0: Passen 5 minuts de les 11, encarem aquesta tercera hora del Rubí al dia, més cultural. Esperem-ho, és molt cultural, aquesta tercera hora.
1: Home, clar.
0: Ara et faré l'escaleta perquè vegis lo cultural que és aquesta hora, Carme Pomareda.
1: Molt bé, ja la pots fer ja, bon dia.
0: Us avanço el que hi ha. Enric Pallarés, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Molt bé, vosaltres, clar, vosaltres sou els primers.
2: Els primers d'aquesta hora cultural.
0: D'aquesta hora cultural. Amb la secció de llibres a la carta que ens porteu les recomanacions, ara ens explicareu quines, perquè ja veig aquí que hi ha novetats que abans deien és molt bona, esta és muy buena, esta és muy buena, esta és muy
1: buena.
0: Pues
1: això que nosaltres portem, coses molt...
2: Que ens agraden.
1: O sigui, més no que ens agraden a nosaltres particularment.
2: Però això és que si a nosaltres ens agraden, normalment els lectors que els hi poden... Els arriba, que ens escolten, també els agrada.
0: També els agrada. Llegirem una miqueta, no?
2: Sí, llegirem un trosset que he triat.
0: Perfecte. Després, coses molt bones. Tindrem una entrevista de teatre, perquè hi ha tres actors, tres directors, una mateixa obra, El bueno, el feo i el malo, que neix d'un text de Pep Tines, però dramatúrgia i posada en escena doncs, amb un treball compartit amb els altres dos actors, que són Pep Simón, que ha comprat tres històries independents que parlen de l'amor, però que ho fan amb humor negre i ho fan amb ironia, perquè aquesta obra de teatre es podrà veure diumenge, 11 d'octubre, al Casino. I acabarem parlant de llengua catalana.
1: Ja toca.
0: Sí. Amb l'Enric Larreula, creu de Sant Jordi, home, lingüista, parlarem de...
1: Segur que parlareu.
0: De la Bressola, en riurem, m'ha dit que porta una endevinalla també, o sigui, serà una secció una mica sorpresa també.
1: Si ve l'Enric teniu sorpresa i divertimento i cultura...
2: I cultura a la vena.
0: A la vena. Doncs vinga, som-hi. Comença aquesta tercera hora.
3: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: La Nostra Senyora de l'Abisme ens ha portat a un punt de no retorn i que això, encara que sigui un punt que no tenim de retorn, el podem fer caminant d'una forma contenta i que, a més, amb tothom de la família, perquè fins i tot les princeses han d'anar a escola en aquest camí de no retorn. Bon dia. Hem dit ja 4 llibres aquí que tenim.
1: Hola, bon dia. Has començat molt fort, eh?
0: I els altres perquè no els veia. Els
1: perquè
0: títols,
1: no els veies,
0: no
1: però
0: títols,
1: són però... una passada.
0: Ja està. Què deia? Començava dient la Nostra Senyora de l'Abisme.
2: Nostra Senyora de l'Abisme, Xus González. Autor rubinenc.
0: Què em dius?
2: Sí, Xus González ha viscut a Rubí. Jo no sé si és... em sembla que hagués nascut a Terrassa, però... la seva família viu a Rubí i són coneguts, i és el tercer llibre que edita de novel·la d'intriga, sí. El tercer llibre que edita amb editorials d'abast nacional i de importància.
0: Enric Pallarés, l'hem de portar, aquest home?
2: El Xus González, segur que si el truqueu... nosaltres el portem. Cada vegada que tenim un llibre, el portem
0: i el
2: presentem.
1: I és
2: com
1: un
2: aquest.
1: Encant de persona, o sigui que sí. Segur, si pot, sí. Perquè està, ell treballa i tal...
2: Sí, és mosso d'esquadra, clar.
1: És mosso d'esquadra, que troba un moment...
0: Ai, que interessant, això.
1: Per venir...
0: Aquestes dobles vides m'encanten. Perquè això és de reportatge. O sigui, tu tens una persona així i el presentes primer com a mosso d'esquadra. Sí, jo tinc la tal. I dius, espérate, ara tanquem un moment, tornes a presentar la persona com a escriptor i t'expliqui tota la... És, per mi, és un reportatge preciós, aquest doble...
2: Clar, i a més, escriptor, com et deia, de que ja és la tercera novel·la que li presentem, i aquesta ha sortit... Les altres dues van sortir en castellà només, aquesta ha sortit també en català, ha sortit en català i en castellà. Totes dues, les dues versions les ha fet el mateix Xus, i ell, doncs, bé, sempre que treu un llibre, doncs, ens escrivim i Enric, el presentem, i tant que el presentem. I aquest el presentem aquest divendres, a les 7 de la tarda, a la llibreria, al Racó. Vindrà un amic seu que també és escriptor, que es diu Leo Coyote, i faran una conversa sobre aquesta Nostra Senyora de l'Abisme, un misteri que passa al Pirineu. Mm-hmm. Nostra Senyora de l'Abisme és un lloc que només s'hi arriba amb cremallera.
0: Ah, interessant.
2: Interessant, que per tant és un lloc relativament tancat, però que hi ha moltíssim de turisme, que hi van a passar el dia.
0: No estem parlant de la Vall de Núria.
2: Evidentment, estem parlant de la Vall de Núria, això
0: perdoneu,
2: no s'amaga.
0: Perdoneu, però bueno, ara a la Vall de Núria es pot arribar... A veure, la gent...
2: Amb cotxe no.
0: No, però està la pista habilitada perquè puguin arribar els qui són de Ferrocates, etc. A peu és molt maco, també.
2: A peu
0: també
2: que
0: ho vaig
2: bonic.
0: Fer fa 3 setmanes de Carals a Núria fins a l'alberg, preciós.
2: Vinga, aleshores, l'autor Xus González, jo li vaig llegir una entrevista, suposo que el divendres ens ho explicarà, li vaig llegir en una entrevista que va sortir en el Keller, en la revista Keller, va sortir en portada, el Xus González, aquest mes passat, i explicava en l'entrevista, parlant del llibre Nostra Senyora a l'Abisme, que ell, de jove, havia treballat un any, una temporada... en el restaurant o en la Vall de Núria, no? I sempre li va quedar aquella cosa de dir, en aquest espai així, doncs, així tancat, no? Que realment, doncs, quan se'n va la gent, els turistes, els d'això, doncs, només queden els que hi treballen, els que hi viuen, que dormen allà o el que sigui, però que és relativament tancat i tal. És un ambient, doncs, així com molt propici perquè passi un misteri, que passi, com en aquest cas, que hi ha unes desaparicions.
1: No ens expliquis més, Enric.
2: No explico
1: perquè ja ens tens.
0: Però la Nostra Senyora de l'Abisme, o sigui, la Verge de Núria l'estem posant com la nostra, per Sant Gil està allà. Per tant, com és Nostra Senyora de l'Abisme, ell queda exonerat d'això. Per tant, li toca la Verge de Núria, la pobra Verge de Núria, a la que li anem a demanar els desitjos i està allà, que tu pots anar i pots pujar. És la Nostra Senyora de l'Abisme.
2: Bé, això hem de llegir la novel·la per saber-ho, evidentment, però d'alguna manera...
1: No ens acabi d'explicar-ho
0: sí,
1: tot.
0: Sí, ai, Carme, sí.
2: D'alguna manera, si haguéssim posat Nostra Senyora de Núria, doncs no és tan, potser tan suggerent, tan misteriós, tan una miqueta d'això, com Nostra Senyora de l'Abisme. Mm-hmm. És a dir, que hi entrarem a partir de quan vulgueu, perquè el llibre ja el tenim, ja ha sortit, però el divendres a la tarda el racó ens el vindrà a explicar.
0: Vale, doncs anem a per un altre llibre.
1: Un llibre totalment diferent. És un llibre deliciós, l'he trobat superdivertit, molt acord amb els temps que estan passant. És una nena, és la Violant.
0: Sí.
1: És una princesa. Mm-hmm. A més, els seus pares li diuen cada 5 minuts, no oblidis mai que ets una princesa. Viuen en una casa, en un castell que està caient per tots costats, però ells continuen portant corona i vestits de reis, i ella de princesa, amb els seus farbalans i tal. S'avorreix moltíssim perquè a casa seva se'ls han acabat els euros, els dinerons, ja no té tutors, no té ningú que l'ajudi, i els seus pares els fan fora del castell. Els reis també els fan fora.
2: Ostres.
1: I s'han de buscar una casa normal, un piset petitet.
0: Uix.
1: Petit,
2: això
1: un pis.
2: No deu ser aquí.
0: No deu ser aquí. No,
1: bueno,
0: no,
1: acabarà, representa acabarà que alguna cosa els hi ha quedat per poder... Van de lloguer,
0: Ah, uf!
1: El rei, la reina i la princesa.
0: No, el rei no va de lloguer i la reina
1: en
0: tampoc.
1: En aquest cas, sí.
0: Ah.
1: Aleshores, la princesa... Ficció. La princesa, que no se li oblidi mai, la Violant, que és una princesa, veu que els nens ho passen molt bé, que van a un lloc i el que fan és que aquests nens van a l'escola. Mm. I es troba amb una nena que li diu, però on vas tu amb aquests vestits i amb aquesta cosa que portes al cap? Diu, això és la meva corona, perquè sóc una princesa. I d'aquí neix tota una amistat, d'aquí neix tota una història, fins i tot que arrossega el seu pare... Això sí, arriba a ser president de l'AFA.
0: Sí.
1: Però és un rei. Home. Li podem perdonar perquè fa moltíssimes coses per ajudar els altres pares, perquè té idees, ell té idees. No té dinerons, però té idees. M'ha encantat, perquè això de que una princesa, que a més no se li pot oblidar mai, que és una princesa, decideixi que vol anar a l'escola i mica en mica es va integrant i mica en mica... tot i que ella sap molts idiomes, perquè durant uns anys de bonança ha tingut tutors que li han explicat moltes coses, s'adapta al curs i el que vol és estar amb companys, amb nens i nenes, i jugar, i saltar, i
0: perseguir-se. Fins i tot les princeses han d'anar a escola, aquest és el títol, no?
1: Que no se li pot oblidar mai que és una princesa,
0: no.
1: Fins a l'últim moment.
0: Però el nom de la princesa aquesta...
1: Es diu Violant.
0: Ah, Violant.
1: És un nom molt nostrat.
0: Molt nostrat, sí.
1: Molt nostrat, Violant.
0: I aquesta lectura és adequada per a quin... Per a quins...
1: Jo diria que a partir de 8 anys, perquè, o inclús per adults, perquè rius, no? Perquè com que tu pots llegir el substrat, ho entens i dius, clar, pobreta, que la fan anar pues, vestida de princesa. I així no es pot jugar a pilota.
0: Clar, teníem el conte de fins i tot les princeses estiren pets.
1: Sí,
0: i ara, tenim,
1: i ara fins i tot les princeses... No és el mateix,
0: No, no per res.
1: Però... m'ha encantat, l'he trobat deliciós i divertit.
0: L'hauré de llegir. A mi el de les princeses que també es tiren pets, m'encantava.
1: Aquells, bueno, doncs aquest també.
0: És brutal.
1: Segurament, si la teva filla li llegeixes, bueno, encara que sigui una mica més alt, li pot agradar, perquè és que és divertit.
0: No, haig d'agafar directament alguna cosa de X, de Twitter i de
1: Aespa
0: o de K-pop. Perquè bueno, si no em farà cas.
1: Bueno,
0: vale,
1: se sap.
0: Som-hi, vinga, una més.
1: Una altra, després vinga. Aquest, una altra, no té res a veure. Es diu Botes de Tro, és la Rita. És una nena, les il·lustracions són així, molt espectaculars. És una nena que per allà on va tothom la coneix perquè no para de xerrar, no para de córrer.
0: És com una superheroïna,
1: És com una superheroïna.
0: Hosti, tu com mola la superheroïna.
1: No para. És una nena que, a més a més, trepitja fort, és molt inquieta, molt parladora... Però quan arriba a l'escola això s'acaba.
0: Ah.
1: S'acaba perquè...
0: És el contrapunt a fins tot, i tot les princeses tot, han d'anar a escola. I
1: tot i que ella és una nena molt espavilada i que li agrada molt aprendre, li costa moltíssim aprendre. Li costa. I ningú entén per què. I resulta que aquí és un... Aquest llibre ens ve a dir que no tots som iguals i que a les escoles hi ha molt tipus de nens, que n'hi ha de neurodivergents i de nens que tenen dislèxia i de nens, i llavors que tots són iguals i que cada un pot aprendre, en aquest cas, amb la seva, amb el seu tempos.
0: Perquè quan dius cada... que tot, a l'escola tots són iguals, a què et refereixes?
1: A l'escola tots els nens són iguals, el que passa que cada un té el seu ritme i cada nen té el seu tempos. En aquest cas, la Rita, quan... la veuen molt, molt apagada, inclús els veïns diuen, ja no és Botes de Tro, perquè quan pujava per les escales... Pam, pam, pam. Llavors, diuen, què li passa? I doncs, entre tots, entenen, parlen, també intervé l'escola i i els psicòlegs i tal, que aquesta nena té un problema, que aquesta nena té dislèxia i, clar, quan comença a llegir no, li costa molt comprendre les coses. I per això dic que tots els nens han de tenir el seu tempus, que és molt difícil perquè les classes estan plenes, però la teoria és aquesta, no? Cada nen té el seu temps per aprendre. Passa que costa en aquests moments.
2: A l'escola, perdona, com a la vida.
1: Bueno, també,
2: tots
1: clar.
2: Tots som iguals i tots som diferents.
1: Tots som diferents, exacte. I llavors, doncs, aquesta. I la nena, un cop l'ajuden, ja torna a anar per tot arreu, com és ella. Com un tro.
0: Com un tro.
1: Però durant un temps ha estat molt trista.
0: Doncs... la tristesa d'aquestes botes
1: de tro.
0: De tro, eh? Que podria ser, doncs, un punt de retorn, però en el cas de Enric Pallarès serà un punt, com el llibre diu que ens presentarà, un punt de no retorn.
2: Punt de no retorn.
1: Oh,
2: Maria Climent. Maria Climent és una autora que és que ens encanta. És que ens agrada molt. Autora d'Amposta, viu a Amposta, que va fer la seva primera novel·la Gina i la vam portar en un club de lectura. En aquell moment vivia a Barcelona perquè estudiava a Barcelona i tal. Després va tornar cap a les Terres de l'Ebre i entre Gina i Punt de No Retorn va editar a casa teníem un himne.
1: Oh, sí,
2: aquella història de tres germanes, preciosa. Tu també l'has llegit,
1: sí,
2: Carme.
1: Jo és que la Maria Climent també la tinc al cor.
2: En aquest Punt de No Retorn, doncs, penso que és una novel·la encara més, no sé si dir, bona, madura, o per, diguéssim, d'alguna manera, tornes a trobar l'humor, la senzillesa amb la llengua, que en aquí sí que utilitza ja d'una manera contínua i amb tots els personatges la seva llengua tan bonica de les Terres de l'Ebre, una llengua preciosa.
0: Sí,
2: en els altres llibres
1: es reprimia anava sortint
2: algun dels personatges, o bé quan anaven al poble, perquè la imatge aquesta del poble, no? Ella, els personatges, els protagonistes, la Júlia, en aquest cas, viu a ciutat ja, no? Però ella, doncs, diguéssim, al poble, i té la família, i té les amigues aquestes que viuen en totes a ciutat, però que es veien fet i tenen la seva vida en el poble, i hi ha una miqueta en tot el llibre aquesta mena de contraposició d'això del poble. El poble que per una banda tens la família i et salva i et cuida i tot això, però per altra banda també te'n vols escapar, perquè tu vols anar més enllà. Tu vols sortir-ne. En aquí, la protagonista, explico en un moment i llegeixo un fragment.
0: Això t'anava a dir. Si ens queden 3 minutets, anem a llegir.
2: Anem a llegir, gairebé. Protagonista, 40-41 anys, amb una nena de 2 anyets, que decideix que està una mica ja col·lapsada de fer de mare i se'n va 3 mesos a Londres, se'n vol anar.
0: Anem a llegir aquest fragment de Punt de No Retorn de Maria Climent.
2: Mira, va dir... Això, este cap de setmana que per a vosaltres dos, referint-se a Gemma i a mi, ha sigut tan fàcil com fer una maleta i sortir de casa per anar a l'aeroport i passar-vos-ho bé amb les amigues, per a mi ha sigut un trencaclosques de logística que arrossego des de fa setmanes. Dissenyar un horari que he hagut d'anar a imprimir per a Toni, amb instruccions, puestos i horaris precisos perquè vagi ell a dur-los i a buscar-los, cadascun allà on li toque. Parlar amb ma sogra perquè es coordini amb son fill perquè vagi on ell no pot anar. Parlar amb ma mare, parlar amb les respectives senyoretes de l'escola perquè des del dia que van saber que marxava 2 dies, los xiquets estaven irascibles. I per acabar, deuré no sé quantes hores de llibertat a Toni a canvi del favor que m'està fent de deixar de banda tota activitat fora de la criança durant este cap de setmana. Així que, com sempre que faig res extra, m'acabo plantejant si no era millor quedar-me a casa i seguir escrupolosament lo que s'espera espera de mi.
0: Mira, Maria, ja ho faig jo. O sigui, Maria, de veritat, me sento molt culpable. De
2: Toni!
0: Vés-te'n, de veritat,
2: Toni,
0: els dos dies.
2: Ja surts en aquest llibre.
0: Surts, eh? Punt de no retorn. És que ja he tingut jo un punt de no retorn. Si és que ho sé, és que la vida va cap allà i ja està. Vinga, som-hi. Anem per un altre llibre.
1: Bueno, parlem de l'últim llibre. Molt aquest llibre ja el vam explicar, però és que el dissabte fem el club del Racó Jove.
2: Club de lectura jove.
1: Club de lectura, i llavors hem triat el Gegant de Ferro perquè ens va semblar que, més que estem en una època que els nens han de saber qui era el Gegant de Ferro, per què va sortir el Gegant de Ferro, i que no cal que mirin la pel·lícula, que el llibre és molt més interessant, perquè aquest Gegant de Ferro és bo, i només el nen li veu la gràcia, no? Li veu el cor, i al final els ajuda. En el llibre diu això, la pel·lícula és més bel·licista perquè és un... Aquí hi ha un altre gegant, no?, que se'l vol carregar. Però en l'altre no, és un militar. Llavors, jo dic, llegiu el llibre i la pel·lícula quan sigui una mica més grans.
0: En sigui una mica més grans.
1: Dissabte ens trobarem a les 11 al Racó, els nens que estan apuntats, i nenes, al Club de Lectura del Racó Jove.
0: Això és dissabte. I diumenge podrem veure el casino, que ara anirem, perquè amb el Bueno, el Feo i el Malo, que l'han escrita també, i ara parlarem amb ells. Moltíssimes gràcies per aquestes recomanacions. Carme Pomareda, Enric Pallarés, m'ha fet molta gràcia també la lectura. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: A vosaltres.

0: Tal dia com avui del 1961 naixia Carlos Goyi, músic espanyol, líder de la banda Revolver. Doncs felicitats, anem a escoltar Eso de Saber.
1: Es

0: Ostres, tinc molta curiositat per saber quin serà el bueno, quin serà el feu i quin serà el malo, que probablement tots tres tinguin una miqueta de tot això. Avui parlem de teatre, d'una proposta que té una combinació curiosa, eh? Tres actors, tres directors, una obra construïda, en teoria, col·lectivament. Ens acompanyen Pep Tines, Pep Simón, Caco Prat, directors i intèrprets de El Bueno, El Feo i El Malo. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Molt bé. On esteu vosaltres? Us veig que és un local?
1: Sí, és el nostre local d'assaig a Torelló.
0: Molt bé. En quina part esteu de l'assaig? Que hem interromput allà.
1: No, ja com que ja havíem quedat, hem muntat un passe primer, ara fèiem el descans i ara farem un altre i cap a Rubí.
0: Diumenge, 11 d'octubre, us podrem veure al casino. Què és el que esteu treballant ara mateix? Perquè aquesta darrera setmana de l'assaig, jo no sé si aquesta obra ja l'heu estrenada o no l'heu estrenada, i esteu fent simplement, acabant, no?, de polir cosetes.
3: Sí, la vam estrenar la primavera, era, no me'n recordo, quan?
1: El març,
3: veus? La primavera. I bàsicament no havíem fet res més fins ara, que la reprenem de nou. I per tant, com que portem uns quants mesos sense fer res, doncs hem de tornar a assajar, recordar-ho tot, acabar d'ajustar cosetes...
1: Sí, de la nova, dels nous dies que hem de fer, Rubí és el primer, per tant, per això ens pilla ara aquesta setmana amb els assajos.
0: Ostres, llavors és quan esteu treballant més fort. Qui és el Pep Tines de vosaltres tres?
1: Jo mateix.
0: Vinga, tu mateix. Tu has escrit el text...
1: No, no puc dir el de les ulleres perquè ja no, n'hi ha un que no em pot fer.
0: Tu escrius el text d'on neix això de El Bueno, El Feo i El Malo.
1: Això neix del més trempat de tots, que és el Cacus, aquest, el més petit, perquè hi ha tres textos que vam dir... Nosaltres ja hem fet coses junts, altres vegades, amb Pep Simón, o sigui, la companyia Teatre Cela som... El Caco i jo, llavors en Pep Simón, he col·laborat amb els últims gairebé la majoria d'espectacles i vam dir de fer aquest perquè eren textos que tenia jo de feia temps, els havíem llegit i tal i qual, ostres, potser sí que en podríem treure alguna cosa i vam començar a treballar sobre aquests textos. El primer títol...
2: S'ha de dir que no estaven pensats, escrits per com obra de teatre. Mm. Eren com contes curts. No?
1: Són contes i llavors... Com que tots tenen alguna cosa a veure amb la mort, el primer títol que li dèiem així una mica irònic, perquè també tenia a veure amb el resultat de cada un dels contes, era La mort tenia un preu. Mm. Però llavors a ell se li va ocórrer dir que això, que fer El Bueno, El Feo i El Malo, a més això pronunciat en català de la Catalunya profunda.
3: Mm. Bueno, jo crec que va ser en Simón.
0: Va ser en Simó, el del Bueno, El Feo i El Malo. Clar, l'amor pot semblar d'entrada...
3: Va anar sortint una mica així, d'una cosa darrere l'altra, un títol darrere l'altre.
1: I llavors hem deixat aquest títol amb el subtítol La mort tenia un preu.
0: La mort, clar, d'entrada és un tema d'entrada poc donat a la comèdia, no? Per què us interessava precisament portar-la cap a l'humor?
1: Perquè els contes ja són bastant irònics. És una mica això del... sempre dic que els contes aquests són realisme esperpèntic. Llavors busquen uns personatges molt de poble, que tots són referents que tenim d'algun moment o altre, que arriben a un moment de gairebé tocant a l'absurd en alguns moments, i per això era, no era tant riure-se'n de la mort, sinó riure a partir d'això, de situacions amb la mort i coses així. Mm. Ja venien de sèrie amb els contes. Mm.
0: Jo no sé si esteu així de separats ara perquè esteu assajant, però no sé si us podeu apropar una mica més. Us estem veient nosaltres per vídeo. Si us podeu ajuntar
2: com
0: tots tres, com si us estiméssiu. Com si no... A veure, deixa'm que us vegi. A veure, una mica, ara no us veig així. Així, exacte. Sí? Perfecte, ara us veig una mica més. El Pep l'hauria de posar una mica més cap a... ja està, perfecte, ara us veig aquí.
3: Pensa que anem una mica suats,
0: és que això ho estem fent per vídeo. Després, si fem xarxes, que sortiu tots tres, perquè si no hi ha una cara que em surt tallada, saps? I dius, la mort ha arribat a aquell moment, no? La guillotina. Que són tres històries independents que tenen en comú aquests tres personatges que es troben davant d'unes situacions que són molt particulars.
3: Bueno, cada personatge té això, una situació diferent davant de la mort o no.
0: No tenen res en comú.
3: Una manera d'enfrontar-se a la mort diferent.
2: No sé. L'únic comú que tenen és la mort.
1: Sí, amb un l'afecta directament, un altre li ve de passada i un altre la vol provocar. El que passa que també els contes a vegades també giren una mica, hi ha anècdotes que capgiren una mica la història. Però en realitat, o sigui, el nexe comú és la mort, però no perquè els tres personatges tinguin res a veure entre ells. Cada un són tres contes independents. El que passa que els hem ajuntat i els hem muntat una petita dramaturgia que van junts, però i llavors cada actor fa un dels personatges. El que passa que els altres en els contes intervenen més o menys, també intervenen els altres contes.
0: A veure si no vaig errat, eh? Una persona dona els seus òrgans i de sobte els hi venen a reclamar, una altra acumula intents de suïcidi i una tercera busca desesperadament un motiu per matar a la seva veïna. Són aquestes situacions que són així com bèsties, però que també tenen alguna cosa d'absurdes. És això on pot aparèixer l'humor?
1: Correcte. Aquí són els tres temes. O sigui, això és la frase que definiria cada un dels contes, exactament.
0: Clar, potser hi ha una frontera que és delicada, no? Quan fas humor amb la mort. Com sabeu fins on podeu arribar sense que l'humor perdi aquesta capacitat de sorprendre o d'incomoditat? O d'incomodar?
3: No sé, és difícil. No sé com ho fem, però és que hi ha la manera en què estan escrites les històries i ja és difícil de caure cap a un punt dramàtic o que pugui afectar.
2: Sí que és veritat que amb els assajos o quan s'acostava a l'estrena, algunes frases les vam matisar o les vam endolcir una mica perquè potser ens semblava que algú es podia sentir afectat directament.
1: Per exemple, un dels contes, que és aquest que comentava de que intenta 20 i pico vegades de matar-se, de suïcidar-se, per exemple, hem tret bastant la paraula suïcidi, hem buscat altres maneres de dir-ho, i ens vam trobar amb una anècdota curiosa en aquest cas, perquè sempre el dubte és això, ostres, algú que tingui un familiar que li hagi passat o que ella, aquesta mateixa persona ho hagi intentat, això, clar, a veure com dius les coses per no fer mal, també, no? I ens vam trobar, per exemple, a Vic l'endemà a l'estrena, no, de fet, era el dia de l'estrena, que ens van dir que una de les dues sessions, perquè com que només hi quedaven 80 persones, perquè el format també és especial, o sigui, no és a la italiana amb butaques i un escenari, sinó que és diferent, llavors ens vam trobar també que mitja hora abans ens van dir que venia un grup de salut mental d'Osona, i ja, molt bé, i doncs, no sé, diu, són 15 o 16 persones que han tingut intents de suïcidi. I, hòstia, i ens va caure una mica el món a sobre, però després, quan vam parlar amb els seus monitors i tot això, van dir que s'ho havien passat molt bé i que s'ho havien agafat molt bé i ens van treure un pes de sobre.
0: És també aquest poder que té el teatre de posar situacions amunt de l'escenari, perquè de vegades, vistes des de fora, doncs ajuden, o de vegades aprens, o de vegades comprens, o de vegades veus el ridícul, no m'estic referint al suïcidi, però veus el ridícul d'una determinada situació quotidiana quan la poses damunt d'un escenari, que és la màgia que té, no?
3: Sí. Sí, també, perdó, davant de la situació, també qui pren més força és el personatge, el tipus de personatge, no, que és el que li determina la situació, però no deixes de veure en el fons el personatge, bàsicament. Això també fa que l'altre quedi més a segon pla.
0: Us estem veient a tots tres, això és una direcció col·lectiva, això és com una mena de tripartit, que a Catalunya vam tenir un tripartit, no sé com ho porteu vosaltres, ja tenim... Nosaltres ja tenim el que va passar amb el tripartit i no sé si això és fàcil per vosaltres o no, i si és fàcil, ens expliqueu el truc, que probablement sigui de benefici.
1: No, fer-ho fàcil. Com que ens coneixem de fa molts anys ja, de fet ja havíem estudiat la carrera d'art dramàtic junts, bueno, ja més o menys, i llavors vam decidir això, com que eren tres contes, eren tres, que tots tres... interpretem més o qui més qui menys. L'altre que dirigim, jo havia dirigit amb en Pep m'havia dirigit poc amb mi, el Caco no ens havia... Bueno, vam dir, doncs va, fem un interpret, l'altre dirigeix i creuem direccions i creuem de tot, no? I va ser divertit, també. Mm.
0: Llavors, us és fàcil dirigir-vos? I qui pren la decisió? O sigui, clar, si hi ha algun, que jo no sé si és el que és l'autor, el Pep Tines, qui té aquell com sí. És el president del Constitucional, no? Que potser, pamba, té més pes.
1: No, bueno, anava bé perquè al tenir l'autor aquí quan hem hagut de retallar, perquè els contes a vegades clar, estan escrits per pensats per llegir-los, llavors quan els has de posar en teatre has de treure molta palla que hi ha o moltes coses, llavors va bé perquè si tens l'autor a mà, doncs també et dona el vistiplau i tires endavant i tot això. Però, bueno, com que també cada un dels textos, la responsabilitat de dirigir-lo és que ha decidit com i de quina manera, i només vam posar-nos d'acord amb que havia de ser una cosa simple d'allò, algun no ha sigut tan simple, al final s'ha complicat una mica, perquè hi ha un dels directors, i no dic ningú, sinó en Pep Simón, que se li en va i sempre llavors ho complica.
2: És aquest del magàfic.
1: Però no, intentem complicar-ho perquè ho fem això, ho fem en una sala i a peu pla i amb la gent molt a prop. I llavors intentàvem que hi hagués poca escenografia i poc moviment, no moviment, poc element escènic. Mm.
0: Són tres...
3: I cadascun doncs ha agafat el seu rol. Quan li ha tocat dirigir, ha dirigit, quan li ha tocat interpretar, ha interpretat. Mm. I això que deies, no? El fet de tenir l'autor, doncs, que pot reajustar coses de text, etc. Vull dir, ha sigut molt còmode. Mm.
0: Sou tres...
2: Bueno, s'ha de dir que fa això que deies, que fa molt temps que treballem, jo no només que ens coneixem, sinó que treballem, i sabem tots els habilitats i els efectes.
1: I l'ull de poll.
0: L'ull de poll de cadascú, no?
2: Si hem aguantat tant temps d'així, vol dir que alguna cosa més hi ha que la feina i la professionalitat.
0: Són tres històries extraordinàries, tres històries mínimes, perquè també les podem veure davant de persones aparentment doncs més de la vida quotidiana. És una obra d'humor negre, però també que parla de moltes coses, no?, que són humanes, com la solitud, la desesperació, les obsessions, les decisions que prenem. O sigui, hi ha lectures més profundes darrere de les rialles.
1: Sí, perquè n'hi ha que està basada més en relacions socials, llavors a veure això, que parlen també dels polítics que surten pel mig, etc. I un altre, això, més la solitud aquesta d'una persona més que no té ningú gairebé i que està sola i que tot li surt malament i que no acaba de suïcidar-se. L'altre que sembla és un, com un dandi, que és una persona d'aquestes que tu veus baixant l'escala i és la més bona persona de tot l'edifici, però en canvi és el que vol matar la veïna aquesta perquè té aquesta obsessió, perquè té aquesta paranoia. Sí, una mica. També té altres temes pel costat. Mm.
0: Diumenge a les 11 la podrem veure aquí a Rubí al Casino. Darrera pregunta, què us agradaria que trobés el públic de la sala aquest diumenge? Què us agradaria que trobés?
2: D'entrada, el que trobarà és un espai escènic molt diferent que nosaltres fa molt temps que fem teatre i em sembla que no havíem fet una disposició de l'espai com aquesta, perquè és circular, absolutament circular. Mm. No és un cercle que queda amagat en un cantó que tens una banda per entrar i sortir. No. Això és tot un cercle i això ens complica, a vegades ens liem nosaltres mateixos perquè els punts de referència són més complicats. I això d'entrada ja és una especialitat que es trobarà al públic quan entri. També es trobarà tres personatges que no són els de l'obra, sinó que són els que serien els equivalents als Mossos de Pista d'un circ, que... fan una mica una entrada, el que ens serveix és per preparar el públic per explicar que això va de riure, en definitiva. I ja està. Molt propers.
0: Molt propers. Doncs us esperem aquest diumenge. Jo diria que molta merda, però el que diria és que surti d'aquesta feina que heu feta, doncs que la puguem veure i que la puguem gaudir. Us esperem aquí.
1: Molt bé,
3: molt bé. I el públic s'ho passarà molt bé. Sí.
0: Una abraçada.
1: Moltes gràcies. Molt bé. Adéu.

0: Enric Larreules, escriptor, professor universitari, especialista en didàctica de la llengua, Creu de Sant Jordi. Hi ha una dada també especialment relacionada amb el que parlarem avui, que és cofundador dels Amics de la Bressola. Enric, ens tornem a veure després d'uns quants anys,
1: Feia temps ara que no venia per aquí, però bé, content, mira, d'estar aquí, de veure't i de continuar fent el que fem.
0: I jo de veure't, escolta, estàs fantàstic. Te puc dir la teva edat?
1: I tant que la pots dir.
0: Enric Larreula, té, o sigui, no sé si teniu al cap la tofa del Carles Puigdemont, doncs el mateix, amb pèl, tot de pèl blanc, amb mitja melena també, o sigui, està cobert de pèl amb la seva barbeta. Ell baixa les escales, puja les escales, entra, surt, i amb una lucidesa que... Enric, jo anava a parlar de llengua catalana, però quin és el secret d'aquesta... de l'estat en el que estàs... amb 85 anys.
1: No crec que hi hagi cap secret, és anar fent i tenir sort, clar, vull dir, és clar, la salut depèn de moltes coses, però és clar, la sort hi juga un paper fonamental.
0: Com Lluís Llach, que tinguem sort.
1: Tinguem sort, clar, escolta'm, vull dir, va com va, vull dir. Mira, et diré una cosa, en 6 mesos, ahir ho comptava, perquè ahir em van avisar d'un altre cas, per tant, sí. En 6 mesos he perdut 6 amics més joves que jo. En 6 mesos, 6 amics, alguns molt amics, d'altres que ens, érem amics però que no ens veiem cada dia. En 6 mesos, o sigui que estic a l'edat en la qual doncs, comencen a haver-hi moltes baixes. Ara, mira, és anar fent i ja veurem.
0: Moltes vegades anar a fer-se gran és anar perdent també tot allò que tens.
1: Sí,
0: perds moltes coses, perds moltes persones i perds.
1: Sí, és cert.
0: I vas perdent també, no només per les persones que han mort, sinó també per amistats o per altres tipus. Sí. Una cosa que ens passa i que s'accelera més quan més gran ets.
1: S'accelera, sí, esclar, arriba un moment que... Ja dic, i ahir em van notificar la mort d'un que justament el volia convidar a casa per parlar d'una cosa que havíem de parlar i tal. I diu, no, si va morir, però quan? No, la setmana passada. Ostres. Mira, estem a la frontera, vull dir, d'aquest món i el que hi pugui haver en una altra banda, no ho sé, clar, tampoc no.
0: I tu penses en la mort?
1: A veure, hi penso, però no negativament, no em fa por. Penso que bé, el que em sabria greu és patir, evidentment, el dolor. Però la mort en si, no. La mort en si, no. No. Una vegada vaig sentir a dir, no sé a qui, o ho vaig llegir, no fa gaire, que el millor que li pot passar a una persona és que es mori. Perquè aleshores entra en una dimensió diferent on les coses són d'una altra manera i per tant, vés a saber, Toni, no vull ara Santa Càtedra de rebre en tinc idea, Però bé, vull dir, aquell deia això, diu, el millor que li pot passar a una persona és morir, perquè realment en aquest món és molt complicat, vull dir, ja em passen moltes coses, no? Vés a saber si en un altre espai la cosa serà diferent. No ho sé.
0: Quina és la petjada que t'agradaria deixar?
1: A veure, a mi m'agradaria... Em puc equivocar, perquè aquestes coses... Però m'agradaria tenir la sensació que he fet allò que se suposa que he vingut a fer. No sé si estic encertat o no, però a mi em sembla que les persones hem de fer alguna... Venim a fer alguna cosa, suposant que això sigui possible, no? Aleshores m'agradaria tenir la sensació que jo he fet allò que venia a fer. I vols que t'ho digui, Toni? Tinc la sensació que déu-n'hi-do, que he vingut a fer coses i que les he fetes. Em podria haver fet moltes més i molt millor, evidentment. No estic dient que ho hagi fet tot bé, ni de lluny. Però tinc la sensació que m'he mantingut fidel en allò que jo crec que havia de fer. Per ara, també em podria equivocar o podria... Però per ara crec que he estat el bàndol correcte. No el bàndol dels guanyadors, sinó el bàndol correcte. Em sembla que he fet allò que bonament em semblava que podia jo fer, o col·laborar, o... I això em dona una tranquil·litat.
0: Entre elles la Bressola, que celebra aquest any 50 anys.
1: Sí,
0: no?
1: Entre elles la Bressola, et diré més... entre elles la Bressola, i justament la Bressola és una de les més importants.

0: de les aventures amb les quals jo m'he ficat. A veure, ara estem, abans ho has dit, jo he dedicat bona part de la meva vida a defensar la meva llengua. En realitat, a defensar-les totes. El que passa que, esclar, a mi m'ha tocat la meva, no? Però, en realitat, defensar-les totes crec que és molt important. És l'invent més important que ha fet la humanitat, la llengua, el parlar, el poder, i que cada grup humà ha creat una cosa extraordinària. La llengua és increïble, és l'invent més important, més espiritual, artístic, emocional, fet al llarg de molts anys per molta gent i per anar-lo modelant, en el qual pots expressar no només el que veus, sinó el que sents. És que és extraordinària la llengua. Aleshores, jo crec que tothom davant d'una llengua hauria de caure de genolls, a dir, ostres, és el monument més important inventat pels humans. I en canvi, en el món en el qual vivim, els estats, per regla general, actuen a la contrària. Actuen a carregar-se totes les llengües menys una. Home, no hi ha dret.
1: Digues.
0: No, això que deies, la Bressola és un intent de salvar el català a Catalunya Nord, que és allà on justament va néixer aquesta llengua.
1: Que tu vas estar a l'inici del projecte. Ens queden 5 minutets, perquè anem situant-nos de temps. Tu vas estar en aquest inici de projecte...
0: Sí, l'any 76.
1: I era molt revolucionari, podríem dir.
0: Molt revolucionari, era molt revolucionari. Digues.
1: I què explica que aquell projecte hagi pogut créixer, mantenir-se durant mig segle?
0: A veure, Catalunya Nord és un tros petit de Catalunya que va ocupar França. Per tant, jo crec que ells sols... Potser, no sé si se n'haurien sortit, és molt complicat. Ara, han comptat amb l'ajut del Sud, qui es va crear amb el Francesc Ferrer Gironès i jo vam crear els Amics de la Bressola, al cap de 10 anys d'haver-se creat aquesta escoleta minúscula, i amb això, doncs, entre socis, ajuts, la Generalitat mateixa va ajudar, ha ajudat, està ajudant, tot plegat, doncs, això s'ha mantingut. I bé, hem celebrat els 50 anys.
1: Clar, si mirem més cap al nord, mirem més cap a Europa, el català no és encara una llengua oficial de la Unió Europea. Què significaria realment que ho arribés a ser?
0: Bé, significaria un senyal de normalitat. El català, com qualsevol llengua europea, hauria de ser respectada a Europa com ho són les altres. A més, és una llengua, si vas a mirar, que es parla en 4 estats europeus distints, vull dir, compte, vull dir que... per tant, bé, és una llengua normal i hauria de ser respectada, estimada, protegida, com totes les llengües. El fet que no ho sigui és perquè hi ha realment gent que obtusa realment, que militen en contra de la llengua catalana, i és clar, llavors això dificulta molt que, i a tots els països hi ha gent a favor i hi ha gent en contra. Hi ha gent que els molesta la diversitat lingüística, hi ha gent que tenen un esperit colonial de domini, de supremacisme, i imposen la seva llengua, els molesta que n'hi existeixin d'altres, i així estem. I ara, en aquest moment, doncs, s'ha tornat a presentar l'estat espanyol, ara està fent els deures, és a dir, una llengua seva la presenta com a llengua europea, que, i ara es troba amb la dificultat que hi ha algun estat que encara no ho veu clar, que encara volen més reunions, que tenen por que això costi molts diners, que pensen, oh, és que si posem el català i les meves llengües interiors, que jo mateix prohibeixo, també voldran, crearà un precedent, tindré problemes... En fi, hi ha tot aquest sentit colonial.
1: Anem a baixar a Rubí. L'any passat es va presentar la taula per la llengua, Plataforma Ciutadana, que vol impulsar l'ús del català a la ciutat, que va néixer amb el suport de diverses entitats, persones... I què creus que pot fer una iniciativa així que no pugui fer una administració?
0: A veure, home, estem nosaltres en contacte amb l'Ajuntament de Rubí, perquè, esclar, és l'administració local, diguem-ne, és qui pot fer més, no? Ara, hi ha alguns espais que potser la institució local, l'Ajuntament, potser no hi té accés. Té accés a les escoles, però potser no als AMPAs, les reunions de pares, potser hi ha espais en els quals no hi té una incidència directa, I llavors nosaltres, una institució, un grup de persones civils, per entendre'ns, doncs potser sí que tenim accés, o podem fer conferències, o podem fer xerrades, o podem fer explicar això a grups de persones, entitats esportives... Ara, evidentment, nosaltres no podem fer que un comerç canviï el rètol, anem a suposar. Això és cosa de l'Ajuntament, és cosa de la Llei Local de Normalització Lingüística, però hi ha moltes activitats que sí que podem fer com a entitat civil, diguem-ne.
1: Mira, ara entra la Pamela Martínez per dir-nos què és l'agenda, i tu tens preparada una mena d'endevinalla que no sé ni si jo o si la Pamela Martínez serem capaços, la Pam, de fer-ho, o el José, a lo mejor el José és capaç de fer-ho.
0: Sí.
1: A veure, digues l'endevinalla, a veure.
0: A veure, sí, a veure qui ho troba. Hi ha una paraula en català que té les cinc vocals, no en repeteix cap, té les cinc vocals i només una sola consonant. És un cas bastant curiós, no? Perquè normalment és una barreja de consonants i vocals.
1: Perdó, una paraula en català,
0: cinc vocals, sense repetir-ne cap, i una sola consonant. A veure qui la troba.
1: Haieu? Una paraula
0: curiós,
1: amb una consonant i les cinc
0: vocals.
1: Sense
0: repetir-ne cap.
2: Jo sóc mallorquina, segur que no existeix a Mallorca aquesta paraula.
1: Enric, l'has de contestar ràpidament.
0: Dic la paraula o què?
1: Digues la paraula i a veure si existeix en mallorquí,
0: sí,
1: o no.
0: Sí, perquè és la mateixa, esclar. Sí, és oueria. És una casa on venguin ous, una botiga on venguin ous, és una oueria.
1: És
0: curiós,
1: té, no? Té ous, l'assumpte, eh? Oueria.
0: Sí, és l'única paraula que té una vocal de cada, sí, i una sola consonant, que és molt difícil de pronunciar sense consonants. Doncs bé, aquesta la té.
1: Doncs anem a veure oueria. Quins ous tenim en el cistell pel Rubí el dia de demà, Pam.
2: Doncs mira, demà, com que dissabte és el dia de la salut mental, tindrem el doctor Rigobert Triola, que ens farà una radiografia sobre com està la situació a la ciutat i ens explicarà com, que això també és molt interessant, que de vegades només ens fixem també en els pacients, que és en el que ens hem de fixar, però... I els treballadors i la gent que es dedica a ajudar aquestes persones que es dedica a la salut mental. Doncs xerrarem amb el doctor Rigobert Triola sobre tot el que envolta en aquest tema.
1: Molt interessant, 9:20, eh?
2: A les 9:20, exacte, i després tindrem, com sempre, la secció d'Albert Soler de l'escàner setmanal, on fem un resum de l'actualitat de la setmana amb una paraula com a fil conductor de tota aquesta actualitat. La tertúlia, com sempre, i més tard tindrem a partir de les 11 la secció de cinema, en Jacint Fornols, per analitzar les diferents pel·lícules, estrenes, etc. I després tindrem el Gabriel, una entrevista amb el Gabriel Sánchez, que és un influencer rubinenc que xerra sobre monuments de la ciutat.
1: I que té 17.000 seguidors, a Instagram.
2: Déu-n'hi-do, eh? Sí, Déu-n'hi-do. Sí. I acabarem amb el centre excursionista, amb el Jaume Serra i el Jordi Puig, que ens explicaran quines són les activitats que tenen programades pels propis dies.
1: Doncs moltíssimes gràcies. Nosaltres, moltíssimes gràcies, Enric.
0: A vosaltres.
1: Ens quedem amb aquesta paraula també que has dit, la oueria. Us deixem amb els serveis informatius. Moltes gràcies de part de José Malagón, de la Pamela Martínez, d'un servidor Toni Bravo. Demà més Rubí al dia a partir de les 9 del matí.
2: Adeu!

0: Són les 3 de la matinada.
1: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
2: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí tornarà al seu horari més habitual. Primer partit a jugar diumenge al migdia i com a locals. Reben a la Unió Atlètica Horta i, com sempre, a Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi.
2: A peu de camp. Tots fem esport.
3: Hi ha històries que creuen fronteres. Històries de persones que un dia van arribar a Rubí i que avui formen part de la nostra ciutat. Els nous rubinencs. Escolta'ns tots els dimecres de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Històries que arriben. Persones que sumen.

0: diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat. I never left my side. Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música. Us hi esperem.
1: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
2: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
3: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
4: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
3: La Unió Esportiva Rubí tornarà al seu horari més habitual. Primer partit a jugar diumenge al migdia i com a locals. Reben a la Unió Atlètica Horta i, com sempre, a Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi.
4: A peu de camp. Tots fem esport.
5: Sardanes d'autor. Un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
6: Sardanes d'autor, cada dissabte a 2:15 del matí a Ràdio Rubí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Continguts en xarxa.
2: Cinc i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir, com bé sabeu, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 8 d'octubre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Finaràque, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs en aquest moment destaquem diversos punts amb incidències. Comencem situant al sud del país. L'autopista P7 es troba totalment tallada a l'altura de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant arran d'un incident amb un camió implicat com a conseqüència de les fortes ratxes de vent que s'estan registrant en aquesta zona de Catalunya. També destaquem que els vehicles són desviats cap a l'autovia A7 a l'altura de la sortida 218. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, destaquem que hi ha retencions a la ronda litoral a la B10 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Hi ha un vehicle, un turisme avariat que talla un carril en sentit Trinitat i provoca retencions de gairebé 14 quilòmetres des de l'altura de la zona franca. També destaquem a la C32 a l'altura de Sant Pol de Mar, a la calçada en sentit nord, en sentit Girona. Hi ha dos carrils tallats arran d'un accident entre diversos turismes i acabarem situats a la zona del Vallès, concretament a la BP 1432, a l'Ametlla del Vallès, on se circula a través de pas alternatiu per un turisme que ha voltat. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Fina. Bona tarda. Bé, doncs avui dijous al Connectats parlarem d'urbanitzacions no regularitzades. Ho farem amb l'arquitecte Josep Milà des de Rubí. Continuarem amb reflexions sobre el moviment Escolta amb motiu del 70 aniversari de l'escoltisme al Prat de Llobregat. I acabarem analitzant el fenomen dels clubs de lectura amb Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres de Sant Cugat. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: És el moment de repassar el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Pla Educatiu d'Entorn, que impulsa l'Ajuntament de Terrassa i el Departament d'Educació i que es desenvolupa a la ciutat des de fa 20 anys, ha fet una crida al voluntariat per a tres programes que arrencaran aviat i continuaran durant el curs. El primer és l'Èxit. Una persona voluntària acompanya a cada infant en sessions individualitzades setmanals per despertar l'hàbit de llegir i també de millorar la comprensió. El segon és Català Oral per a Famílies, amb les iniciatives Xerrem Junts i Vincles Òmnium, que són converses en català relaxades i properes per a famílies que volen guanyar confiança en la llengua. I el tercer és Mentoria Socioeducativa, el projecte Mentora. Aquí el voluntariat té un paper de referent i es fan trobades setmanals amb adolescents en risc d'abandonar els estudis durant el pas de l'ESO a la secundària superior. Les persones que estiguin interessades rebran formació prèvia i acompanyament durant el procés. A més, ja poden consultar les crides al voluntariat al web municipal de l'Ajuntament a terrassa.cat i omplir el formulari corresponent.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Sabadell torna a ser un any més el punt de partida de l'òpera que després viatjarà per tota Catalunya. La Fundació Òpera Catalunya ha presentat aquest dimecres al Teatre Principal la seva 39a temporada amb 4 títols, 64 representacions arreu del país i 23 funcions aquí a la ciutat de Sabadell. La temporada arrencarà el 14 d'octubre amb l'Elisir d'Amore i continuarà amb el programa doble de Cavalleria Rusticana i Pagliacci. Al febrer arribarà Cançó d'Amor i de Guerra i el curs es tancarà amb Aida, una temporada que manté, sobretot, la voluntat de fer arribar l'òpera a tothom, tal i com explica el director general de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Lanuza.
3: Podem aconseguir no sols mantenir el que teníem, sinó fer-ho créixer, mantenint, per exemple, l'accessibilitat, mantenint els mateixos preus.
2: La nova temporada també tindrà accent sabadellà.
1: La calçada del costat sud. Els treballs inclouen el ramal d'accés a la rotonda i la connexió amb la calçada nord. L'actuació té com a objectiu millorar la qualitat del ferm i augmentar la seguretat de la circulació. Els vehicles que hagin de creuar la riera hauran d'utilitzar la carretera de Matadepera, continuar per l'avinguda de Béjar i creuar la riera pel pont de Béjar. Des d'allà podran dirigir-se al seu destí. L'avinguda de Portugal és estratègica per al funcionament del polígon industrial nord i per a l'accés a la ciutat. Aquesta intervenció forma part del projecte de millora del paviment en diferents carrers de Terrassa amb una inversió superior als 554.000 euros.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Sabadell es convertirà en una de les seus de referència d'ABB Robotics amb la construcció d'un nou centre tecnològic i d'operacions a Can Guiart, al polígon de Sant Pau de Riusec. El projecte presentat per la companyia Sant Quirze del Vallès preveu aixecar un edifici d'uns 15.000 metres quadrats i posar-lo en funcionament l'any 2028. El nou equipament concentrarà a la ciutat les operacions d'ABB Robotics per a Espanya i Portugal i reunirà equips d'enginyeria, visió artificial, programari i robots mòbils autònoms. El centre desenvoluparà també solucions destinades a sectors com l'automoció, la logística, l'electrònica i els béns de consum. Una de les àrees destacades serà la visió artificial impulsada per la pròpia intel·ligència artificial. El projecte també inclou laboratoris, un centre de formació, un espai d'experiència per a clients, un showroom tecnològic i zones per desenvolupar i muntar solucions robòtiques.
0: Gràcies, Pol. I a Badalona avui que és notícia. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Badalona iniciarà la setmana vinent, a través de l'empresa municipal Engestur, la construcció de la primera promoció pública de pisos al barri de la Pau. Seran 16 habitatges en règim de venda amb preus que oscil·laran entre els 200.000 i els 240.000 euros. Les persones interessades es podran inscriure a partir de dilluns al web habitatgebadalona2027.cat. La promoció de pisos de protecció oficial, ubicada al carrer List 77, consta de 16 habitatges de 2 i 3 habitacions d'entre 70 i 100 metres quadrats. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que amb aquestes actuacions prioritàries pel govern municipal resolen el problema d'accés a l'habitatge que es viu a la ciutat.
5: El problema de l'habitatge no es resol ni pintant pancartes, ni fent manifestacions, ni duent a terme accions que no passen de les paraules. Les polítiques d'habitatge reals són les que jo tinc darrere meu, les que estem fent i feia 20 anys que no es feien a la ciutat de Badalona. I aquest és el millor dels exemples de com treballem i de qui de debò afronta el problema de l'habitatge amb realisme.
4: Seguidament s'iniciarà una segona promoció pública construïda també per en Gestur al carrer de Richard Strauss, al barri de la Salut.
0: Gràcies, Martí. Seguim a Litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Centre Espai Cultural ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental, que es commemora dissabte. La jornada ha posat el focus en com el benestar es nodreix dels vincles i dels sentiments de comunitat. Ha estat a través d'una conversa amb la periodista Txell Feixas, que hi ha narrat casos concrets que s'ha trobat en les seves cobertures a l'Orient Mitjà, com el de la palestina Manal Tamimi.
7: Jo estic connectada a la meva casa, a Nabi Saleh, que és el meu poble de Cisjordània ocupada, però estic connectada als meus veïns, i si els meus veïns necessiten a ser defensats pel poblat, doncs ho farem, no? I per mi era com per començar una primera foto, no?, d'aquest nosaltres, no?, de tot un poble agafat de les mans per protegir els seus davant d'atacs externs, no?
6: La jornada també ha comptat amb una taula rodona que ha servit per exemplificar l'objectiu de la pròpia jornada. 5 persones de diferents àmbits que han explicat en primera persona la seva experiència sobre la importància que té per elles la comunitat.
0: Continuem, gràcies Lluís. Continuem ara per Castellà del Vallès. Oriol Ferran, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. La formació d'esquerres de Castellà del Vallès, Poble Viu, denuncia les càrregues policials en la protesta per l'habitatge. El grup antifeixista expressa la seva solidaritat amb les persones mobilitzades i amb les castellarenques que participen en l'acampada pel dret a l'habitatge de Barcelona i carrega també contra la Conselleria d'Interior. Des de Poble Viu consideren que la resposta a la crisi de l'habitatge mai pot ser la violència policial, sinó que ha de ser política. Segons apunta la formació en una nota de premsa, les imatges que els han fet arribar castellarenques que participen en l'acampada són especialment colpidores. Des de Poble Viu remarquen que no es pot normalitzar que persones que es mobilitzen per defensar un dret bàsic siguin objecte de càrregues policials. Poble Viu apunta també que cal assenyalar la responsabilitat política i carreguen durament contra la gestió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
0: Gràcies, Oriol. Acabarem avui amb la crònica que ens arriba des de Rubí, Mariona Jerez. Bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. A Rubí, En Comú Podem i la Sala News Català han obert la quarta convocatòria del concurs d'art literari Vivències de Dona, amb motiu del 8 de març. Novament, la iniciativa s'adreça a dones a partir de 16 anys que vulguin expressar experiències i sentiments a través de l'escriptura. Les autores poden presentar poemes, cançons, contes, relats o qualsevol altre gènere literari tant en català com en castellà. El nexe comú serà, com sempre, que es tractin de vivències de dona. Andrea Pablos, membre de la Junta de la Sala News Català, explica alguns dels temes recurrents en les edicions anteriors.
10: El que és la maternitat, des de l'acompanyament als pares quan es fa bé, quan es fan grans, el Tetris de la conciliació, problemes laborals, el tema de com és el diagnòstic, aquest diagnòstic tan llarg en les dones, ja sabem, no?, el que és el tema estructural de la sanitat, no?, que a vegades pel tema de gènere triguem tant en fer un diagnòstic quan es tracta de determinades malalties relacionades amb les dones.
9: Cada participant pot lliurar un sol text amb una extensió màxima de 2.000 paraules o de 64 versos en el cas de poesia. El termini per presentar les obres acaba el 15 de febrer.
11: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Toca del cap de setmana, un cap de setmana on a Castellà precisament se celebren aquestes jornades europees de patrimoni arreu del territori també, però a Castellà ja fa anys que organitza l'entitat Centre d'Estudis Castellà, l'Arxiu d'Història. Enguany s'ha previst un itinerari guiat que es durà a terme els dies 10 en doble sessió i l'11 al matí. Es recorrerà el poble per conèixer algunes de les fotografies del fons Ramon Llinares. Unes imatges que s'han fet en gran format i que s'han col·locat sempre que ha estat possible al lloc mateix on havien estat preses. La Marina Antúnez en parla amb el president del Centre d'Estudis, Llorenç Genescà. Molt bona tarda, Marina.
1: Bona tarda. Ara és moment de parlar de patrimoni i de fer-ho per tornar a recuperar aquestes jornades europees de patrimoni que se celebren doncs, cada any i que aquí a Castellà també organitza des de ja fa força temps el Centre d'Estudis Castellà Arxiu d'Història. Aquesta vegada tindrà lloc els dies 10 i 11 d'octubre, dissabte i diumenge. Dissabte amb doble sessió, ara en parlarem, i diumenge amb una sessió matinal. Avui hem convidat el president del Centre d'Estudis Castellà, el Llorenç Genescà. Bona tarda.
2: Bona tarda, Marina.
1: Per fer-nos 5 cèntims doncs, d'aquesta proposta que enguany s'emmarca o té a veure amb un fotògraf castellarenc, ja desaparegut, no?, amb aquesta col·laboració que feu amb l'arxiu Ramon Llinares, però de tot plegat explica'ns, endreça'ns una miqueta la temàtica d'aquest any de les Jornades Europees de Patrimoni.
2: Bueno, sempre... Bona tarda. Bon dia tot el dia, que diuen, oi?
1: Sí.
2: És una mica una feinada cada any a l'organitzar, com bé saps, les jornades de patrimoni europees, europees de patrimoni, buscar una mica un leitmotiv diferent, elements diferents, que evidentment n'hi ha, però en aquest cas vam tenir, com sempre, les coses que passen en un moment donat, és interessant doncs, aprofitar-les, i en aquest cas doncs sabíem que hi havia l'arxiu Ramon Llinares i l'Ajuntament de Castellà que estaven treballant en aquest cas amb una exposició de carrer, que suposo que els oients de Castellà i els que no sou de Castellà us convido enormement a veure doncs a partir de la Festa Major el cap de setmana de l'11, 12, 13 de setembre. Els castellarencs, els castellarenques que es van poder veure apareix a l'espai públic un seguit de 14, ara ja 15 fotografies, perquè en faltava una que va trigar un palet més a ser instal·lada. 15 fotografies que conformen un itinerari urbà, que són 15 fotografies del fons fotogràfic del Ramon Llinares Humbert i col·locades pràcticament totes, en excepció d'una, col·locades al lloc on aquesta fotografia aproximadament, a vegades amb més aproximació, a vegades amb una mica menys, però al lloc on s'havia pres la fotografia, fotografies fetes totes entre els anys 60 i començaments dels 70, n'hi ha alguna, la majoria són de la dècada dels 60. Amb la qual cosa no, tenim dos elements que una la deixarem de banda i la deixarem per més endavant, perquè això ja serà feina de l'arxiu Ramon Llinares i de l'Ajuntament, que és el donar a conèixer la vàlua com a fotògraf de Ramon Llinares, que hi ha altres accions que ja aniran
1: sí, no?
2: apareixent.
1: Que de moment encara no
2: nosaltres,
1: desvalem. Però...
2: Nosaltres no ens pertoca parlar de la qualitat fotogràfica, no és la feina que ha de fer el centre d'estudis, hi ha experts en art que se n'han de cuidar d'això, però el que sí ens interessava era aquest doble vessant d'una banda... Una, descobrir un patrimoni fotogràfic que forma part, moltes vegades entenem el patrimoni com a pedra, i el patrimoni va molt més enllà, parlem de fa molts anys, de patrimoni immaterial, parlem de patrimoni de caire artístic, humà, etc etc. I per tant, en aquest cas, la fotografia també forma part d'aquest patrimoni del nostre municipi, un patrimoni, a més, que era molt desconegut, perquè aquest fons fotogràfic doncs, es coneix molt poc, un fons fotogràfic és enorme, però que a més el que fa és documentar el castellà d'aquell moment, amb la qual cosa també hi ha un interès per part nostra que és documentar des d'espais, tradicions, personatges, festes, elements patrimonials que avui en dia han desaparegut i que en Ramon va captar amb les seves fotografies. Llavors el que farem serà precisament amb aquestes tres sessions, de moment tres sessions, no estan plenes encara, hi ha encara places disponibles, hem fet grups molt grans, s'ha de dir, grups de 40 persones, que esperem que no siguin 40 persones, perquè a vegades 40 persones és una mica complexa de moure, però no estan plens, encara hi ha opció, i si aquests grups s'omplissin encara hi hauria possibilitat de fer algun altre torn, però de fer una mica, segurament no es podran fer totes les fotografies, perquè això seria una caminada de 3 hores, clar. I una caminada de 3 hores potser és una mica complicat, estalviarem alguns elements, alguns punts que queden una mica més distants en el recorregut, però sí que és cert que comencem des de l'espai Tolrà, que és el punt de partida.
1: On ja hi ha una fotografia.
2: On ja hi ha la primera de les fotografies, en aquest cas concret, una fotografia d'un campament gitano dels anys 60, cosa que era molt habitual en el seu moment, i allà precisament parlarem de la vida dels gitanos del moment i d'altres elements de la vida gitana. I aprofitarem seguir aquest recorregut, doncs les fotografies serviran per explicar històries de castellà, històries de país, però sobretot històries de castellà.
1: Històries del castellà contemporani, no?
2: Històries del castellà 60. Contemporani, certament, però històries ja desaparegudes. Una, per mi, juntament amb altres persones, però per mi la fotografia més espectacular i una de les que té... No, la que té les dimensions juntament amb una altra més grans, que són 3 metres per 3 metres, està instal·lada just a l'aparcament que hi ha al davant de l'escola Bonavista, sota el carrer del Forn del Raig, i és una fotografia precisament d'un treballador empenyent una vagoneta en el Forn del Raig. El Forn del Raig és un element de la història contemporània de castellà que avui en dia no existeix. I que té la seva història, va tenir el seu funcionament i després va tenir altres utilitzacions derivades. Per exemple, va ser un lloc on a partir dels anys mitjans dels 50, quan arriba la primera migració, especialment de la Higuera d'Arjona, de la província de Jaén, diverses famílies s'instal·len a malviure al Forn del Raig amb barraques. Molts pintors de castellà han utilitzat la vista des del Forn del Raig o a la vora del Forn del Raig per retratar castellà des de la falda del Puig de la Creu en direcció avall, no? Per tant, serà un element, són elements contemporanis, com bé tu dius, són elements, no hi ha elements que ens parlin de coses extraordinàries, n'hi ha, eh? Hi ha una fotografia de la masia de Can Casamada, de l'entrada de la masia de Can Casamada, situada just al començament del camí de Can Casamada, a la Ronda, que la cantonada just amb les piscines, amb les noves piscines de Colobrers. Per tant, podríem parlar, doncs, des del segle XIII, que es té notícia de la masia de Can Casamada, però la majoria d'aquestes fotografies ens parlen d'elements molt més contemporanis, però són elements o que han desaparegut o elements que han canviat. A banda de poder gaudir també una mica de la pròpia fotografia i d'una passejada que esperem que el bon temps ens hi acompanyi.
1: Sí, no? Encara falten dies, acompanyarà de ben segur. Ara que deies que no recorreu molts quilòmetres, però si sortiu de l'espai Tolrà i aneu a parar a la Font del Raig, déu-n'hi duret. Quanta estona preveieu de sortida?
2: 2 hores i mitja, segur.
1: També és cert que serà amb tranquil·litat, eh?
2: Sí, amb tranquil·litat. Tot serà pujada des de l'espai Tolrà. Ens anirem després cap a la plaça Catalunya i després ja enfilarem més la part al voltant de la plaça Major, plaça El Mirador, Cal Alberola, i pujar fins a la foto a la fotografia del Forn del Raig, per després baixar pel carrer Sant Llorenç i l'església i baixar fins al Calisso i les piscines, que seria aproximadament allà on acabarem. Sí, no podrem estar un quart d'hora cada fotografia, perquè si no, evidentment,
1: no
2: les farem totes. Eh? Però sí que es tracta una mica de fer aquest visionat del conjunt, o de bona part del conjunt, i les que quedin per veure, la gent tindrà la possibilitat, és a dir, aquests elements en el casc urbà, si es preveu que es mantindran durant... almenys si continuen en bon estat, que esperem que sí, doncs fins que...
1: Com a mínim el material, no?, és sofert per suportar, doncs, pluja i sol i tot
2: i
1: el que
2: faci falta. I el que faci falta, està encollat amb molta energia. A més, la majoria estan situades a una certa alçada, també, amb parets, totes elles públiques, però una certa alçada que també, doncs, això les fa... Doncs, les manté una mica més protegides.
1: Sí, la salvaguarda també d'actes, podríem dir, vandàlics o similars.
2: Per tant, la gent també, a tots els que vindran, els hi donarem el fulletó on hi ha referència a totes les fotografies. Hi ha un QR que acompanyarà les fotografies, que porta un espai de la pàgina web municipal on s'explica també, o hi ha informació al respecte de cada una d'aquestes fotografies, i la possibilitat, doncs, i la ubicació en un mapa, i la possibilitat, doncs, que tu mateix vagis resseguint aquest itinerari sense la necessitat tampoc de que algú t'expliqui res o t'acompanyi.
1: Dèiem, s'organitzen 3 sessions, expliquem a quina hora i què ha de fer la gent que vulgui apuntar-s'hi.
2: La gent que s'hi vulgui apuntar, el que ha de fer, com sempre repeteixo, malgrat que a vegades ens descuidem de dir-ho, o malgrat a vegades no pugui aparèixer o el que sigui, sempre que des del centre d'estudis fem una activitat, una ruta, un tomb per la història, o les jornades de patrimoni, o una visita, sempre hi ha inscripció. Com es fa aquesta inscripció? Aquesta inscripció es fa anant a la pàgina web del centre d'estudis, d'acord? Centre d'estudis castellà.cat, entreu allà, veureu que hi ha l'apartat de les jornades, entreu en allà i just a quan entreu a les jornades de patrimoni veureu el cartell i una mica avall teniu 4 lligams per anar a un formulari, trieu que corresponen als dies que farem l'activitat, dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre, el dissabte 10 a les 10 del matí i el dissabte 10 també a les 5:45 de la tarda i el diumenge, de moment, a les 10 del matí. Entreu en allà i us demanarà que poseu el nom, el cognom, el telèfon i un correu electrònic. No rebreu, també una cosa que ens pregunta moltíssima gent, no he rebut cap resposta de confirmació. No som tan sofisticats encara, no tenim... No és una pàgina de compra d'entrades que et dona el comprovant de la teva compra. Quedeu en una llista i si no us diem res és que tranquils que esteu inscrits. Si us inquieta alguna cosa, si us preocupa, escriviu un correu i us respondrem en el vostre correu si ens escriviu al centre d'estudis, d'acord? En aquests moments, et repeteixo, encara queden places, d'acord?
1: Són places gratuïtes?
2: Són places gratuïtes. Els tombs per la història en general són gratuïts sempre pels nostres socis, però són de pagament per aquelles persones que no són sòcies, excepte 2 activitats. Una és la... 3, de fet. La de Festa Major, el tom que fem per Festa Major, les jornades europees de patrimoni, que com que l'Ajuntament també hi col·labora, doncs són gratuïtes per tothom, i el tom que fem sempre per Castellà Vell, que aquest també és gratuït. La resta sí que són de pagament, excepte si sou socis, i aprofito també, com sempre, per fer una campanya de socis. Si us voleu fer socis del centre d'estudis, no heu de fer res més que escriure'ns un correu. Són 25 euros l'any, i amb això que teniu, doncs, la possibilitat de venir gratuïtament a tots els toms per la història que fem des del setembre fins al juny, un cop al mes, i de rebre a més la informació abans, una setmana abans que la resta de la població, amb la qual cosa sempre els socis tenen preferència per inscriure's o per participar de les nostres activitats, i a més de rebre gratuïtament a casa la revista Plaça Vella, que és la revista que surt un cop l'any, editada, escrita, pensada i reflexionada pel centre d'estudis, que aquest any comptarà amb una novetat, que és que refem tota l'edició de la Plaça Vella i tindrà una forma completament
1: nova. Un disseny actualitzat, més de...
2: Actualitzat totalment, té molt poc... És a dir, busca veure en les fonts de les primeres places velles, però canvia molt. Sí, canvia molt, esperem que per bé, que és el que l'objectiu que teníem. Era una revista un pèl feixuga, també fins ara, feixugota de llegir per la gent. Tenim molta gent gran com a socis, gent que s'interessa per la història i que ens manifestava una mica una certa dificultat, i és cert que era una edició una mica un pèl monòtona de l'hora de llegir.
1: Sí, sí, que al final és renovar-se o morir, i per, no? Per arribar més bé a la població.
2: El paper imprès ja sabem que és important això, que revisqui, perquè si no desapareixerà.
1: Molt bé, doncs Llorenç Genescà, el president del Centre d'Estudis de Castellà, que ens ha vingut a parlar de les Jornades Europees de Patrimoni que tenen lloc els propers dies 10. 11 d'octubre aquest any. Ja ho sabeu, ja us ho ha dit, que us podeu inscriure, no us ho perdeu, perquè valdran molt la pena. Llorenç, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu, que vagi molt bé.

0: I què us sembla si és que teniu pensat anar al cinema aquest cap de setmana llarg, doncs a conèixer quines són les novetats? Com sempre, consultem els nostres experts, Jordi Guillem i Sergi Estapé. Bona tarda.
1: Bona tarda, tornem amb el cinema aquí al Connectats, com cada divendres, i com sempre ho fem amb el Jordi Guillem, que és un periodista de Diari de Terrassa, però també és un reconegut cinèfil aquí a la ciutat.
2: Bon dia.

0: Doncs farem l'habitual repàs a 5 de les pel·lícules que ha triat el mateix Jordi sobre les que s'estrenen avui, que déu-n'hi-do, aquesta setmana anem granadets i després parlarem del Festival de Sitges, que ja va començar ahir, però no parlarem en si de les pel·lícules i tal, sinó que avui el Jordi, que és un expert en aquest festival i ha anat molts anys, ens explicarà cosetes, intríngulis, coses que ha viscut i una mica, perdona'ns, una mica posar llum a la foscor, que diria aquell. Jordi, comencem amb una pel·lícula, un thriller fet aquí a Espanya. Em sembla que és, bueno, més aviat està a Espanya, però està
1: basca,
0: a Escadi,
1: una pel·li basca, sí.
0: Que es diu Les ciegas hormigas. Què m'expliques?
1: És una pel·li dirigida per Igor Legarreta, basada en la novel·la de Ramiro Pinilla i protagonitzada per actors bascos com, per exemple, Urko Lazabal, Itziar Ituño o Miren Gazteniaga. Està ambientada a Biscaia el 1930. Apareix un vaixell després d'un temporal, un vaixell anglès que porta tonelades de carbó a dins. Uh-huh. I durant la nit els veïns del poble d'Algorta aniran a la costa, aviam què fan amb aquest or negre. Al final hi ha un personatge, el Sabas Jauregui, que decideix emportar portar-se'l per tenir carbó durant tot l'hivern. La seva dona creu que això serà un mal presagi i aviam què passarà amb aquest robatori de carbó. És una pel·li que es va presentar al Festival de Locarno i que ha tingut força bones crítiques.
0: Doncs no sé què et sembla, però el millor que podem fer és escoltar-la, un tastet d'aquesta Les ciegas hormigas.
1: Vinga.
2: Es una locura ir a por carbón con este temporal.
3: Tú no sabes lo que es pasar tanto frío a mi edad. Se siente la muerte en los huesos.
4: Hay que coger cuanto podamos antes de que lleguen los carabineros. Porque esta noche todo el pueblo irá por carbón.
5: ¿A dónde vas?
0: Doncs aquesta, Les ciegas hormigas, sobre aquesta història d'aquest vaixell amb carbó que apareix a una costa de Biscaia. Ens anem als Estats Units per la quota de terror que es diu La otra madre, que es veu que després de Frankenstein i L'exorcista després ve aquesta pel·lícula com a les millors de la història.
1: No, bona pel·li, dirigida per Rob Savage, un habitual del gènere, i protagonitzada per l'arxiconeguda Jessica Chastain amb Jay Duplass i ara ve l'Olivia Clarke, que debuta fent el paper d'aquesta nena de 8 anys que viu en una llar on hi ha certa tensió perquè el matrimoni té problemes, diguéssim, discussions, i la nena veu que es trastorna la seva vida quan descobreix una presència malèvola que surt del seu armari i li pregunta, puc entrar al teu cor? La Bella, que és el nom de la protagonista, diu que no, però la seva altra mare, la otra mamá del títol, Other Mommy, es va manifestant cada cop més. Si mireu el tràiler, és absolutament esfereïdor.
0: Sí, sí.
1: I, en fi, veurem aquesta pel·li basada en una novel·la, també. Avui en tenim 3 de les 5 basades en novel·les, en aquest cas de Josh Malerman, Other Mommy.
0: No,
1: l'he llegit. I, en fi, veurem, sobretot l'atractiu està en veure Jessica Chastain.
0: I tant. I una presència de...
1: I una presència demoníaca que fa
0: que
1: no mare.
0: És nou, això, eh? Bueno. Molt bé, doncs vinga, va, passem pàgina d'aquest subgènere lamentable i ens anem amb una seqüela, un drama fet als Estats Units, que seria una mica la seqüela de La red social, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: En aquest cas, El precio de la red.
1: Sí, aquí s'ha dit El precio de la red, en anglès de Social Reckoning, no és ben bé el mateix, però en fi, va per aquí.
0: Sí.
1: És una pel·li dirigida per el conegut Aaron Sorkin, amb guió d'ell mateix i de Jeff Orbitz, que el mateix Jeff Orbitz és un dels protagonistes d'aquesta història, perquè és el...
0: El senyor dels xiclets, no?
1: No, és el periodista, el reporter del Wall Street Journal, que va començar aquest perillós viatge de destapar els secrets més amagats de Facebook. Uh-huh. Ho va fer juntament amb Frances Haugen, el personatge que interpreta Mickey Madison, la protagonista de Nora, entre d'altres, i el periodista l'interpreta, que és alhora co-guionista, l'interpreta Jeremy Allen White, el famós cuiner de la sèrie de televisió de Beer, i també hi surt Jeremy Strong, un actor prou conegut també a través de sèries, i doncs això, és una mica la peça complementària de La red social, la pel·li de fa ja més de 20 anys, que explica, doncs, allà explicava com es va formar Facebook, i aquí és com aquestes demandes que hi ha contra Facebook, doncs perquè l'acusen de tenir efectes nocius sobre els adolescents especialment, i fer proliferar la desinformació, etc. Si us interessa Facebook doncs...
0: Tu tens Facebook?
1: Sí, però hi entro molt poc.
0: Ha caigut una mica en decliu, no?
1: Sí, tot aquí hi ha alguns països, a França, per exemple, que Facebook és la principal xarxa.
0: És curiós,
1: fins i tot
0: sí,
1: per informar-se.
0: Sembla que Instagram...
1: Aquí Instagram passaria per davant i Twitter encara
0: TikTok
1: X.
0: I aquesta.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs el que podem fer, doncs, com sempre, és escoltar una miqueta de El precio de la red.
6: Oye, antes de seguir, quiero dejar clara una cosa.
7: Vale.
6: Me da que tú no eres fan de Facebook. Pero yo sí. Estoy aquí para ayudar a Facebook, no para hacerle daño, ¿vale?
7: Tú me mandaste un mensaje. ¿De quién querías hablar?
8: El presidente abre la sesión. Leerá su alegato inicial.
0: Doncs aquesta pel·lícula sobre la xarxa Facebook ens dona pas a anar cap a Anglaterra. Ara ja marxem definitivament dels Estats Units i ens parem a Gran Bretanya més aviat per saber cosetes d'un documental que es diu NASA, N-A-Z-A.
1: Sí, NASA és la paraula que utilitza l'exèrcit israelià per denominar les víctimes civils com a danys col·laterals, d'aquí ve el títol. És un documental del mateix equip de No Man's Land, produït pel cineasta Jonathan Glazer i el seu productor James Wilson, els dos responsables d'aquella pel·li sobre l'Holocaust que es diu La Zona d'Interès, i és una pel·li

0: Anem al continent americà, per aquest cop per quedar-nos a Mèxic, d'on sabrem cosetes d'un drama, em sembla que també transcorre per Barcelona, que es diu Ceniza en la Boca.
1: Sí, està basada en la novel·la de Brenda Navarro, és un... No, crec que no és el debut, però és una de les primeres pel·lis del cineasta, de l'actor mexicà Diego Luna, que en aquest cas s'ha posat rere la càmera, i en aquest Ceniza en la Boca ens explica la història de la Lucila, que viatja amb el seu germà Diego des de Mèxic per retrobar-se amb la seva mare a Madrid, que porta 8 anys treballant il·legalment a la capital espanyola, i a partir d'aquí, doncs, com sempre passa en aquestes pel·lis de drama social d'immigració, descobriran que la realitat que s'imaginaven a Europa no és la mateixa que es troben.
0: Tot i que el trailer, ara l'escoltarem, fa menció a Barcelona, per això comentava que pensava que anaven a Barcelona. Escoltem, doncs, una miqueta d'aquest Ceniza en la Boca.
1: Molt bé.
2: No vienes a Barcelona porque no quieres. Donde caben una, caben dos.
3: Sabes que no me puedo ir.
4: No, a la policía, ¿por qué? No hace falta. Yo estoy yendo para allá.
5: Doña Claudia, ¿le puedo llevar a Nico?
6: Mi mamá trabaja todo el día.
7: No vamos a permitir que siga pegando a sus compañeros, ¿vale?
8: No vuelvas a dejar a mi hijo con nadie sin avisarme antes. ¿Te quedó claro?
9: ¿Tú qué querías que no me iba a enterar o qué?
10: ¡Ay, dale conmigo, carajo!
9: Yo, que me ayude.
10: Que te ayude.
9: Quiero.
0: Sí. Doncs aquest drama, aquesta història d'aquesta noia, doncs, que amb el seu germà van a buscar la mare i es troben el que es troben. Aquest Ceniza en la Boca. També s'estrena aquest cap de setmana Queen Budapest, el concert de la mítica banda britànica. Recen por mí, la història de Francisco, un documental fet al Vaticà.
1: Que, del papa Francesc.
0: Òbviament, sembla que va del papa Francesc, no de Pius XI, sinó d'ell. L'àrbol muy lejano, eh? No és
1: dos
0: que
1: muy,
0: jo,
1: sí.
0: Jo el repeteixi, sinó que és l'àrbol muy lejano, una d'aventures feta a Gran Bretanya, una pel·lícula que al Jordi li agradarà molt, Doraemon, aventures en el mundo de l'arte, una d'animació del Japó, Su propio infierno, un thriller fet a Dinamarca, Escape Room 2, una pel·lícula, una comèdia feta aquí.
1: Com Joel Joan?
0: L'altre dia vaig anar un tros de la U.
1: La van fer per TV3,
0: sí,
1: em penso.
0: Tampoc em va apassionar gaire. La vida d'una mujer, un drama fet a França, Mascotes al rescate, animació també feta a França, La deriva, un drama fet a Taiwan, i Perla, un drama fet a Puerto Rico, dos cinemes, Taiwan i Puerto Rico, que no n'acostumem a parlar gaire. Doncs ahir, dijous, dia 8...
1: es va estrenar la 59a edició del Festival Internacional de Cinema de Catalunya, conegut també com a Sitges.
0: Festival de Sitges acaba el 18 d'octubre i m'ha fet molta gràcia perquè, a part de que fan una sèrie d'homenatges, per exemple, a Peter Jackson, li fan un homenatge a Bàrbara Rey. Escolta, com és?
1: Ah, sí? No ho sabia, mira.
0: A Bàrbara Rey, però per què? Per la presumpta afer amb el senyor Joan Carles?
1: No crec que sigui per això, deu haver fet alguna pel·li. Hi ha d'altres presències.
0: Presumpta,
1: sempre. Sí. Hi ha d'altres presències. Deixa'm dir ràpidament unes quantes. Rick Baker, Peter Jackson, Michael Ironside.
0: Peter Jackson ja l'havia dit jo, eh?
1: Danny DeVito, és que no. Mark Lester, Alejandro Amenábar, Eduardo Noriega, Chou Gras-Moretz, Casey Affleck i Takashi Miike, que és un habitual del festival, a banda de Kevin Bacon. Atenció.
0: Molt bé, dona'ls-hi records. Escolta'm una cosa, va, tu no sé si tens quantificat quantes vegades has estat al...
1: Sí, mira, la primera va ser l'any 93 i des de llavors he estat a totes, menys a les 9 anteriors. Per tant, si fem números, unes 28 vegades.
0: Se pot considerar, doncs, un expert,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Què tal? És a dir, jo suposo que des del 93 que comences fins a l'última que has estat... una evolució, no? Vull dir, no cal dir és un festival consolidat. Òbviament que és un festival consolidat.
1: Sí, en quant a qualitat, sí. L'evolució, per exemple, l'època d'Àlex Gorina com a director es va obrir altres gèneres, en altres seccions paral·leles, però jo recordo haver vist Sleepless in Seattle, la pel·li de Meg Ryan i Tom Hanks allà amb una premiere. Ara és fantàstic, i el que s'ha vist en l'evolució del temps en els últims anys és que cada cop hi ha més pel·lícules, és a dir, sempre diem que és impossible abarcar-ho tot, ja gairebé és impossible abarcar la secció oficial, que són gairebé uns 30 títols, i si contem les altres, crec que l'any passat ho vaig comptar, sortien 280 pel·lícules repartides en 4 o 5 sales. Aquest any al Retiro encara estan fent obres i fins la temporada vinent no s'obrirà. L'Auditori, el Prado, en fi, és una sessió inabastable, i el màxim que he fet són 7, el meu rècord són 7 pel·lícules.
0: En un dia?
1: En un dia, sí, que vaig acabar amb aquesta magnífica...
0: Vas acabar així com estàs ara, no?
1: Sí, vaig acabar tocat. Que es diu Les Enfants du Marais, la pel·lícula de Jacques Becker, La fortuna de vivir, que és una de les meravelles que he vist allà, i a banda d'això, una altra meravella és Jean Lapucelle, la pel·lícula de Jacques Rivette, 6 hores. Ens van anunciar a l'entrada que no estava subtitulada la pel·lícula.
0: Però paràvem per anar al lavabo, no?
1: Sí, vam parar per anar... Recordo perfectament que va començar, va ser el cinema Prado, i va començar a les 9 del matí, vam parar a les 12 per anar al lavabo, però literalment 3 minuts, i va continuar

0: pel·li a les 12 fins a les 3. A les 3
1: pel·li, vam
0: sortir. Sí.
1: Però, bueno, de tota forma, si no estava subtitulat el francès el domingo...
0: Sí, però s'escapen moltes coses.
1: Clar, és obvi que s'escapen. Però va, explica'm anècdotes. Suposo que has pogut saludar allà, conocido y saludó.
0: Vaig saludar la Judy Foster, que presentava una pel·li que es diu, igual l'heu vist, es diu Plan de Vuelo Desaparecida.
1: Sí, l'he vist. Tampoc és la millor pel·lícula de la Judy Foster.
0: No, però està entretinguda. Li vaig fer un Gimme Five, allò, passant pel passadís.
1: Bueno, però ja està bé.
0: George Romero, per exemple, que va venir a presentar la noche... presentar un passi especial de la Noche de los Muertos Vivientes, i va fer un col·loqui posterior molt interessant sobre el cinema del subgènere de zombies i tal. Nicolas Cage, aquest el vam veure passar, també Antonio Banderas, Celsa Pataki, Quentin Tarantino, que és potser el que ha vingut més vegades, ha vingut tres vegades, crec. Una d'elles a presentar Kill Bill, que no va concursar al festival, però va venir a presentar la peli. Recordo especialment les estrenes de Rec, per exemple, amb Jaume Balagueró, Paco Plaza...
1: Va ser tot un impacte.
0: Sí, va ser una cosa potent. Henry Thomas, el nen d'ET, que va venir, va fer molta gràcia, molts assistents a la roda de premsa li portaven fotos d'ET
1: per firmar,
0: i ell es va negar, va dir que no firmava, no sé si té algun problema amb la peli, igual, la peli que el va donar a conèixer.
1: I alguna anècdota, això que digui, recordis així...
0: Sí, mira, per exemple, crec que va ser la primera edició l'any 93, quan un cineasta de l'Hospitalet que es diu Òscar Aibar va presentar un western apocalíptic que es diu Atolladero. El protagonista era Iggy Pop, el conegut músic, i a l'equip, durant la roda de premsa, quan encara no es feien el Melià sinó que es feien a baix al costat del Retiro, hi havia un personatge molt semblant a Oscar Aibar, però que no ho era. Era un tècnic de la pel·lícula, un senyor amb els cabells llargs i tal, i una periodista, que sempre ho comentem, quan el va veure va aixecar la mà per preguntar i va dir, esta és per a Iggy, i no era Iggy.
1: No,
0: però bueno.
1: Va, escolta'm una cosa, tenint en compte que l'has protagonitzat personalment aquest últim tram, sempre acabem una cançó, t'he demanat, tria una cançó, Jordi, que et recordi les teves estades...
0: Deixa'm dir, perdona, que m'he deixat una batalleta.
1: Ja hi som, ja pleguem tard.
0: Vam sopar una vegada al costat, a la taula del costat, teníem sopant a Freddy Krueger.
1: Jo una vegada estava al costat dels Mojinos Escocia.
0: Ah, veus?
1: Sopant, veus? Vull dir que...
0: Robert Englund és un impacte, superclar, el senyor no el van deixar menjar, estava tota l'estona firmant coses.
1: Va, quina cançó marxem, va.
0: Mira, com he dit, una de les pel·lis que més m'apassiona és la primera, l'experiència viscuda a la sala, amb aquella sala enorme, amb aquella pantalla, a veure Kill Bill, la primera de les dues parts, que ara han fet una pel·li que està tota sencera amb les dues i escenes noves, i doncs això, la Kill Bill, em quedo amb aquesta cançó de Nancy Sinatra.
1: Que es diu Bang Bang, Bang My Bang. Baby Shoot Me Down.
0: Exacte. Absolutament atmosfèrica, amb Uma Thurman en aquella carretera, aquell cotxe, en fi.
1: Kill Bill
0: meravellosa.
1: 1 de l'any 2003 de, com deies, Quentin Tarantino. Jordi, va, aviam si la setmana vinent, si no tenim res, podem continuar parlant, perquè encara...
0: Sí, el festival s'acabarà el diumenge vinent.
1: Quatre cosetes. Moltes gràcies. Tornem la setmana vinent.
0: Que vagi bé, bon cinema.

0: moment també, abans de marxar, de repassar totes aquelles propostes que us fem des dels diferents municipis del Connectats. I comencem amb les propostes de Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
1: Bona tarda a Terrassa. Dissabte, a les 10 de la nit, la banda terrassenca Eva Dirce celebra el llançament del seu primer disc, Vivir Lento, a la sala Rasa 64. I diumenge, a 1:15, i també amb una segona funció a les 6 de la tarda, el gran show del Rei León, un muntatge que reuneix a 22 artistes a la FAC.
0: Gràcies, Sergi. Què destaca a l'agenda per aquest cap de setmana de Sabadell? Pol Peiró, bona tarda.
2: Si us quedeu a Sabadell, aquí hi van algunes propostes culturals per gaudir aquest cap de setmana sense sortir de la ciutat. Comencem pel teatre. Aquest diumenge el Teatre Sant Vicenç ofereix una doble sessió de Jerónimo Stilton a les 11 del matí i a les 6 de la tarda. L'espectacle, pensat pel públic familiar, permet acompanyar el popular ratolí periodista en una nova aventura sobre l'escenari. L'obra es podrà veure cada diumenge al Teatre Sant Vicenç fins al 9 de novembre. Aquest diumenge també, a les 11 del matí, hi haurà el taller Diumenge La Granja en Família, una proposta que permetrà conèixer de prop els animals de la granja tradicional. Els participants podran tocar-los i alimentar-los acompanyats d'un guia per descobrir les principals característiques. Es podrà entrar en contacte amb l'euga, el ruc, les ovelles i cabres, els porcs, els conills, els ànecs i també les gallines. I acabem amb una proposta pels amants de l'astronomia. Sabadell acull aquest cap de setmana un congrés que convertirà la ciutat en un punt de trobada d'aficionats i professionals d'aquesta disciplina.
0: Gràcies, Pol. Anem a conèixer quina és la proposta que ens arriba des de Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, nou, Carme. Aquí a Badalona us recomanem dues propostes. Dissabte us proposem una visita guiada al refugi antiaeri de la Torre Valldovina, un espai museïtzat per apropar els visitants als temps de la Guerra Civil i, en concret, de la guerra a Gramenet del Besòs. I de cara a diumenge, a les 7 i dilluns 12 d'octubre, també festiu, a les 6, arriba una nova obra de la dramàtica del Círcul. Es tracta de la Rambla de les Floristes de Josep Maria de Sagarra sota la direcció d'Adrià Soler, actual president del Círcul.
0: Gràcies, Martí. I al Prat de Llobregat, que hi trobarem Sara Vecino. Bona tarda.
4: Bona tarda. Arriba el primer cap de setmana de la 19a edició del Quinto Etapa Kilòmetre Zero, la ruta gastronòmica que s'ha convertit en una cita habitual de la tardor al Prat. Fins a l'1 de novembre, 33 establiments oferiran un total de 60 etapes elaborades amb productes de proximitat i de temporada. En prop de la meitat s'hi trobarà el Pota Blava i cada etapa anirà acompanyada d'un quinto Estella d'Am celebrant el 150è aniversari de la cervesera. A més, les persones que participin podran valorar de l'1 al 5 cada etapa per optar al sorteig de dues experiències que inclouran una visita a la fàbrica Estella d'Am del Prat i un xec regal de 100 euros per consumir als establiments participants.
0: Gràcies, Sara. I pel que fa a Castellà del Vallès, Guillem Plans, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. Doncs aquest dissabte teniu un bon motiu per venir a Castellà. És el concert del duet A Contrallum, que presentaran El Viatge. A Contrallum és un duet format per Mari Teixidor a la veu i Jordi Domingo a la guitarra. Aquest dissabte a l'Alcabot, a les 8, ens convidaran a emprendre un viatge oníric a través de la música, com un Ulisses contemporani.
0: Gràcies, Guillem. Anem amb les propostes de Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. Aquest cap de setmana, Rubí es suma a la Setmana Bio per tercer any consecutiu. Comença demà, 10 d'octubre, i s'allarga fins al 18 d'octubre. Entre les activitats de dissabte hi haurà degustació de tes i infusions i també visites a l'Hort Ecobòdum per part de l'Associació Agroecològica Can Feliu de Rubí. També el diumenge a les 11 del matí, el Centre d'Estudis Rubinencs ens portarà a fer una ruta per al Rubí desaparegut, un conjunt d'edificis que formen part del patrimoni perdut de Rubí. Un parell d'activitats gratuïtes que es poden gaudir a Rubí aquest cap de setmana.
0: Gràcies, Mariona. I des de Sant Cugat comencem avui divendres, perquè d'aquí uns minuts, a les 7 de la tarda i en el marc del Festival de Poesia, s'inaugurarà l'exposició Lletres Il·lustrades a Blai Bonet a la Casa de Cultura, organitzat per Cugat Foto. A les 8 del vespre, també avui, al Teatre Auditori Emma Vilarasau Sant Cugat. Després de l'èxit de Per fi sol, Carles Sans torna als escenaris amb Per fi me'n vaig, l'espectacle amb què posa punt final a la seva trajectòria teatral. El preu de l'entrada general és de 28 euros. I acabem amb la proposta per dissabte a partir de les 10 durant tot el dia a la plaça de l'1 d'octubre i al matí a la plaça de Barcelona dels Trabucats Caires de Sant Cugat. Arribem al final. Gràcies, que tingueu un bon cap de setmana. Adéu-siau, fins dimarts.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar. Hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Set ciutats. Set emissores. I una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
6: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els hits de tots els temps.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
9: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves
10: però l'alarma segueix sonant.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Continguts en xarxa. Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou, és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, amb les col·laboracions de Roberta Fernández a l'agenda i la Pamela Martínez a les efemèrides. També tindrem notícies, novetats discogràfiques i una entrevista. Avui serà amb l'eufòrica, i diem eufòrica perquè va ser la guanyadora de la primera edició del concurs de talents Eufòria de TV3, Mariona Escoda. Ens ve a presentar de manera especial el seu darrer disc que porta per títol En Acústic. Comencem.
3: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
4: Començam un 12 d'octubre ben carregat de grans fites per a la nostra cultura musical. Sabíeu que el 12 d'octubre de 1989 es va inaugurar la primera edició del Mercat de Música Viva de Vic? A més, un dia com avui, del 1995, obria les portes la mítica sala Elio Gabal de Barcelona, un autèntic temple de la música en directe i la poesia de la ciutat. També el 12 d'octubre, però de 2013, s'estrenava l'espectacle Boig per tu, el musical, a l'Atlàntida de Vic. I finalment, recordem en nostàlgic que el 12 d'octubre de 2023 vam dir adeu a la cantautora Remei Margarit, una de les veus fundadores dels 16 jutges. Continuem el repàs. Arribant al 13 d'octubre, recordem que el 13 d'octubre de 1959 va néixer Josep Maria Llongueras, més conegut com a Llonga, cantant i guitarrista i fundador de la recordada banda de rock La Madame. I en l'àmbit discogràfic, el 13 d'octubre de 1966 es presentava oficialment el disc col·lectiu Audiència Pública dels 16 jutges a la Cova del Drac de Barcelona. Ens endinsam en el 14 d'octubre en connexions internacionals i grans treballs discogràfics. El 14 d'octubre de 1975 va néixer a Sofia, Bulgària, el violinista Vasil Lambrinov, una de les peces claus del so inconfusible de Blaumut. I si xerram de discos imprescindibles, el 14 d'octubre de 2016 veia la llum l'aclamat disc Malalts de cel de Jaume Sisa.

Arribam el 15 d'octubre amb una jornada ben nodrida de naixements i presentacions sonores. El 15 d'octubre de 1970 va néixer Cristian Gómez, guitarrista de Lats en Busto, i també el 15 d'octubre de 1982 va néixer el cantautor valencià Daniel Rossell, així com la cantautora Laura Sagarra, nascuda el 15 d'octubre de 1983. A més, el 15 d'octubre, però de 2002, Adrià Puntí presentava en societat el seu tercer disc en solitari titulat Maria. El 16 d'octubre ens arriba amb molta personalitat damunt dels escenaris. El 16 d'octubre de 1963 va néixer Lluís Costabella, fundador i ànima de la banda Quiche. Més tard, el 16 d'octubre de 2015, el mateix Adrià Puntí va tornar a sacsejar el panorama musical publicant una autèntica obra maestra en solitari, La clau de girar el taller. I tancam el 16 d'octubre amb un premi internacional. El 16 d'octubre de 2021, Pere Camps, director del festival Barna Sants, va ser reconegut a San Remo, Itàlia, amb el prestigiós Premi Operador Cultural Tenco. Ens plantem ara en el 17 d'octubre, una data clau per a la indústria independent del país, ja que aquest dia, el 17 d'octubre de 1996, es creava el segell discogràfic Propaganda pel Fet. I recordem també que el mateix dia, el 17 d'octubre, però de 2022, es va publicar el disc pòstum On es desborda el sol, un vell recull per homenatjar l'obra del gran mestre Francesc Burrull.

es colpiren en una terra aspra oliveres, vinyes, garrigues, vi blanc, pintaren un sostre de blau intens i entre cel i terra un mar verdós com la pell d'un sauri. Amb suculent convit ompliren de desig i sensualitat un vestiment alat, avinences, mort, travessies sense fi, carrers estrets, empujada, mediterrani.

0: I finalitzem el nostre repàs d'avui en un 18 d'octubre ple de figures cabdals. El 18 d'octubre de 1936 va néixer l'estimat actor, cantant i presentador valencià Joan Monleón. I el 18 d'octubre, però de 1938, va néixer el genial pianista i arranjador de jazz i cançó Francesc Burrull. Malauradament, el 18 d'octubre de 1990 també ens va deixar a Caldes de Montbui el músic Gato Pérez, l'argentí més català que va revolucionar i enamorar tothom amb el gènere de la rumba catalana. Fins aquí les efemèrides musicals del 12 al 18 d'octubre. Tornem a connectar la propera setmana.
1: Notícies a Actualicat.
2: Gossos iniciarà les escales de la Catedral de Girona dins la programació del Festival Estrenes 2027, la seva gira de retorn per celebrar els 20 anys de Corren, un dels himnes més emblemàtics de la música en català i una cançó que ha traspassat fronteres i ha emocionat diverses generacions. La mítica banda de Manresa hi actuarà el dia 30 d'abril, recordeu, de 2027, amb un doble concert a 8:15 del vespre i a les 10 de la nit. Les entrades ja estan a la venda al web del festival. Nacho Terrés ens comenta el perquè d'aquest retorn ara.
3: Sens dubte, el Corren és un dels pilars fonamentals de la nostra carrera, la carrera de gossos, i que marca també un punt molt bonic, que va ser aquell disc tan rodó que es deia Oxigen. Per això creiem que valia la pena celebrar aquests 20 anys amb totes aquelles generacions que, d'alguna manera, gràcies a aquesta cançó, hem anat cosint pel camí.
2: El retrobament de gossos amb el públic serà un esdeveniment excepcional amb una gira de només 12 concerts exclusius a Catalunya durant el 2027. Serà una gira commemorativa que celebra no només l'aniversari de la cançó, sinó també la trajectòria artística d'una banda referent del pop català. Nacho Terrés ens comenta el perquè de cançó emblemàtica amb aquest tema. Corren, recordeu, publicat dins del disc del 2007, Oxigen.
3: Si algun motiu hi havia per tornar-nos a reunir els gossos, jo crec que tots teníem molt clar que celebrar els 20 anys de la cançó Corren, també d'aquell disc rodó que es va dir Oxigen, doncs creiem que era un bon moment. Sobretot perquè el Corren simbolitza moltes coses i sobretot perquè ha sigut aquell eix conductor, allò que ha anat cosint diferents generacions al voltant d'aquesta cançó.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Repassem l'agenda musical del cap de setmana arreu del territori. Posem el focus en els concerts i festivals que trepitgen escenaris de parla catalana aquests pròxims dies. Comencem el repàs a Catalunya amb propostes ben variades. A Manresa, al Teatre Cursal, podrem gaudir de l'espectacle Llac i Gener 76 amb Gemma Homet, Joan Reig i Manel Camp el divendres 9 a les 5 de la tarda. Si sou a Barcelona, atents perquè OK10 actuarà el divendres 9 a les 8 del vespre amb reserva prèvia i a la mateixa hora i dia a Granollers, al casino, el cicle L'Hora de Jazz Memòria Tete Montpeliu ens porta a Camarades. També el divendres 9 a les 8 del vespre a l'Hospitalet del Llobregat, al Pomarejo, gaudirem de l'Ariadna Tubau i Plinio. I molta expectació a Barcelona, a l'Estadi Olímpic, amb l'últim concert i el comiat de Oques Grasses el divendres 9 a les 9 de la nit, tot i que les entrades ja estan exaurides. No, no, no, no.

0: Ja, un, dos, tres, ja hi som tots.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és plana, penya!
2: La música continua trepitjant fort arreu del país. A Santa Maria de Palautordera, al Parc del Reguissol, dins de la seva festa major, actuen els Catarres el dissabte tocant a la mitjanit. Dins del cicle Vesprades Girona, Oriol Tonietti serà a Boadella i les Escaules a la Unió Escaulenca el dissabte 10 a les 12 del migdia. I Aluet actuarà a Sant Feliu de Pallerols a la sala Ca les Hermanes el dissabte 10 a les 7 de la tarda. I el mateix dia i hora, a Mas Llorenç, al carrer Nou, el Perifèria Cultural reuneix Juanjo Bosch, Judit Nederman i el Trio Fortuny. Per tancar el cap de setmana a Lleida, a l'Espai Orfeo Lleidatà, el cicle de jazz compta amb Carol Ortiz el dissabte 10 a 8:45. A l'Esquirol se celebra el concurs de música al carrer El Corral, amb una decena de propostes com Alexandre Larios, Cotxe Groc o Tito Martí el diumenge a les 11 del migdia. I a Bonastre, a la societat, el Perifèria Cultural continua amb Jonathan Penalba i Montse Castellà el diumenge 11 a la 1 del migdia.
3: Precarietat castiga sempre els de baix, malmet esperances.

0: I acabem al País Valencià, on trobem una cita assenyalada a Pego. Al recinte Sebi s'hi aplega l'última aquelarre, un esdeveniment amb les actuacions d'Abril, DJ Bada Rock, La Gossa Sorda, Quinto, Romàntic Dimoni i Xuker DJ, el dissabte 10 a les 7 de la tarda. Fins aquí l'agenda musical d'avui. Gaudiu dels concerts i de la música en directe.
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra. Actualicat. Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: Aquestes són algunes de les novetats discogràfiques que han aparegut en aquests darrers dies. Comencem per el tema Mai va ser, que és el segon avançament del nou àlbum de Sequoia i que obre una nova porta a l'univers sonor de la banda.

Vivim un moment d'ofec i ràbia col·lectiva i és exactament d'aquesta tensió d'on brolla castigat el nou i contundent senzill

0: Quinto ens demostra que la nova fornada de música urbana valenciana també serveix per a posar el dit a l'ull. I continuem amb més novetats. Ara és el temps per a l'Arana. Estrena aquests dies nou tema, el tema porta per títol Tanta mar per tan poca illa. Amb aquesta cançó, el duet eivissenc català posa damunt la taula el greu problema de l'habitatge.
1: Si no puc

En l'univers musical de Mara Pujol no hi ha lloc per a les presses, fins i tot quan el món que l'envolta avança a tota velocitat, ella sap aturar-se, reflexionar i buscar al seu voltant un punt de suport on seure a observar i entendre. Mitja vida, la seva nova cançó, exemplifica d'una manera molt poètica aquest impuls que la caracteritza.

0: partido.
1: Mitja vida és l'única peça que la cantautora de Prats de Lluçanès, Mar Pujol, avançarà del seu segon disc, D'aquesta aigua no en veuré, que estarà disponible a partir del pròxim dia 16. I acabem, i ho fem amb Violeta Tello, la cantant, compositora i poeta barcelonina, ha publicat el senzill Ets una platja, amb la col·laboració d'Helena Miquel de la Fe i Les Flores Azules. En aquesta cançó hi ha un diàleg intern del pensament en el qual una part de la ment parla amb una altra com si fossin dues persones.

0: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
1: Fa 2 anys vam voler donar una nova vida a aquestes cançons amb un projecte en acústic. I aquest disc és la manera d'immortalitzar com entenem la música, de la manera més nua i artesana.

0: Després de l'èxit del disc D'una altra manera i també d'una gira intensa per tot el territori, ara ens sorprèn amb un projecte molt diferent. Acaba de publicar el disc en acústic, Mariona Escoda. Mariona, benvinguda, i primer de tot, què trobarà el públic en aquest nou treball?
1: Hola, bona. Bueno, gràcies per convidar-me, primer de tot. Mira, el públic en aquest nou treball trobarà cançons meves, tant del primer EP com del disc que va sortir després d'Eufòria, que es diu D'una altra manera, i algunes versions en el format en què les estem interpretant ara en el directe, que és un directe en acústic, a guitarra, piano i veu. I com que vam fer una feinada d'arranjaments i d'adaptació d'aquestes cançons a format trio, volíem immortalitzar-ho i ho vam fer d'aquesta manera, gravant-les en estudi, en directe, els tres junts dins l'estudi, i publicant-ho com a disc acústic.
0: I per què has sentit la necessitat de despullar així les teves cançons?
1: Perquè jo vaig començar així. Jo vaig començar fent concerts en acústic, amb un guitarrista, amb un pianista, en formats molt petits, cantant amb la veu nua, i és la meva essència. Llavors, jo sempre escric també les cançons d'aquesta manera, molt despullades, i vaig tenir la necessitat de sempre tinc la necessitat de portar-ho tot a l'essència, de portar-ho tot a l'origen. I també de que em venia molt de gust immortalitzar aquesta feinada que havíem fet.
0: Com vas escollir aquestes 13 cançons del disc?
1: Doncs, mira, la majoria, evidentment, són cançons que fem en el directe. Les meves hi són quasi totes, excepte alguna que potser ja ha sigut molt escoltada, o alguna que tinc guardada per més endavant, una versió en acústic. I les versions, bàsicament, les vaig triar perquè són cançons que d'alguna manera han marcat la meva vida. Totes les cançons que trio és perquè tenen algun tipus de significat emocional per mi, o que simplement, doncs, m'ha vingut de gust cantar-la, com ara Maniac, que a mi em feia molta il·lusió versionar Maniac en acústic. Trobo que és una cosa inèdita i molt xula de fer.
0: Com deies, en aquest projecte t'acompanyes de piano i guitarra, el piano de l'Andreu Deixeus i la guitarra del José Madrid.

0: bonica parlant durant una cançó. Llavors ja hi ha molta entesa sense paraules i hi ha molta capacitat també d'això, d'espai com d'improvisació per part dels tres, de portar coses noves, de que hi hagi la confiança i la seguretat de poder fer canvis i aportar coses noves sempre que es vulgui.
1: Amb aquest format en trio esteu recorrent teatres i auditoris de Catalunya, com dèiem. Canvia molt la connexió amb el públic respecte als festivals de gran format? Podríem dir, es nota més la respiració de la gent?
0: Home, sí, jo ho noto molt. Jo noto molt quan és un concert petitonet, un teatre, no?, que tens el públic aquí super a prop, festival de gran format. Tens el públic més lluny, pot ser que el públic també estigui com que està més lluny i estan de festival, doncs parlaran o estaran també per altres coses. I sí, canvia molt l'energia. De sobte, quan estàs en un... A mi m'agraden molt els concerts petitons perquè veus les mirades del públic, veus les cares d'expressió del públic, veus les seves reaccions, els pots mirar mentre cantes, que és una cosa que m'encanta... I hi ha una connexió bastant més profunda, bastant més intensa.
1: Després hem de guanyar Eufòria, publicar el teu primer disc de pop-rock i ara aquest àlbum tan orgànic i íntim. Cap a on evoluciona la brúixola musical de la Mariona Escoda?
0: Doncs mira, ara mateix estic ja preparant música per l'any vinent, música nova, i la brúixola crec que se'n va cap a un tipus d'estil musical que crec que és el que m'identifica, amb un tipus de producció i instrumentació que crec que és el que m'identifica també. I he volgut anar com a... Què és el que m'identifica més? No? Què és amb el que jo em sento més segura i com més jo... a l'hora d'explicar històries, a l'hora de produir música, a l'hora de fer aquestes cançons. I vaig decidir anar per aquí, que no donaré cap pista, perquè encara el projecte està en un estadi que no puc donar pistes, però és com que primer vull fer això i després, si convé, ja em permetré explorar i provar coses noves i sortir de la zona de confort. Però primer volia treure com algo que fos, mira, això sóc jo, o sigui, jo vinc d'aquí, i amb aquest disc entendreu el que sóc, no? És una mica aquesta idea.
1: Mariona, ja gairebé per acabar, si et sembla un test, un ràpid i fàcil, per exemple, un disc o artista català que no falta mai a la teva llista de reproducció?
0: Judith Nederman.
1: Uh-huh. I un racó de Catalunya ideal per posar aquest disc en acústic de fons?
0: A la Cerdanya, a la muntanya mirant la posta de sol.
1: I vinga, va, l'última. Defineix aquest nou treball en una sola paraula.
0: Puresa.
1: Mariona, on podrem veure a la Mariona Escoda aviat en directe?
0: Mira, podrem veure la Mariona Escoda el 17 d'octubre al Teatre Principal de Valls. I després ja ens anem a Sant Pol, al Tardor Cultural, el 7 de novembre, i al Sona Bé, el 8 de novembre, també.
1: Recordeu que aquest nou disc de la Mariona Escoda en directe ja el podeu trobar a les diferents plataformes digitals musicals. Mariona, gràcies per haver-hi estat amb nosaltres durant aquests minuts i et desitgem el millor amb aquest nou treball.
0: Moltes gràcies, un plaer.

0: Notícies a Actualicat.
1: Joan Dausà ho ha tornat a fer. El cantant ha exhaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades dels 8 concerts de Nadal que oferirà a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre. Les entrades s'han exhaurit gairebé 3 mesos abans de la celebració dels concerts. Joan Dausà ha convertit en tradició els seus concerts a la Basílica de Santa Maria del Mar. A veu i piano, com en els seus inicis, el cantant repassarà el seu cançoner més popular des d'una vessant més espiritual en un entorn ideal per la seva bellesa, serenor i harmonia. Una oportunitat única de gaudir d'un dels grans artistes de casa nostra en una de les obres mestres del gòtic català. Ell mateix, Joan Dausà, ens comenta què significa per ell el fet de tornar pel Nadal a la Basílica de Santa Maria del Mar.
2: Aquí hi ha dues coses importants. Una, el fet de que ho fem allà, perquè per nosaltres és un dels llocs més especials de casa nostra, un lloc ple d'història, però també d'energia, d'espiritualitat i d'aquesta energia que ens agrada reviure els dies de Nadal. I justament per això també, no?, el segon punt, que siguin concerts de Nadal, perquè són dies en què, pel que sigui, ens obrim més de cor, estem més disposats a connectar amb els altres i amb nosaltres mateixos, inclús doncs, fer presents als que no hi són, i per tant, aquells dies passen coses molt boniques, tant per l'espai com per la data.

amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, gaudiu de música en català i en directe. Adeu-siau.

0: Vilanovi Sound amb Robert Fernández.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts una vegada més a l'únic programa radiofònic destinat íntegrament a promoure tota l'escena musical rubinenca. Això torna a ser...
0: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: Tot just quan comencen a arribar les flaires de grans esdeveniments vinculats al Rubí Sound, és el moment de retrobar-nos amb el format magazine. Una miscel·lània musical que abarca moltíssims gèneres musicals i que ens ajuda a redimensionar la importància de l'escena musical rubinenca. Pop, rock, blues, melòdica, ritmes urbans, electro swing i molt més. Eclecticisme musical a Dojo només és possible gràcies a l'especial magazine del vostre programa. També obrirem la nostra agenda per fer-vos, recomanacions musicals en viu i en directe. De nou, els amics de la CGT mitjançant l'entitat de l'Aurora continuen programant grans propostes a l'espai de la plaça Ansel Clavé. Cites ineludibles com, per exemple, la dels amics de la Societat de Blues de Rubí i la seva programació a la Masia Can Ramoneda. L'agenda de recomanacions. No us podeu perdre aquestes recomanacions que us donarem. Ho tenim tot preparat, com sempre. Aquí estem de nou, rebentant el tòpic de que no hi ha música Rubí, que no hi ha música Rubí. Qui ho diu? Doncs qui ho digui, que s'ho faci mirar. O millor dit, que escolti un nou capítol de l'autèntic i genuí...
0: Rubí Sound.

0: que jove, eh? Com passen els anys, com passa el temps. És que ja ha plogut una mica, i més últimament, tal com ploure, tant com plou i tant com fa el temps que fa avui en dia, eh? Estem escoltant el tema del Roger Margarit, Ves per on. I és que la notícia ja és totalment pública. Sí, si sou fidels seguidors de la ràdio, sabreu que el passat dimarts, en el Rubí al dia, al matinal de Ràdio Rubí, varen avançar quelcom més important, molt important per nosaltres. I també molt important, jo crec, que per tota l'escena musical rubinenca. Sí, Ruby Sound està organitzant una gran gala on els cantautors i cantautores seran els protagonistes de l'esdeveniment. Serà el proper 28 de novembre al Teatre Musical, al Casino de Rubí, on podreu gaudir de l'espectacle, d'un espectacle molt i molt especial. Un esdeveniment on comptarem, per exemple, amb la presència escènica d'aquest senyor que ara mateix estem escoltant i veient en el videoclip, si esteu connectats a radiorubí.cat. Estem parlant del Roger Margarit, que no només farà una actuació musical, sinó que la notícia és que portarà la direcció artística i la direcció musical d'aquest esdeveniment que serà, doncs, protagonista el 28 de novembre al Casino de Rubí. Una gran gala amb grans cantautors, amb un fil que conduirà aquesta gala i, sobretot, amb la intenció de deixar ben palès el fet de que tenim uns músics magnífics, espectaculars, i que també es mereixien un Ruby Sound en un format molt i molt especial, eh? El casino, amb cadires, tothom tranquil, tothom gaudint d'una gala que, bé, tindrà molts noms, eh? Un cartell que encara és una sorpresa per vosaltres, per nosaltres no, perquè ja el tenim tancat, però us prometo que no decebrà a ningú. Això sí, ja ho sabeu, eh? Implícitament, doncs, el primer d'aquest cartell que ja hem revelat, doncs, és, evidentment, el senyor Roger Margarit, que no només tocarà, actuarà en viu, sinó que ja han dit que la notícia és tal i com vam penjar i com vam publicar i vam fer en ràdio en directe el passat dimarts en el Rubí al dia, la notícia és que també portarà la direcció artística i musical d'aquest esdeveniment, d'aquesta gala, perquè serà una gala. Esperem que sigui per la història i tothom s'ho passi molt i molt bé. I ja que hem començat amb el Roger Margarit i aquest Ves per on, que ens portava molt enrere, ara veureu com ha evolucionat com a artista i també com a persona. Ja no és aquell nen molt jovenet que sortia en el videoclip que hem vist, sinó que és el senyor de Mapache Gris. Aquest és el seu projecte actual. Escoltem una versió gravada en live del K-pop.
1: Mapache Gris en tu pueblo.
0: Mapache Gris en tu pueblo, a Rubí. Gala Rubí Sound el proper 28 de novembre amb artistes com en Roger Margarit.

0: Quina meravella, eh? Quina col·laboració d'autèntic luxe per un tema clàssic de la cantautora rubinenca Carolina Lavau en companyia de la Mariona Escoda, coneguda per tothom, evidentment, per la seva intervenció en l'Eufòria de TV3, però que ja és una de les veus destacades de l'escena. Aquest tema Moviment està rescatat d'una actuació en directe de la presentació de que va fer la senyoreta Carolina Lavau, ni més ni menys que a la Sala Apolo. Quin gran moment!
1: Mariona Escoda!
0: A Mariona Escoda! I la Carolina Lavau, evidentment. Atenció, perquè la cantautora rubinenca Carolina Lavau està d'enhorabona perquè acaba d'estrenar un nou single. Ho va fer el passat 2 d'octubre i porta per nom Làgrimes Negres. Tal com ella va compartir per les xarxes socials, va dir: amb moltíssima il·lusió us comparteixo el nou single, una col·laboració al costat de Dairamir González. He après tant d'ell, el seu sabor, de la seva manera d'entendre aquest bolero i arreglar-ho específicament per l'ocasió, que tinc mil ganes que escolteu. Doncs no només l'escoltarem, sinó que a més a més, el gaudirem, el veurem en imatges, especialment si esteu, evidentment, escoltant el Ruby Sound en el moment de la seva estrena, que és els divendres a les 7 de la tarda, i esteu connectats a radiorubi.cat, on teniu la versió visual per gaudir d'aquest videoclip, d'aquesta magnífica reinterpretació d'un tema mític que es va repopularitzar gràcies a la versió de Diego Cigala i Chucho Valdés. Doncs, atenció, aquest és el Làgrimes Negres, amb Carolina Alabau i Dairamir González. Quin luxe, gaudiu-lo. Després continuem amb més protagonistes al Ruby Sound. Com swinga, com sona aquest tema, amb tocs de bolero clàssic i amb tocs de jazz que ara gaudiràs amb Carolina Alabau.

Què us sembla? Un autèntic luxe. Aquesta col·laboració amb el músic i artista cubà Dairamir González. Làgrimes negres, un clàssic, un bolero reinterpretat amb clau de jazz també. En aquest cas, per la Carolina Labau, en companyia d'aquesta col·laboració de Superlujo, d'Autèntic Luxe. Hem començat amb tocs de pop, amb tocs lírics al Ruby Sound. I continuem també amb propostes cantades per artistes femenines, cosa que també ens alegrem moltíssim, eh? Ara escoltant a la Joana Kras, que va en companyia de Zaza. Si el pensi...

0: Aquesta és la Joana Kras. La coneixereu perquè, de fet, aquí en aquesta emissora l'hem entrevistat unes quantes vegades. Per començar, aquí en el Ruby Sound l'han tingut com a protagonista perquè és una dona que ja fa temps que circula per la escena musical rubinenca i ens n'alegrem que hi hagin artistes d'aquesta qualitat i amb aquesta repercussió, perquè hem de dir que és una de les dones que a nivell nacional, a nivell de tot Espanya, doncs té moltíssims seguidors, eh? Tenir 140.000 seguidors mensuals a l'Spotify no està a l'abast de qualsevol persona i és el cas de la Joana Kras. Una Joana Kras que acaba d'estrenar aquesta cançó que porta per nom Desconocida i que va en companyia de Saza. Segons diuen, aborda la temàtica del desamor, les ruptures i, doncs, del col·lectiu LGTBIQ+, que està especialment etiquetat i vinculat en aquest senzill. Ella, volent-ho o sense voler, per pròpia inèrcia artística i per tendències personals, doncs s'ha convertit en un referent d'aquest col·lectiu i la Joana Kras és una superartistassa que tant de bo tinguem l'oportunitat de veure-la en directe per aquí, per dintre de poca, per Rubí, com tots els artistes que avui estan sonant i d'altres que n'hi han sonant les properes setmanes. Ai, què us sembla si rescatem un altre senzill de la Joana Kras, en aquest cas del seu darrer treball anomenat Vertigo, que va venir aquí al programa a presentar-ho, doncs, amb tranquil·litat i vam navegar pel seu projecte ple de grans temes i d'una producció excel·lent. I de temes com aquest que ara mateix escoltareu, que porta per nom Nublado. Us deixo amb Joana Kras i després no fem un crash, fem un crash. Canviarem de ritme, canviarem d'estil i deixarem que l'escena musical rubinenca supereclèctica sigui protagonista. Però abans gaudirem d'aquest Nublado.
1: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.

0: Això que escolteu porta per nom Anades i Tornades i és el nou senzill de la banda ballassana amb integrants rubinencs dels Indubio. Uns altres que també estan molt vinculats en aquesta emissora i també a Rubí, perquè, de fet, per exemple, han participat en diferents esdeveniments, com per exemple el festival Rubí Sound, i van ser doncs un dels descobriments dels últims anys, joveníssims, plens d'energia, de màgia, de musicalitat, i nois molt assenyats, que trenquen els tòpics dels artistes, que són una mica aixelebrats. No, són gent molt assenyada, molt ben educada, i que ho peten amb un nou senzill. Sí, amb aquest senzill que porta per nom Anades i Tornades. Som idees, som històries i som emoció, però a tu no t'importen les nostres cançons, no ho fan de veritat fins que no les fas teves. Així que som els que ens facis ser currar. Literalment. És un comentari directes d'aquest treball, d'aquest Anades i Tornades. Però fes-ho amb el cor. Comentaris des de les xarxes socials. Aquí teniu Anades i Tornades, una cançó per normalitzar el desamor, sorgida de la despreocupada reunió d'uns col·legues que fan per viure a ritme de ball, una fugida cap endavant de relacions tòxiques i musicades a base de ritmes de samba, ukeleles i bombo filtrat. Això que us he explicat abans, allò que us he llegit a l'inici, formava part de l'explicació dels Indubio a la seva pàgina web. Era una referència, Diuen que per primer cop experimenten amb el pop amb més dansaire per pensar poc i deixar-se anar. I ho han aconseguit, els Indubio. No em busquis més perquè sap que pres massa... Anades i Tornades. Com vulguis dir, i noia, prou amb una, dos i tres... Esteu preparats per més Anades i Tornades en el Rubí Sound, en aquest Rubí Sound format magazine? Millor que ho estigueu, perquè... Agafeu-vos que venen curves, Venen emocions fortes i directes. No marxeu perquè de seguida us sorprendrem. I a més també obrirem la nostra agenda de recomanacions. Què heu de fer? Doncs no tocar el punt del dial ni moure-us de la pàgina web de radiorubi.cat i gaudir del Rubí Sound. I del Indubio, per exemple. O del canvi de ritme que farem de seguida. Que què és el Rubí Sound? No em diguis que encara no ho saps. Bé, per si hi ha algun perdut que ara mateix acaba de connectar i no ens coneix... Allà va això.
1: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Rubí Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural. De verdad, 100% real. No como yo.
0: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres, a partir de les 7 de la tarda, podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
1: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
0: Sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
1: ¿Estás seguro?
0: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
1: Je, je, je, je.

Qui diu que el Robinson no és eclèctic? Oh, i tant que sí. Aquí tens un bon exemple. És Dre, un altre dels artistes artistes que han passat per aquest programa, a ritme de reggaeton, a ritme de músiques urbanes. Fa un parell de temporades va ser gran protagonista també d'un dels programes i ens vam endinsar en el seu rotllo, amb el seu flow, i la veritat és que es va deixar tots sorpresos i ens va agradar moltíssim allò que fa. Allò que fa i allò que estrena, per exemple, això que és nou, en companyia de DJ Salva i porta per nom Veneno. Per xarxes deia, gracias a todos los que estáis apoyando este movimiento, nos estamos inspirando en la mejor época del reggaetón y por fin está volviendo. Pronto os enseño lo siguiente, pero de moment aquí tenéis este nuevo sencillo. Este octubre viene completo, mucho amor. També està anunciant diversos concerts i actuacions que té preparats pel futur imminent, el senyor Drake, protagonista també del Ruby Sound. Canviant de ritme, ja que estem amb aquesta tessitura, amb aquest rotllo de música urban que deriva cap a sons electrònics, i un altre dels descobriments de les darreres temporades del Ruby Sound és un joveníssim anomenat realment Mauro Pérez, però tothom el coneix artísticament com a Hermes. Atenció, atenció, atenció a això que escoltareu. Ultravioleta. És el nou senzill publicat d'Hermes, també conegut com a

vinculada a aquest clip, a aquest projecte que porta per nom Ultravioleta. Deixem que els rhythms, que el rotllo, que el flow propi del Ploc Canvi arribi fins a vosaltres amb aquest tema que compta amb moltes col·laboracions i continuarem al ritme del Robinson canviant de registre de nou, perquè som així, som eclèctics, dinàmics i de seguida obrirem la nostra agenda d'actuacions. Actuacions en viu en directe per els propers dies a Rubí i des de Rubí. Us deixo en companyia d'Ultravioleta.

És el projecte Ultravioleta, en aquest cas Ultravioleta 1. És el títol d'aquesta col·laboració musical que ja té totalment donant voltes per les plataformes des del canal d'Hermes a YouTube o també des de la referència La Baby, La Baby com moltes i gregues al final. Aquestes modernitats dels artistes que també doncs, agafen diferents noms per les diferents plataformes. En tot cas, aquí al darrere trobem a Mauro.

Ruby Sound. Preparats per canviar de nou de ritme, eh? Jo sé que sou gent eclèctica i que us adapteu ràpidament a aquestes modificacions. Doncs prepareu-vos, perquè radicalment canviem. Deixem el toc més urban, més electrònic, i ens deixem emportar per ritmes clàssics de sempre i per sempre. Només és possible això aquí, al Ruby Sound.

Què us sembla? Aquí hi ha rotllo, eh? Aquí hi ha un rotllo molt i molt especial. Atenció, perquè estem escoltant a Kim Pach. Per què estem escoltant a Kim Pach? De fet, ho vam escoltar la passada setmana, que vam anunciar que actuarien el dia 3 a l'espai de la CGT. Doncs aquests companys de la CGT, encapçalats pel seu programador, el Santi Úrsul, han reprogramat el concert que estava previst pel passat dia 3 d'octubre i que, degut a les mogudes meteorològiques, doncs es va cancel·lar. Doncs bé, en aquest cas, tindreu l'oportunitat demà, dissabte 10 d'octubre, a les 21 hores, per gaudir de Kim Pach, el duet indie blues nascut a Anglaterra amb aquest so cru i visceral, combinant riffs de guitarra intensos amb una base rítmica contundent i plena de groove. Les seves cançons amb segell propi beuen del blues amb un caràcter britànic molt marcat. El directe destaca, diuen, per una energia autèntica i una connexió immediata amb el públic. Amb aquest rotllazo, amb aquest bon feeling, no m'estranyaria gens ni mica que connectin ràpidament amb el públic. La veu i les composicions de Wilkinson, sumades a la llarga trajectòria dels dos músics com a intèrprets de sessió, configuren una proposta sòlida i plena de personalitat. Quin bon rotllo, quin bon feeling. King Pach. I ara us deixo acompanyar d'aquest tamarro que m'encanta. Lipstick on a Snake. Arrima de Kim Pach demà aquí a Rubí, eh?

Quin bon rotllo, quin bon feeling, quina meravella aquest so de King Pac. Atenció, recordeu, demà a l'Espai Sociocultural de l'Aurora, a l'Espai de la CGT que tothom coneix, a la plaça del Sant Claver, actuant en directe per vosaltres. I ja que estem repassant la programació magnífica que tenen els companys i companyes de l'Aurora, què us sembla si també ens traslladem literalment directament cap al dia 25 d'octubre? Sí, 25 d'octubre a les 12:30 per gaudir de la música de Lab Songs. Un trio nascut al 2020 integrat per l'Anna Canals a la veu, el Pep Cachazo i el Toni Pedrola a les guitarres. Els tres músics compten amb una dilatada experiència en altres formacions i fan versions tan i tan especials com aquesta, que ara mateix escoltareu.

Lapsons. La idea conceptual d'aquest trio és la reinterpretació d'aquelles músiques que els apassionen. Se les fan seves i miren d'aportar-hi la seva personalitat. Eclèctics i inquiets seguidors de sons afroamericans, doncs no s'han tancat mai a un estil en concret. Fan jazz, blues, soul, funk, rock and roll americana i el que faci falta. Quin bon rotllo, no? Vermut i música el dia 25 d'octubre a 12:15, 12:30. La nit anterior, atenció, no us perdeu The Best of Foo, un concert d'una banda tribut als Foo Fighters que serà a partir de les 21 hores. Amb l'Àlex a la guitarra, el José a la guitarra i veu, el David al baix, el Virgil a la veu principal i l'Albert a la bateria. Best of Foo el dia 24, la nit anterior d'aquesta actuació que us estem recomanant de Lapsons. You were always on my mind. Déu-n'hi-do, eh? Afortunadament no em dedico a cantar, sinó a presentar música. I ja em va prou justet, com imagina't, per dedicar-me només a cantar. I no ho faria tan bé, també, de ben segur, com l'Anna Canals, eh? Xulo, això, eh? Lapsons, dia 25 d'octubre, 12:30, 12:15.

No cal que aneu tan lluny, eh? Per buscar bona música. Aquest mateix diumenge, els companys i companyes de la Societat de Blues de Rubí us tenen preparat una magnífica actuació. The Rhythm Treasures. Això que esteu escoltant i que esteu veient en aquesta imatge tan xula, tan especial, amb aquest punt retro 60s, és doncs el resultat d'una formació, una banda que actuarà a la Masia Can Ramoneda. Entrades de socis a 5 euros, amb reserva 8 euros, sense reserva 10 euros. Tot és barato per gaudir d'un concertàs, d'una autèntica meravella musical que, sense cap mena de dubtes, doncs, protagonitzarà

aquestes matinals de la Societat de Blues de la Masia Can Ramoneda. Segons diuen, una banda de rhythm and blues i rock and roll salvatge nascuda a Barcelona. El grup s'inspira profundament en la tradició de la cultura de clubs de finals dels anys 50 i principi dels 60, oferint un repertori energètic i potent, liderat per la carismàtica vocalista Miriam Swanson, The Rhythm Treasures. Ni més ni menys que és això que esteu escoltant i gaudint des de Ràdio Rubí, des del Rubí Sound. Proposta per gaudir del blues a la Masia Can Ramoneda. Ladies and gentlemen, que el temps passa volant i això està a punt de finalitzar. Encara sonen per aquí els lapsons. Prou, eh? Lapsons. Ja tenim prou de vosaltres. Ja sabem que ho fareu molt bé el dia 25, però és que vull acabar a ritme de... Iepa! A ritme de Ros Antic. Per què sona Ros Antic? És una molt bona pregunta. Perquè crec que la tindrem de nou a Rubí. No ho crec, sinó que ho sé. I no sé si estic rebentant la sorpresa o no, però vindrà la Fira del Vi de Rubí!

com una bàmbola. El ritme de l'electro swing de l'Arròs Antic, encara està per confirmar oficialment, però jo us ho puc dir, que molt probablement la tindrem a la Fira del Vi. Doncs, a més, sona i està aquí i li posa la cirereta al pastís del Rubisson d'avui, perquè la propera setmana, ladies and gentlemen, senyora i senyorina, vindrà aquí al Rubisound l'Arròs Antic. La tindrem com a prota del proper Rubisound i ens permetrà, doncs, això, tot un luxe, navegar a la seva trajectòria artística. És una DJ cotitzadíssima. Per donar una referència, cada vegada que Ferrari presenta una nova temporada, un nou model, a la gran festa d'inici de la temporada, ella està com a convidada amb el seu set d'electro swing, cantant i fent l'espectacle propi Made in Arròs Antic, una dona molt vinculada a Rubí, que ara ja no viu aquí a Rubí, però que continua a estar vinculat, i evidentment la tindrem a la Fira del Vi dintre de molt poc aquí a Rubí en un parell de setmanetes. Amb la seva bàmbola us diem ciao, ciao, arrivederci, fins la propera, porteu-vos bé, sigueu bons minyons, bones minyones, que no ho aconseguiu, doncs apa, dissimuleu!

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franch. Com estàs, Ramon?
4: Hola, Sergi, molt bé.
3: I avui tenim un programa potent.
4: Sí. Avui un tema que ja en tenia ganes de fer a temps i, goita, ha arribat el moment.
3: Ha arribat.
4: El tema és la fe. Mm. I ens acompanya en Josep Gordi, doctor en geografia i estudiós de les relacions entre natura i espiritualitat. I en Ricard Vidal, durant 14 anys va ser alumne deixeble d'Antonio Blai i ja porta 40 de formador en aquesta línia.
3: Molt bé, doncs els tenim tots dos amb nosaltres. Benvinguts, Josep i Ricard, com esteu?
5: Molt bé. Molt bé.
3: I la fe. D'entrada jo us preguntaria, què vol dir tenir fe? O què és la fe?
5: A veure, mira, jo començaré amb una frase que després la podem anar parlant, i una frase de l'Antoni Blai, que per mi defineix perfectament lo que és la fe. Ell deia que la fe és l'evidència de lo que no es veu i la substància de lo que no se sent. Mm. Això és la fe. Llavors, a mi m'agrada molt Blai perquè és un científic de la consciència, és a dir, definia perfectament tot lo que passava per dintre nostre de la consciència, i deixant estar d'altres aspectes que poden ser dubtosos o que poden ser susceptibles de creure o no creure, aquesta és una definició científica de lo que és la fe. L'evidència de lo que no es veu i la substància de lo que no se sent. Una altra cosa és entendre lo que estem dient amb això. Aquest és un altre assumpte.
3: Mm-hmm. Podem donar voltes. Josep, com ho veus?
6: Per mi és més senzill, no? La fe vol dir creure en Déu, i com que som en un món, diríem, occidental, per osmosi és creure en el missatge de Jesús, no? Per tant, aquests són els elements claus del que vol dir per mi tenir fe, no? Francesc Torralba diu que les creences no són certeses, sinó actes de voluntat. Per tant, jo no arribo a la fe com a resultat de cap revelació ni de cap fet extraordinari, sinó simplement per la vivència, no? Del món que m'envolta, d'exemples, de lectures, no? I aquesta fe el que provoca és moviment, no? I, per tant, també compromís davant del món en què vivim. Mm-hmm.
3: A mi m'ha agradat molt, no la coneixia, Ricard, aquesta definició de fe del Blai, però està molt en la línia de la meva mirada sobre la fe. I jo sempre ho explico com si tinguéssim... Una persona està en un lloc on hi ha una habitació al costat, i en aquesta habitació al costat ell no hi té accés, ni tan sols la pot veure ni pot accedir-hi, però anem a suposar que darrere aquesta paret, en aquesta sala que no pot tenir accés, hi ha un formatge. Clar, aquí hi ha diverses possibilitats. Ara imagineu-vos que amb aquesta persona que no té accés en aquesta sala on hi ha un formatge, ve algú i li diu, escolta, en aquesta sala d'aquí al costat hi ha un formatge. Aquí hi ha diverses possibilitats des del meu punt de vista, després de veure com ho veieu vosaltres. La primera possibilitat que hi ha és tu creus. Tu creus i dius, doncs mira, doncs m'ha explicat molt bé, té molt sentit, té molta lògica, m'ho crec, vale, aquesta és una. La segona és no creure-us-ho, no, no, mira, jo no l'he vist, el formatge, no l'he tocat, no me l'he menjat, per tant, jo no em crec que aquí al costat hi hagi un formatge. Hi hauria encara una tercera, que per mi seria potser la més sàvia, que seria considerar, si no ho sé, no ho he comprovat, no ho he experimentat per mi mateix, i la possibilitat per mi més sàvia és, mira, no ho sé, he de considerar-me ignorant. Però hi ha una tercera, perdó, una quarta, que per mi seria la de la fe, que és aquella persona que el formatge no l'ha vist, no ha accedit a la sala, però té un olfacte una mica desenvolupat i l'olora. És a dir, l'experimenta en certa mesura, en certa manera, tot i que no l'ha pogut menjar, no l'ha pogut veure, però ja en participa d'alguna manera. Per mi la fe té que veure molt amb aquesta evidència de que hi ha un formatge, tot i que el formatge encara no te l'has menjat ni l'has vist. Josep, ara que has tret el tema de creure en Déu, clar, imagino que la paraula Déu té molts possibles significats i estarem d'acord en que la paraula fe i la paraula Déu van de la mà. Clar, abans us he preguntat què enteneu per fe, ara us pregunto què entenem per Déu.
6: Mira, hi ha un... Citaré un cantant italià que m'agrada molt, que és en Franco Battiato.
3: Hombre, per favor, cerca un centro di gravità permanente.
6: Sí, i però té una cançó que es diu E ti vengo a cercare.
3: Preciosa.
6: No? Et vinc a buscar, no? I en ella parla de cercar la divinitat, en el fons, no? I de cercar-la per ser millor, per ser imatge d'aquesta divinitat. No crec que, per mi, no és important el nom que li poses darrere Déu, sinó l'existència i el que pot representar, no? I, per tant, d'escoltar Battiato, em ve la pregunta... on hem d'anar a buscar, no? On podem acostar-nos, eh? On fem aquesta recerca interior, no? I tradicionalment aquesta recerca l'hem dut a terme moltes vegades en els temples, no? Que per mi és una visió molt reduccionista, no? Del món, no? És a dir, hi ha un espai, un edifici, normalment una construcció on es donen, on es reben els sagraments, on s'imparteix la litúrgia, el catecisme, etc., no? I aquest és l'espai. En canvi, hi ha altres persones, com Sant Francesc, no? Que parla de la natura com un temple, no? I que, per tant, el temple, si és la natura, és el món, no? I afortunadament el darrer Sant Pare, el Pare Francesc, amb l'encíclica Laudato Si, parla de la casa comuna, no? Per tant, doncs, podem, jo crec que aquí hi ha una bifurcació de camins, no? On fem aquesta cerca, on la duem a terme, doncs en el temple, que n'hi ha de meravellosos i de magnífics, o al mig de la natura que ens envolta.
5: A veure, a mi m'agradaria afegir... Per mi, la fe, el més important, per mi la fe és tal com ho està dient en Josep, que és la fe amb Déu. Per mi és la fe més important que hi ha i és la que ens porta al sentit profund de la vida. És aquella, també una mica com deia el Sergi, olores algo que no toques ni menges. I és l'evidència d'algo que tu ho veus amb una claretat, però no pots explicar amb el raonament. I per mi aquesta és la fe més important, la que estava parlant el Josep. El que passa és que la fe és més ampla. La fe és un funcionament del ser humà amb el qual una persona pot tenir fe en arribar a un lloc, pot tenir fe en aconseguir unes certes fites a la vida. I llavors no n'està segur, però té la convicció interior i es llença a la seva carrera, amb els seus treballs, amb el que sigui, a algo que ell intueix, perquè la fe, o l'evidència aquesta que jo deia, l'evidència és la intuïció. Llavors aquí trec una altra paraula que es diu intuïció. A part del raonament, que raonem i racionem 2 + 2 = 4, jo per fer això haig de fer això i haig de fer això, dintre del ser humà hi ha un altre element que es diu intuïció i que no és l'evidència del que es veu directament. Llavors, hi ha el que es diu la intuïció de Déu, però no és, la intuïció no va exclusivament cap a Déu. Molts dels científics que han descobert grans quantitats de coses ho han fet gràcies a la intuïció. Després d'haver lluitat molt de temps darrere d'unes descobertes, en un moment determinat descobreixen alguna cosa per intuïció. Llavors, aquesta intuïció és per mi la fe. La fe és la intuïció de que existeix un Déu, però també la intuïció de que existeix algo que jo estic buscant o algo. De fet, un dels factors importants dintre el treball interior és desenvolupar la intuïció dels fets quotidians. Jo intueixo que haig d'anar cap aquí, intueixo que haig d'anar cap allà. És a dir, el desenvolupament de la intuïció és algo que el món racional que tenim avui dia ho hem perdut. Perquè, com que estem amb l'atenció tot el dia, amb el raonament, hem perdut aquesta altra capacitat.
3: Sí, sí, jo també lligaria la fe a la intuïció, i encara la lligaria amb una altra paraula, transcendència. És a dir, per mi la fe, clar, aquí hem parlat de Déu, digues Déu, digues allò que et transcendeix, allò que t'abraça, allò que t'omple, allò que et conté. Suposo que es pot dir de moltíssimes maneres, però per mi la fe seria aquesta capacitat que tenim totes les persones d'obrir-nos a sentir i experimentar en primera persona la transcendència. Tu, allò que ens transcendeix, allò que va més enllà del nostre petitet jo, no? Tu, Josep, parlaves abans dels temples, no? I la naturalesa com a temple, on segurament ens és molt més fàcil de trobar això que en diem Déu, o d'intuir-ho, si més no, que no pas en segons quins altres espais. No? A mi la naturalesa també, Josep, tu saps, em connecta amb aquesta transcendència. D'entrada, les persones humanes creiem que som intel·ligents, com si una goteta de l'oceà digués, és que jo tinc aigua, com si fos una cosa meva, una cosa propietat privada del jo, i en canvi, quan la gota s'adona de que aquesta aigua que l'omple amb ella també omple a tota la resta de gotes de l'oceà, t'adones que hi ha alguna cosa que ens connecta amb alguna molt més gran. Per mi això és sentir la transcendència, la naturalesa, miris on miris, veus intel·ligència. És espectacular. La intel·ligència no és nostra, nosaltres en participem, ja hi era abans que nasquéssim i seguirà sent quan morim. Per mi, l'experiència de Déu és molt propera a descobrir-nos, també com deia el Blai, no, Ricard, en la intel·ligència que és, no que som, que és, que s'expressa en nosaltres, en l'amor, i veus molt d'amor en la naturalesa, no com a l'emoció que vivim els éssers humans o que entenem com amor, que allò també seria per fer un programa, que entenem per amor, perquè a vegades es confon l'amor com a força que connecta, que endolla, a la naturalesa et pots sentir endollat, connectat d'una manera extraordinària amb tota aquella vida que hi ha allà. Això per mi és experiència de l'amor, no? No confondre-la amb l'amor del yo te quiero, per a mi, que és una cosa molt, molt, molt diferent, no? Josep, et faig una pregunta directa en tu, si em permets. Has trobat Déu a la natura?
6: Diríem que l'he buscat, perquè per mi el més important és la cerca, el camí. Com deia Torralba, no, la fe no neix de certeses, no? No, ni d'il·luminacions, no? Sinó simplement de voler-hi ser, fins i tot a vegades hi ha gent que diu que la fe és un do, no? O una gràcia, no? Doncs, per tant, doncs, per mi el més important és ser-hi, i la fe tampoc porta, moltes vegades va implícit el dubte, i has de conviure amb el dubte i amb les incerteses, i això forma part del viure. Per tant, jo el que en la natura, el que sempre he intentat és sentir-la, no? Hi ha una cançó de la pel·lícula Germà Sol, Germana Lluna, que comença, que demana o parla del dolç sentir, no? I per tant, la dolcesa del sentir, no? Aquesta gust fins i tot sensual per gaudir del que t'envolta, no? Que en el fons és un acte d'amor, no? Perquè si tu aconsegueixes deixar la raó, l'observació, l'anàlisi, no? De que una vegada jo mateix, per deformació professional, estic acostumat i vius el que t'envolta amb aquesta dolcesa, amb aquest sentiment sensual, fent servir els sentits o fent servir el teu cor i deixant de banda moltes altres coses, s'experimenten molts fets que s'acosten a Déu, no? Perquè doncs, és la creació, és diríem, quelcom que hi és i que, si tu estàs acostumat a analitzar-ho, viure-ho des d'una altra òptica no és per mi cap contradicció, sinó tot el contrari, un element complementari, no? És anar un pèl més enllà, és sentir-se que més enllà hi ha quelcom darrere dels arbres, les plantes, els sons dels ocells, les trepitjades, el vent, tot això es pot sentir dolçament i això t'ajuda a acostar-te a aquesta transcendència.
3: Mm. Ricard, l'Antonio Blay parlava de que l'essencial s'expressa en forma d'amor, d'intel·ligència, d'energia. En aquest amor del que parlava Antonio Blay, podríem vincular d'alguna manera l'experiència de la fe amb l'experiència de l'amor?
5: Sí, al començament he dit que la fe és l'evidència de lo que no es veu, però que també s'hi afegeix la substància de lo que no se sent. És a dir, també explicant una mica i continuant el que deia el Josep, aquesta búsqueda que ell té, que diu que té, ve d'una evidència que no és racional de que hi ha alguna cosa. Mm. Però després també parlava d'un sentiment. Llavors, és la substància que s'està buscant d'algú que no sents directament però ho intueixes i vas gaudint una mica d'aquest perfum que tu estaves dient abans. És a dir, dintre de la fe hi ha aquests dos aspectes, l'aspecte de veure i l'aspecte de sentir. Veure, tenir una evidència d'algú que tu racionalment no n'estàs convençut, però també sentir interiorment alguna cosa, pressentir. Jo moltes vegades parlo del pressentir. Estic pressentint alguna cosa que no sento directament, com jo estic veient ara la paret de la meva habitació, com estic veient tocant la taula. No se sent de la mateixa manera, però es pressenteix. I això, per mi, és la fe.
3: Mm-hmm. Veuríeu alguna diferència substancial? Clar que són paraules, i les paraules cadascú fem servir les mateixes paraules i cadascú li dona el significat que li dona, però per parlar en propietat, veuríeu alguna diferència substancial entre la paraula fe i la paraula creença?
5: Per mi, molt, hi ha molta diferència. El que passa és que va barrejat. Per exemple, la fe amb Déu és una intuïció que un té de Déu. Però llavors, si un ha rebut una cultura determinada, amb unes imatges d'un Déu determinat, amb unes idees de Déu determinat, llavors aquella creença d'aquell Déu que castiga o que no, o que és així, o que es diu Déu, o que es diu Buda, o que es diu d'una altra manera, llavors s'afegeix la ment, que són una sèrie de creències culturals, s'afegeix amb una fe que és real. Llavors hi ha una barreja de les dues coses. Però una cosa és la creença i una altra cosa és la fe.
3: Josep?
6: Jo diria que una cosa és la fe i una altra cosa és l'esperança, no? És a dir, a vegades tenim esperança de que el món vagi millor, tenim esperança de que aconseguiré tal fita, no? Això són desitjos que esperes que la societat, que un grup, que la família, que tu mateix arribis, no? Però la fe i la vivència és quelcom interior i personal, no? I que a mi no em costa gens entendre que està compartida amb qualsevol tradició espiritual. Jo en aquest sentit sempre m'he sentit molt ecumènic, no? I no he cregut que el meu Déu, no? Que rebo com a resultat del lloc on he nascut, bàsicament, sigui ni millor ni pitjor que altres que han nascut a l'Aràbia, a la Índia, al Nepal, al Tibet. És a dir, tota la gent que té fe, per mi formem la mateixa família, jo m'hi sento unit a tots ells, no em sento exclòs, ni, i per tant no té sentit una paraula que és evangelitzar, no? Mm-hmm. Jo entenc que el que s'ha és de respectar, estimar l'altre amb la diferència, amb les característiques de cadascú, i que si tenen fe és més fàcil entendre-s'hi, perquè vol dir que tenen un món interior més viu, com deia Batiato i diu l'Evangeli, doncs, que ens fa millors, no? Doncs si som millors, hem d'aconseguir que aquestes esperances que tenim depositades es facin realitat.
3: Uh-huh. Estic completament d'acord amb tu, Josep. Les tradicions espirituals d'arreu malenteses separen, per mi separen, i esbiaixen, i distorsionen. En canvi, les tradicions espirituals ben enteses, el qual, des del meu punt de vista, significa que hi ha hagut un aprofundiment en una experiència directa, interna, profunda, uneixen. Jo no conec, i en conec diversos, cap cristià, cap budista, o cap hindú, o cap taoista profuns que hagin anat a l'arrel, que discuteixen. S'enriqueixen plegats. En canvi, conec molta gent que és budista, cristiana, taoista i hinduista, que no han arrelat, que no han aprofundit, i allà es tiren els trastos pel cap. Ara us preguntaria, clar, què canvia realment? Com canvia la fe la nostra vida? Com la transforma? És a dir, què ens aporta la fe a la nostra vida?
5: Bueno, per mi la fe és el motor, per mi és el motor de la meva vida. A part del sentit quotidià que tots tenim per mantenir-se viu, per aconseguir coses i desitjos humans, la fe és un motor. No solament és una evidència, que deia jo, de Déu, sinó que és el motor que em porta cap a fer un treball interior i cap a, diguem, una oració, una proximitat amb Déu. I llavors, no solament és una evidència, sinó un motor, un sentit profund de la vida. I per mi aquest és el canvi radical de la fe. També pot haver una fe sense que sigui motor. Llavors, per mi, és una fe una mica... pot existir, però molt superficial. Si realment un té fe, això t'obliga a actuar dintre la teva vida, a anar en una direcció determinada, perquè aquesta fe es vagi aprofundint, perquè aquesta fe vagi siguin més assolida i ho vagi sentint amb més vivesa dintre teu.
6: Mm-hmm. Per mi la... Com deia en Ricard, la fe és un motor, estic completament d'acord. Però és un motor que em porta a intentar ser millor. Intentar ser millor no només des del punt de vista personal, és a dir, de buscar i no tenir i treure'm a vegades tots els elements racionals que formen part de la meva formació i que tampoc en renego, però que a vegades interfereixen, i per tant saber-los separar per treballar aquesta interioritat, que a vegades doncs, costa, no? Però després, per ser millor cap als altres, cap als que t'envolten, per comprometre's en aquest món, no? per compartir totes aquestes... I, per tant, no quedar-te tancat, no sóc o no tinc voluntat de ser una eremita, no? Que viu reclòs en el seu món, que no he sentit mai aquesta crida, sinó tot el contrari. La fe m'ajuda a ser millor persona, a intentar amb les màximes forces estimar els altres, a buscar un món millor, sempre tenint clar que això és un camí, no? I per tant hi haurà alts i baixos, hi ha moments de dubtes, moments de crisi, però la fe t'ajuda a no defallir, a continuar endavant.
3: Mm-hmm. Jo estic molt d'acord amb vosaltres, i afegiria només una coseta, però també estic en la línia de que aquesta fe de la que estem parlant és la que mou muntanyes, perquè t'alinea amb un propòsit de vida que inclou tots els altres propòsits petitons de la vida. Però jo hi afegiria que aquesta fe ben entesa, almenys a mi, m'aporta confiança. O sigui, una confiança invisible, de que tot té un sentit, tot té un propòsit, de que és com una mica la imatge de que com si jo fos un nen petit que està jugant al parc, completament despreocupat perquè sé que intueixo que els grans, els pares, els adults estan allà vigilant-me, no? D'alguna manera és com si m'aportés aquesta confiança, no? I com si jo no fos en última instància el que porta el timó del vaixell, sóc un grumet, hi ha una força que se m'escapa, però que puc intuir, puc olorar, que és la que porta el vaixell. Normalment la fe la solem associar a un fet comunitari. Jo us pregunto, la fe s'ha de viure sí o sí a través d'una comunitat o a través d'una tradició religiosa o es pot viure de forma individual?
5: Jo diria, a veure, torno a repetir una altra paraula de Blai, que l'autèntica església és l'església de la comunitat que viuen en contacte amb Crist. Uh-huh. Independentment de les tradicions, tal com deia el Josep, tots aquells que vivim o intentem viure dintre de la consciència de Crist, dintre de la consciència de Déu, estem en comunitat interior. I llavors això és una comunitat interior, no una comunitat exterior. Uh-huh. Jo crec en la comunitat interior. I això és el que és l'autèntica església.
6: Jo penso que les dues formes que tu deies, Sergi, són complementàries. És a dir, com diu el Ricard, formem part d'una comunitat interior, però a vegades doncs, que la pots viure exteriorment. Jo sempre recordo les pregàries matinals que he pogut compartir amb comunitats monàstiques que són d'una gran força i aixecar-se a les 7 del matí per anar a sentir doncs, una pregària i després viure el silenci que ve després és quelcom comunitari, no? Però a la vegada també hi ha la part personal, no? O sigui, el conreuar el teu interior, no? I fer-ne és com un conreu, no? O sigui, l'has d'adobar i has de posar-hi elements, no? Que lectures, vivències que t'ajudin a engrandir aquesta fe, a discutir-la, a viure-la, a patir-la, no? Tot això doncs, també és un camí personal, no? Que és inevitable i que és bo que existeixi.
3: Uh-huh. Ara parlaves del conreu interior, aquesta expressió m'ha agradat molt, Josep. Entenem tots tres que el conreu interior, desenvolupament interior, cultiu interior, digueu-ho com vulgueu, alimenta la fe? Almenys en el meu cas, el que ha incrementat exponencialment l'experiència de la fe ha sigut un treball en mi mateix, un ficar presència, consciència al dia a dia. De quina manera podem fer aquest conreu interior que alimenti la fe?
5: El problema principal del ser humà és l'egocentrisme i l'egoisme. I això és el que ens separa dels altres. Llavors, per mi el conreu interior justament és desconrear les plantes que són errònies. Mm-hmm. Quan traiem les plantes errònies que hi ha a dintre nostre, que és l'egocentrisme i l'egoisme, és a dir, l'ego, automàticament un se sent unit amb els altres. Llavors, aquest és per mi. Moltes vegades també, equivocadament, ens apropem als altres, però també és un apropament neuròtic. I això també s'ha de vigilar amb aquest tema. Gent que viu molt extrovertida, en contacte amb l'exterior, però simplement és una... És una tapadera per no viure's per dintre. Llavors, aquest conreu interior és un conreu de treure tot allò que és fals. Llavors, en la mesura que veiem entre la nostra consciència natural és la consciència d'unitat amb nosaltres mateixos i amb la resta. Per mi això és el conreu interior.
6: En el fons, el que diu el Ricard és treure les males herbes. Quan cuidem un hort, doncs intentem treure tot allò que dificulta el creixement de la planta que hem escollit, no? Si hem escollit conrear el nostre interior, tot això són males herbes, no? Per tant, fer-les fora, doncs, em sembla molt bé. Responent a la teva pregunta, moltes vegades aquest conreu neix, per exemple, de converses, no? Jo... Mm. I a vegades que amb gent que són d'altres creences o fins i tot agnòstics, no? Jo recordo una conversa amb en Vicenç Villatoro al massís de Sant Llorenç del Munt, parlant del sagrat, amb una persona agnòstica, no? Atea, no? I en canvi que defensava una altra vivència del sagrat, va ser molt, molt estimulant, no? O també això diríem, es conreua vivint moments especials del dia, jo que sé, ser capaç de sortir a gaudir de la posta de sol en solitari, en silenci, o dels primers ratxos de llum del dia, són maneres de conreuar el nostre interior, de donar-li aquesta connexió amb tot el que l'envolta, no? Pàniker ho deia, no? L'espiritualitat és el fil que ens uneix a tot, no? Per tant, per sentir-nos units a tot, doncs hem de sentir-nos, escoltar-nos o parlar amb altres o viure, doncs, també aquests moments, doncs, especials que tenim al llarg del dia, en el cicle de l'any, i per tant sortir del nostre confort i gaudir-los, i segur que això ens conreua i ens fa millors.
3: De fet, moltes persones, ara deies, a través d'una conversa, no? A través d'una conversa es desperten a vegades preguntes de les anomenades existencials que et conviden a mirar dintre, però també és cert que moltes persones han sentit paraules profundes i no els ha acabat de ressonar. Jo a vegades m'he preguntat com és que amb algunes persones neix la fe i amb altres no?
6: Home, jo penso que, com deia abans, a vegades la fe és un do. Vull dir, no tothom és tocat per aquest do, no? I llavors, doncs, i a més, hi ha gent que se senten tan tocats que canvien la vida, no? Que senten aquesta revelació, que senten aquesta vivència, no? Per tant, això forma part d'aquests elements que no controlem, gràcies a Déu, no? De que poden influir, poden fer-nos canviar i que, doncs, dins nostre les coses es remoguin i canviïn, no? No cal sempre... A vegades ens farem una feina i aconseguirem tal fita. A vegades les coses canvien en el moment menys esperat i tenen un efecte molt gran.
5: Jo veig una mica que el ser humà és una consciència amb evolució. Llavors intentem parlar com si fossin fixes. Jo tinc un do, o no, evidentment crec que la fe és un do, però és un do, la fe, i la vivència amb Déu, i la intuïció amb Déu, i la proximitat amb Déu, i la vivència amb Déu, és algo que més o menys tothom a la humanitat assolirà tard o d'hora. Llavors, de l'únic que parlaria és quan. Jo, quan tenia 10 anys, 15 anys, 20 anys, que disfrutava de la vida, no havia parlat de totes aquestes coses. Mm-hmm. Llavors, en un moment determinat, va haver un treball de la meva vida i llavors va canviar tot. Això ha sigut la meva situació, però és que amb altres els hi passa als 30 anys, als 40 anys, als 60 anys, als 10 anys, als 5 anys, amb aquesta vida, amb una altra vida. És a dir, la intuïció i la vivència de Déu és algo que per mi arribarà a tothom. Mm-hmm. Tard o d'hora, no és algo fixo que jo tinc i tu no tens.
3: Mm-hmm. Queda un minutet i mig, senyors, el temps passa volant. Ara imagineu-vos que acaba d'engegar la ràdio algun oient que ara mateix acaba d'arribar i ara s'acaba d'assabentar que estem parlant de la fe. Amb 30 segons cada un, com resumiríeu el que s'ha dit avui aquí? Com li resumiríeu què és la fe, la perla, aquella explicació curta, breu, però potent, condensada?
5: Jo diria que paréssim un minut i deixar d'estar pendents de la nostra ment i del nostre cap i del passat i del futur i estar en silenci interior a veure què ens diu per dintre, què rebem per dintre, amb aquest silenci interior. Per mi això és i veure què hi ha de veritat amb el meu interior, amb el silenci interior, no amb el raonament.
6: Jo afegiria aquestes boniques paraules d'en Ricard, que això ho busquem a la natura, que aquest silenci interior el busquem en el temple natural, i que això, de ben segur, a partir de badar, d'encantar-nos en tot el que ens envolta, ens remourà i millorarem la nostra interioritat i potser sentirem doncs, aquest desig d'anar més enllà i de buscar respostes a les preguntes transcendents de la nostra vida.
3: Tu ja saps, Josep, que la teva paraula, la teva expressió badar, a mi m'enamora. Aquest badar, que per mi és obertura, és obrir els ulls, obrir els sentits, obrir el ser, en definitiva. Doncs molt bé, fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Ramon, Josep, Ricard i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent i, sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: Ei. Ràdio Rubí, fes la teva.
1: Són les 8 del matí.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí tornarà al seu horari més habitual. Primer partit a jugar diumenge al migdia i com a locals. Reben a la Unió Atlètica Horta i, com sempre, a Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi.
0: A peu de camp. Tots fem esport.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.

salutacions cordials i sigueu benvinguts un dia més al programa Sardanes d'Autor. Avui amb el mestre Salvador Codina i Cabra. I la primera sardana que escoltarem del mestre Salvador Codina és la que porta per títol Primer aplec de Breda i ens la interpreta la cobla municipal Ciutat de Barcelona.

En interpretació de la Cobla Municipal Ciutat de Barcelona, acabem d'escoltar la sardana Primer Aplec de Breda del mestre Salvador Codina i Cabra. Salvador Codina i Cabra neix a Breda el 3 de juny de l'any 1910 i mor a Barcelona el 5 de gener de l'any 1985. Va ser compositor i violinista. S'introduí a la música de la mà del seu pare, Manuel Codina i Planes, trompetista aficionat. Estudià música a l'Escola Municipal de Música de Barcelona amb en Josep Solsona, el violí, amb el mestre Lamot de Grinyón, harmonia, contrapunt i fuga, i amb el mestre Francesc Montserrat i Allarbe, composició i orquestració. Tocà al Gran Teatre del Liceu i al Teatre Tívoli, amb l'Orquestra Filarmònica de Barcelona. Posteriorment formà part del Quartet Clàssic Comtal i fundà l'Orquestra Clàssica La Nova Filarmònica. I la següent sardana que escoltarem del mestre Salvador Codina és la que porta per títol El Puig Estret i la Gallineta, i ens la interpreta la Cobla Municipal Ciutat de Barcelona.

El Pollastret i la Gallineta és la sardana del mestre Salvador Codina que acabem d'escoltar en interpretació de la cobla municipal Ciutat de Barcelona. El mestre Salvador Codina, en paral·lel amb aquesta carrera d'àmbit europeu i hispanoamericà a la seva breda natal, als anys 20, i juntament amb el pianista Josep Castanyer, acompanyava les sessions de cinema, mut aleshores, que es feien a l'antic casino de Breda, i posteriorment, entre el 1928 i el 1942, hi formà el tercet del casino per animar les funcions dels balls de saló dominicals. Durant la guerra, organitzà a Barcelona una orquestra que tocava a hospitals i a recepcions militars. Entre el 1970 i el 1971 portà la direcció musical de la companyia teatral de Màrius Cabré i posà música a algunes peces d'aquest autor polifacètic. I donem ara pas a la cobla municipal Ciutat de Barcelona amb la interpretació de la sardana Amb els ulls al cel del mestre Salvador Codina.

del mestre Salvador Codina i per la cobla municipal Ciutat de Barcelona, acabem d'escoltar la seva sardana titulada Amb els ulls al cel. Com a compositor, el mestre Salvador Codina tingué un període destacat. Fou a finals dels anys 50 quan competí al Festival de Cançó de Menorca. Va ser autor de diverses sarsueles i La Galeota va ser una de les darreres estrenada a Espanya. També compongué música lleugera, algun cop amb el pseudònim de Paul Goyman. És autor de música per a cobla i sardanes. A l'any 1973, Breda li dedicà un homenatge institucional, cosa a què el mestre Codina correspongué estrenant la sardana Breda, dedicada al seu poble. I com a contrapunt musical, escoltarem ara aquesta sardana Breda del mestre Salvador Codina, interpretada per la cobla municipal Ciutat de Barcelona.

Per la Cobla Municipal Ciutat de Barcelona acabem d'escoltar la sardana Breda del mestre Salvador Codina. I acabarem el programa d'avui que hem dedicat al mestre Salvador Codina i Cabra, tot escoltant la seva sardana titulada L'Hereu Serrat, sardana que ens interpreta la Cobla Municipal Ciutat de Barcelona.

Acabem d'escoltar la sardana L'Hereu Serrat del mestre Salvador Codina en interpretació de la Cobla Municipal Ciutat de Barcelona. I fins aquí ha estat els sardanes d'autor d'avui que hem dedicat al mestre Salvador Codina i Cabra. I res més, en nom de Ràdio Rubí i del que us parla en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins la setmana que ve. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
2: La Unió Esportiva Rubí tornarà al seu horari més habitual. Primer partit a jugar diumenge al migdia i com a locals. Reben a la Unió Atlètica Horta i, com sempre, a Ràdio Rubí explicarem tot el que passi.
1: A peu de camp. Tots fem esport.
2: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Milers de manifestants a favor del dret a l'habitatge digne, 3.000 segons l'Ajuntament de Barcelona i 15.000 segons el sindicat de llogateres, han omplert aquest divendres al vespre la plaça Universitat, convocats per diversos sindicats d'habitatge arran de la mort de Mari Carmen Abascal a Madrid dimecres passat i per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Abans de començar es va fer un minut de silenci davant de la Universitat de Barcelona amb les llanternes dels mòbils enceses i una gran pancarta amb el lema vaga general. Això tot just comença i els dibuixos de dues flames van encapçalar la protesta al costat d'una altra que deia "El negoci de l'habitatge mata". I en successos, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'agressió sexual, assassinat i robatori violent. El veredicte per unanimitat ha declarat provat que la nit del 26 de juliol del 2023 Antoni Montpar va esperar que la víctima tornés de treballar amagat al replà de casa seva i quan entrava a casa la va abordar per l'esquena i la va deixar inconscient amb una clau d'arts marcials. Les acusacions demanen presó permanent revisable i 13 anys més. I en cultura, l'antiga presó de Tarragona acull avui la primera edició de l'Enfilades. Es tracta d'un festival d'arts vives centrat en les artistes i creadores vinculades al camp de Tarragona. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Laura Casas.
2: Durant tot el dia, el festival reunirà diferents propostes de teatre, performance, dansa, música i poesia visual, així com una trobada participativa d'artistes i agents culturals del territori. En concret, a la tarda, a partir de les 4, hi haurà un taller de poesia visual amb Òscar Balanyà, la preestrena de Quan siguis gran i jo sigui velleta, una proposta artística de la companyia La Portera o la performance Auca, de Blanca Sant Miguel i Pau Serramià. Martí Colom és una de les persones impulsores del Festival Enfilades.
3: El festival neix de la proposta de voler entrar i establir vincles en les artistes del Camp de Tarragona i fer una mica de xarxa i comunitat, i també ha acabat xocant, també, per una altra banda, el que representa l'antiga presó.
2: La major part de les activitats són d'accés lliure fins completar l'aforament.
1: I un apunt, mobilitat, segons la darrera dada donada i la nit pel Servei Català de Trànsit, ja haurien sortit gairebé la meitat dels 570.000 vehicles previstos que ho haurien de fer durant aquesta festivitat, aquest pont del 12 d'octubre. I en els esports, l'Espanyol deixa escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a un al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Ja hi tornem a ser aquí. Tenim el nostre rebost ple de minuts encapsulats radiofònics en perfecte estat de conservació per ser consumit per primera vegada o bé tornar a consumir-los. Són minuts radiofònics del bo i millor de la setmana que redifonem amb aquestes 4 hores del rebost que comencen ara mateix. En aquesta primera hora, déu-n'hi-do, la primera hora que tenim ben atapeïda i ben simpàtica e intensa. Per exemple, us proposarem descobrir el programa Primer, Segon i Postes, el programa foodie de la programació de Ràdio Rubí, amb la Marta Castany, que aquesta setmana s'estrena com a conductora d'aquest programa i sempre va acompanyada del Blai Ferran i de la Xili, per exemple, del Gori. Doncs en aquest programa cerquen noves propostes, parlen de tot el que és la restauració rubinenca. En aquest cas, conviden a la gent del Buda Bar. De seguida els escoltareu. Em sembla que vindran el Franklin i la Nicole des del Buda Bar per parlar d'aquest restaurant i tindreu aquests minuts del Primer, Segon i Postres. Els recuperem perquè gaudiu d'aquest gran moment radiofònic. Minuts que també hem de recordar que moltes vegades, com és en aquest cas, també els podeu veure, sí? Mitjançant el nostre web a radiorubí.cat ja teniu l'opció de programes i allà podeu descarregar el contingut visual amb bona realització i, bé, en un programa com aquest està molt bé també veure que és allò que presenten i que porten. Fins i tot, de vegades, fan tastets allà del menjar en viu i en directe. Començarem a ritme del Primer, Segon i Postres. També rescatarem la secció de sèries fetes per el Víctor Pérez en el programa Rubí al dia. Parlarà de sèries tan importants com, per exemple, de l'Antirrens o de Slow Horses a la seva darrera, sembla ser que darrera temporada en emissió des d'Apple TV. Una càpsula musical. Sí, perquè el Joan Dausà ho torna a fer. Omplirà la Basílica de Santa Maria del Mar en èpoques nadalenques amb més de 10.000 entrades venudes ja i només en 48 hores. Us explicarem de què va això i de pas escoltarem música del Joan Dausà. I finalment tindrem un tastet d'autèntic luxe, un altre dels programes musicals que us recomanem des de la programació de Ràdio Rubí. És l'Experimenta amb l'Adrián Eguizábal, que segons diu ell mateix, doncs tracta de la música alternativa des d'un toc totalment experimental. Benvinguts al rebost, primera hora d'aquestes 4 per gaudir del bo i millor de la setmana radiofònica de Ràdio Rubí.

0: que flipin els vells.
1: Bon dia, què tal, com esteu? Aquesta és la veu del Joan Dausà. Sí, el Joan Dausà ho ha tornat a fer. El cantant i compositor ha exhaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades disponibles per als 8 concerts de Nadal que oferirà a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre. Gairebé 3 mesos abans de la celebració dels recitals, totes les localitats ja estan venudes. La resposta del públic ha estat espectacular i ens reconfirma això que ja sabíem, que el compositor santfeliuenc està en el seu millor moment, com dirien avui en dia, està en el seu hype. Doncs, un artista que ja sabeu que va fer història amb el seu repte conegut com la Gran Bogeria. Us en recordeu? Sí, sí, va aconseguir dues fites sense precedents per a la música en català i fer-lo, a més, a gran escala, en dos grans pavellons com van ser el Wifi Center de Madrid, el va omplir, a més, cantant en català, i el Palau de Sant Jordi. Déu-n'hi-do, eh? El Joan Dausà continua fent de les seves. En aquestes actuacions, que ja tenen previstes per aquests dies que us dèiem molt a prop de Nadal, doncs en aquestes actuacions el Dausà recuperarà l'essència dels seus inicis amb un espectacle íntim a veu i piano. El repertori inclourà algunes de les cançons més conegudes de la seva trajectòria, estic seguríssim que aquesta sonarà, cançons reinterpretades des d'una perspectiva més espiritual i emotiva, especialment pensada per a l'entorn singular que ofereix la basílica. I si m'apureu, també pel fet de que la reverberació pròpia de la basílica li dona un caire molt particular i que dins d'una basílica, doncs, tocar amb bateries i fer patapum, patapum, és bastant complicat. Millor fer-ho d'una forma molt més pausada, el piano, la seva veu i segurament d'altres arranjaments. Segurament tindrà cors i tindrà d'altres col·laboracions en aquests grans concerts que ja estan venuts, eh? Absolutament tots venuts. 8 concerts, més de 10.000 entrades per gaudir d'aquest ambient ja prenadalenc del tot amb el Joan Dausà. Ho tenim tot! I tenim també cançons que recuperar del Joan Dausà, com aquest Welcome to my party.

0: Anem a parlar, per acabar aquest Rubí, el dia que ha començat a les 9 del matí, de sèries, i tenim a l'altra banda en Víctor Pérez. Víctor, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bon dia, molt bé. Avui per videotrucada, eh?
1: Sí, sí, anem a tenir cura de nosaltres mateixos.
0: Exacte, ben fet, eh? A seguir les alert. Escolta, parlarem de dues sèries, The Lanterns i Slow Horses, no?
1: Sí, parlarem d'aquestes dues sèries. La primera que s'acaba avui mateix, la seva primera temporada, veurem si única, que no, encara no ho sabem, i d'una altra que porta ja uns quants anys en emissió.
0: Mm-hmm. Què ens pots dir de Lanterns, d'aquest univers de superherois?
1: Doncs aquesta sèrie de DC, primer de tot s'ha de dir que vale, és de superherois, ja sabem que això molta gent li tira cap enrere, però és una sèrie d'HBO, i això és per mi el més important, o sigui, perquè té la marca d'HBO. Tu estàs veient una sèrie que sí, està basada en Llanterna Verda, que és un superheroi mític dels còmics de DC, vale? Però més enllà d'això, la sèrie és una sèrie de detectius, de tota la vida, podríem dir. Ens explica un cas a un poble rural dels Estats Units, no és una història que no hagin vist altres vegades, però sí que amb un estil HBO que ens pot recordar sèries de la mateixa cadena, doncs com True Detective, per exemple. I això, doncs, sempre és d'agrair.
0: Anem a escoltar uns segons que José ens ha punxat el tràiler. Usarlo y cuando.
2: ¿Acabas de usarlo para falsificar dinero?
3: No.
2: ¿Cómo conseguiste el anillo?
3: Ya lo sabes, no me hicieron ninguna entrevista.
2: Igual tendrían que haberlo hecho.
0: Llavors, si has de investigació, què hi ha? Un assassinat, què és el que hi ha?
1: Sí, de fet, bueno, faré aquí un spoiler, però bueno, passa al primer episodi, vull dir, tampoc és un super spoiler. De fet, comença la sèrie que el protagonista, doncs, mor. O sigui, així comença la sèrie i tenim que esbrinar, no, també, sobretot els últims episodis, què ha passat amb aquest protagonista que està interpretat pel Kyle Chandler, que és el protagonista, que és Hal Jordan. És el mític, el primer Llanterna Verda de la història dels còmics.
0: Sí.
1: I la història, doncs, segueix a ell, al Hal Jordan i al John Stewart, que és el seu aprenent, podríem dir. És una sèrie de mestre i alumne on, doncs, el Llanterna Verda original, doncs, intenta passar els seus coneixements al següent superheroi que portarà aquest anell que porta el Llanterna Verda. És un anell que dona poders i, bueno, qualsevol que sigui una miqueta que sàpiga de la història dels còmics, doncs, sap molt el que fa aquest anell, que és al final generar imatges, objectes, i, bueno, i al final, pues, té pues, gran poder, evidentment. Però ja dic, la sèrie, o sigui, hi ha moltes coses de superherois, sí, hi ha efectes especials, sí, però la sèrie en el seu cor és una sèrie de, com dic, de detectius, i sobretot el més interessant per mi era qui hi havia darrere de la sèrie, perquè els creadors són, per un costat, el Chris Mandy, que va ser el guionista de la sèrie d'Ozark a Netflix, que és una molt bona sèrie, i després el Damon Lindelof, que tothom que em conegui ja sap que sóc molt pesat amb aquest home, però és el creador de Perdidos, de Leftovers, per mi són de les millors sèries que he vist mai, i després de Watchmen, que també va ser una aproximació al món de DC per part d'HBO, que va sorprendre moltíssim i va guanyar molts premis. Llavors, doncs, té sentit, no?, que també aquest guionista estigués involucrat a l'intern. Després, a mi el que em sembla més interessant de la sèrie és el que planteja el superheroi o del paper de John Stewart, que no deixa de ser, doncs, un superheroi negre, i ens explica una miqueta la història del que significa, no?, una persona afroamericana, no?, als Estats Units, ser escollida com aquesta versió de Llanterna Verda, perquè al final es planteja en la sèrie un tema que és que l'organització que està per damunt dels Llanternes Verdes o, bueno, els que elegeixen qui és el superheroi en qüestió, doncs fa una pregunta als seus candidats, que si tenen por. I és interessant, no?, preguntar-li això a un home negre als Estats Units o a una dona negra. Llavors, a partir d'aquí, doncs, es planteja una trama també, doncs, amb un component racial, doncs, molt important, i que a mi em funciona superbé. De fet, hi ha un episodi que està centrat en aquesta qüestió, també en com els pares d'aquest John Stewart, des de petit, a ser una família, doncs, afroamericana, i veuen aquesta oportunitat, no?, de destacar, com fan un lavado de cerebro, podríem dir, al seu fill des de petit fins que és adult, i, bueno, això té unes conseqüències, evidentment, a la seva forma de veure la vida i de comportar-se.
0: Víctor, i la sèrie recull aquesta qüestió? És a dir, més sí, enllà sí. De que el protagonista, doncs, davant d'aquesta pregunta que estàs qüestionant tu, no?, recull també el que és, el que implica sociològicament a la societat americana?
1: Sí, sí, jo crec que totalment, sobretot, ja dic, tota la sèrie, però sobretot és el tercer episodi el que ens mostra tot això, I sobretot, bueno, de fet, ja tenia apuntat aquí que, bueno, a les guionistes van prendre referències de, pues, de persones molt famoses o exitoses, no?, de la cultura afroamericana als esports, per exemple, com Tiger Woods o les germanes Williams. I em recordava molt la història, sobretot, de les germanes Williams, que eren les tenistes que el seu pare, doncs, va influir moltíssim en el que va passar després a les seves vides. I jo crec que es nota moltíssim, no?, que la sèrie, en aquest cas, és la seva mare, a la sèrie de Llanterna Verda, però com és molt... Bueno, diguem-ne que no és el millor exemple, no?, de mare, que ho fa per uns bons motius, però potser els mitjans pels que cria el seu fill no són els millors.
0: Ens queden 7 minutets, eh? Per què... Quin públic, quin seria el target interessat en veure aquesta sèrie? Ja ha quedat molt clar que l'important és el tema de la investigació i que està en aquest entorn de superherois, però que no és el tema important, sinó que te pot atreure, és probablement sigui el tema central, no?
1: Jo crec que qualsevol persona que ja estigui acostumat a veure sèries d'HBO o li agradi l'estil, no?, d'aquesta plataforma, pues, ha de veure aquesta sèrie i, evidentment, pues, a qui li agraden els superherois. Però igualment, crec que, és, ja dic, que és una sèrie d'HBO, no de superherois, i que mostra també això del tema de desemmascarar l'heroi perfecte, no? Que això ja ho veiem a The Boys, per exemple, en altra sèrie d'Amazon, com els superherois, pues, al final, pues, si existissin a la vida real, pues, serien persones com tothom, amb els seus problemes, més enllà de que tinguin, no?, pues, alguns tipus de poder o el que sigui, no? Però jo crec que això ho mostra molt bé la sèrie. I el que dic, a veure com acaba, perquè avui ha sortit l'últim episodi de, no sé si de la sèrie o no, això ja ho veurem, però tinc ganes de veure perquè de moment em sembla una sèrie notable i jo, veient els guionistes, ja m'esperava que estigués bé, la veritat.
0: La veritat és que també donen ganes de veure-la, perquè en el moment que s'aprofundeix en els blancs i oscurs dels personatges, allò cobra molta intensitat, és com el Caballero Oscuro o les pel·lícules, etc. És que no tenim uns herois que siguin plans, sinó justament el contrari, no?, que es troben amb totes aquelles zones fosques, no?, i que llavors els serveix també per créixer i veus aquella evolució. Després tenim Slow Horses.
4: ¿Qué estás haciendo?
5: ¿Qué estás haciendo en mi jardín? Y añades, no, es mi jardín. Y a partir de ahí improvisamos.
4: ¿Qué quieres?
5: ¿Sabes algo de por qué se están cargando a mis agentes?
4: Será coincidencia.
5: Coincidencia, ya. Es muy difícil quedarse encerrado en un contenedor. ¿Has cabreado a alguien más aparte
0: Costa,

0: entre... Va sortir noves temporades, i Slow Horses han estat 6 en 4 anys, vull dir, és televisió a l'antiga usanza, podríem dir, no? O sigui, és veritat que no és una sèrie que tingui grans, una superproducció d'efectes i tal, però igualment pues, té, jo crec que el seu mèrit que sigui tan, amb el calendari, sigui tan exigent, no? La pròpia producció que és d'Apple TV, que ja sabem que Apple pues, fa les coses molt bé últimament, i ja dic, pues, va començar la temporada fa 3 setmanetes, ara estem a meitat d'emissió, i és una sèrie que, i a part, està renovada per 2 temporades més, que ja seran les últimes, estan basades a la saga de llibres de Slough Houses, d'un autor britànic, que la veritat és que ha triomfat moltíssim la sèrie, o sigui, Apple TV, o sigui, jo, és una sèrie d'espies de tota la vida, que se centra en els renegats, podríem dir, del servei d'espionatge del Regne Unit, de l'MI5, i bueno, veiem les seves aventures, i com sempre, totes les temporades, pues, al final, intenten matar-los d'una manera o altra. Però tot i això, la sèrie no es fa repetitiva, que és jo crec que el gran punt fort de la sèrie, que funciona com un rellotge, que mai té episodis de relleno. És una sèrie que cada temporada són 6 episodis i al final potser tampoc no dona temps a anar-se per les rames. És una sèrie que això ho controla molt bé. I també que té un humor que a mi m'encanta. O sigui, un dels guionistes principals, el Will Smith, que no el que coneixem tothom, és un altre, doncs va ser guionista d'una sèrie d'HBO que és boníssima, que és VIP, que a nivell humorístic era espectacular, i llavors pues, es nota molt en el tema de les frases, dels punchlines i tot això, pues, que hi ha un expert en comèdia aquí darrere.
1: Hi ha humor, també?
0: Sí, hi ha molt humor. De fet, el personatge de Gary Oldman, que és el protagonista, que és Jackson Lamb, ell cada temporada, si no una, dues escenes. Sempre hi ha una escena en què es tira un pet, sempre és la millor comèdia que pots imaginar-te. O sigui, aquesta temporada ja ha passat, hi ha hagut una escena ja que passa això, però la temporada passada, per exemple, me recordo que era una escena que jo vaig riure, que ja dic que jo a mi em costa, sempre quan veig sèries o pel·lis, riure de veritat, que em faci riure, no sempre passa. I amb aquesta sèrie, aquest moment sempre ho aconsegueix, em sembla que, vamos, que no és tan fàcil com sembla, però ho clava sempre.
1: Pues això,
0: ja dic, el Gary Oldman...
1: Sí. Això és molt del clown, sí. Ficar aquest efecte de clown dintre d'una sèrie, no?, que té investigació, com tu dius, humor, i que... podríem dir també que és d'espies, no? Però que també hi ha una mica així com de mala llet, com de personatges que se surten fora del que seria l'estàndard, no?
0: Sí, és, no deixa de ser una comèdia negra, o sigui, evidentment hi ha morts, hi ha acció, però en el fons és aquesta combinació, no, d'espionatge, com dius tu, d'humor britànic, que al final per mi l'humor britànic, si no és el millor que hi ha, pues està molt a prop, de ser el que més, almenys m'agrada a mi a l'audiovisual. I després també pues, la sàtira que fa de la pròpia MI5, no? De les institucions governamentals del Regne Unit, que després sempre hi ha missatges de fons a temes polítics i socials, sobretot a l'extrema dreta, que ho tracta molt bé la sèrie, que potser podria anar-se més només per l'humor, però també quan es posa sèrie, la sèrie també parla de coses molt interessants a nivell polític, del Regne Unit. Mm. Però sí que és veritat que, clar, tenint el Gary Oldman, és que és l'estrella principal, doncs clar, se te'n van als ulls. O sigui, l'actuació que fa és brutal i super, super divertit. Però a la vegada és un personatge que és tràgic, també, que té la seva història, té les seves ferides, i això ho anem veient amb el pas de les temporades. Jo crec que fa que la sèrie, doncs, sigui molt més que només la part còmica. Mm.
1: Ens queda un minutet, que ara entra la Pamela Martínez per dir-nos què ens espera de Rubí al dia a partir de demà a les 9 del matí. Per qui és aconsellable aquesta sèrie? Per què la recomanaries?
0: Doncs li recomanaria tothom que li agradi el tema d'espies, això per suposat, no? Però sobretot a la gent que vulgui una sèrie pues, que tingui un mix, podríem dir, no? de gèneres, que jo crec que Slow Horses és un exemple d'això, i una sèrie que va al grano. O sigui, jo sé que és veritat que jo potser hi ha gent que no li agrada tant esperar-se que passin les coses, ja que Slow Horses és una sèrie que sempre tindràs ja la trama i tot clar des del primer episodi i no s'anirà per les rames, com deia abans.
1: Doncs, Víctor, moltíssimes gràcies per portar-nos aquestes dues sèries d'avui, la de Lanterns i la de Slow Horses, que donen ganes de veure-la. Quan ho expliques, això és una cosa molt xula, donen ganes de veure-les.
0: Home, jo sempre intento parlar de coses que m'agraden, encara que a vegades també s'ha de criticar, però bueno, prefereixo ser optimista.
1: Una abraçada, moltíssimes gràcies.
0: A tu.
2: Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Donald Trump ha anunciat a la seva xarxa social un acord amb Rússia per rebre immediatament més de 300.000 tones de gasoil per abastir els mercats nord-americà i mundial. Segons el president nord-americà, l'acord que autoritza les operacions amb dièsel rus fins a abril del 2027 és fruit d'una conversa amb Vladimir Putin, que ja ha confirmat que està preparat per iniciar el subministrament. Moscou també s'hauria compromès a ampliar les quantitats durant les setmanes vinents. Segons ha detallat el mandatari de la Casa Blanca, Rússia proveirà 500.000 de tones durant el mes de novembre i 1 milió més immediatament després. Trump, a més, assegura que l'acord farà baixar els preus dels carburants disparats per la guerra a l'Iran i a l'Orient Mitjà. I aquí a casa nostra, milers de manifestants a favor del dret a l'habitatge digne, 3.000 segons l'Ajuntament de Barcelona i 15.000 segons el sindicat de llogateres, han omplert aquest passat vespre a la plaça Universitat, convocats per diversos sindicats d'habitatge arran de la mort de Mari Carmen Abascal a Madrid dimecres passat i per impulsar també la vaga general convocada per l'11 de novembre. Abans de començar es va fer un minut de silenci davant de la Universitat de Barcelona, una gran pancarta amb el lema "Vaga general, això tot just comença" i els dibuixos de dues flames van encapçalar la protesta al costat d'una altra que deia "El negoci de l'habitatge mata". I referent a la convocatòria d'eleccions generals del proper 29 de novembre, Esquerra i EH Bildu han anunciat avui que reeditaran la seva coalició, en aquest cas al Senat, de cara a aquestes eleccions generals. Repetint la fórmula del 2023, els dos partits aposten per l'acumulació de forces com una eina per defensar, segons diuen, els drets nacionals de Catalunya i Euskal Herria, ampliar els drets socials i combatre el bloc reaccionari. Les bases de les dues formacions sobiranistes ratificaran aquesta proposta durant els pròxims dies. I en successos, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'un assassinat, agressió sexual i robatori violent. El veredicte, per unanimitat, ha declarat provat que la nit del 26 de juliol de 2023, Antoni Montpar va esperar que la víctima tornés de treballar amagat al replà de casa seva i quan entrava a casa la va abordar per l'esquena i la va deixar inconscient amb una clau d'arts marcials. Les acusacions demanen presó permanent revisable i 13 anys més. I segons la darrera dada del Servei Català de Trànsit, en motiu d'aquesta operació sortida per la festivitat del proper dilluns 12 d'octubre, ja han abandonat l'àrea metropolitana de Barcelona fins ahir a les 9 de la nit gairebé la meitat dels 570.000 vehicles que està previst que ho facin també durant la jornada d'avui. I en els esports, l'Espanyol deixa escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a 1 al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González a la primera meitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Ja hi tornem aquí, segona hora del rebost, el bo i millor de la setmana radiofònica, aquí en aquest contenidor particular, especial, on recuperem aquests grans moments de la setmana de Ràdio Rubí, de la setmana del 99.7 FM o radiorubí.cat. Recordeu que aquests continguts no només es podeu escoltar aquí en el rebost, en aquest programa, sinó que també els podeu descarregar i tornar a escoltar les vegades que vulgueu des del nostre web radiorubí.cat, fins i tot moltes vegades en format visual. Dit això, segona hora que vindrà protagonitzada pels companys del Rubí al dia. Primer pel Toni Bravo, que parlarà, atenció, amb la Montse Vandranes, quarta generació del mític comerç, del comerç històric del Calçats Vandranes, per parlar de la seva trajectòria, eh? Un establiment que porta obert des del 1885. Déu-n'hi-do, quants anys i quina capacitat d'adaptació, eh? I d'evolucionar per arribar fins avui en dia. El Toni Bravo parlarà d'aquesta entrevista que es va realitzar el passat dilluns en el matinal de Ràdio Rubí. Però és que després tindrem la companyia de la Pamela Martínez, recuperant un gran moment radiofònic també de la setmana. Estem parlant de la secció destinada a reflexionar sobre l'habitatge. Parlem d'habitatge. El Jordi Arnaiz arriba per explicar-nos quina és aquesta programació específica que fa l'Ajuntament per fer que sigui accessible, doncs, la vivenda a les persones, o que les persones puguin accedir a una vivenda de forma digna i, sobretot, com pagar-la, aquesta vivenda. Unes jornades interessants que jo crec que teniu que escoltar, reescoltar en aquesta càpsula radiofònica que rescatem del passat dimarts, en aquest cas amb la Pamela Martínez. I, finalment, per concloure, per tancar, doncs, el contingut d'aquesta segona hora del rebost, d'aquest quart rebost de la temporada, tindrem dues càpsules musicals. Primer, la Judith Nederman, que en companyia d'un gran cantautor han creat un tema anomenat Mouta, un tema per donar suport a tots aquells que estan afectats per l'ELA i perquè siguis conscient de què significa moltes vegades ser un pacient d'ELA. Com? Si escoltes la càpsula ho esbrinaràs. I finalment tindrem una altra càpsula, que és la càpsula en la qual destapàvem el cartell de l'Azkena Rock. Sí, perquè aquesta setmana s'ha publicat tot el cartell complet de l'Azkena Rock, aquest superfestival de música rock que es fa a Vitòria a mitjans del mes de juny. Tot això al rebost. Benvingut i bon profit!

0: 29 minuts que passen de les 11. Anem a sortir d'aquest estudi perquè hi ha negocis que formen part del paisatge d'una ciutat. Els veiem cada dia, entrem, saludem a les persones que hi treballen, però potser no sabem tota la història que hi ha al darrere. Calçats Vendranes és molt més que una sabateria. Atenció, perquè va néixer l'any, i faig una pausa, 1885. 1885, quan Emilio, conegut com el Emilio el Coix, va començar a fabricar i vendre espardenyes amb només 5 duros que li havien deixat. Quins temps, tu. Han passat 141 anys, diverses generacions després, la família continua vinculada al negoci, la botiga ha estat testimoni de, per suposat, com canviava Rubí, de com anaven canviant les formes de comprar, també de com anava canviant la vida de la família, i avui volem posar noms, cares, emocions a aquestes històries perquè parlem amb la Montse Vendranes. Si no estic equivocat, Montse, quarta generació al davant de Calçats Vendranes, és
1: quarta
0: això?
1: Generació,
0: quarta
1: generació, sí.
0: Mira, agafa el teu cos i l'apropes al micro. Agafa'l i te l'apropes allà, ara que ja el tens així. Vale, que Montse, abans de parlar de la botiga actual, que m'agradaria que viatgéssim fins a aquest any, 1885, crec que era el teu besavi.
1: El meu besavi, sí.
0: L'Emilio, no? Conegut com el Emilio el Coix.
1: El Emilio Coix.
0: Que tenia només 22 anys, 5 duros que li havien deixat. I, clar, què et provoca a pensar que tota aquesta història va començar d'una forma tan humil?
1: Bueno, em provoca, pues, nostàlgia, perquè sempre ho he sentit parlar a casa, que com que tenia una minusvalia, pues, tenia que buscar-se la vida amb algú sedentari. I va decidir fer espardenyes.
0: Clar, tenia aquest problema, no? Crec que va tenir un accident de petit.
1: Sí, i era coix.
0: Li va provocar aquesta coixesa. És una història, com tu dius, no?, que parla de com entendre la vida, no?, d'adaptar-se. Uh-huh. Perquè tinc aquesta situació personal i m'adapto, no? Tinc una dificultat i busco la meva forma de continuar. És així com l'heu viscut sempre també a casa? Davant de les dificultats ens adaptem i tirem?
1: Evidentment. T'has d'adaptar a tot. A les circumstàncies, a la manera que la gent té de comprar, a tot. T'has d'adaptar.
0: A més, jo crec que va fer una idea revolucionària, no? Perquè no només era una espardenyeria, sinó que també, si no estic equivocat, hi havia un taulell amb botigues, no?
1: Sí, donaven begudes.
0: Ai, perdó, begudes.
1: Sí.
0: Amb begudes.
1: I això va continuar-ho el meu avi, i va ser el meu pare el que es va donar que si hi havia begudes moltes senyores no entraven, i llavors va ser quan es va treure el taulell de les begudes i es va ampliar més l'oferta de calçat, sí.
0: Tu creus que això seria possible avui dia? És a dir, una sabateria i tenir un petit taulell de begudes,
1: bueno,
0: on pots oferir... O t'ho demanen ja?
1: No, demanar-m'ho no, però bueno, seria un altre tipus de negoci, podria ser. Hi ha llibreries que donen cafès, doncs es podria fer, sí.
0: Ho dic perquè, clar, el fet de tenir un taulell amb begudes, això significava fer comunitat, també, a l'entorn de la sabateria.
1: Sí, clar. Ells a les 6 del dematí ja s'aixecaven per oferir barreges a la gent que se n'anava a treballar al camp. I després ja continuar durant el dia, pues, venent espardenyes, o un altre que venia a buscar una cigarreta o coses d'aquestes.
0: Què t'han explicat d'aquells primers anys? Perquè ara estàs dient, s'aixecaven i clar, oferien barreges. Què són barreges?
1: Barreges era una beguda alcohòlica que el meu avi s'inventava i... Bueno.
0: Clar, hem de tenir en compte també que abans, per exemple, l'origen del vi tenia, no és com a data d'avui, no?, que és per degustar-ho, per tenir per gaudir d'allò, no?, sinó que en el seu principi el que era el vi també tenia un efecte com que era calòric, justament també per donar força.
1: Clar, clar, clar, totalment, perquè la gent que anava,
0: llavors,
1: a treballar...
0: La gent que anava a treballar, sí. Doncs agafava també aquestes barreges, sí, per començar el dia, perquè era, podíem dir-ho com... Llavors, que la dieta, doncs, era insuficient, doncs formava part també.
1: Sí, això era...
0: I què més t'han explicat? Perquè això, mira, no ho sabíem, per exemple, no?, que feia aquestes barreges i servia a la gent, no?
1: Bueno, doncs, que tenien oberts tots el dia de la setmana, diumenge inclòs, que moltes vegades servien, no sé, l'escudella del diumenge, i si venia algú a prendre's alguna cosa, doncs algú s'havia d'aixecar.
0: I això era per esmorzar, també, l'escudella?
1: No.
0: No.
1: És que estava obert, el diumenge també estava obert tot el dia.
0: O sigui, no hi havia horari, era obert.
1: En aquells temps, no. Després ja va haver-hi un horari, clar.
0: O sigui, que tu anaves a la sabateria, tenies la beguda, però també tenies escudella, si volies.
1: No, l'escudella la menjàvem els de casa.
0: Ah, els de casa, vale.
1: I els teníem que aixecar per... Bueno, es tenien que aixecar.
0: Vale, perfecte. Estem parlant de molt de treball, no?
1: Sí.
0: Perquè, clar, no tancar durant tot el dia, a més treballava l'Emilio, crec que treballava el seu fill Llorenç, no? La dona Teresa, és a dir, que la família
1: tots
0: sencera estava implicada. Això significa que la botiga va més enllà d'una feina, que és una forma de viure?
1: Bueno, en el cas de casa meva sí que ho ha sigut. En el cas de casa meva sí. Vull dir, érem un equip i treballava tothom. I tot era al vol dels horaris de botigues, les èpoques de més feina de la botiga. Tot sempre s'ha envoltat en la botiga, sí.
0: Clar,
1: la veritat és que sí.
0: Perquè explica'ns com era aquest entorn de la botiga amb els teus pares, amb la teva família.
1: Bueno, doncs llavors quan van treure el tauler del Beure i es van passar, o que és actualment, a l'Avinguda Barcelona, doncs allà es van fer unes obres en l'any 65 i llavors es va ampliar molt l'oferta i treballaven els meus pares, els meus avis, la meva germana, jo era una mica més petita, però també sortint de l'escola i treballava, i així ens ha anat pujant la botiga.
0: Clar, hi ha un moment que deixeu de fer, no?, espardenyes i
1: sí,
0: que s'obre el producte.
1: Sí,
0: com
1: sí
0: és això? Quan és això?
1: Bueno, doncs va ser quan es va canviar la ubicació del Pere Esmandia a l'Avinguda Barcelona 2.
0: Hi ha un objecte especialment simbòlic en aquesta història, que és el banc on tant l'Emilio com el Llorenç feia les espardenyes. I quan tens tu, per exemple, un objecte d'aquesta forma que ha passat per les mans de diverses generacions, què sents? Com ho,
1: bueno,
0: cuideu?
1: Precisament parlant del banc, el vaig fer restaurar i el tinc a casa meva. Sí, sí.
0: Clar, en aquell banc suposo que també els teus pares, doncs, van passar ja molt
1: sí,
0: estona, asseguts, o sigui.
1: Fer espardenyes ho feien el meu avi i la meva àvia, la meva mare també va aprendre, quan va entrar a la família també em va aprendre. La meva germana i jo no n'hem après. No.
0: Què significa per a una família veure com el negoci va canviant de generació en generació i que continuen al mateix poble? Encara, no?, que vosaltres crec que és l'any 65 quan us vau moure a l'Avinguda Barcelona.
1: Bé, bueno, jo, com que ho he viscut, no ho trobo tan estrany. Ara sí, perquè els meus fills no continuaran, o sigui... Però, bueno... A veure, si no ens hagués agradat, sí que ens haguéssim buscat la vida, tant la meva germana com jo, però com que vam tenir la d'allò, que sí que ens va agradar, doncs
0: clar, tu
1: vam continuar.
0: Tu vas créixer veient els teus pares treballar, la història de la família, de tu, de la teva germana, doncs estàveu ajudant, no?, a la família mentre estàveu treballant. Quin és el primer record que tens de tu mateixa darrere del taulell? Te'n recordes?
1: El primer no, perquè jo és que crec que vaig aprendre a caminar pel magatzem, llavors no tinc el primer record.
0: I de vendre les primeres sabates...
1: Sí, sí, bueno, jo és que jo, clar, no eren els temps que és ara, no es podria fer de molt petita, que inclús en moments de molta feina el meu pare deia, no l'atabaleu, que és molt jove. Però no et podria dir quin va ser el primer.
0: Anar a fires, parlar amb proveïdors, escollir mostres, preparar l'aparador també, no? Esperar que arribi el gènere, atendre els clients. En quin moment t'adones que allò que feies ajudant els pares, doncs, acabaria convertint-se en la teva professió?
1: Bueno, jo crec que sempre ho vaig saber-ho. Jo crec que sí.
0: O sigui, des d'un principi,
1: sí,
0: et vas veure allà.
1: Sí, jo crec que sí, que sempre ho vaig saber-ho.
0: I la teva germana també?
1: Sí.
0: I això passa ara també amb la resta de la família?
1: No, els meus fills no tenen res a veure amb la botiga. S'han buscat la vida per un altre lloc.
0: I llavors, Montse, llavors què passarà?
1: Bueno, doncs que quan arribi l'hora, doncs començarem una nova etapa, dic jo. Sí, sí.
0: Com es viu aquesta nova etapa, sapiguent que els fills, òbviament, doncs, tenen absolutament clar, absolutament el seu dret per escollir.
1: També sempre ho vaig saber-ho, eh?
0: Sempre vas saber
1: sempre vaig saber-ho que no continuarien. Llavors, per això ho tinc molt assumit, no... Bueno, si ells continuessin, abans potser sí que jo mai em podria jubilar.
0: Llavors, com ho vius, això?
1: Bueno, jo crec que són etapes, i quan arribi el moment, pues, ja veurem com ho viuré.
0: Has parlat, ara parlarem també amb el teu home, perquè el teu home crec que va deixar la feina per acompanyar-te a la botiga, és així? O no?
1: Sí, sí, sí. Sí, quan el meu pare es va jubilar, jo deu fer uns 30 i algo anys, li vaig dir, pues, deixa la feina i ajuda'm. I així ens ho vam fer-ho.
0: Us heu plantejat quan deixar-ho?
1: No, de moment encara no. Per això que quan arribi ja rumiarem.
0: Una botiga que no aprens només a vendre, sinó que tractes amb persones, has de tenir paciència, no? Escoltar, hi ha dies que millors, hi ha dies que pitjors, hi ha segons quines persones. Què t'ha ensenyat Calçats Vendrana sobre les persones?
1: Bueno, a conèixer diferents perfils de persones, perquè crec que actualment per vendre s'ha de tenir molta psicologia i adaptar-te. Amb uns els has de parlar d'una manera, els altres has de parlar-los d'una altra manera. Així és.
0: Escolta, quan el Pablo, el teu marit, l'any 2000 li demanes que deixi temporalment la feina per treballar plegats, això és una declaració d'amor al negoci?
1: Bueno, primer ho vam provar-ho, va demanar una excedència. Bueno, sí, clar, perquè era bastant arriesgat.
0: Clar, és una vida molt compartida, digues.
1: Sí, però bueno, ha sortit bé.
0: Per tant, continuarà endavant això durant anys.
1: Bueno, fins que jo digui prou.
0: Quan tens pensat quan dir
1: prou? No ho sé.
0: De moment no tens
1: ganes. No ho sé.
0: Hi ha una fotografia preciosa de l'exposició del 125è aniversari. Aquell 2010 hi havia una absència que era molt important, que era la del teu pare, l'Emili, que havia mort 2 anys abans. Quan mires aquella fotografia, què és el primer que et ve al cap?
1: Bueno, jo crec que el meu pare va ser el que va fer el gran canvi. Sí que el meu besavi i el meu avi van fer en aquella època coses, però el meu pare és el que va fer, s'ho va jugar tot, vaja.
0: Vosaltres heu vist transformar-se a Rubí, heu vist també com canvien els carrers, els comerços, les persones, els hàbits de compra, tota una història, i abans hem parlat d'aquest banc que allà les feines perdenyes des del principi. Si poguessis ensenyar-li a aquell Emilio de 22 anys, el Emilio el Coix, la botiga que teniu avui, i a la resta de persones que s'asseguessin allà amb tu, aquelles persones que ja no hi són, què creus que pensarien?
1: Bueno, jo crec que el meu besavi, quan obrís els ulls aquí a Rubí, quedaria bastant sobtat, però bueno, suposo que estaria content.
0: Creus que és conscient la gent que tens una botiga de 141 anys i tot el que significa?
1: No, sí, els clients que tinc de tota la vida sí que ho saben, però no, la gent no és conscient.
0: Què voldries que deixes com a empremta?
1: La botiga? Bueno, que ha estat part del poble.
0: Doncs moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Montse, per haver compartit amb nosaltres no només aquesta història d'una sabateria, sinó la història d'una família, no? I en bona part també, com dius, que és la història de Rubí. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: És la veu, és la presència sonora d'una de les cantautors de referència de l'escena catalana, és Judit Neddermann, que el passat dia 1 d'octubre va publicar Mouta, una nova cançó que compta amb la participació de Momi Maia i que neix, atenció, amb l'objectiu de conscienciar i ajudar a transformar realitats. Tot això per donar visibilitat a les persones afectades per la malaltia de l'ELA i de rebot contribuir a la seva millora de qualitat de vida. Aquest projecte va més enllà de la música. Atenció, perquè el tema arriba amb un videoclip pioner al món. Un clip dissenyat perquè els usuaris puguin navegar exclusivament amb el moviment dels ulls. Sí, sí, tal com escoltes, amb el moviment dels ulls. D'aquesta forma es reprodueixen l'experiència que viuen moltes persones amb l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA. Experiència quan la seva mirada doncs es converteix en l'única forma de comunicació i d'interacció amb el seu entorn. Accedir a aquest videoclip tan particular serà molt senzill. Els usuaris només hauran d'entrar a l'enllaç habilitat per al projecte que redirigirà a la pàgina web de la Fundació Catalana de ELA, la Fundació Miquel Valls. Des d'allà podreu activar la càmera de l'ordinador, calibrar la vostra mirada i començar a moure's pel videoclip sense necessitat de cap ratolí ni cap teclat. L'objectiu és ben clar, és fer que el públic entengui, encara que sigui durant només uns minuts, com interactuen aquestes persones amb el món.
1: Canto per tots els que rimen.
0: Amb la mirada podràs moure el videoclip i amb la música de la Judit Neddermann i Momi et podràs moure, mou-te i donar suport a aquesta bona causa.

0: Avui comença a la nostra ciutat una nova edició de Parlem d'Habitatge, una iniciativa de l'Ajuntament que vol posar sobre la taula un dels principals problemes que tenen actualment moltes famílies: poder accedir a un habitatge i, sobretot, poder-lo pagar. En xerram de tot això amb el regidor d'Habitatge, el Jordi Arnaiz. Bon dia, Jordi, benvingut.
1: Bon dia.
0: Jordi, què és exactament Parlem d'Habitatge i per què heu considerat que és necessari fer aquesta programació específica a la nostra ciutat?
1: Bueno, jo crec que en aquest moment el Parlem d'Habitatge sembla que ho haguem posat una data concreta donada les circumstàncies, no?, i els esdeveniments últims, però és un tema que ja vam fer unes primeres jornades al 2024. Vam fer el primer Parlem d'Habitatge. En aquell moment va fer un format més reduït que aquest actual. Com veieu, comencem avui, aquesta tarda mateix, i dura fins al dia 21. I ho hem fet perquè no només volem parlar d'habitatge, diguéssim, les administracions, sinó que volem obrir a la ciutadania i sobretot a les entitats, associacions, no?, i diferents ens que treballen dintre del món de l'habitatge, com és també l'habitatge cooperatiu, per donar a conèixer, pues, el que diem, no?, totes les dificultats que n'hi ha, que és un, bueno, com sempre hem dit, és un dels majors problemes que a dia avui tenim a la nostra ciutat, i també obrir l'esperança de que es pugui treballar i que n'hi ha altres formes de també accedir a aquests habitatges i formes diferents de treballar i de construir aquests nous habitatges que la gent necessita.
0: Mm-hmm. El programa neix també amb la voluntat, com deies, de generar debat i participació ciutadana. Què espera l'Ajuntament obtenir d'aquest debat? I voleu escoltar la ciutadania per modificar o orientar les polítiques municipals?
1: Està clar que sempre que vulguem escoltar la ciutadania, perquè és les que al final les acaba posant, diguéssim, la realitat de les dificultats que tenen. Són ells els primers que pateixen els problemes, perquè nosaltres, la gent que estem governant i els polítics, segurament tenim una visió, però aterrar de peus a terra amb les persones que tenen aquestes dificultats, a les famílies, que és evident que a dia d'avui pues, tenim l'oficina local de l'habitatge, que està a Prousa, on es dirigeixen les famílies, tenim una bona percepció dels problemes que tenen, però sempre és bo escoltar la gent i sobretot que la gent també vegi que el que s'està fent i les, bueno, diferents maneres de poder donar sortida a les seves problemàtiques. Tenim clar que és un problema global i que no el solucionarem aquestes jornades, però com a mínim sí que volem donar aquesta esperança de que n'hi ha polítiques que poden fer que canvien les coses i també que tenim eines, tant a nivell local com a nivell de Catalunya, per donar, diguéssim, certa tranquil·litat a les persones.
0: Mm-hmm. Avui precisament s'inicia el programa amb la projecció de Ahogados por el Alquiler, que posa el focus en les dificultats per accedir a l'habitatge de lloguer. A Rubí, quina és ara mateix la situació del mercat de lloguer?
1: La situació que fa poc també vam fer la taula pel dret de l'habitatge, ja van donar certes dades. N'hi ha poca oferta, n'hi ha molta demanda, que això ja ho sabem, i sobretot el que es trobem és que l'oferta aquesta que tenim pues ha anat pujant moltíssim el que són els preus de lloguer, no? L'altre ja ho comentaven, gairebé ha pujat més del 45% en els últims anys, i això i tot que a Catalunya tenim regulat els preus màxims, o sigui que si anéssim a altres comunitats que pujan més del 80% en els últims 4 anys, on no s'aplica la llei de regulació dels preus, veuríem que tenen encara més dificultat. I per això, amb aquestes jornades que fem avui i en la que fem aquesta tarda a la biblioteca, que aprofito per convidar a tothom que vingui, ve també el Pablo Feu, que és un dels advocats d'urbanisme, diguéssim que ara mateix està més de moda, no?, i que ha treballat en impulsar lleus que regulen, pues, les compres especulatives, la regulació dels preus de lloguer, o sigui que ha fet molts informes també per la Generalitat, i per això avui el convidarem, farem un col·loqui amb ell per veure, després d'aquest reportatge de Televisió Espanyola que passarem, pues, bueno, les dificultats que troben a Madrid, a Eivissa, a Barcelona, no?, a aquelles zones tensionades, sobretot per l'habitatge turístic, que és un gran problema a les ciutats que tenen aquest turisme i que són ciutats turístiques.
0: Hi ha una pregunta que es fan moltes persones. És possible avui que una persona amb una feina i un salari mitjà pugui independitzar-se i pagar un lloguer a Rubí?
1: És gairebé possible, però també té les dificultats de que una persona sola, amb els preus que avui tenim, pues té aquestes dificultats de poder-se emancipar. Tot i que es posen ajudes al lloguer, ajudes a les despeses corrents, bueno, el que sempre s'ha dit, no? Que no pot superar mai el preu que es paga per un lloguer o per una hipoteca el 30% dels ingressos, i aquest és el greu problema. Tot i que els salaris han pujat molt, no? Més d'un 65% els últims anys, el salari mínim interprofessional i els convenis també han regulat pujades, el preu del lloguer o el preu de l'habitatge ha pujat encara més. I aquesta és la gran dificultat per a unes persones que vulguin emancipar-se i sobretot pels joves.
0: Un dels grans problemes és també el parc d'habitatge assequible. Quina capacitat té actualment Rubí per incrementar aquest parc?
1: La capacitat que tenim avui en dia és la regulació que estem a través dels plans generals, no? Que estem forçant les últimes promocions privades que es faran entre el 40 i el 30% d'habitatge protegit, de protecció oficial, amb un preu regulat, i que serà una regulació de por vida, o sigui, aquesta ja no perdran la seva qualificació, i també, sobretot, l'eina fonamental que tenen del futur és el POU. El POU que projecta gairebé 4.000 habitatges de protecció oficial en els pròxims 18 anys i que projecta nou sòl on puguem fer aquests nous habitatges. I a Rubí, pues, hem posat a disposició aquests solars també en el pla 50.000 de la Generalitat de Catalunya per fer tot habitatge de protecció oficial.
0: Quan estem xerrant d'habitatge assequible, sovint apareixen conceptes com habitatge protegit, habitatge públic, lloguer social, cooperatives. Per una persona que estigui cercant pis, quina és la diferència de cadascuna d'aquestes opcions?
1: Bueno, l'habitatge de protecció oficial té un preu regulat que sempre ha d'anar per sota o ha d'anar per sota del que regula el preu lliure de mercat. Per tant, n'hi ha unes taules i aquests habitatges els tenim, diguéssim, els tenim controlats, sabent quins habitatges són, tenim el llistat, i les persones per accedir a ells han de tenir unes condicions econòmiques regulades també. O sigui que ni la gent, evidentment, ha de poder pagar el preu, però no poden tindre uns ingressos superior a una quantitat, perquè llavors ja podrien accedir al mercat lliure. El cooperativisme, doncs és habitatge on la gent és una part soci d'aquest habitatge, que pot ser en règim de lloguer o en règim de propietat, i l'habitatge de lliure mercat, doncs és el que, bueno, el lliure mercat és el que tenim, no?
0: Precisament el dia 16 hi ha una taula rodona sobre les dificultats d'accés a l'habitatge i les formes alternatives d'accés i tinença. Les fórmules alternatives com el cooperativisme en cessió d'ús poden tenir un pes real a la nostra ciutat o encara són una opció molt minoritària?
1: La taula que tenim el proper 16 és molt interessant perquè té algunes qüestions molt importants i novetats. Aquí a aquesta taula farem un debat a través de la regidoria d'habitatge. També estarà, en jo crec que això és molt novedós, no s'ha fet a cap lloc, sinó que estem treballant amb els APIs de la ciutat, aquells que tenen locals de la nostra ciutat, i que vindrà el seu president de Barcelona per també fer el debat, no?, que les immobiliàries, com sempre he dit, han de ser espais segurs, on s'ofereixen unes condicions regulades i sobretot treballar conjuntament amb ells, perquè també tenen una part del mercat i sobretot dels propietaris que dirigeixen a ell. I també ve Cohabitat, que és una coordinadora de fundacions que treballen per l'habitatge social. Precisament ahir teníem unes jornades a Barcelona amb ells, on explicaven com treballen. I volem fer aquest debat sobretot des del punt de vista de les administracions, des del punt de vista també d'aquest teixit de fundacions que fan habitatge cooperatiu o habitatge en cessió d'ús, i també amb els APIs que regulen el mercat i també es troben directament a aquests propietaris, no?, que ofereixen els seus habitatges i que volen tenir aquesta tranquil·litat de poder jugar de manera tranquil·la. I per això també estem treballant conjuntament com a administració perquè entre les dues puguem oferir, pues, la borsa de lloguer que tenim com a ajuntament i que també se sentin segures les persones d'aquest habitatge el poden jugar de manera tranquil·la a nosaltres.
0: Mm-hmm. Sí, però tornant a la meva pregunta, el cooperativisme és real a la nostra ciutat? Perquè no tinc la sensació de que estigui massa estès.
1: A la nostra ciutat, a dia d'avui, que en consti, no tenim cap promoció que sigui feta a nivell de cooperativisme. Estem treballant, ens hem reunit també amb Cohabitat per veure com podem fer un conveni de col·laboració. Estem redactant aquest conveni de col·laboració, però en el moment que puguem cedir algun solar, que puguin fer aquest habitatge de manera que sigui un habitatge social i que estigui regulat a la ciutat. No ens han arribat ni al sòl privat ni al sòl públic més demanda d'habitatge cooperatiu. També hem de dir que tenim la dificultat, fins que no tinguem el POM aprovat definitivament, de tindre nous solars, no?, que puguem posar com a ajuntament a disposició d'aquestes entitats.
0: Uh-huh. Anem a les polítiques municipals, si t'apareix. Quines són ara mateix les principals línies de treball per facilitar l'accés a l'habitatge?
1: La línia de treball que estem fent és intentar fer aquestes promocions a nivell públic d'aquest buit solar, desenvolupant algun avantprojecte que tenim ja sobre de la taula, i després oferir, amb el pressupost que tenim municipal, doncs les ajudes al pagament de les despeses, les ajudes al lloguer, a diferents col·lectius, joves, persones grans, bueno, el col·lectiu de la gent, diguéssim, que és més gran, que és entre 34 i 64 anys, que és el col·lectiu més gran, i oferim, doncs, totes aquestes ajudes, i sobretot també treballant a les ajudes d'emergència, perquè les persones que no poden fer front al seu pagament del lloguer o de la seva hipoteca, que no es vegin en un procés de desnonament, sinó avançar aquests diners, deixar-les aquests diners perquè no s'engegui un procés de desnonament. Aquestes serien les línies que estem treballant i, com dic, tot està pendent, sobretot del desenvolupament del pont, que es permetrà, pues, planificar amb temps i donar un pressupost, que esperem que puguem aprovar els pressupostos municipals també per incrementar la despeses en habitatge.
0: A banda, també tenim ProUrsa i l'oficina local d'habitatge, que n'hem xerrat moltes vegades aquí en aquest programa. Una persona que avui mateix no pot assumir el seu lloguer o que està cercant habitatge, a quins recursos municipals pot acudir i què se li pot oferir?
1: Els recursos municipals que estem donant és les ajudes a les despeses corrents, però sobretot estem donant el suport jurídic. A ProUrsa tenim una advocada que dona el servei jurídic, evidentment, de manera gratuïta, i el que fa és, sobretot, el que fem és molta mediació amb el propietari perquè puguem retrasar aquests pagaments, perquè pugui pagar-lo de manera fraccionada i també, com he dit, donar-li nosaltres aquests diners perquè puguin pagar i no s'engegui el procés. És la part que, diguéssim, ja regulem. Hem de tenir en compte que les competències de l'habitatge les té la Generalitat de Catalunya i, per tant, nosaltres, a través de Rubí, el que fem és regular i diguéssim, treballar i facilitar totes aquestes ajudes que la Generalitat té, no? com les ajudes als joves, al gran, les despeses corrents, bueno, també tenim per el projecte d'emancipació de la Generalitat de Catalunya, que fins menors de 35 anys avança en el que és l'entrada per poder comprar un habitatge. Bueno, tot això ho regulem des de l'agència i, com no, genera la borsa d'habitatges de protecció oficial, que també la gestionem des de Rubí, pues, tots aquests habitatges que van quedant buits, pues, llavors la llista que tenim, pues, oferim aquest habitatge a les persones que estan al registre de sol·licitants.
0: Hi ha un altre problema que potser no és tan visible, i és que les persones que sí que tenen aquest habitatge, però que tenen dificultats per mantenir-lo. Estan augmentant les situacions de vulnerabilitat a la nostra ciutat? Teniu constància d'això?
1: A l'informe que va presentar la taula d'habitatge, no, han baixat el desnonament, han baixat les ajudes d'emergència, o sigui, s'han reduït, i això té que veure també amb que nosaltres el que intentem és, a banda que passi cap procés, aturar-lo abans. I les mediacions que fem amb el jutjat el 2025 van estar a prop del 80% els desnonaments que van aturar. Malauradament, amb els canvis que estan havent i amb la caiguda de l'escut social, això aquest any segurament les xifres aniran a pitjor, però hi estem intentant fer tot el que està en les nostres mans. Per això ens hauria agradat que aquell reial decret que el divendres no es va acabar aprovant, doncs s'hagués aprovat, perquè al final estem parlant de famílies que moltes vegades tenen aquestes dificultats i tot i que s'ha millorat el salari mínim, la renta garantida d'inserció i altres ajudes, encara tenen aquestes dificultats de, sobretot les famílies monoparentals, que han d'afrontar totes les despeses amb una sola persona amb salaris que a vegades no són els que tenen la mitjana a la comarca.
0: El programa també xerrarà de pobresa energètica. Fins a quin punt habitatge i pobresa energètica són avui dos problemes inseparables?
1: Són dos problemes, però que a vegades no van directament lligats, sinó perquè al final pot tindre un lloguer molt baix, però les despeses, sabent que hem passat un estiu amb molta calor, la gent no pot accedir a posar-se un aire condicionat, tenen aquestes dificultats perquè cada vegada el canvi climàtic va pitjor i moltes vegades el subministrament són una despesa important que va lligada també a les necessitats que tenen les persones o les famílies en aquest cas. I per això ja és un programa que portem treballant molts anys com a ajuntament d'intentar que aquesta despesa, no? el bo energètic i tota aquesta qüestió que tenen que veure amb despeses més allà de pagar el lloguer. I per això també donem l'ajuda directament de 200 euros com a ajuntament a les famílies que la sol·liciten.
0: El 21 d'octubre també hi haurà una conferència sobre habitatge i racisme immobiliari. Quan xerrem de discriminació, l'accés de l'habitatge, de quines situacions estem xerrant?
1: Pues això és molt senzill i nosaltres vam fer la prova. O sigui, amb una immobiliària, demanar si tenien algun pis de lloguer, dir-nos que sí, que us treuen un ventall de pisos de lloguer. Després anar una persona racialitzada, immigrant, que anar a demanar el mateix i dir-li a la mateixa immobiliària que no tenien ara mateix cap pis de lloguer. Bueno, això és una realitat que passa a la nostra ciutat, però malauradament passa a tot arreu. I és una discriminació molt gran que tenen i que les immobiliàries les pateixen no perquè segurament sigui cosa d'ells, sinó dels propietaris. Per això, com deia abans, hem fet aquesta jornada amb els APIs, perquè també això, ells també... Si al final un propietari li diu jo no vull jugar amb aquest perfil, doncs tenen aquesta dificultat d'oferir altres coses. I aquesta jornada que fem, que la fem amb la codirectora de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, doncs és molt interessant per això, perquè posava també aquesta qüestió, que tot i tindrà ingressos, tindrà moltes vegades inclús la nacionalitat d'aquí, pues, bueno, es troben amb aquest racisme a les immobiliàries que moltes vegades ve alimentat, no?, per aquests discursos de gent que t'ocuparà el pis, que no et pagarà, que et deixarà... I, bueno, al final són gent que està cotitzant cada dia, com tots nosaltres, per les arques de l'Estat i, sobretot, sufragant les despeses que tenim com a societat, no?, per mantenir l'estat de benestar. I, bueno, van trobar que era molt interessant parlar d'aquest tema, que a vegades queda molt ocult i que les persones que la pateixen també a vegades es troben li dona com vergonya explicar aquesta situació.
0: Si una persona es troba amb aquesta discriminació, què pot fer concretament com a persona afectada?
1: Això és denunciable, o sigui, això és denunciable, s'hauria de denunciar, sabent que això és el que suposa, no?, ficar-se en una denúncia d'aquest tipus, però evidentment tenim una llei i tenim la Constitució espanyola que tothom són igual i que evidentment això és una discriminació molt greu dels seus drets fonamentals.
0: Avui no puc obviar la pregunta després del que ha passat en els darrers dies i que ens ha duit en aquesta convocatòria d'eleccions, però avui mateix el Consell de Ministres torna a aprovar els decrets d'habitatge que la setmana passada es van tombar al Congrés. Com valora aquestes mesures un responsable municipal d'habitatge? Són suficients per començar a donar resposta al problema?
1: Són per començar a donar resposta al problema. No seran la solució definitiva perquè tenim una mancança general d'habitatge que no s'ha construït en els últims anys, això és una mancança que tenim, però com a mínim donarà tranquil·litat i seguretat a moltíssimes famílies. Es calcula que a Catalunya tenim gairebé 70.000 famílies que podran ser desnonades si aquest decret no està en vigor. A la nostra ciutat tenim també moltes que durant l'escut social van aconseguir mantenir-se al seu habitatge, i sobretot aquí sí que vull aclarir que aquest decret no va contra els petits tenidors, o sigui, els petits tenidors no tenen cap problema si necessiten el seu habitatge ni estan marcats per la llei, sinó són els grans tenidors aquells que no fan servir el seu habitatge per viure, sinó per especular, i per tant és un decret que com a mínim donarà aquesta tranquil·litat, es donarà un temps perquè les famílies puguin situar-se en una situació millor econòmicament i sobretot també per treballar des de l'ent municipal amb aquesta mediació que estem fent, perquè moltes vegades quan no volen renovar un contracte no és per problemes amb l'inquilí, sinó només perquè volen pujar molt més el preu, i en aquest sentit també aquesta llei regular els topalls màxims de pujades i altres qüestions que tenen que veure sobretot amb les compres especulatives. El que no pot ser que com a ajuntament, ara que estem fent compres de tanteig i retracte, tinguem certes dificultats per tindre aquests habitatges, i els fons voltor que tenen

0: tenim controlat certs processos que estan ara mateix aturats als jutjats i que en qualsevol moment, en el moment que els propietaris, aquests bancs, aquestes immobiliàries i aquests grans tenidors enxeguin el procediment, no tenim eines per defensar-los davant del jutjat. I ja dic, el 2025 van ser capaços d'aturar gairebé el 80% en els informes que van fer i les tasques que van fer, i ara estan atats de peus i mans perquè no podem fer aquesta tasca, perquè no tenim una llei que li diem al jutge que això no ho pot aplicar perquè n'hi ha una gent que protegeix a les famílies vulnerables.
1: Mm-hmm. Mirant-ho des de Rubí, que li demanaria al pròxim govern espanyol, sigui qui sigui, per poder afrontar millor la crisi de l'habitatge des dels municipis?
0: Jo li demanaria el mateix que crec que s'haurien de demanar a tota gent i a l'Indocolacal, que posem l'habitatge com la cosa més urgent i més important que ara, a dia d'avui, necessita la nostra societat. O sigui, deixem de posar-los a un calaix més baix, ha de ser la primera necessitat. S'han vist a les mobilitzacions, que la gent jove ha sortit al carrer perquè són els que tenen més problemàtiques. La gent s'ha mobilitzat i hem d'aprofitar en aquest moment per posar allà on toca, que és a l'urgent i a lo prioritari, l'habitatge.
1: Uh-huh. I ja per acabar, i tornant a les jornades de Parlem d'Habitatge, què li agradaria que hagués canviat en el debat sobre l'habitatge a Rubí? Perquè serveixin.
0: M'agradaria que hagués canviat el concepte d'habitatge de protecció oficial i d'habitatge social, no? Que moltes vegades la gent no equipara a gent pobra, a gent amb problemàtiques, a gent incívica, a gent, bueno, i això no és la realitat. O sigui, estem parlant de gent com nosaltres, que és un concepte d'habitatge de protecció oficial o habitatge social, és un habitatge que té totes les característiques. Les promocions que estem impulsant com des del municipi tenen una cara, no?, que dona gust veure-la. No sé si heu pogut veure també la rehabilitació que hem fet, i això dona constància de que són habitatges per gent com nosaltres, gent que no té cap problema amb ningú ni que genera cap problema, i sobretot que la gent, les entitats, l'associació de veïns i sobretot els barris, obrin aquesta mirada de que és un habitatge com el que tenen ells, sense cap problemàtica.
1: Mm-hmm. Jordi Arnaiz, regidor d'Habitatge, moltíssimes gràcies per venir avui a explicar-nos aquest programa de Parlem d'Habitatge, que comença avui, que serà des d'avui fins al dia 21 d'octubre, i també per abordar les diferents qüestions d'habitatge que afecten a la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí. Molt bon dia, què tal, com esteu? Aquí un servidor intentarà tenir tota la veu possible per fer-vos una recomanació musical. I comencem amb força, comencem amb la mítica Patti Smith i aquest People Have the Power. Vosaltres teniu el poder de poder sobreviure a aquest temps tan plujós, aquest mal rotllo que genera, doncs aquest temps que ens deixa tots una mica insegurs i que fins i tot fa que ens podem emmalaltir d'una forma o d'una altra. És el que toca, però per ser optimistes i per obrir aquest horitzó i animar tothom, jo només us comento una cosa molt important, que ja coneixem al complet el cartell de l'Azquena Rock els dies 17, 18 i 19 de juny del 2027. Actuarà Patti Smith, per exemple. Doncs sí, per escalfar l'ambient i per començar el compte enrere definitiu fins a arribar a aquell Azquena Rock, doncs aquell mític festival vitorià, parlant de mítics, mítics com la senyora Patti Smith i la seva banda, el Marilyn Manson, els Slash o Wilcon, formaran part d'un line-up revelat al complet íntegrament i que reuneix a prop de 60 artistes i o bandes que actuaran en aquest magnífic festival Azquena Rock, un referent ineludible a l'estat espanyol i jo diria que també a nivell europeu per gaudir del rock del bo i de qualitat en un gran festival.

com ells mateixos anunciaven, llegendes del rock, artistes icònics i sorpreses irresistibles, totes elles protagonitzaran un cartell que és pur foc. Puro fuego, eh? Això, fueguitos, eh? Enviar allò, la típica icona dels emoticons del WhatsApp o de qualsevol missatgeria. Bueno, en tot cas, un cartell ple de grans artistes que recomanem que doncs, descobriu mitjançant les xarxes socials i la pàgina web, on trobarem a la Patti Smith i la seva banda, i on també podrem trobar a la cantautora de Vic, a la Joana Serrat, una cantautora reconeguda internacionalment per la seva música influenciada per les arrels nord-americanes i canadenques. I precisament aquesta serà la nostra recomanació des de aquest festival Aciena Rock, que ja està una miqueta més a prop. Sí, a l'Aciena Rock, 17, 18 i 19 de juny, ja farà calor, ja farà bon temps i farà un temps magnífic a Vitòria per gaudir de grans artistes com Patti Smith, com els Wilco o com la Joana Serrat. És una magnífica excusa per recuperar aquesta cantautora i gaudir del seu tema Pictures.

0: Ràdio Rubí, sempre al teu costat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Donald Trump ha anunciat a la seva xarxa social un acord amb Rússia per rebre immediatament més de 300.000 tones de gasoil per abastir els mercats nord-americà i mundial. Segons el president nord-americà, l'acord que autoritza les operacions amb dièsel rus fins a l'abril del 2027 és fruit d'una conversa amb Vladimir Putin, que ja ha confirmat que està preparat per iniciar el subministrament. Moscou també s'hauria compromès a ampliar les quantitats durant les setmanes vinents. Segons ha detallat el mandatari de la Casa Blanca, Rússia proveirà 500.000 de tones durant el mes de novembre i 1 milió de tones immediatament després. Trump assegura que l'acord farà baixar els preus dels carburants disparats per la guerra a l'Iran i a l'Orient Mitjà. I Esquerra Republicana i EH Bildu han anunciat que reeditaran la seva coalició al Senat de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. Repetint la fórmula del 2023, els dos partits aposten per l'acumulació de forces com una eina per defensar els drets nacionals de Catalunya i Euskal Herria, ampliar els drets socials i combatre el bloc reaccionari. Les bases de les dues formacions sobiranistes ratificaran aquesta proposta durant els propers dies. I marxem ara fins a Mollet del Vallès, que posa el punt i final avui a les jornades solidàries amb la tradicional Festa de la Solidaritat. L'activitat es farà al Parc de les Pruneres entre 6:15 de la tarda i 9:15 de la nit i reunirà les entitats solidàries de la ciutat que donaran a conèixer la seva tasca i els projectes de cooperació en què participen arreu del món. Ens ho explica des de Ràdio Mollet la Carla Ramos.
3: Després de 3 setmanes on la solidaritat, la pau i la cooperació han estat les protagonistes, Mollet del Vallès acull avui dissabte la Festa de la Solidaritat, que posarà el punt final a les jornades solidàries. El programa per aquesta tarda inclou un concert de l'Escola de Música de Mollet, la lectura del Manifest per la Pau i la No Violència i actuacions d'altres entitats locals. El regidor de Solidaritat a Mollet, David Moreno, ha destacat precisament el caràcter local de la festa.
4: En aquest cas, el que hem volgut és que siguin tots entitats vinculades a Mollet directament, no? Escola de dansa, etc., també de música, i per tant el que hi haurà és tota la tarda, des d'actuacions que tenen més a veure amb dansa, altres més de música.
3: Al llarg de les jornades solidàries, la programació ha inclòs exposicions, xerrades, activitats culturals i testimonis vinculats a projectes de cooperació internacional.
2: I en els esports, en futbol, ahir l'Espanyol va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a un definitiu al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: I continua el rebost, sempre ben ple de grans productes radiofònics que redifonem gràcies a la màgia de la ràdio, ja que podem encapsular-los perquè els podeu tornar a gaudir o fins i tot descobrir per primera vegada, que també podria ser possible. Doncs en aquest rebost i a la tercera hora tindrem dos protagonistes principals, sobretot la Cuca i la Carmen, que són les dues conductores del programa Inspira't, un programa ple d'inspiració per a tots els oients, que en aquest cas en la segona part del mateix programa que es va emetre en directe el passat dimarts, doncs entrevisten a la Verònica de Ojabón, així l'anomenen, perquè pertany a aquesta empresa rubinenca, Ojabón. Diuen que ens portarà receptes per netejar la casa de forma natural, encara que ella també, doncs, moltes vegades porta receptes de cosmètica natural per recomanar als oients, a les oients en aquest cas, de l'Inspira't. També tindrem l'oportunitat en aquesta tercera hora de descobrir la programació musical, teatral, artística del Casino de Rubí, gràcies a la irrupció en el Rubí al dia del senyor Jordi Planell, que és un autèntic crac i que fa una programació magnífica no només al casino, sinó també al Teatre Municipal, la sala. Doncs va venir al programa per explicar què faran al casino. I un servidor també va ser convidat uns minutets per parlar, per fer un aperitiu d'allò que passarà el dia 28 de novembre al mateix casino. Estem parlant de la gala Rubistown. Si vols descobrir noves coses. I sobretot, si vols agafar nota per la teva agenda cultural, no t'ho perdis, no et perdis aquesta recuperació, aquest moment encapsulat del Rebost amb el Jordi Planell i el Toni Bravo, que el va entrevistar en el programa Rubí al dia. I finalment, dues càpsules de recomanació que us deixarem aquí perquè les gaudiu. Aquestes dues càpsules són de Ruslana, que estrena nou treball, i també parlem d'un altre gran moment del cap de setmana. Si el programa, si el Rebost l'esteu escoltant a la repetició pròpia del dissabte, ja sigui de matí o de tarda, tindreu encara oportunitat d'anar a veure grans artistes a l'espai sociocultural de l'Aurora. Estem parlant dels King Pack, que actuaran el dia 10 d'octubre a les 9 de la nit. Tot això i molt més en el Rebost. Que vagi molt de gust.

0: Doncs seguim a l'Inspira't de Ràdio Rubí, aquí al 99.7 de la FM. Ja veiem que la joventut, hi ha joventut que té molta trajectòria, i ho hem vist amb l'Anar avui. I nosaltres ara seguim inspirant-vos. Avui portem un perfil, perfil homenatge, com diem nosaltres, doncs a un artista que ens va deixar ara al setembre. I era actor, era director, dramaturg, poeta, i va viure moltes vides dins del teatre, però sobretot era un home d'escena. Parlem de Manel Dueso, un sabadellenc nascut l'any 53 que va començar a fer teatre al seu barri, a Sant Vicenç de la Creu Alta, i que més endavant estudiaria interpretació a l'Institut del Teatre de Barcelona.
1: Dueso no va voler quedar-se només en la interpretació, va voler entendre el teatre des de tots els seus angles, i aquí és on apareix la figura fonamental en la seva trajectòria, José Sanchís Sinisterra. Dueso va formar part de l'entorn del Teatro Fronterizo, i amb Sanchís Sinisterra i Luis Miguel Climent acabarien sent un dels fundadors de la Sala Peque.
0: Un espai que es convertiria en tota una referència de la dramatúrgia contemporània aquí a Catalunya. Però hi ha una cosa interessant d'en Manel Dueso, és que no era només algú que escrivia teatre, sinó que ho vivia a les seves carns.
1: Va actuar en més d'un centenar de muntatges i va posar-se en la pell de personatges de, com Shakespeare, Chekhov, Molière, Tennessee Williams, Beckett, Fassbinder o Genet. Va dirigir, va escriure i va ensenyar.
0: Com a dramaturg va escriure més d'una vintena d'obres, entre elles Sara i Limón i Platón ha muerto, que van rebre el Premi de la Crítica al millor text. O Pensem, pausa, a la merda. Tenia una gran capacitat per moure's entre l'humor, la duresa, la tendresa i la inquietud existencial que va marcar gran part de la seva obra.
1: Comptava amb una altra faceta, potser la més íntima, la poesia, perquè Dueso escrivia poemes des de l'adolescència i la considerava una part essencial de qui era. El 2026 va publicar Som cabells d'escuma en camps de menta, un poemari que va arribar també als escenaris en forma de recital.
0: Però segurament molts espectadors no el coneixien, així pel nom, però el recordaran perquè va entrar a moltes cases a través de la televisió, amb sèries com Laberint d'ombres, El cor de la ciutat o La riera. I també a través del cinema, en pel·lícules com Salvador, Mientras duermes, El cuerpo o Contratiempo. Però ell, com passa amb molts artistes, sempre tornava al teatre. I tindrà el teatre.
1: Així és. El desembre de 2025 estrenava al Teatre Nacional de Catalunya Jambo Buana, una obra que ell mateix havia escrit i dirigit. Seria el seu últim muntatge teatral.
0: Aquest passat setembre ens va deixar amb tota una trajectòria al darrere que hem volgut repassar aquí a l'Inspira't breument. Dueso deia que el llenguatge era una arma contra el dolor i que s'havia de morir recitant poesia. No sabem si ho va fer, però nosaltres, en el seu honor, sí que voldríem recitar uns versos seus. Em desfaig. Quan es difumini el dibuix, seré polsim davant teu. Només hauràs de bufar. Que l'alè final sigui el principi de l'adeu.
1: Molt maco, Carmen. A part, haig de dir que ha sigut un descobriment, perquè sí que és veritat que el recordava, aquest perfil el recordava molt a les sèries de televisió, però he descobert aquesta part d'ell, com diem, tan íntima, que és la poesia. M'ha sobtat també que sigui de Sabadell, no ho sabia, i descobrir que tampoc se li ha fet ni se li ha donat cap homenatge.
0: En reconeixement, sí que té premis, té alguns premis.
1: Sí, però amor, i no, ni quasi ni ens hem enterat.
0: No, exacte. I jo crec que t'has quedat amb ganes de poder-lo entrevistar al teu programa Espai Obert, oi?
1: Sí, perquè ara
0: crec que una persona amb contingut.
1: És lo interessant de veure aquests perfils, no? De descobrir persones que potser tens a prop moltes vegades, a vegades passen per la teva vida, inclús en algun esdeveniment o alguna cosa, i no els hi dones la importància que tenen, perquè aquest tipus de persona, la Sala Beckett, parlem d'una sala molt característica de la ciutat comtal, o sigui que m'he quedat com dient quin poc reconeixement a segons quines persones.
0: Sí, el que parlem moltes vegades, no? Que sempre es dona com molta veu sempre com les mateixes persones, no? I falta una mica més d'obrir, no? el prisma i descobrir més personatges importants que el que tu dius, que estan al nostre voltant. Aquí, Cuca, l'Inspira't, avui tenim una altra persona inspirada, d'aquestes que tens a prop i que sort que l'hem descobert.
1: D'aquestes que ja són del nostre club,
0: i exacte, i són del nostre club, del club Inspira't o Inspirades, i que la tenim aquí un cop al mes per portar-nos receptes de productes naturals que podem fer a casa, que podem estalviar molts diners i també estalviar-nos, jo crec, fins i tot malalties o altres històries.
1: Podem posar-la una mica en context, no, Carmen? Perquè, clar, ha sigut col·laboradora nostra durant tota la temporada passada, però, clar, estem ja a la cinquena temporada, no sé si t'has enterat.
0: Sí, sí.
1: Podríem posar una miqueta en context de qui és la Verònica, no? Sí.
0: Hola, bona tarda, Verònica. Verònica de Ojabón. Per nosaltres és la Verònica de Ojabón.
1: O Vero, per als amigos, no? I amigues?
2: Sí, sí, sí, ja m'agrada, ja. Vero de Ojabón, sí, sí, està molt
0: bé. Posa'ns una mica en context, perquè sempre, un cop al mes, ens portes una recepta, sí, per inspirar-nos, sí, i perquè la Cuca i jo diguem que la farem i al final no acabem fent, però això no passa res. Però posa'ns una mica en context, en quin moment et comences tu a fer això?
2: Sí, doncs jo començo ja fa 14 anys a fer sabons artesanals i vaig començar, doncs, bueno, una mica com a hobby, no? Quan estava embarassada del meu fill gran i dic, ostres, vaig voler fer un producte per cuidar la pell, no?, dels nens, però ja se sap que són molt delicats, i allà et comences com a informar una miqueta. I allà va ser la primera vegada que vaig fer sabons i va ser com una, bueno, com màgia, no?, quan va sortir el sabó. És com una cosa sorprenent, no?, perquè jo ja havia fet moltes coses, o fas hobbies, o fas ceràmica, però bueno, quan vaig fer els sabons va ser com una sensació diferent, com d'enamorament, no? I així vaig començar, i després, doncs, fer quilos i quilos de sabons, feia molts detalls de boda, sobretot, no?, per entregar de detall a les cerimònies, i després ara ja tinc aquí a Rubí el meu taller de sabons artesanal, i sobretot faig formacions. I vaig començar amb els sabons, però després, clar, dius, ostres, si compro aquesta petita cosa ja puc fer una crema, i si compro això em puc fer un xampú. I llavors, clar, això va creixent, i al final, doncs res, faig aquestes cosetes al meu taller i formo a la gent perquè també, bueno, per això, per inspirar altres dones, que sobretot les meves alumnes són dones, de vegades se'n cola algun home, però
0: un infiltrat,
2: però, exacte, no? Però la majoria són dones, i sí, sí, és un estil de vida al final, no?, de cuidar-te, ja no només amb l'alimentació, sinó també el que et posa sobre la pell.
1: Que t'estic mirant la pell i la tens, vamos, fantàstica, eh?
2: Doncs amb sabó i poca cosa més, eh? Sabó,
1: crema hidratant... Sí, és que a vegades no cal gaire història,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte, sí, sí. Al final, menys és massa. O sigui, aquestes rutines de 10 passos no calen, eh?
0: És que no tenim temps de fer això. Jo no sé qui té temps de fer tota aquesta rutina tan elaborada.
1: I els skincares aquests, que són rutines, sí, que jo dic que ara li posem anglicismes a tot. Però clar, que les nenes també els fan des dels 8 o 9 anys. A és mi, que això és una barbaritat, no?
2: Sí, i això és un tema realment molt preocupant, perquè clar, tots aquests productes, si tu fas aquest skincare o aquesta rutina del cuidado de la pell amb productes naturals, diu, bueno, pues ala, bé, sí, no? Però és que els fan amb productes que porten molts tòxics i sobretot molts disruptors endocrins, i bueno, ja s'ha vist que a les noies, doncs cada vegada els hi baixa la menstruació abans, i això és per tot aquest tema dels disruptors hormonals, que et porten, doncs, bueno, tota aquesta barreja de productes químics, que ja no només és el que ens posem a la pell, sinó el que respirem, el que mengem. Doncs tot això fa una barreja i ja s'ha vist que els hi arriba a la menstruació 2 anys abans,
1: de mitjana.
2: I a part
1: és que, ara que parles de la menstruació i d'època d'adolescència, jo me'n recordo quan érem adolescents que teníem aquelles pells plenes de grans, que són les hormones quan estan revolucionades i tot això, això també contribuirà, no?, a que els grans surtin més o alguna cosa així, no sé.
2: Clar, el tema és que la pell és un òrgan que és molt emocional. Llavors, clar, quan estàs en aquesta època de rebel·lia, no?, de que tu ja vols, doncs, separar-te dels teus pares, doncs, i encara no pots, doncs, bueno, aquestes emocions surten a la pell. De fet, hi ha moltes expressions amb la pell, no?, relacionades amb l'emoció, no? Se me pone la piel de gallina, no?, quan et poses vermella, no?, doncs hi ha moltes coses d'aquestes.
1: Ai, no havia parat mai a pensar en això.
2: Perquè hi ha una
1: això,
2: relació, i llavors la piel és com l'espejo de l'alma, no?, també hi ha un altre refrán. Llavors, això és una mica emocional, no?, d'aquesta rebel·lia que tenen els joves, no?, que volen independitzar-se, però encara no, doncs, bueno, doncs ho reflexa amb la pell, no?, també. O sigui, és un òrgan molt emocional, però evidentment també el podem cuidar de forma natural.
1: O sigui, podríem ensenyar als joves, no?, també a fer els sabons naturals.
2: Home, i tant, sí,
1: i
2: sí.
1: I que aquests skincare siguin una mica més...
2: Exacte, exacte.
1: Fets a casa.
2: Sí, a mi em fa molta por, quan jo veig a les xarxes socials aquests skincare de 10 passos i tot porta disruptors endocrinos, tot tòxics, tot derivats del petroli, clar, o sigui, amb lo fàcil que és fer-te tu el teu propi oli, una cremita i tal, i no t'estàs ficant tant de tòxics al cos.
0: És que és una porta d'entrada al final també al cos, i més quan ets tan jove, al final, dius, és que és una estratègia de màrqueting també per enganxar-les, no? I en una edat en què la pell no... Jo entenc, que quan et vas fent gran, al final volem cuidar-nos més per mantenir-nos més joves i per veure'ns més
1: nena
0: maques.
1: Però una nena de 13 o 12 anys que ha de pensar en fer-se gran, no sé.
0: Posar-se guapa, sí, però... Al final arriba un punt, no?, que potser hi buscar aquesta perfecció, no? Em recordo que tenia un nom, no?, de voler-te posar com els filtres aquests de
1: sí, Nisa,
0: que són irreals. I...
1: A mi, a part, se m'està corrent que amb sessions de, com les que fa la Verònica, de fer el teu sabó, també igual els tenim una mica apartats de les pantalles, que també pot ser una alternativa a que es facin el seu propi skincare,
0: mira,
1: no?
0: Sí.
1: I almenys fan coses més amb les mans.
0: Mira, això és una bona idea.
1: Sí, és una alternativa.
2: Un dos per uno,
1: mira,
2: claro.
1: Pots fer una formació d'això.
2: Sí, a vegades han vingut mares amb fent un curs de mares amb les seves nenes i tal, i sí, de vegades hem fet cosetes senzilles, una crema hidratant, un bàlsam labial, i es fan cosetes senzilles, però ja és una primera iniciació al món de la cosmètica natural, no? Perquè tu t'hi pots posar cosetes a la cara, perquè és normal voler-se cuidar i millorar la teva autoestima i tal, però clar, fem-ho amb una miqueta de consciència, no? Tant ecològica com per la nostra salut a llarg termini.
0: Clar. Banyem-nos, perquè segur que ningú de nosaltres banyaria amb un mar de petroli.
1: Doncs... No sé com acabarem, Carmen, aquest pas.
0: Sí.
1: Plenes d'aigua, plena de fang i d'això, ja, aquesta setmana ja no parlem, perquè portem una d'aigua.
0: Sí, sí, Déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: Passem ara, perquè els oients, les oients estaran dient, i la recepta
1: què? I la recepta que estem
0: caiem
1: esperant.
0: Una mica ja. Ens portes una recepta molt especial avui,
2: sí,
0: oi?
2: Sí, exacte.
0: A petició d'una de les inspirades del programa.
2: Exacte, a petició.
1: Ah, sí, d'aquí?
2: Sí. Pues descarta, per descarta.
1: Ah, vale. Ah, pensava que era alguna oient que havia escrit o alguna cosa.
0: No.
1: Que també podem dir a la gent que ens demani el que vulguin, que nosaltres estem aquí per inspirar,
0: Per l'Instagram, poden trucar al telèfon de la ràdio. Vam estar un temps que el deien, però la gent no trucava, Hi havia programes que sí.
1: A la gent li fa vergonya. Jo crec que escolta'm, poden entrar.
0: O per WhatsApp. Potser podem obrir aquesta via WhatsApp, no?, que és com més fàcil. Per demanar receptes que vulguin per fer a casa.
2: Ai, tant. Sí, sí. Sí,
0: va,
2: sí.
0: Ho deixem allà. Ja li donem una volta.
1: Sí, perquè sobretot a la part de les recomanacions, quan venen els nostres col·laboradors com la Vero, si volen fer alguna pregunteta així com molt pràctica, escolta'm.
2: Aquí estem per ajudar.
1: Aquí estem.
2: I tant que sí. I sempre fins ara he portat receptes de cosmètica natural per posar-nos nosaltres, avui porto receptes per netejar la casa de forma natural.
0: Ei, Cuca, a veure.
2: Porto dues receptes.
1: Aquesta la faré, segur.
2: dues receptes. La primera és tan fàcil que dic, portarem una altra, no? Portarem dos. La primera és com que ara, mira, amb tantes pluges i tal, segur que tothom té aquí els vidres plenes de taques
0: de gotes.
2: I tal, de gotes, de pluja, s'han de netejar. Llavors, la primera recepta és un netejar vidres natural. I, és que aquí sí que no tindreu cap excusa com no ho feu, perquè això és tan fàcil,
0: Cuca,
2: que sense excusa.
0: Tenim un mes.
2: Exacte.
1: Per netejar els vidres.
0: Que la Verònica, sí.
2: Us
1: vale, jo dic, però netejarem els vidres abans, no?
0: Sí, espero.
2: O sigui que ho he de fer abans. I a més segur que ja teniu els ingredients a casa, perquè és tan senzill com un got de vinagre de neteja, d'aquest que ven
1: al blanc.
2: El blanc, sí, exacte. I després, tan fàcil com afegir-hi 3 gots d'aigua destil·lada. Ja està. Barregem i ja tenim un spray per netejar els vidres.
1: En sèrio?
2: Tal qual, per netejar els
1: vidres. Ho tinc tot a casa, que això ho faré segur.
2: Exacte, ja està, sense excuses. Aquesta és la superfàcil, això és un tip per la gent que es vulgui iniciar, que mai hagi fet un producte, amb les coses que tenim a casa ja ho podem fer.
0: Comprar, un spray.
2: Sí, o reciclem el que tenim, no? Quan s'acabi,
0: Quan s'acabi, exacte.
2: Sí, reciclem. Sí, sí. I la segona recepta ja és una mica més elaborada, és un multiusos per fer servir, per netejar les superfícies, per netejar la pols, la cuina, no? El mármol de la cuina també es pot netejar. I llavors seria un multiusos, que aquí sí que hem de prendre nota.
0: Jo et vaig prenent nota de tot,
2: Exacte. Dic les quantitats exactes.
1: Ja, pis i paper, vinga.
0: Per aplicada. Per aplicada a tothom a casa, que prengui nota.
2: Perquè surti bé. Serien 50 mil·lilitres d'aquest vinagre també blanc, perquè té més capacitat capacitat de neteja, si no tenim, doncs, bueno, vinagre de poma, però millor
1: està
2: vinagre.
1: Està com de moda ara el vinagre, perquè jo no havia netejat mai amb vinagre d'aquest blanc.
2: No, ah, doncs per
1: mi és un bàsic. I l'he començat com a sentir a puestos i l'he comprat, sí. Ara ja el tinc a casa, eh?
0: Vinagre blanc, no el que compren al Mercadona de neteja, sinó vinagre blanc de cuinar.
2: No, vinagre parlem. Blanc de neteja.
0: Ah,
2: sí, el del Mercadona.
0: El del Mercadona no te'n serveix,
2: no,
0: eh?
2: Aquest serveix.
1: No, no fem sí. publicitat, sí. però de qualsevol supermercat, no?
2: Exacte.
0: Així que no hi ha patrocinis
1: que no paguen,
0: aquí, eh?
1: Que no ens paguen, nena. Sí. Si no hi pasta, no...
2: Doncs serien 50 mil·lilitres d'aquest vinagre de neteja, 50 mil·lilitres d'alcohol de farmàcia de 96 graus, i després 100 mil·lilitres d'aigua. Això ho barregem, i després farem també 10 grams de sabó, el que tinguem. Sabó el que tinguem, 10 grams. Si tenim sabó natural de Castilla, doncs, oi, també va molt bé. El ratllem una miqueta, el dissolem a l'aigua i ja ho tenim. I ja tindríem la recepta bàsica. O sigui, superfàcil.
0: Sabó com sabó de rentar les mans.
2: Sí, eh? Sabó com sabó de rentar les mans.
0: Un que t'agradi, l'olor.
2: Sí, ratllem una miqueta, uns 5-10 grams més o menys, ho escalfem amb l'aigua i després li barregem el vinagre i l'alcohol. I ja tindríem el netejador bàsic. Però aquí, com ens agrada pujar el nivell, el pujarem una miqueta amb els nostres olis essencials, oi? 10 gotetes d'oli essencial de llimona. I que ningú entra en pànic. Aquí, si no tenim l'oli essencial de llimona, doncs exprimim un llimó i unes gotetes de la pròpia, del suc de llimona. O sigui que més fàcil impossible.
1: Jo pensava que anaves a dir ja lavanda, perquè com sé que ets una fan de la lavanda...
2: Ah, sí, m'agrada molt. Sí, però per netejar va millor a la llimona perquè és més desengreixant.
1: Cítric,
2: sí, més desengreixant. Sí, i també fa molt bona olor. Però bueno, aquí el pi, no? També és molt agradable
0: sí,
2: per netejar.
0: Sí, aroma de pi, no?
2: Sí, que és molt típic també per la neteja. O sigui que tindríem aquesta recepta super, super fàcil també. I fa molt bona olor. I si volem millorar una miqueta també la recepta i treure aquesta olor del vinagre, perquè hi ha gent que no li agrada gaire, el vinagre el podem macerar amb cítrics. O sigui, nosaltres agafem un pot i un got d'aigua, el fiquem al vinagre i allà fiquem càscares de les llimones i de les taronges, de les mandarines, i ho deixem un mes allà reposant. I d'aquí un mes aquell vinagre farà una olor fantàstica.
1: Lo dels vidres, espera que me'n recordi,
2: sí.
1: Que estic pensant. És un got de vinagre
2: sí.
1: i tres d'aigua destil·lada.
2: I tres d'aigua destil·lada.
1: Vale.
2: Sí.
1: Vale, és que això ho faré segur.
0: Fàcil, eh?
1: Ja lo de massara ja se m'ha complicat una mica.
2: Sí, però això és per pujar el nivell, vale. Qui ja estigui familiaritzat amb aquestes cosetes.
1: Tampoc és anar a picar pedra, eh?
2: Exacte.
1: Però...
2: si no, només és res. O sigui, i els grams, qui s'agobia també amb ratllar el sabó i tot això, doncs un xorrito de fairy i palante, eh? O sigui, que tindrem una recepta ja molt més natural. No 100% natural, però bueno, ja hem millorat moltíssim, no?, de producte químic, també.
0: És facilíssim.
1: És fàcil.
2: I qui no sàpiga fer sabons, doncs que vingui al meu taller i ja l'ensenyo a fer sabons. Mira, el proper taller, 18 d'octubre. Ah, el diumenge, 18 d'octubre.
1: Diumenge, 18 d'octubre. I els tallers són per temàtiques?
2: Sí, el 18 d'octubre és de sabons. Després també tinc un altre taller de cosmètica natural facial i un altre de cosmètica natural capilar. O sigui, tinc aquests tres sabons.
1: Perquè així la gent
2: cursos.
1: No s'avorreix, no? Doncs pots fer-ho tot.
2: Sí, tinc molta gent que ve a tots els cursos, sí. I dic, hauré de crear més perquè continuï.
0: Anava a dir això. 18 d'octubre, hi ha places encara?
2: Sí.
0: Places disponibles, eh?
2: Dues places.
0: Dues?
2: Sí.
0: Apunta'm a mi, eh? Que em va perfecte, eh? És regal sí? d'aniversari.
1: Sí.
2: T'encaixa ja...
0: Es m'encaixa a la perfecció i no hi ha excusa. A més...
1: Te'n ja... regales el curs de fer sabons.
0: Jo demanaré que m'ho regalin com a idea, però ho demano ja que ja he de dir que sí. Ja he de dir que sí.
1: Molt bé,
0: tinc moltes
1: molt
0: ganes. Jo cada vegada estic més ficada perquè això de la no només cosmètica natural, no? Però entrar en aquest món eco també has d'anar pas a pas. No?
2: Sí,
0: perquè
2: sí.
0: No podem fer-ho tot de cop, igual sí. que deixar els plàstics, llavors és mica en mica.
2: Sí, perquè si et poses el nivell massa alt, al final abandonaràs per a òbvio, clar, perquè no pots fer molts canvis de cop. Llavors, amb aquests petits canvis, llavors el neteja vidres, superfàcil, això, el multiusos és una miqueta més complicat, però bueno, ja hem donat l'opció per fer-ho superfàcil, també. O sigui, poc a poc.
0: Poc a poc i sí. també aprendre a anar fent les coses, no? Potser jo he passat a utilitzar productes naturals Cosmètica natural, aquí vam tenir també l'Ester de Mon Aroma.
1: Tu utilitzes molta cosmètica? Jo és que sóc
0: tan poc coqueta. La veritat és que no, però un sabonet facial i que m'agradaria poder-me'l fer jo i una cremeta hidratant, aquest ritual sí que el tinc.
1: Jo el de la crema sí que seria una cosa que m'agradaria... Però és que em tinc que posar i no em poso.
2: Clar.
1: Perquè jo només em rento la cara i em poso una mica de crema hidratant. És tot el que faig. Algun dia que em pinto una mica, perquè si vaig a la tele em fico una mica... Però tampoc et pensis que em torno boja, perquè jo sóc molt vaga.
0: Bueno, i al final és una qüestió pràctica, també.
1: I tampoc no m'agrada veure'm molt així. A mi m'agrada veure'm la cara natural. Que no és
0: natural.
1: Que no,
0: sí,
1: no
0: sí.
1: Sigui jo guapa ni res d'això, però bueno, que a mi m'agrada anar...
0: Natural.
1: Dutxadita, com ho digo jo, a mi m'agusta l'olor a dutxadita.
0: Sí. Sí.
2: Doncs la
0: sí.
2: Crema hidratant és algo supercuriós, perquè clar, la gent no sap com es fa una crema hidratant, perquè mai no has vist com es fa, i si veiessis lo fàcil que és, doncs bueno, és que et sorprendria.
1: Escolta'm, doncs jo m'apunto a la crema hidratant, perquè no ens portes aquesta recepta el mes que ve?
2: La crema hidratant, vale, lo que passa que ja no són coses que pots fer a casa, sinó que s'han de comprar cosetes.
1: Bueno, però també és una altra opció,
2: perfecte,
1: no?
2: Perfecte, oh, i tant, sí. O sigui, aquí ja anem
1: i ja si
2: pujant
1: pugem,
2: al nivell.
1: I si pugem al nivell i li fiquem una miqueta de color...
2: Maquillatge, clar.
1: Clar.
2: Sí.
0: Això, el maquillatge,
2: que...
0: veus, també.
2: Per això és el que jo us deia, no?
1: És
2: que
1: és
2: no?
1: Un món,
2: clar,
1: és un món.
2: Clar, que comences i ai, ara em puc fer el meu maquillatge, i si compro això puc fer una altra cosa, llavors és que
1: bueno,
2: és un poc vicioso.
1: Vero, et posem deures per més que bé. O sigui, que tu mateixa. Ja saps que estàs a casa teva, però clar, t'hem de marcar el ritme.
2: Clar. Però les heu de fer, que després no, ens deixo aquí sola.
0: Això ho faré.
1: Home, jo et garanteixo que el dels vidres cau.
2: Clar.
0: I l'altre també és fàcil, el multiusos.
1: Sí, el que passa ja tinc que patxar. I si ja haig de pensar, netejar i pensar no és el millor. Sí,
0: bueno, el
1: sí.
0: Mesurador potser, no?, per mesurar els mil·lilitres, però és agafar algun mesurador d'aquells que tenim a casa, allò...
2: Sí, però...
0: Avinant amb la batedora o això, ho podem
2: sí,
0: utilitzar.
2: Sí, però que... I tant, sí. Però que tampoc ens agobiem, no?, perquè al final és aproximat, o sigui, no hem de... sinó amb una bàscula senzilla, al final són una part d'aquesta per dues parts d'aquesta, però no dic tasses perquè si no la gent també s'agobia, bueno, una tassa gran, una tassa petita...
1: Clar,
2: si és
1: com ha de ser, no?
2: Clar, sí,
0: com
2: sí.
0: Les receptes de menjar.
2: Ah, exacte.
0: No? Que dius, ostres, a veure, això què
2: refereix? I després no et surt igual i dius, bueno, per què serà, no?
0: Clar.
1: La recepta la diu la teva mare, no? O la teva sogra, que diu, no, jo lo hago a ojo.
0: Una pizquita.
1: Una pizquita i ja està. Bueno, la pizquita puede ser esto o puede ser esto.
0: Clar, sí. Has d'anar provant i anar experimentant. I jo, la veritat, això, que cada vegada... M'estic ficant més i mica en mica vaig començar amb el desodorant. Vaig llegir que era molt important, que si havies de començar per alguna cosa, que el desodorant era super important per tema càncer de mama també. I però no me l'he fet jo encara. Estic amb
2: doncs...
0: un sabon, també un desodorant així molt natural que funciona, però m'agradaria fer-me'l jo. Clar,
2: doncs
0: també una altra,
2: podem regalar una tercera. Podem regalar una tercera recepta, d'un desodorant natural.
0: Vinga.
2: Ara mateix, superfàcil,
0: sí,
2: també.
0: Sí, la tens ja,
2: tinc al cap.
1: Un minut,
2: sí.
1: Vero.
2: Ah, perfecte, doncs mira, una cullerada d'oli de coco, una cullerada de bicarbonato sòdico i una cullerada d'argila blanca, i si no tenim argila blanca, doncs la maicena. Això ho barregem, ho escalfem una miqueta, que ara l'oli de coco ja està sòlid, ho barregem i ja tenim un desodorant natural superefectiu. Explicaria per què és superefectiu, però ara ja no tenim temps, però sí, és
1: tens
2: molt
1: deures.
2: Efectiu.
1: Ara tens deures, ja t'ho has apuntat ja, pel
2: sí,
1: mes que ve?
2: Sí.
1: Doncs ja...
2: Serà per recetes, i és que aquí...
1: És màgic tenir a la Vero aquí, a les nostres recomanacions.
0: És genial. I podem estalviar molt, que la
1: Home.
0: Gent que li fa mandra, dius, pensa després també amb la butxaca.
1: Aquesta és una altra.
0: Compte quan gastem, que si xampú, que si el desodorant, que si la cremita, suma.
1: Doncs Vero... Ens veiem ja quan? Ja
2: vos aquí un mes,
1: 30 dies?
2: Content, exacte,
1: doncs
2: sí, moltes gràcies.
1: Té molts deures, nosaltres també.
0: Total, ho explicarem, el mes que ve. Passem, sempre de passar en comptes, però jo crec que ara sí, que venim amb bones intencions al setembre.
1: Bueno,
0: és com l'inici d'any, no?
1: Jo,
0: setembre,
1: perdona,
0: és un inici d'any.
1: Jo vaig començar la temporada amb una energia i me l'he fos com si fos ja final de temporada, perquè ha sigut un mes de setembre i octubre,
0: setembre...
1: inici, brutal.
0: Wake me up when September ends,
1: Mare meva,
0: la gran
1: anem.
0: Cançó de Green Day, jo me la poso cada setembre, una estoneta, no?, per dir, vinga, va, ja
1: però
0: em despertaràs quan acabi setembre.
1: Hem començat massa fort, Carmen.
0: Sempre comencem al 100.
1: Però bueno, és el que hi ha i mira, i aquí estem, inspirant-nos.
0: Ens hem de regenerar. Ara ve el pont, Bueno, podràs regenerar i podràs fer la recepta.
1: Ve el pont i jo no sé si em canso més o menys, ja no ho sé. T'ho diré dimarts.
0: Sí, sí.
1: A veure com tornem.
0: Sí.
1: Vero, ens veiem.
2: I
1: moltes
2: tant
1: gràcies.
2: Que sí, a vosaltres.
1: I tenia moltes ganes de posar un tema d'aquest grup.

0: es el mentir. La ciudad se hace grande, esta ciudad se hace grande sin ti.
1: Aquesta és la veu de Ruslana. La cantant hispano-ucraïnesa que es va donar a conèixer, per cert, després de quedar en tercera posició de la 12a edició del programa televisiu Operación Triunfo, publica nou treball. Ho farà aquest proper divendres i portarà per nom Anomia. Un nom bastant particular que fa referència a un concepte sobre l'absència de regles. Segons el comunicat de premsa dels que porten tota la promoció de Ruslana, doncs el disc, aquest disc que es publicarà el proper divendres, es mou entre la força del grunge i del rock, el pop electrònic i una important presència de balades. Mostra de diferents cares de l'artista que fa, doncs, la contradicció una part essencial en el seu llenguatge. Això que escoltem porta per nom Mi Vocablo. I és un dels avançaments del nou treball de Ruslana. I això que escoltarem és la recomanació del dia, porta per nom Favorita de la vida, un títol que, segons diuen, neix d'una ironia. Jugar amb aquesta idea de que la vida reserva les seves pitjors batalles per als millors guerrers i amb la sensació de preguntar-se per què tot ha de passar-li sempre a la mateixa persona. Diuen que Ruslana transforma aquesta acumulació de cops i contratemps en una cançó que abraça el caos en lloc d'intentar contenir-ho. Si no pots lluitar contra, afegeix-te, no? Suma-t'hi al caos. Us deixo en bona companyia amb Ruslana, Favorita de la vida.

0: El Rebost. Els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
1: Com divina és la cultura, perquè Rubí té aquesta temporada dos grans espais municipals per gaudir d'aquesta cultura: al Teatre Municipal La Sala, un casino que després de la seva reobertura doncs continua consolidant-se com aquest espai cultural i ciutadà. Entre tots dos equipaments hi haurà fins al gener més de 40 propostes: teatre, música, humor, cinema, espectacles familiars, balls també. Aposta important també pel talent rubinenc. Des de la reobertura, el casino ja ha superat les 18.000 persones. Avui volem saber què hi ha al darrere d'aquesta programació, què busca, quin paper volem que tinguin aquests espais en la vida cultural de Rubí. I per això tenim, per una banda, el Jordi Planell, tècnic cultural de l'Ajuntament. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Clar, la primera idea és destacar que el casino i la sala, no, el que és la programació, es concebeix una mica com un tot, no? Què significa això? O sigui, complementar-se, com, per què?
2: Bé, bueno, el casino, d'alguna manera, tots sabem que té un any de vida. Mm. Es va estrenar el desembre de l'any passat. I entra, pues, a formar part del que són els equipaments escènics de Rubí. I entra, no de qualsevol manera, sinó que entra amb força i agafant un protagonisme molt important, no? Que hi havia molta gent que esperava. I el que es fa, doncs, és estar coordinat amb la resta d'equipaments.
1: Clar, 18.000 persones. Jo no sé si us ha sorprès aquesta resposta ciutadana.
2: Bueno, realment nosaltres ho anàvem veient dia a dia. Jo, de fet, em vaig incorporar a treballar a l'Ajuntament, doncs, just un mes abans de que s'obrís les portes del casino, i he pogut veure tots aquests mesos, i evidentment doncs estem molt, molt, molt satisfets. Lògicament, amb aquestes 18.000 persones també estem parlant de que hi ha hagut tota una sèrie d'activitats d'inici, que van ser les visites comentades, que després per Festa Major també se'n van fent, però estem parlant de que en general, amb una programació que va començar al desembre i que al juliol doncs són 8 mesos, 18.000 persones és una xifra, crec jo, per estar molt satisfets.
1: Més de 40 activitats fins al gener, ara, programació àmplia. Quin és el criteri principal que s'ha fet servir per fer aquesta programació?
2: Bé, doncs no estem començant de zero. Vull dir, en Rubí ja porta una programació d'arts escèniques de fa molts anys, que portava doncs l'Àngel Miguel com a programador, i des de que es va jubilar doncs el mes de març, doncs ara la porto jo, i molt content de fer-ho. I realment recollim un testimoni del que ja s'havia fet, no? Vull dir que hi havia una programació que combinava doncs bàsicament art, teatre i dansa. I que amb l'entrada del casino entra a tenir un paper una miqueta més important la música, amb concerts per fer-se en sala. Fins ara la música de Rubí poder es feia més amb altres espais, el Robert en sap molt de tot això.
1: Ara en parlarem, ara presentarem.
2: I realment doncs ara hem incorporat dintre d'aquesta programació d'arts escèniques una part musical també, no? Ja en aquesta programació que es va fer primavera doncs ja van passar artistes pues, de molt de talent, com els Miralls de Dylan, després doncs també amb el Manu Guix, etc, no? Gerard Quintana amb el Mirall de Dylan, i després doncs ara en aquesta de segon semestre doncs també estem incorporant la part musical. A part d'això, doncs també tenim altres eixos, que ja us marca el pla d'usos de lo que és el casino, que és tenir també molt de compte amb el talent local, i realment doncs en totes les programacions estem 4 o 5 propostes són d'artistes o grups que d'alguna manera tenen un vincle amb la ciutat de Rubí.
1: Jordi, parles de teatre, parles de música, però és que clar, hi ha humor, hi ha propostes familiars, hi ha ball, hi ha cinema també. És a dir, sí, el ventall és molt ampli.
2: Sí, bueno, com dèiem, hi ha determinats cicles que ja venen. Vull dir, la programació familiar a Rubí doncs està conveniada doncs amb l'entitat de xarxa, doncs són uns espectacles familiars que es fan amb caire mensual, això ja s'estava fent abans, ha passat de fer-se a la sala a fer-se al casino, perquè a més per les mides i una miqueta per la peculiaritat dels espectacles familiars, que són de més de proximitat, doncs va molt bé doncs de fer-se millor fins i tot al casino que a la sala. I també doncs hem anat a doncs a afegir el cinema Gaudí, el cicle Gaudí de cinema, que precisament aquest any doncs celebrem 10 anys, doncs és un cicle que ja està consolidat a Rubí i que aquest es manté al Teatre Municipal La Sala.
1: Ara en xerrarem. Hi ha una cosa que m'agrada a mi molt, i és que, clar, tu mires, ja està, Càmera Teatres, Barjos, Bar d'en Saire, Max Elvin, Jordi Quimera, el Jere, DJ Esteve Llop, el Rubí Sound, que ara parlarem, eh? Bueno, ja, Robert Fernández, bon dia.
3: Bon dia, Toni, què tal?
1: Ara anirem, no? Clar, tenen presència en la programació, no? I hi ha una cosa que m'agrada a mi molt d'aquesta programació, és que la ciutat, el que és el casino i la sala, no només consumeix cultura, sinó, pel que acabo de dir també, el que està fent és que és capaç de crear-la.
2: Exacte.
1: No?
2: Sí, sí.
1: I això crec que és un valor afegit molt gran.
2: Uh-huh. Així és, no? No? Ja es va fent la primera programació i ara es manté, no? Amb les programacions, nosaltres tant a nivell de comunicació, doncs, els espais d'internet, com el que és després també amb el fulletó, que ara doncs també sortirà un fulletó de la programació aquesta, va una miqueta tard, però bueno, el tenim ja a punt de sortir del forn, i doncs ho fem amb una etiqueta que és Rubí Talent Local, no? I amb aquesta etiqueta doncs volem donar d'alguna manera visibilitat a que doncs aquestes propostes doncs provenen de la ciutat.
1: Clar, és que no sé si és més difícil programar artistes locals perquè el públic els valori que porta un nom conegut de fora.
2: Bueno, avui en dia tothom té encaix, no?, amb una programació. Vull dir, al final, si tu trobes dates i pressupost per portar un artista reconegut, doncs el pots portar. Però també, d'alguna forma, doncs, el fet de tenir un contacte directe amb tot allò que és de l'àmbit cultural i de les arts escèniques a Rubí i que puguin entrar en la programació, tant al casino com a la sala, ara tothom sabem que tothom té moltes ganes de fer el seu primer casino, ens hem trobat doncs amb els grups de teatre, no? que clar, quan hem parlat de que volem estrenar una cosa aquest any també, com hem fet altres anys, però aquesta voldríem fer el casino. És molt lògic, les condicions, lògicament, del teatre al casino ara mateix doncs, són superiors a les que podria tenir el teatre a la sala, que necessita doncs, que vagi arribant doncs, una renovació de molts materials a nivell escènic, etc etc. I llavors doncs, bueno, assumim com a lògic que en aquest primer moment s'hagi d'alguna manera desplaçat el que és el pol d'activitat més cap al casino, però mantenim la sala també per altres utilitats. No? Vull dir que no és que de vegades hi ha gent que ens ha fet el comentari i diu que la sala ara es programa menys. No, però no és que s'estigui programant menys. Segurament hi ha alguna de les coses que es feia a la sala que s'està fent ara al casino, però el que us puc garantir, doncs, i ho deien doncs, amb una resposta amb un ciutadà, doncs, vull dir que és que en el primer semestre hi ha hagut més de 50 activitats en públic a la sala. I més de 100 dies amb activitat al Teatre La Sala, això en un semestre, són molts dies. Per què? Perquè hi fem residències i també perquè d'alguna manera les entitats de Rubí, vosaltres sabeu que hi ha entitats doncs, que fan espectacles de sí. Som Gent Alegre, espectacles de gent gran, espectacles d'associacions, de cultura doncs, de diferents regions de l'Estat, doncs, tot això a la sala, que té un aforament superior al del casino i té un molt bon encaix. I aquest, haver alliberat alguns espectacles de la sala cap al casino, ens permet tenir més disponibilitat per les entitats i per les residències a la sala.
1: Que és una dada també molt important. Estem parlant de creació local, estem parlant de talent local, i aquí un dels sentits de la ràdio, i crec que és un

0: conèixer i recolzant a tota l'escena musical d'aquí, de la nostra ciutat, amb el Ruby Sound. El casino està donant també, està donant aquests espais per crear justament aquesta cultura, i en el Ruby Sound hi ha també novetats, no?, amb el casino.
1: Sí, estic emocionat, content i, a més, il·lusionat, perquè tenim al davant un projecte nou. Allò que era el Festival Ruby Sound es reconvertirà, el reinventarem i crearem una gala Ruby Sound.
0: Què és la diferència? Quina és la diferència?
1: La diferència, molt clara. En un festival, doncs, tens bandes que venen i que toquen, doncs, X temps, 45 minuts, una hora, el que faci falta, fan una pausa, canviem de backline, entren d'altres músics i toca una altra banda. Aquest format és magnífic, vull dir, no és pas que no sigui bo, però sí que té, doncs, uns requeriments i un ambient i un entorn que no encaixava directament amb la proposta i amb l'espai escènic del casino. Llavors, amb aquesta intenció de reinventar-nos i de fer quelcom que ja teníem allà al cap i que anava donant voltes i que deies algun dia potser ens ho podíem plantejar, ens hem plantejat una gala. Una gala que el dia 28 de novembre, doncs, tindrà un fil, fil conductor, tindrà un leitmotiv, una motivació que durant tota aquella estona, aquelles dues hores, potser una miqueta més de temps, doncs intentarà transmetre un missatge. Un missatge, i sobretot intentarà posar, doncs, en els focus de l'escenari magnífic de l'espai del casino, els cantautors com a màxims referents d'aquella gala. De fet, els cantautors, d'una forma o d'una altra, també han actuat en diferents festivals Ruby Sounds. Hi ha cantautors que hi vindran, que en algun moment, i no puc dir res més, ja han actuat en alguna de les edicions dels festivals Ruby Sound. Però, clar, et planteges com podem fer una gala i, a més, fer-la que tingui un fil conductor, que hi hagi un encaix, que hi pugui participar tothom, que no siguin un artista, surt el Robert, presenta un altre artista... No, hem de crear aquest fil, aquesta gala.
0: I el missatge.
1: Clar, i el missatge també l'hem de crear, el tenim més o menys clar, però també l'has de col·locar artísticament. Llavors, quan estàvem fent totes les consultes prèvies amb els artistes, ens vam topar amb un artista que ens va dir, iep, escolta, m'encanta la idea, tothom estava encantadíssim amb la idea, però és que, a més, a mi m'agradaria portar la direcció artística. I llavors jo vaig quedar-me així en flash i vaig dir, oh, mira, em ve de perles. I aquesta persona serà l'encarregada de portar la direcció artística de la gala, a més, serà l'encarregat de portar la direcció musical, perquè, clar, tu pensa que amb aquesta gala hi actuaran 6-7 artistes, encara no ho sabem ben bé, més d'altres que hi faran col·laboracions. Per fer tot aquest encaix i perquè, a més, sigui dinàmic i un servidor surti, si surt una vegada i punto pelota, ho has de lligar de tal forma que a nivell artístic i a nivell musical sigui factible. Aquesta persona és el Roger Margarit.
0: El Roger Margarit, que l'hem tingut aquest programa actuant
1: titular
0: en directe.
1: El titular és el Roger Margarit, serà l'encarregat de portar la direcció artística i la direcció musical de la gala del Ruby Sound, de la gala de la Ràdio Ruby, que aquell dia, doncs, farà, doncs, realment, jo crec que tal, amb els artistes que tinc ja confirmats, amb aquells que encara en queden per tancar, i amb el feeling que estem construint, amb la sinergia que estem creant, jo estic emocionat i crec, sincerament, que pot ser un dia màgic, fins i tot històric, perquè no només actuaran els artistes que actuaran, sinó que és molt probable que alguns d'ells puguin fer col·laboracions, puguin fer crossover entre si.
0: O sigui, sorpreses?
1: Sorpreses. Okay. Que, clar, tu vas donant-li voltes al cap i penses quins seran els artistes. No us ho puc dir encara.
0: Doncs, artistes, ja ho sabeu, al Ruby Sound, moltíssimes gràcies, Robert Fernández, i al casino, també a la sala, hi haurà Northern Cellos, Eric Clapton Experience, Laura Andrés, Marina Pradets, Chris Juanico, els artistes que tenen locals del Ruby Sound. Equilibri, per tant, entre artistes que són ja consolidats, d'altres que necessiten aquest espai també per donar-se a conèixer. I també, hem d'anar acabant, el casino, i això m'agrada molt a mi, lloc de trobada, perquè hi ha el ball dels dissabtes, les sessions de Remember, hi ha orquestres, hi ha DJ perquè hi puguin ballar persones de diferents llocs, que dona sentit també al casino, perquè no és només aquest lloc cultural, sinó és aquest espai de comunitat on la gent va trobar-se, no, Jordi?
2: Sí, sí, no,

0: Realment no hem tocat en la part d'arts escèniques, no parlem sempre directament d'aquests balls, però els balls tothom sabem que era un dels requeriments que l'Ajuntament, ja quan va fer la restauració del casino, doncs que tenia, que per això doncs, tenim una platea que les cadires són de quita i pont, perquè d'alguna manera això ens permet a la platea que pugui quedar lliure i puguem fer aquests balls els dissabtes que no tenim espectacle, doncs tenim ball. Mm. No, diríem més, diríem els dissabtes que no tenim espectacle, ni ball ni pluja, perquè aquest dissabte passat vam tenir que suspendre doncs, perquè la pluja va determinar que tot s'hagués de suspendre, però bueno, estem molt contents també doncs, d'aquesta proposta dels dissabtes a la tarda.
1: Mm. Deixa'm acabar amb aquest mes d'octubre, que serà el protagonista dels 10 anys del cicle Gaudí. És un dels municipis Rubí, la nostra ciutat, que hi participa des de la primera edició. El 22 d'octubre hi ha una festa d'aniversari al casino. Què significa per a Rubí que l'Acadèmia del Cinema Català hagi escollit la ciutat per celebrar aquests 10 anys?
0: Bueno, doncs un orgull, la veritat, és que havien de triar un teatre doncs, per fer aquesta gala. La seva idea molt clara era fer-ho amb una de les poblacions que van donar inici. Crec que són 11 poblacions que el primer any van començar amb el cicle Gaudí i que segueixen fins a data d'avui, i van triar Rubí. Lògicament, també suposo que el fet de tenir un teatre nou com el casino doncs, va jugar a favor. No va haver-hi cap candidatura, vull dir, ells ens ho van proposar directament, ho vam parlar doncs, amb la regidora i doncs, encantats de rebre. Vull dir, és tot un dia que hi haurà activitat. La gala serà a la tarda, però al matí hi ha la trobada de tots els programadors del cicle Gaudí a nivell de tot Catalunya, que es trobaran aquí a Rubí, es fa una jornada de treball, etcètera, etcètera. A migdia es fa doncs, un dinar entre tots aquests tècnics que estaran aquí treballant tot aquell dia 22 d'octubre. I després a la tarda, doncs sí, a la tarda hi ha una gala d'uns 45-50 minuts, que es farà doncs, bueno, una celebració d'aquests 10 anys de cicle Gaudí, un cicle que va començar a veure què passa i que realment ho està petant, perquè el nivell de poblacions que hi ha avui en dia, més de 100 poblacions, 100 i llargs poblacions doncs, que programen aquest cinema, i les xifres de públic que també van cada any increixendo.
1: Jordi Planell, el tècnic de cultura de la ràdio, tècnic cultura de l'Ajuntament, Robert Fernández, el nostre tècnic i el nostre home rubissam de la ràdio, moltíssimes gràcies.
2: No li donis més càrrecs que
0: ja té feina. Sí, sí. Té feina, ja
2: molta feina.
1: T'imagina't canviar-ho els papers.
2: Mare meva. No, sisplau.
1: Som-hi, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
3: El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

Molt bon dia, què tal? Com esteu? Recomanacions musicals. Us podríem parlar, per exemple, avui dels Oques Grasses i els seus concerts a l'Estadi Olímpic i les mogudes que han tingut amb el temps, no? Podríem parlar també de la programació del Primavera Sound que s'ha presentat, però no ho farem. No farem pas això. Parlarem de... com s'ho diria? De música de qualitat de proximitat, gairebé de quilòmetre zero. Sí, sí, perquè el centre de Rubí, l'espai sociocultural de l'Aurora, els amics i amigues de l'Aurora tenen una programació magnífica amb actuacions de formacions i de bandes com aquesta que estem escoltant, King Pack. Diuen que són un duet d'indie blues nascut a Anglaterra amb un so cru i visceral que combinen riffs de guitarra intensos amb una base rítmica contundent i plena de groove. Les seves cançons, amb segell propi, beuen del blues amb un caràcter britànic marcat. El directe destaca per una energia autèntica i una connexió immediata amb el públic. Aquests són els King Pack? I havien d'haver actuat el passat cap de setmana, el dia 3 d'octubre, a l'Espai Sociocultural de la CGT, aquí a la plaça Sant Clavé, però no va poder ser degut a les inclemències meteorològiques i ja sabeu tot el que succeeix. Doncs la bona notícia és que demà, dissabte, a les 21 hores, tindreu l'opció, sí, de gaudir dels King Pack reprogramats perquè interpretin temes com aquest que hem escoltat o aquest altre que és senzillament meravellós. Recordeu, demà a partir de les 9 de la nit, King Pack, amb temes com aquest, Lipstick on a Snake. You can't hide. Oh, quin bon rotllo. I a Rubí, no us ho perdeu. Per cert, si voleu saber més coses de l'escena musical rubinenca, aquesta tarda nit a partir de les 7 de la tarda, us espero al Rubí Sound, on sonarà música dels King Pack i moltes més coses. Gaudiu de l'escena musical rubinenca i de bona música a Rubí com la dels King.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que en millorin la seva atenció. En declaracions a Cugat Media, Sergi Salmerón, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mutu a Terrassa, parla de la importància de la detecció precoç d'aquest tipus de trastorns.
2: Per ser moltes malalties, la salut mental no és excepció. Que el com més aviat es trobi, es diagnostiqui, s'inici un tractament, el pronòstic i l'evolució sol ser millor. Que es pugui parlar obertament, que puguin ser altres persones, a vegades necessitem altres persones que ens diguin que potser necessitem ajuda i saber doncs, que demanar ajuda als moments en què la salut mental està en conflicte.
1: Aquesta jornada està impulsada per la Federació Mundial per la Salut Mental amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 1992. I en plana política, la secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que el Partit Republicà farà una gran llista per a les eleccions generals del 29 de novembre i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián. En una entrevista al Nacional, Alemany s'ha mostrat convençuda en fer, com diem, una gran llista i que connecti amb tots els racons de Catalunya. A més, ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè és, en paraules seves, incomprensiblement davant aquesta convocatòria electoral, no ha lamentat que Catalunya perdi 4.700 milions d'euros anuals per al seu finançament. I a Rodalies, la incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord a causa d'un robatori de cable entre Mollet, Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15. Els trens circulaven per via única entre les dues estacions del Vallès Oriental amb un augment del temps de recorregut i més temps d'aturada de l'habitual a mesura que s'aprovaven al punt afectat. Renfe ha precisat que Adif ha pogut reparar el robatori de cable a la via 2 i ja circula per les dues vies en aquest tram amb una recuperació de les freqüències de pas de manera progressiva. I parlem també de mobilitat, seguim amb mobilitat, com diem, amb motiu d'aquesta operació sortida de la festivitat del 12 d'octubre amb aquest pont. Ja han sortit de l'àrea metropolitana la meitat dels 570.000 vehicles previstos, que està previst, com diem, que ho facin també durant la jornada d'avui. I en els esports, en futbol, ahir l'Espanyol va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a un definitiu al temps de descompte. Abans, Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Aquesta tarda torna el Barça, que rep a l'Spotify Camp Nou al Getafe a partir de 6:45. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Com és el rebost, eh? Aquest programa que recupera grans moments de la setmana radiofònica de Ràdio Rubí. Els minuts passen volant, ja hem consumit 3 hores. I, doncs sí, ara ens queda la quarta hora del rebost on recopilem grans moments de la setmana radiofònica de Ràdio Rubí. Com, per exemple, aquell moment que va succeir el passat 8 d'octubre amb una entrevista en el Rubí al dia per parlar de la dislèxia, perquè el 8 d'octubre era el Dia Mundial de la Dislèxia. La Pamela Martínez va parlar amb la Montse Pedra i el Jorge López, que directament des del programa Petit Ovindi doncs ens ajuden a comprendre i a identificar què és la dislèxia i com ens podem adaptar a aquesta condició tan particular. D'altres continguts que hi seran protagonistes en aquesta última hora, darrera hora del rebost, per exemple, parlant de noves tecnologies, de la IA, la IA a peu de carrer, una secció que fa la Carmen Pérez i que recuperem perquè sabem què podem fer amb la IA. No tot pot ser tan catastròfic. Siguem optimistes, utilitzem la IA de forma pràctica perquè el nostre dia a dia sigui més fàcil. I a més, parlant de tecnologia, també recuperem l'entrevista amb la Carmen Pérez. Recuperem l'entrevista amb la Windy de Resetea, que ja em feia un lío en tanta tecnologia, eh? La Windy de Resetea, doncs, és una col·laboradora que arriba cada setmana per parlar de tecnologia i què podem fer amb ella, perquè la tecnologia no és el problema, mai ho ha sigut. És l'eina que hem d'utilitzar adequadament. Continguts del Rubí al dia per aquesta darrera hora del rebost. Un servidor millor que calli, que posi el mate, perquè ràpidament podeu gaudir, tornar a consumir aquests minuts encapsulats de forma gairebé màgica en el rebost. Que vagi ben de gust!

Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: I avui tornem a tenir la nostra secció IA a peu de carrer per conèixer com funciona la intel·ligència artificial, que cada dia està més instaurada en les nostres vides. Ho fem, com sempre, amb la Carmen Pérez, que és fundadora de Danetza IA, empresa que ajuda petites i grans empreses a millorar amb la intel·ligència artificial. Carmen, bon dia i gràcies per ser-hi un altre dia aquí.
1: Hola, bon dia.
0: Carmen, començam, si vols. Avui ens xerraràs sobre com xerrar amb una IA perquè ens entengui. Això és molt important, eh? Perquè moltes vegades la IA no ens entén, o... i en realitat no és que no ens entengui, és que nosaltres no sabem dir-li les coses, no?
1: Exacte, d'això va el tema d'avui i crec que és important el que acabes de dir, no? L'enunciat de la pregunta és molt important, com fer la pregunta a la IA perquè ens doni la resposta que necessitem realment o la més adequada a el que necessitem.
0: Uh-huh. Carmen, començant com sempre amb l'actualitat, què és el que ha passat aquests dies en el món de la intel·ligència artificial?
1: Doncs és una notícia que ens va molt bé també per al tema d'avui. Fa pocs dies, una de les grans plataformes que fan creació de botigues online ha creat una intel·ligència artificial que ara el comerciant, a l'hora de crear aquesta botiga online, ja no té que picar ni botons, ni menús, ni sapiguer una mínima part d'informàtica, no? Només amb un simple chat explicant-li per què és la botiga, què productes venen, ficar unes quantes fotografies i el que vol amb aquesta la botiga, amb això ja la plataforma directament comença a crear des de zero una botiga sense res més. Llavors, això ja ens diu el camí per al que anem i que això de fer preguntes més detallades ja no només és cosa d'informàtics, sinó que ja comença a ser una cosa per a tothom.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí, és que cada dia ens sorprèn més, eh? L'últim dia, Carmen, ens explicaves què és exactament una IA, una intel·ligència artificial. Avui toca xerrar-ne, però no hi ha prou amb escriure-li el que volem i ja està. Hem de saber escriure-li això.
1: Exacte. No n'hi ha prou per tenir una resposta, però no per tenir una bona resposta. Estem acostumats normalment als buscadors que tenim del dia a dia i ho posem només dues o tres paraules i ja està.
0: Posant les paraules clau.
1: Exacte, que és el que parlàvem l'altre dia, que al final el buscador et dona moltes opcions, però no et dona la resposta concreta. I amb la IA, si fem el mateix, la resposta es correspon a genèrica. No ens dirà una resposta detallada de lo que realment volem nosaltres.
0: Se sent molt la paraula prompt, però què vol dir exactament prompt?
1: Sí, mira, la paraula prompt és una paraula anglesa i a mi em fa realment una mica de respecte, però vol dir una cosa molt senzilla. És la petició, allò que li escrivim o li diem a la IA. Res més. Jo sempre prefereixo dir-ne l'encàrrec. Penseu en quan encarregueu un pastís. No és el mateix dir vull un pastís que dir vull un pastís de xocolata per a 10 persones per al dissabte i que posi per molts anys àvia. El pastisser és el mateix, però el resultat no té res a veure. En la IA passa exactament igual. El que rebem depèn molt de com fem l'encàrrec. Uh-huh. O sigui, els detalls. És uh-huh. molt, molt important.
0: Uh-huh. I com es fa bé aquest encàrrec? Tenim algun truc per fer-ho bé?
1: Sí, i a més és fàcil de recordar. Abans de demanar res, li hem de dir quatre coses. La primera, qui sóc? La meva situació. La segona, què vull? La feina concreta. La tercera, per a qui és? No és el mateix un test que li demani per la mestra que per un grup dels meus amics. I la quarta, com ho vull? Si ho vull la resposta curta, llarga, en una llista, en un to formal, en un to proper. Qui sol? Què vull? Per qui és i com ho vull? No cal escriure una carta. Amb tres o quatre frases n'hi ha prou. Però és explicar-se com ho faríem en una persona que realment no ens coneix de res. Haurem de pensar sempre que estem parlant amb una persona. Llavors, amb aquesta sensació, sempre dimanarem les preguntes amb aquestes quatre dades.
0: Mm-hmm. Per tant, però sí que li hem de fer aquestes preguntes detallades. Vull dir, no podem ser abstractes. Se li ha de fer amb un detall exhaustiu perquè la resposta sigui millor, veritat?
1: Exacte, i això és molt fàcil dels que esteu escoltant, de fer la prova ells mateixos, és a dir,
0: l'has fet jo mateixa tu?
1: Sempre fem la prova. Jo mateixa ahir vaig fer una prova amb una pregunta molt, molt senzilla i li vas dir una pregunta simple, preparen un menú setmanal, i ella mateixa és que no em va donar cap menú. Em va sorprendre una altra vegada la resposta, no? Perquè ella mateixa em va dir però com ho vols? Per a quantes persones sou? Hi ha algun aliment que no podem incorporar? O sigui, ella mateixa em va dir que li faltaven dades, no? Em va fer aquestes preguntes que jo no li he fet en el detall, ella ja me l'ha donat, no? Després, sí que és veritat que li he fet l'altra pregunta i ja li he dit, som una família de quatre, som dos adults, dos criatures, vull només un menú de dilluns a divendres, només de sopar, que no mengem peix, i tenim uns 60 euros de pressupost per gastar la setmana i no vull cuinar més de mitja hora al dia. Llavors, amb aquí m'ha donat una taula sencera de dilluns a divendres, amb els menús, amb la quantitat de diners que en gastaré, en quan ho cuinaré, i a més m'ha afegit la llista de la compra. O sigui, perquè vegeu la diferència de fer-li la pregunta d'una manera o d'una altra. Uh-huh. O sigui, com dient, els detalls són superimportants.
0: Només li ha faltat dir-te on has d'anar a comprar-ho, eh?
1: Yes. Totalment. O anar a ella a comprar, no?
0: Anar això seria ella directament. Ja. Bueno, ja arribarà, eh? Ja arribarà. Espera't que això arribarà, també. I si tot i així, la resposta que t'adona, que tu dius que t'ha donat una resposta molt exhaustiva i que si fas bé la pregunta, la resposta sol ser bona, si aquesta resposta que t'adona no t'acaba de convèncer, hem de tornar a començar de zero o ja tenim aquest punt de partida i partim des d'aquí?
1: Exacte. No tenim que començar des de zero. És com una conversa. Per això, abans he comentat, tenim que fer com si estem parlant, xerrant amb una persona que no ens coneix de res. Doncs és el mateix. Si nosaltres li fem aquesta pregunta i ens dona una resposta que no és concreta a el que nosaltres volem, continuem xerrant amb ella, jo directament li diria, doncs mira, canviem el menú del dimecres que no ens agrada la truita i continuem la... Normalment, mira, i això és veritat, normalment la resposta bona ve a la segona o tercera pregunta del que estem parlant amb ella, perquè és com una conversa i anem buscant el que realment jo vull com resposta i llavors ella va afinant tant que a la tercera normalment et dona la resposta que tu estaves buscant.
0: Mm-hmm. O sigui, hem de conversar per acabar d'afinar, per aconseguir el que realment volem. Quins serien els errors més habituals que veus en la gent que comença a utilitzar la IA?
1: Doncs mira, n'hi ha tres. El primer, ser massa breu, escriure dues paraules com si fos un buscador, que és el que deien abans. El segon és demanar moltes coses alhora en un sol missatge. Val més anar pas a pas. I el tercer, no dir per a què volem, perquè si no diem per a què volem, això al final fa que la resposta no sigui realment el que necessitem. si li dic, per exemple, un missatge per a la comunitat de veïns, en sortirà una cosa. I si li dic escriure un missatge amable per recordar als veïns que no deixin les bosses al replà, sense que ningú s'ofengui, en sortirà un missatge molt, molt més ben redactat i de l'estil que jo vull entregar-li als meus veïns el missatge. D'aquí va la cosa.
0: I una curiositat, cal ser educat amb la, IA? Cal dir-li per favor i gràcies? Perquè jo conec molta gent que els hi xerra com si fossin un amic meu, un amic més, i amb, alguns amb molta educació també.
1: Sí, i a més això m'ho pregunten molt. A veure, tenim que tindre clar sempre que estem parlant amb una màquina. I la IA no té sentiments. No s'ofèn, si no li doneu gràcies. Això res. Ara bé, jo personalment, jo sí que li parlo amb educació, però per dos motius. Un, quan escrivim com parlaríem nosaltres a una persona que no ens coneix, jo m'explico millor, amb frases senceres, no? Com si estiguessin tindre una conversa com ara jo l'estic tenint amb tu. I dos, és el nostre costum, i no li veig que hauríem de perdre, no? El costum d'escriure en una educació, doncs llavors, però sempre tenim cura i sapiguem que estàs parlant a una màquina que realment darrere no n'hi ha una persona com ara tu i jo.
0: Mm-hmm. Però jo conec que gent, fins i tot, que s'enfada. Per exemple, a mo mare l'he vist alguna vegada fent-li àudios i dient-li a veure, ChatGPT, que no m'entens, que jo no t'he dit això, i se baralla amb ell, eh?
1: Sí, sí, passa, i tant, perquè quan et dona alguna cosa que tu no vols, i ell és capaç de percebre que no t'ha agradat, eh? Perquè el to de la resposta que l'estàs escrivint o fent a l'àudio, ella el perceu, ella diu, ostres, m'he equivocat, i et demana disculpes, i et diu, és veritat, m'he equivocat, tenies raó. Mm-hmm. Una mesura amb això, ella sempre et dona la raó. Llavors, amb això tenim que tindre molta cura, també. Uh-huh, uh-huh. Ja ho parlarem, això, en una altra
0: sí,
1: secció.
0: Sí. Ja ho xerrarem. Els meus nebots li diuen a l'Alexa, Alexa, que no t'enteres! I els hi contesta. És molt graciós.
1: Però el bo que té és que mai s'enfadarà. Llavors, mira, si ja ens va bé, doncs mira, si ens enfadem millor amb ella que amb una persona, doncs millor, que és una màquina i no té sentiments, al final.
0: Bueno, sí. Carmen, per acabar, amb què ens hem de quedar avui i què ens duràs el pròxim dia?
1: Doncs mira, el d'avui és simple, és la IA no ens llegeix el pensament. Expliqueu-vos sempre les coses com algú que no es coneix de res, i al final la IA no endevina el que volem. Com millor ho expliquem, millor ens respondrà. Mm-hmm. Això. I per el tema de la setmana vinent, espera que...
0: D'aquí 15 dies, que si no, el germà Bustamante se'ns enfadarà, eh?
1: Sí, és que ho tenia aquí apuntat i ara...
0: Ara t'he agafat amb el peu canviat. No te preocupis,
1: ai,
0: Carmen.
1: Ai,
0: serà sorpresa. Sí, sí, sí. Serà sorpresa. Molt millor. Serà una sorpresa. Carmen,
1: exacte.
0: Moltíssimes gràcies per dur-nos avui tot això. Hem après moltíssim i segurament els nostres oients aplicaran tot el que has explicat. Moltíssimes gràcies, Carmen. Fins aquí 15 dies.
1: A vosaltres. Que vagi bé. Adéu, adéu.
0: Adéu.
2: El rebost. Els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

I fins aquí el rebost d'avui. Han sigut 4 hores ben encapsulades, 4 hores recuperades de la programació de Ràdio Rubí, del bo i millor de la setmana a Ràdio Rubí. Desitgem que us hagin agradat i recordeu que aquests continguts no només els podeu tornar a gaudir en diferents remissions, redifusions del mateix rebost, sinó que estan dins del nostre web, radiorubí.cat. Allà podeu veure i escoltar diferents continguts que han sigut protagonistes d'aquest rebost. La propera setmana tornarem amb aquest objectiu, eh? Recuperar el bo i millor de la setmana, minuts encapsulats per ser consumits de nou i per gaudir-los en sintonia de Ràdio Rubí al 99.7 de la FM. Que vagi

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que en millorin l'atenció. En declaracions a Cugat Media, Sergi Salmerón, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mutu a Terrassa, parla sobre la importància de la detecció precoç d'aquest tipus de trastorns.
2: Passen moltes malalties, la salut mental no és excepció, que el com més aviat es trobi, es diagnostiqui i s'inici un tractament, el pronòstic i l'evolució sol ser millor. Que es pugui parlar obertament, que puguin ser altres persones, a vegades necessitem altres persones que ens diguin que potser necessitem ajuda i saber que demanar ajuda als moments en què la salut mental està en conflicte.
1: Aquesta jornada està impulsada per la Federació Mundial per la Salut Mental amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 1992. I a Rodalies, la incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord per un robatori de cable entre Mollet-Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 10:45. Els trens circulaven per via única entre les dues estacions del Vallès Oriental amb un augment del seu temps de recorregut i més temps d'aturada de l'habitual a mesura que s'apropaven al punt afectat. Renfe ha precisat que Adif ha pogut reparar el robatori de cable a la via 2 i ja s'hi circula per les dues vies en aquest tram amb una recuperació de les freqüències de pas de manera progressiva. I en successos, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l'interior de domicili, segons ha informat la policia catalana en un comunicat. En total, s'han detingut 8 persones, 6 homes i 2 dones d'entre 28 i 54 anys, a qui se'ls atribueix delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal i falsedat documental. Se'ls acusa de cometre robatoris a Catalunya i a la Comunitat de Madrid. Els dos grups actuaven de manera itinerant i podien arribar a cometre fins a 4 robatoris un mateix dia. Segons els Mossos, van cometre'ls en localitats com el Picat, Lleida, Sant Cugat del Vallès, Valls i Girona. En matèria de mobilitat, recordem que continua en marxa l'operació sortida de la festivitat del proper dilluns 12 d'octubre. Fins ara, i segons les darreres dades del Servei Català de Trànsit, ja han abandonat l'àrea metropolitana de Barcelona un 49% de la previsió total dels 570.000 vehicles. I en els esports, l'Espanyol ahir va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a un al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
1: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
0: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Podria encallar-me en aquest espai en els eterns debats dels xiulets, les celebracions, els castells desafortunats, perquè especialment quan et paguen per parlar de castells tendeixes a sobrepensar en qualsevol moment del dia. Però acabaria fent toms a la rotonda d'un debat que mai tindrà consens, que acabarà sent estèril i que a mi, com a molts, ens desperta aquella indiferència que cadascú faci una mica el que li roti. Descartats els xiulets, pensava en la figura dels invisibles del concurs. De l'Ester, el Xavi, l'Héctor, l'Ivan, tota la gent de la xarxa i la infinitat de persones que treballen des de l'ombra perquè pel concurs només les colles i els castells, insisteixo, només les colles i els seus castells inundin els titulars i les converses de l'endemà. El millor concurs de castells de la història va tenir la pitjor avançada del concurs de la història. Una recomanació de Protecció Civil que suspenia les activitats culturals i de lleure fins les 2 del migdia del diumenge. La presa de decisions no era menor en un espectacle que mobilitza milers de castellers i milers d'aficionats. Però, per sort, des de fa molts anys el concurs té un capital públic disposat a rebre crítiques sense fer-ne cap drama i això els ha fet forts quan han de prendre decisions arriscades. El més fàcil seria posar-s'hi de perfil i assumir el que et ve donat, però hi ha un exèrcit invisible que es mulla des de la seva posició tècnica per fer que les coses passin i passin bé. Perquè en un horari excepcional van viure una exhibició dels Verds, un 3 de 9 preciós, un 4 de 10 Lila inèdit i tot de coses que ens costarà esborrar de la memòria. Tot de coses que eren pura bellesa col·lectiva. Benvinguts a La Figuereta, un programa de castells de cap per avall. Aina Mallol.
1: Ostres, és que ara quan ho deies és veritat que difícil era prendre la decisió en calent, no? Aquell dissabte en plena alerta vermella, i que al final es fes possible, no?, un espectacle extraordinari en un horari que ja veurem si genera debat o no, perquè realment lo de la tarda no va estar malament del tot, eh?
0: Crec que molta gent ho deia, no?, després, que començant potser un parell d'hores abans, ojo, eh? Vull dir, sí que és veritat que acabar a les 11 de la nit potser era una mica massa i que... bueno, pot arribar a condicionar les previsions de les colles, però, escolta, acabar a les 8 del vespre... Ojo, eh?
1: Perfecte.
0: Parlem-ne. Encara no s'ha fet la roda de premsa de valoració del concurs, perquè amb tots aquests canvis van quedar coses pendents. No s'han repartit encara les meravelloses piràmides de què també parlarem, però nosaltres sí que podem fer una valoració. Avui havia de venir la Judit Anyorà també, que ara tenim a distància. Hola, què tal, Judit?
2: Hola, què tal? Com
0: esteu? Bueno, una afectada més del caos de Rodalies, que ja no és notícia, sinó que és una normalitat.
2: Exacte. Tot i així, evidentment, estic aquí amb vosaltres per telèfon perquè no m'ho podia perdre.
0: Correcte. Ja sabem que vas viure moltes coses, Judit, que tens moltes coses a comentar també. Per això no volíem deixar de tenir-te. Començarem parlant del que va passar diumenge, perquè, tot i que som un programa de prèvies, hi ha coses que no ens passen per alt.

0: Encara no hem paït l'actuació dels castellers de Vilafranca.
1: No. Ens costarà una mica perquè... És que, a més, quan vas analitzant, l'altre dia ho deien, és el primer concurs de la història que es guanya amb tres castells descarregats.
0: I va haver l'intent de Pilar de Nou, és a dir, no va ser una actuació amb cap caiguda, però sí que és veritat que els tres castells que comptaven estan descarregats. I de quina manera? Perquè és que no és allò que dius, mira, compta descarregat perquè ho fica a les bases del concurs. No, és que baixaven celebrant, saps?
1: Sí, sí,
0: i s'hi recreaven. Vull dir que... va ser un escàndol i crec que tothom considera que va fer justícia als rànquings que sempre han estat liderant aquesta temporada.
1: Bueno, al final és una mica el cúmul de la feina i per mi de la força mental que tenen els castellers de Vilafranca, no? Jo crec que especialment en aquell moment, no? Que vulguis o no et sents una mica per darrere, t'ha caigut el Pilar, ens de veure el 3 net, fins i tot el 4 de 10 de la Jove de Tarragona, sense certa pressió.
0: I el 3 de 10 de les Joves.
1: Sí,
0: no,
1: sí.
0: Perquè vindria tercera ronda, sí. Igual que el 3 net.
1: Sí, sí.
2: No.
1: Digues, Judit.
2: Que va ser... Bueno, jo ho he vist molt bèstia, però també pel fet de que, per mi, els castellers de Vilafranca eren els clars guanyadors a les primeres rondes i de cop amb la caiguda del Pilar va canviar tot. I refer-se amb aquell 9 de 9 amb folre, que la veritat és que no semblava un 9 de 9 amb folre, espectacular.
0: Clar, jo t'he de dir que també aquí entren dues coses en joc que van distorsionar una mica potser les emocions que sentien els verds, perquè si no haguessin anat últims, no, tota la quarta ronda potser no hagués tingut l'emoció que va tenir quan la vella carregant aquell 3 i passant una mica ronda fent el xou dels intents desmuntats del 4 de 10 i tal... Bueno, pues també, vull dir, el fet que els verds anessin quarts i que la vella pogués carregar el 3 net, pues va fer que el concurs tingués emoció fins al final.
1: Bueno, és allò que dèiem del guió, no? A vegades el guió sembla que estigui escrit d'una manera determinada per poder-li donar emoció fins i tot a la cinquena, no? Hi va haver un moment que fins i tot s'especulaven que les colles podien anar a aquesta cinquena, de la Jove de Tarragona, aquell 3 de 10, de... saps? De la colla vella es parlava del 2 de 9 amb folre. Bueno, hi va haver un moment de mística de concurs, deixem-ho dir així, esperonat per una força mental dels verds que sí. Una vegada més es torna a demostrar que és la clau, evidentment, molta feina, tenir una temporada molt regular, però que el dia que caus i t'has de tornar a aixecar, hi creus més que ningú.
0: 100%. Jo crec que és el que comentava l'Ernest Feca en algun d'aquests 1000 programes que hi ha hagut post-concurs, no? Que ells es preparen psicològicament per aquest dia durant tota la temporada, no? I a vegades els veus com... Bueno, però per què us poseu tanta pressió a la Bisbal, com aquell que diu, no? I, bueno, al final ells recullen aquests fruits, no?
2: No, i els van recollir molt bé. Sabeu què penso que no se n'ha parlat prou?
0: Vinga.
2: Que el 3 de 10 carregat de la colla Joves, in extremis total, és a dir, el castell estava caient i literalment van aconseguir fer-li l'aleta, que a mi va fascinar moltíssim.
0: De fet, veus les fotos i veus que la rengla... De tot menys recte, no?
1: Sí, sí, sí, sí. No, realment, és allò de l'èpica, no? De sí. Saber que ho han de donar tot, que per uns segons, no? És apreta fins l'últim instant perquè et pot servir. Jo crec... És allò que dèiem de l'experiència, no? Que ells saben que moltes vegades s'hi han quedat molt a prop de l'aleta i que resistir fins i tot quan creus que ja no et queda gas, doncs serveix per carregar un castell de 10. Sí que crec que les Joves, analitzant-ho... En perspectiva, jo esperava que a segona ronda anessin de 2 de 9 en folre.
2: És que voleu que us confessi una cosa.
1: Sí?
2: Jo vaig entrar dintre i vaig escoltar el Quico de Cabra dient que anaven a anar-hi no segona ronda, sinó tercera ronda de 2 de 9 en folre i manilles.
1: Vale.
2: Però van passar diverses coses.
0: 2 de 9 en folre i manilles, eh?
2: 2 de 9 en folre i manilles.
1: Per puntuar, clar.
2: Sí. I llavors... Van passar coses internes i va ser quan van decidir canviar el 2 de 9 en folre i manilles pel 2 en folre. Però la idea no era aquesta.
1: Clar, jo fins i tot entenia per davant del 3 de 10, és a dir, el 2 de 9, fer-lo primer del 3 de 10, perquè la coacció, diguéssim, d'aquella possible caiguda potser no t'afectava tant per fer aquella estructura, no? que evidentment t'ajudava molt a fer una passa de gegant per poder-te posicionar molt bé o per guanyar el concurs, fins i tot.
0: Però el que sí que jo crec que és la lectura que treuen les Joves potser és allò que durant la temporada es va evidenciant, no? Que si tu vols competir a un concurs pots anar amb les cartes més altes i crec que la Joves és capaç de plantejar-se 3 de 10, 2 de 9 en folre, però no et pots oblidar de la gamma intermitja que hi ha entre el 2 de 9 en folre i manilles i el 3 de 10, perquè és allà on potser pots refer-te i tornar a competir pel podi, com va fer la Jove de Tarragona després de la caiguda del 4 de 10, no? Que tens, encara has sortit de 5 de 9, tens el 2 de 9, i fins i tot si els hagués calgut, jo crec que el 4 de 9 en folre i agulla també era una opció. Llavors, bueno, així va quedar una mica dibuixat el podi. Judit, alguna cosa que ens haguem deixat?
2: No, i penso que això és tot, no?
1: Me n'alegro molt que canviessin, perquè jo us diria que unes hores abans es deia que la Jove de Tarragona anava de 3 de 10 abans que de 4 de 10.
0: Hores? Jo crec que dies, eh?
1: Bueno,
0: sí.
2: No, hores.
1: Sí, de fet, jo vaig entrar en plaça i hi havia gent que deia no, al final en segona ronda farem el 3 de 10. Dic, ostres, quina llàstima. I quan ens van dir segona ronda 4 de 10, vaig dir, que bé. Perquè veia que era el dia, era l'oportunitat, el van fer molt ben fet i crec que és un castell que descarregaran.
0: Per cert que les joves xiquets de Reus, amb aquest 4 de 9 en folre descarregat, que crec que també va ser una de les alegries del dia, i xicots de Vilafranca es trobaran aquest dissabte a la tarda a la diada del Museu Casteller. Deixeu-me dir ole per Marina Bertran la temporada que ha dibuixat, perquè crec que les estrenes no han anat tan aviat com potser una colla amb més pressió s'hagués plantejat, no? O sigui, el 5 de 8 se'l van deixar per tard i tot, però al final crec que s'ha demostrat que l'estratègia era bona perquè has arribat al concurs fent la tripleta màgica.
1: Millor actuació de la història, aclarit. En aquesta diada del museu crec que tothom baixarà una mica revolucions.
0: Sí.
1: Crec que és de castells de nous bàsics de les joves, de 5 de 8 de Reus com a molt, i de 4 de 8 de xicots, no? És allò, bueno, agafar una mica d'aire per tot el que ha de venir. Però és veritat que hi van haver coses també altres interessants, no? Repassant una mica el dissabte, per mi el 4 perfecte de Barcelona em va agradar molt, crec que va ser una meravella, un escàndol. El 3 de Gràcia crec que també se'l mereixien molt, crec que és una colla que ha treballat molt aquesta temporada i que ha controlat aquesta gamma intermitja que jo sempre dic que és tan difícil de fer i em sembla com un premi, no? I un al·licient per la colla. Lo del folre i les manilles de Moixiganguers en el seu primer intent d'escàndol, és que no hi ha una altra paraula, és un escàndol, només que ajustin quatre coses tinc la certesa
0: i la confiança de saber que t'anirà bé a plaça,
1: que el veurem. I lo de Marrex del dissabte,
0: bueno,
1: fort, 4 de 9 en folre de regalo,
0: de celebració,
1: saps? De celebració,
0: és que, no, o sigui, jo crec que les colles que van així al concurs, saps? M'ha sortit tot bé, sobre tinc una altra carta que no volia gastar, però estic tan content i m'ho crec tant que la gasto, és com...
2: A mi us he de dir que em va encantar el que va fer Marrec dissabte, de dir, fem una actuació que sabem que tenim a l'abast, que sabem que podem fer, i després ja... Quan s'acabi l'actuació que hem de fer, ja anirem amb els castells de nou, que van demostrar que també els tenien, perquè aquell 4 de 9 en folre va ser apostant. I, a més, abans, la cançó dels Amics de les Arts... Sonar,
1: ui, pell de gallina, aquell momentàs, sí.
2: Silenci a la tarda va ser...
0: Molt de relat.
1: Sí.
0: Doncs, ara sí, anem a parlar del futur, anem cap al Vendrell.

0: Doncs diumenge al migdia serà el torn de Santa Teresa, una Santa Teresa que tots sabem que l'any de concurs pot canviar una mica l'ambició o no, però tenim uns nens del Vendrell que van quedar segons el concurs.
1: Anava a dir, tenim tres colles en situacions hiper mega diferents. Uns nens del Vendrell ultra motivats perquè venen de quedar segons, per sorpresa una mica de tothom al concurs de
0: dissabte. Fins i tot crec que
1: ells
0: seva,
1: mateixos, sí.
0: Perquè home, aquest 5 de 8 era com... Bueno, ja veurem si arriba, no?
1: No, i aquell 5 de 8 va ser èpic,
0: eh? Ja, ja.
1: I el 7 una mica també, eh? Vull dir que...
2: Ara
1: anava
2: a dir, sí. Tant el 5 com el 7, oh, uau!
1: Sí, sí, no, castells molt, molt treballats, però que els hi van donar aquesta segona posició i que, per tant, jo crec que els esperonen a fer una gran Santa Teresa perquè no han acabat de tenir la sort a casa seva i crec que tenen moltes ganes. Crec que aniran al camí del castell de nou, dubto, potser que hi hagi marge suficient per treballar-lo, ho veurem.
0: Judit, tu hi seràs?
2: Sí, que hi seria, evidentment.
0: Bien.
2: A peu de plaça, sí. Jo crec que el castell de nou potser és una mica just, però penso que aquesta temporada el podran acabar traient i, si no, ja és molta feina que fan per la temporada que ve i jo crec que la idea és fer el 5 i el 7 altra vegada una mica més tranquils, amb esperança que els has descarregat la setmana anterior.
0: Diu el Joel que el segon és el més difícil,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sempre ho diu.
2: Que es preparin els nens al Vendrell.
0: Jove de Tarragona, amb aquesta factura del 4 de 10 que d'aquí doncs, també desitgem que es millorin.
1: Sí, abraçada a les lesionades, que segur que tenen temps per escoltar podcast un darrere
0: sí.
1: L'altre.
0: Ja sempre.
1: Nosaltres us fem tot l'ambient que calgui. Tinc la sensació que per poc que puguin aniran de 2 de 9 amb folre i manilles. Veurem en què ho acompanyen. Jo intueixo que aquesta gamma de 8 intermitja, no? Perquè, o un castell bàsic de 9, no? Potser. Mm-hmm. No sé si el 9 de 8, que sé que és un castell, però clar, amb tantes baixes potser és complicat.
0: I poder-lo assajar, també recordem que ahir hi va haver, amb aquesta alerta de pluges, una altra vegada els assajos van quedar una mica condicionats. Veurem amb què arriba la jove al Vendrell. I qui sí que va amb ambició són els Minyons de Terrassa, repetint la Mercè.
2: Pels Minyons, a la Mercè i Orenzo, que va començar la temporada forta, ells ho han marcat. La idea és arribar amb el 3 de 10 a Sant Narcís, per tant, tenen feina per fer, i el que volen fer al Vendrell és repetir-lo de la Mercè, canviant aquest 4 de 9 en folre pel 3 de 9 en folre, descarregar el pilar de 8 que els va quedar encarregat a la Mercè, i llavors ja anar amb totes aquestes tirades que els hi queden fins a arribar a la seva diada.
1: Sí, sí, jo reconec que tinc moltes ganes de veure aquest pilar descarregat. Tinc la sensació, no?, que és allò... Aniran fent aquestes passetes, no?, com molt ben estructurades per poder-se plantar a la seva diada i ensenyar-nos un tros de diada immensa, també.
0: Doncs a l'expectativa, perquè sembla com que ara tots estem una mica així de ressaca, però n'hi ha uns que no van al concurs i estan despegando, com aquell qui diu. I hi ha qui ja posa el punt final a la seva temporada. Sant Pere i Sant Pau, per exemple, a 6 de la tarda del dissabte, al Pla de la Seu, com sempre, amb la Vella i Figueres. És una combinació tremenda,
1: puc dir que em sembla raro el còctel? És com barrejar dolç i salat, saps? Funciona, però la primera vegada, bueno...
0: Però crec que hi ha una cosa molt xula, que són els que quasi guanyen el diumenge de concurs i els que quasi guanyen a Torredembarra.
1: Vale.
0: Llavors, potser entre ells s'entenen.
1: Bueno, sí, a tu et serveix això com a justificació. Veurem, no, hi ha dubtes, no? És una actuació d'aquestes que tinc la sensació de veure com és la ressaca post-concurs i a veure els pobres que venen de 2 hores i mitja més enllà quanta gent poden mobilitzar. Jo de la Vella diria bàsics de 9 i potser algun castell de 8 i mig, a veure si ens donen alguna pista per Sant Úrsula, perquè vaig perduda.
0: De Sant Úrsula.
1: Sí.
0: A mi és que em desquadra que et vulguis plantejar... Ho vaig a dir, vale?
1: Sí, sí.
0: O sigui, s'havia especulat amb el 4 de 10 sense manilles, però crec que també tenen molt pendent i han de fer les paus amb el 4 de 10 amb forre i manilles. Llavors, què tries, no? Viejo conocido? Vols explorar una dimensió desconeguda?
2: Jo ho tindria clar.
0: Jo crec que el 2 de 9 amb forre el descarten.
1: Sí, eh?
0: Era una carta del concurs que... no els hi aporta massa.
1: Ah, sí? Pues jo imaginava que era una carta que teníem poc preparada pel concurs, però que hi apostaríem fort de cara a Sant Úrsula. Mira, no ho sé.
0: Jo crec que té més capritxo de descarregar el 3, no?
1: Sí? Bueno, veient el 3, home, el 3 té pinta de descarregable.
2: Té molt bona pinta pel concurs. Jo, si fos ells, apostaria pel 4 sense manilles.
0: Molt bé, Judit.
1: Judit, sempre la temeritat al davant de tu.
0: La fantasia, ella és pura fantasia, sí.
1: Bueno, no, ojalà, Judit, nosaltres sempre disposades sí. a veure aquestes coses, eh?
0: Bueno, això ja arribarà. Sí. Sant Pere i Sant Pau, com han de tancar la temporada?
1: 3 de 8 amb l'agulla.
0: Jo també el veig.
1: Vinga,
0: molt.
1: Perquè sí. és que no tenen res a perdre, tot és a guanyar, poden tancar amb la millor actuació de la seva història una vegada més, van apostar per l'objectiu del 3 de 9 en folre el concurs, cosa que em sembla extremadament lògica, ben feta i que posa un gra de sorra sobre una colla que arribarà a ser de 9 segur.
0: Sí, perquè el concurs de fa 2 anys... No, de fa més.
1: Sí, el del fa 4.
0: Sí, fa 4. També surten amb aquell 4 de 8 amb l'agulla que no els hi fa justícia a l'assaig, no sé què, i mira'ls ara. No?
1: Sí,
0: vull
1: sí,
0: dir que
1: sí, sí, sí.
0: És 3, una aposta
1: de
0: futur.
1: Van provar el 3, sí. el concurs aquell. Jo crec que ja s'han de treure l'espineta i veient com han controlat també les estructures amb el Pilar enguany. Pues em sembla un bon lloc per provar-ho i Figueres dependrà de la gent que mobilitzi. Si poden fer un castell de 7,5, jo crec que ja estaran contents.
2: Sí. Jo penso que Figueres, la idea és els bàsics de 7 perquè tenen aquest objectiu del 4 de 8, per tant jo penso que fan un 4 de 7 més aviat lleuger i llavors tenien ganes del 5 de 7 però dependrà d'això que dèieu, és molt lluny de casa, a la tarda costa, per tant decidiran amb aquests últims assajos i amb la gent que s'apunti a Tarragona si van amb el 5 de 7 o bé fan un pas enrere i fan el 5 de 6.
0: I un apunt cap a Barcelona, perquè Sarrià també té la seva festa major i van veure aquell intent desmuntat de 4 de 8.
1: 4 de 8, hi han d'anar, no hi ha més.
0: Gens dolent del concurset. Toca fer-lo aquest diumenge a les 11:30. Amb Castellers de Barcelona i Matussers de Molins de Rei. Alguna cosa més a afegir?
1: No, xiques? Jo a Barcelona 5 de 8, 2 de 8 per poc que puguin i poc o més.
0: Molt bé.
2: Jo penso que Barcelona, perdoneu, si són gent aquesta setmana, podríem veure també una altra vegada el castell de nou, eh?
0: Oh. S'han animat.
2: Sí, sí, sí. Han fet 4, però hi tenen ganes, eh?
1: Quan haces pop,
0: no hi és pop.
1: Vinga.
0: Obrim els safrets.

0: Bueno, bueno, bueno. A veure, les nits del concurs...
1: Aquí se'ns va dificultar una mica la feina a la Figuereta. Vaya. Perquè si ens poses al concurs més tard, el marge de treball, vull dir, anar-nos a les 4 del matí ens costa.
0: Bueno, treballar. A mi a les 12 i mitja ja, també, ja em va també costar, eh?
1: Jo vaig
0: caminar fins al cotxe.
1: Vaig fer un esforç, sí, perquè vaig pensar, a veure, quan tu acabes el concurs a Tarragona, tens l'opció de marxar cap a casa o de no marxar cap a casa.
0: Correcte.
1: No? Crec que la gent que va triar l'opció de no marxar cap a casa és més resignació i una cosa imposada per la tradició que no per les ganes i l'energia que et pogués quedar d'un dia tan llarg.
0: Correcte.
1: Però anem a repassar-ho, farem una mica per municipis perquè així cada alcalde pugui escoltar la secció que més li interessi.
2: De nit, la foto em desperta l'instint, l'energia del meu desig.
1: Judit, tu on estaves diumenge a la nit, dormint com l'Aina Mallol?
3: Mira, jo, si veiéssiu el meu WhatsApp de diumenge, abans d'acabar el concurs, tenia... Bueno, no sabia què fer. Estava entre quedar-me a festa o anar-me'n a dormir. Finalment, amb el mal que em feien els peus, vaig decidir que potser era tornar a Quaterrassa i anar a dormir.
1: Veus? Resignació a parts iguals.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs bé, comencem per dissabte, perquè ja va ser gros, hi havia l'avís de protecció civil, però al final, Marrecs de Sal, ja d'entrada, el de tornar a casa no ho podien fer.
0: No podien.
1: Per tant, munten unes camilles allà al Palau Firal i de Congressos, que semblava més un centre assistencial de postguerra que una colla
0: mi,
1: que acaba de guanyar el concurs.
0: A mi, el moment estilat amb pantalons blancs, camisa i tapant amb la faixa, em sembla adorable. Després de guanyar el concurs de dissabte, que, clar, fa menys pena, també, no?
1: Exacte. Entenc? La revetlla del concurs que muntava la pròpia organització es va cancel·lar, però els xiquets del Serrallo havien de passar pel local a deixar les coses, sí, perquè tu imagina't que descarregues el 2 de 8 amb folre per fi i t'has d'emportar els cascos de la canalla
0: no,
1: cap a casa.
0: Ja que
1: molesten, molesten.
0: Vas,
1: imagina't.
0: Vas i obres al local. Que t'acompanyen 350 persones. Va.
1: No saps quanta res gent necessites per guardar 10 cascos.
0: No
1: ho saps. Després, a Torredembarra, crec que va passar una mica el mateix amb els nois de la torre, no? Havien d'anar a deixar els cascos i les falquetes per quadrar alçades, que
0: correcte,
1: això a casa fa nosa.
0: Sí.
1: Vull dir, a més, ara
0: és el típic
1: vegada...
0: que tu quedes i no ho tornes.
1: Exacte.
0: Has de passar pel local.
1: És un merder, perquè sí, això ho devia fer algú fa 30 anys, si no ho deixes on toca, doncs pues, no res. Total, que van obrir, van deixar les coses, oé, oé, oé, millor diada de la història, i a dormir tothom dins el local, vull dir. I ja diumenge seguim a Tarragona. Tu seguies tenint l'opció de marxar cap a casa teva o fer la Rambla Vella. Vale? Si tries aquesta segona opció, aleshores ja se't complica la nit. Per què? Els xiquets de Tarragona també, resignació pura i dura, després de descarregar dos castells de nou. Escolta, és tard, demà és dilluns, hem acabat a quarts d'onze de la nit, però és que el tòtem ja el tenim pagat.
0: Què has de fer?
1: Què has de fer?
0: És que...
1: pregunto jo.
0: Pues vas.
1: Pues vas. La jove de Tarragona. És que hem fet un 4 de 10.
0: Clar, jo ho entenc.
1: Què fas? No celebrar-lo?
0: No, home, ja que hi ets, no? Obres,
1: pues
0: obres aquella portalada grossa que corri l'aire com a mínim, no?
1: Doncs, efectivament, portalada oberta de bat a bat, el president va haver de treure l'ampolla XXL de Chartres per simular que la festa era real, saps? No?
0: Clar, clar.
1: Has de ficar
0: sí, sí,
1: tots els factors en joc. El pla Rasclet, que si hem arrossegat 600 camises i 500 samarretes, doncs foto de turno.
0: Sí.
1: I realment, bueno, aquell servei se'ls veia enfeinadíssims, eh?
0: Clar.
1: Que si ara un puja a cantar el karaoke perquè ho fa sempre i no ho farà, no ho deixarà de
0: clar
1: fer perquè...
0: Llavors, ja que hi eren, les tradicions les van seguir
1: tot,
0: fent.
1: Tot.
3: I... jo vull saber quina hora va tancar el local de la jove, ja.
1: A les 3 encara era obert.
0: Tot i que s'havia dit que les 3 tancava, no?
1: Datos.
0: No ho sé, no.
1: I Vilafranca, clar, marronazo, perquè
0: clar,
1: guanyes el concurs, no tot s'acaba a Tarragona, ells van agafar el premi gros i cap al quilòmetre 45, una edició que, recordem, no han entregat el premi, però hi ha gent molt inventiva. Què van dir, tu?
0: Escolta.
1: De primers premis en tenim 14 o 15. Ja no sé, ja
0: ara no serà, traiem un, tapem-ho amb cinta cutre, posem XXX, eh? I
1: 2026 i ximpum.
3: Va seure, sobren premis.
0: Ja està, i llavors ja tens el fotocall muntat. És que només la gent anar-se passant aquell trofeu de mà en mà Pues...
1: Clar, imagina't, van haver de sopar. El que eren dinars es va convertir en sopar. Cap Clar. Problema. Sobretot que el cava no entri amb l'estómac buit, perquè això el Penedès ho tenen molt sota control. Es va allargar el sopar, gent fent la croqueta per damunt de les taules. No sé per què m'han sortit aquests vídeos a Instagram, però l'algoritme bueno. m'ha portat fins aquí.
0: Chartres també, eh?
1: Chartres.
0: Aquesta connexió donar... Valls de... Ai, no. Vilafranca-Tarragona...
1: No, no, t'equivoques. No, no, te'l donaven després del 4 de 10. 4 de 10, ampolla de Chartres.
0: Ah.
1: No, no, no vulguis treure tu conclusions de que si Vilafranca i Tarragona no. estan emparellats.
0: Ah, vale, vale, vale, perdó, perdó.
3: I he anat també per aquí, ai, no?
1: I després Valls, Dolors Ferrer, em sap greu, no he fet gaire feina en aquest sentit. No han transcendit imatges dels locals dels xiquets de Valls. La Colla Vella sé que es va limitar a presumir el dia següent amb totes les fotos des de tots els angles del 3 de 9 net. Em sembla estupendo, perquè és el castell més bonic que s'ha fet mai. I a partir d'aquí, pues, espereu-vos a Santa Úrsula, que segur que hi haurà xou.
0: Bueno, alguna porteta devien obrir, una cerveseta tímida, més parlar que fer festa, no?
1: A veure, anaven a guanyar els dos.
0: Sí.
1: No van guanyar.
0: Ni el... Uns van guanyar els altres, però...
1: Tampoc... No hi va haver. Llavors, bluff.
0: Bueno.
1: Bueno, potser no va ser bluff, i estem dient aquí bluff. Desmentiu. Desmentiu bueno, amb dades.
0: Amb proves.
3: Explica'm-nos-ho, passant-nos fotos, proves, vídeos.
0: Exacte. Bueno, escolta'm, no s'acaba tot perquè us he portat el dietari definitiu, perquè, bueno, hi ha gent que va guanyar, però hi ha gent que va competir. Diumenge, 6 del matí. Sona l'alarma, obro els ulls i durant uns segons... No sé per què m'he despertat tan aviat. Merda, ahir no vaig canviar l'alarma. El concurs és a les 4. Fa un sol espectacular, tots són senyals. Canvi d'horari, fa bon dia... Puah. Avui guanyem. Intento tornar a dormir. No puc. 8:05. El pitjor que et pot passar el dia del concurs és tenir temps. Temps per mirar el temps. Temps per mirar el mòbil. Temps per mirar els vídeos de castells i comptar les mil històries del puto Jo competeixo dels Manel. I temps per recordar que els de Vilafranca fa anys que guanyen. L'únic del que no tinc temps és que se m'acabin de secar els pantalons blancs que ahir vaig decidir estendre fora. Sobretot, tinc temps per pensar que aquest any, no saps per què, però ho notes. No estan tan bé.
1: No, no para nada.
0: No tinc cap dada que ho demostri, però ho noto. I quan un casteller nota una cosa, és pràcticament una dada científica. El grup de la colla, avui. Som-hi. Va, equip. Un posa. Aquest any, sí, no sé qui és, però l'estimo. 11:12. Tarragona és un esquitx de taques de color. Camises de colla, samarretes, algun que passeja amb la camisa en una perxa... Però hi ha molta gent que sembla que encara sigui dissabte a la nit. Van amb pantalons i camisa, però no els toca actuar avui. Juraria que he vist gent de Marrecs de Sal, de Sabadell, de Lleida i algun xiquet del Serrallo que probablement encara no sap que avui és diumenge. Clarament, el patxà de la ciutat va obrir igualment. 11:50. Quina sort. He trobat un cotxe que marxava. Clarament, avui tot em va de cara. Només he de caminar 22 minuts fins a l'etap. 12:30. Truco als amics. Intentaré trobar un lloc per fer un entrepà. Avui serà llarg i la fruita que ens donaran no serà suficient per aguantar 4 o 5 peus. La plaça s'omple. Gent que porta 20 anys fent castells, gent que fa 2 dies. I gent que no n'ha fet mai cap, com el meu cosí segon, que avui ens pot anar molt bé.
1: Aquesta gent és la que més et motiva, perquè dius, home, s'està guiant per sensacions, absolutament. Sí.
0: Perquè el concurs també és això, aconseguir que un familiar que no ho és des del casament de la teva cosina es passi 7 hores dret per fer 3 castells perquè li has dit avui faràs història. 14:30. Dubto entre cervesa i Coca-Cola. Va, Coca-Cola, vull estar al 100%. Primera ronda, entrem a plaça. Nosaltres, bé, el de sempre, també. Ells, el de sempre, el fan, no estan tan fins, l'han hagut de suar, i nosaltres, ràpid i sense esforç. Aquest any els tenim. Segona ronda. Aquí podem marcar-ho tot, ho sé. El meu cosí fa estona que crida que no pot més. Porta un paio de 120 quilos a sobre. Després... Ho veig. El seu també pot caure. Em repeteixo com un mantra. I llavors Ah, no, l'estan aguantant. Ah, sembla que cau. Ah, doncs no. Ah, ja el tenen. Ah, ningú s'ha deixat anar. Merda. Tenen avantatge. Bé, tranquils. Som a segona ronda, encara. Tercera. Encara tenim cartes. Ho tornem a fer. Sí, una vegada més la tenen la pressió a sobre. Si fan el pilar, merda. Però si no, els tenim a prop. Arriba el moment. La perícia verda davant de la pancarta. Cau el pilar de nou. I durant uns segons passa una cosa que feia molt de temps que no passava. M'ho crec de veritat. Podem. Aquest any, sí. Potser els campions eterns no ho tenen fet. Potser avui és el dia que explicarem d'aquí 20 anys. Quarta ronda. Llavors, ells hi van. Amb el nou. Un castell difícil. Molta gent, molta canalla. No l'han fet tant aquest any. Venen de caure. Han d'estar cansats. No sé si els hi sortirà. Sonen les gralles. Es mou. No sé ben bé on mirar. Quanta gent puja, per Déu. Les altres... potser aquell sembla que no arribarà a dalt, però arriba. Primer una, després dues, després tres, carregat. Bé, aquí encara tenim opcions. Merda, l'estan descarregant. Allà mateix. Sí, allà, allà l'aguanten. Sí, el tenen, el tenen. Miro a la dreta, miro a l'esquerra. Gairebé se m'escapa un aplaudiment. Com ho fan? Com si el pilar de nou hagués estat simplement una petita incidència administrativa. Joder, són els millors. Merda, se m'escapa el pensament. Cinquena ronda. Encara queda una ronda i matemàticament encara podem fer coses. Quan al concurs algú diu matemàticament encara podem fer coses, vol dir que ja no pots fer res. Per un moment ens ho creiem, però després ja no. Els de sempre guanyen. Nosaltres perdem. Ens abracem. No sabem si estan enfadats, molt enfadats o resignats. Ens diem que l'important és tot el que hem fet durant l'any i que encara queda alguna diada. Mentida. 22:30, s'acaba el concurs. Tornem al local. Hi ha cerveses i per un moment penso que al matí, en lloc de Coca-Cola, podria haver començat directament amb la cervesa. I de cop la veig a ella. Jolín, com m'agrada. Em somriu. Encara pot acabar bé la nit. Fem broma del meu cosí, que clarament no tornarà mai més a fer pinya. Diem que no té sentit que el nou valgui tants punts. Marxa a buscar una birra, em mira de reull. Crec que li agrada una mica. A la barra s'apropa al quart. Sí, aquell quart que avui ha aconseguit que fem el castell més difícil de tots. Parla amb ella, somriuen. I al meu cap torna a sonar el puta "jo competeixo" de Manel. Vaig cap allà. No arribo a temps. Més ràpid que fer l'aleta, ja li està menjant la boca. 12:30. La sensació de derrota és infinita. Se l'han portat al tronquet i de tort. Vai a lagarto. No passa res. Demà ja hi haurà un altre concurs o un altre tronqueti. Però una cosa tinc clara. Sempre guanyen els mateixos. Seré soci,
1: seré fan. No, que també pots perdre la festa, eh?
0: És que es pot perdre tot en aquesta vida.
1: Hi havia gent amb el teu manual, Aina, allà dient ostres, però jo no comptava que si perdem, però fem el castell, però clar, però si tal... Dic, bueno, nois, a veure, tots els escenaris no els podem preveure, saps?
0: Haurem de fer les múltiples opcions.
1: El que sí que va passar és Manel Urbano abraçant Àngel Grau.
0: Això ho vam
1: veure.
0: Això
1: ho vam preveure.
0: I després, gràcies a les fotografies dels 3.584 fotògrafs que hi havia a la TAP, he vist morreos, eh? He vist petons, eh?
1: N'hi havien de ser.
0: Sí.
1: Vinga, pues, Judit, som-hi.

0: si és que hi ha... Judit, què ens expliques?
1: Com ja hem comentat mil vegades, aquest cap de setmana Tarragona ha estat l'epicentre del món casteller. S'ha celebrat la 30a edició del concurs de castells i s'han viscut moments històrics i milers de persones han estat pendents durant més de 6 hores del que passava en una plaça de toros. Però hi ha un col·lectiu, noies, que a mi em preocupa especialment. I és la gent que dilluns s'aixeca, se'n va a treballar, agafa el tren, va a comprar el pa i no té ni idea del que ha passat a Tarragona. Perquè tu pots no ser casteller, pots no saber què és un folre, unes manilles, o fins i tot pots no saber què són uns puntals. Però com pot ser que no sàpigues ni que aquest cap de setmana ha passat alguna cosa grossa? Com pots arribar dilluns a la feina tan tranquil? Jo de veritat que no ho entenc. Jo necessito sortir i parlar de castells, és a dir, dilluns per mirar el dia de sortir al carrer i sentir converses de castells a tot arreu.
2: Vius a Terrassa, amiga, també t'ho recordo. Vale.
1: Per això vaig decidir no sortir del pis i parlar de castells amb els meus companys de pis, que per sort són castells.
0: Jo pues, crec que el pròxim dia m'exiliaré a Terrassa.
1: Per això els he fet una carta en aquest col·lectiu. Benvolgut personatge que viu al planeta Mart. Dilluns t'has llevat. Has esmorzat, has anat a treballar, has agafat el tren...
2: Bueno, el d'agafar el tren ja ho veuríem, també.
1: Bueno, això segur que no. Ja has anat com has pogut, canviem-ho. I jo només tinc una pregunta. Com ho fas? Perquè nosaltres encara estem processant el cap de setmana. Encara estem pensant en el que va passar. Encara estem mirant vídeos i remirant. Encara estem amb la pell de gallina després de veure una vegada més la història dels castells. I tu ja estàs pensant en què dinaràs. Com si res. I nosaltres t'estimem, perquè evidentment tothom no ha de saber de castells ni el que passa al món casteller. Però potser, només potser, podries haver notat que aquest cap de setmana a Tarragona passava alguna cosa. No et demanem que sàpigues diferenciar d'un 3 o d'un 4 de 9, però un mínim, no? És culpable no saber què ha passat a Tarragona?
0: Sí.
1: O som nosaltres que tenim un...
2: El veredicte més ràpid de la història. Però continua, Judit.
1: No, perquè potser som nosaltres que tenim un problema i esperem que tothom visqui els castells amb la mateixa intensitat. Què en penseu?
0: Bueno, tenim un problema. Ja. O sigui, el problema reconeixem aquí en públic que el tenim.
2: Bueno, sí, però a mi em sembla de cultura general. Tant com ha plogut, saber que ha passat alguna cosa a l'etat. Bueno, sempre, de què se l'acusa, Judit?
1: Se l'acusa de preguntar, o sigui, d'anar passejant per Tarragona i preguntar, però què hi ha a Tarragona quan veu passar una colla castellera? Arribar a la feina i no preguntar, heu vist què ha passat aquest cap de setmana? Segurament li contestaran que ha plogut molt, però ningú li parlarà de castells. No entendre que algú pugui haver estat dos dies pendent del concurs i tu ni saber que existia... I sobretot, d'actuar com si dilluns fos un dilluns qualsevol.
2: Molt bé, vale. I en defensa seva, perquè...
0: Poc li queda en aquest programa queda, per sí, defensar-se.
1: Sí. Us he de dir que li queda molt poca defensa, però són les següents, vale? La primera defensa és que nosaltres estiguem obsessionats amb el que ha passat, no vol dir que la resta del món hi hagi d'estar.
2: Nosaltres i 15.877 persones, però bueno...
1: Evidentment, i tothom que ens escolta la figuereta. La segona és que potser no sap ni què és el concurs perquè mai ningú li ha explicat i que no podem pretendre que tothom conegui el calendari casteller. Va.
0: Perquè no deu tenir cosins, perquè si té cosins segur que algú fa castells i li posa
2: mòbil,
0: una samarreta.
2: Com aquell qui diu.
1: I la tercera és que potser està més interessat en altres coses, igual que nosaltres podem passar completament d'altres esdeveniments que per altra gent doncs, són importantíssims.
0: Mira, això ho puc entendre, perquè jo tots aquests concerts de l'Aitana i de tot això, a mi, si em diguessis, ai, no sé què, no me n'entero.
2: Bueno,
0: per tant...
2: Vale, vaig a fer una pausa per posar context d'un altre cas, com si ara jo fos aquí un advocat que ve a posar un altre focus per rebatre tot això.
1: Vinga, va.
2: La Iruna va arribar a classe el dilluns al matí, a la seva classe de salt, amb alumnes de primer o segon d'ESO, i quan va entrar per la porta la van aplaudir per haver guanyat el concurs.
0: Bueno.
1: I això hauria de passar a totes les escoles.
2: Això a totes les escoles. És que què és això?
1: Si jo per mi haurien d'arribar els nens dilluns a classe i que el que tinguessin a la pissarra siguessin un vídeo resum del que ha passat a Tarragona el cap de setmana.
2: Totalment.
0: Així ampliaríem la secta, però de moment no tenim aquesta capacitat. Ja parlarem amb el Departament d'Educació, no patiu.
2: Bueno.
0: Acceptem el repte pel 2028, si va, encara
2: estem...
0: Condemnem,
2: però, no? Aquest... Cadena perpètua, no?
0: Sí,
2: vale.
0: Condemnat. No tenia dret a defensa ni quan,
2: poc,
0: quan hem llegit l'anunciat. Ja l'hem sentenciat.
2: Vale.
0: Bueno, Judit, anem a parlar del que no se n'ha parlat prou encara.
1: Vinga,
0: som. No s'ha parlat prou de lo poc que es valoren els castells nets?
2: És broma. Anava a dir, no comencem ara, Elisenda, per favor.
0: És broma. No s'ha parlat prou de que Toni Comas ens va voler prendre la feina que fem aquí a la Figuereta en directe.
3: En marxa la porra del concurs. Bé, no, ja l'hem tancat, perquè si no algú podria participar i anar i partir en avantatge. Però, Aina, explica'ns com ha quedat aquesta porra del concurs de la xarxa.
2: Bueno, al final el que us demanàvem a vosaltres és que ens diguéssiu qui creieu que seria el podi de guanyador.
0: Està dissimulant molt bé l'atac de riure, Aina Mallor.
2: Sí, sí, sí. Realment, si haguéssiu vist el directe, seria molt pitjor, gràcies a Déu. Hi havia una imatge de la tap amb colorins, que això ens va ajudar molt a que no ens viralitzéssim encara molt més d'aquest moment. La porra va anar bé. L'altre he d'investigar una mica millor. Bueno, és un moment memorable, jo crec que
0: sí.
2: Ja...
0: A més, Toni Comas.
1: Història del concurs de castells.
0: És la persona amb menys sortides de tota la història del món casteller.
2: Sí, correcte.
0: Mira,
2: no
0: fa gràcia que digui polla,
2: saps? No s'equivoca mai. Ja està.
0: Pues molt bé, la porra feta. Us recomanem una festeta de ben lluny.
2: Molt bé.
0: Perquè hi ha festa de celebració del concurs dels Marrecs de Sal el diumenge.
2: Fantàstic.
0: Per tant, si n'esteu fins al monyo de la zona tradicional, agafeu, feu un cap de setmana i de sobte esteu celebrant el concurs dels Marrecs de Sal.
2: Pues no em sembla mal plan, eh?
0: Tu no pots.
2: Ah, vale.
0: Perquè tens una diada al Vendrell.
2: Vaja.
0: És una recomanació per la resta de persones que no són Aina Mallol.
2: D'acord.
0: Ni el seu club de fans.
1: Que tampoc se n'ha parlat prou.
0: Ni en parlarem. No passa res. Fins aquí, noies. Això ho hem fet més llarg que un dia sense pa, però el concurs dura 6 hores i pico i nosaltres no podíem fer un programa de 30 minuts. Així que, no res. Moltes gràcies, Judit, per escoltar-nos des de la distància.
1: Un petonet. Moltes gràcies a vosaltres. Un petonet.
0: Gràcies a la Sílvia García, als controls tècnics. Aina Mallol, fes el favor de descansar i hibernar fins diumenge, si Déu vol. Tot això és una producció de la Figuereta amb el suport de la xarxa Més Tarragona Ràdio. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.
4: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
5: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
4: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental. Fórmula Rubí.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada per sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluita contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i també impulsar iniciatives que en millorin la seva atenció.
2: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En l'àmbit polític, els partits entren de cap en la precampanya de les eleccions del 29N. Pedro Sánchez, avui des de Dos Hermanes a Sevilla, ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
2: I el PP ha triat Madrid per fer el primer gran acte de precampanya i és que Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
0: Seguim amb més política aquí a casa nostra. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que Esquerra farà una gran llista per les generals i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián.
2: Per això, a banda, el portaveu dels comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que la iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
4: A primeres hores del matí d'aquest dissabte teníem una nuvolositat més compacta, sobretot a l'Alt Pirineu, però en conjunt el matí ha estat molt assolellat i hem tingut el pas, això sí, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada les temperatures són molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb uns valors que ronden al voltant dels 20-24 graus, són una miqueta més baixes, això sí, a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb la mateixa situació de calma i tranquil·litat. De fet, aquests núvols alts i prims tendien a retirar-se cada en un cel molt més net a núvols i al Pirineu tindrem el creixement típic de nuvolades però que no ens deixaran precipitacions. Tant al matí com a aquestes properes hores tenim aquesta tramuntana sobretot al nord del Cap de Creus que a poc anirà perdent força.
0: I a Rodalies, la incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord per un robatori de cable entre Mollet-Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels vols de 11:15.
2: Mentrestant, a la xarxa viària, el tram final de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre sense gairebé incidències destacables a hores d'ara.
0: I en els esports, el Barça juga avui partit de la 8ª jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou al Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
2: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no estaria disponible avui ni tampoc el dimarts davant del Galatasaray en el partit de Champions.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i també impulsar iniciatives que en millorin l'atenció. Aquesta jornada està impulsada per la Federació Mundial per la Salut Mental amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 1992.
2: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat. Són 10 punts més que abans de la pandèmia, segons l'ITESCAT, i els experts ho relacionen amb una societat cada vegada més sotmesa a la pressió i a l'incertesa i demanen reforçar la prevenció, la detecció precoç i l'accés a l'atenció psicològica. Ens ho amplia tot plegat Carme de Fez.
5: Unió de Pagesos ha fet una valoració dels danys patits en l'agricultura.
6: Darrere d'aquest augment hi ha molts factors. La pressió a la feina, les dificultats per arribar a final de mes o els problemes per accedir a un habitatge. Tot plegat passa factura a la salut mental. I el sistema públic, alerten els experts, no té prou recursos per atendre una demanda que no para de créixer. Ho adverteix Dolors Líria, degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
7: Hi ha una manca de psicòlegs i psicòlogues, tant a atenció primària com als serveis especialitzats. I també hi ha una dificultat perquè aquests professionals que ja hi són a la xarxa de salut pública puguin fer la seva feina amb la qualitat que podrien fer-la si tinguessin més recursos, no? Les llistes d'espera, els temps molt reduïts, fan que sigui molt difícil sostenir també els tractaments de les persones que estan ateses. I moltes queden fora.
6: Però la resposta no pot ser només individual. Líria reclama més mesures socials i comunitàries per actuar sobre les causes del malestar.
7: Estem molt més individualitzats i això també ens porta a una patologització i una sobremedicalització molt, molt sovint del patiment psicològic. El valor de la comunitat, l'efecte positiu i preventiu de la comunitat és important. Per tant, aquestes mesures de tipus comunitaris i socials són importantíssimes per poder prendre mesures reals en relació a la salut mental de les persones, més enllà de poder tractar, evidentment, des d'una perspectiva més clínica, les problemàtiques més complicades.
6: I com podem saber si el malestar va més enllà i necessitem ajuda? Què hi podem fer? Ens ho explica Sergi Salmerón, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mútua de Terrassa.
3: És important parlar de relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències. Que es pugui parlar obertament, que puguin ser altres persones. A vegades necessitem altres persones que ens diguin que potser necessitem ajuda. I saber que demanar ajuda als moments en què la salut mental està en conflicte també és un pas fundamental per a l'adequada atenció.
6: Un altre focus de preocupació és l'entorn digital, sobretot entre els joves. Els experts demanen implicar-hi tothom, les plataformes, les famílies i els mateixos joves. Més prevenció, un ús responsable de les xarxes i a casa una comunicació basada en la confiança són algunes de les claus per protegir la salut mental.
0: Tot i que aquesta jornada del Dia Mundial de la Salut se celebra avui, durant tota la setmana ja s'han fet diversos actes en commemoració. En alguns llocs com Amposta i Balaguer han utilitzat les arts escèniques per combatre estigmes, com diem, associats als trastorns mentals. Més detalls ens ho explica Queralt Àries.
8: És el cas de Mollet del Vallès, en què l'acte va comptar amb la participació de l'Ajuntament, l'Associació Suficientment i la Taula Vallesana de Salut Mental i Addiccions. S'ha posat l'accent en la importància de les relacions personals, l'escolta i, sobretot, el recolzament. A Amposta es va fer la performance participativa Trenquem etiquetes, obrim mirades. L'activitat combina les arts escèniques, el moviment i les emocions per sensibilitzar la ciutadania i combatre els estigmes associats als trastorns mentals. Núria Marco és la primera tinent d'alcalde d'Amposta.
9: Són malalties que ens poden afectar a qualsevol persona, en qualsevol moment de la nostra vida. Parlar-ne, poder trencar estereotips, és el primer que hem de fer.
8: L'Associació de Salut Mental de la Noguera ha reflexionat per combatre la soledat no desitjada. El resultat en forma de creació artística, els usuaris de l'associació han mostrat el seu treball conjuntament amb l'artista Núria Costa com a mediadora.
10: Simbolitzant també a vegades aquells pensaments més obscurs o més pesats, no?, que en moments d'aïllament social podem sentir. Fer aquests nusos i després tallar-los, com perquè amb l'aigua tot es sosté, no?, i quan estem en col·lectiu, també aquest punt de comunitat, és més fàcil sostindre-ho tot.
8: I aprofitant el Dia de la Salut Mental, Vilanova i la Geltrú ja té en funcionament el nou Centre Integral de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El nou equipament es presenta com el primer edifici de Catalunya concebut per reunir en un únic espai serveis de salut mental d'adults, infantil i juvenil, rehabilitació comunitària i atenció a les drogodependències.
0: Obrim plana política perquè els partits entren de cap en la precampanya per les eleccions del proper 19 de novembre. Pedro Sánchez avui estava a Dos Germanes a Sevilla, des d'on ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
11: Fijaos que es curioso, ¿eh? Pero estos de el que pueda hacer que haga, ahora son los de cuantos menos voten mejor. Pero yo os voy a decir una cosa. Tienen razón en tener miedo, porque urnas llenas gana la gente y urnas vacías ganan los que mueven los hilos. Así que vamos a votar todos el 29 de noviembre, vamos a ganar las elecciones y vamos a gobernar 4 años más para la gente.
2: I el PP ha triat Madrid per fer aquest primer gran acte de precampanya. Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
12: No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente. España necesita dirección y eso exige más que sustituir un gobierno por otro, exige revisar las reglas.
0: Per la seva banda, les esquerres miren de lligar un front comú per guanyar força amb un debat obert encara sobre qui haurà de liderar-lo.
2: El portaveu dels Comuns i candidat de l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que la iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
13: Em satisfà molt que hi hagi diferents grups polítics que hagin posat el nom de l'Ada Colau sobre la taula i, per tant, posem al servei de la construcció d'una alternativa, d'un front el més ampli possible, el més representatiu possible del carrer i amb la màxima capacitat, com dic, per anar més enllà de les polítiques a les que està disposat el Partit Socialista, i continuarem treballant en aquesta línia, donant suport al carrer, ja dic, i construint un front ampli com el que cal en aquestes circumstàncies.
0: Seguim parlant d'Esquerra Republicana, en aquest cas la seva secretària general, Elisenda Alemany, que s'ha mostrat convençuda que el partit farà una gran llista per a les eleccions generals del 29N i que estarà encapçalada més per Gabriel Rufián.
2: En una entrevista en el Nacional, Alemany s'ha mostrat convençuda que feia aquesta gran llista i que connectarà amb tots els racons de Catalunya. A més, ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè incomprensiblement i davant d'aquesta convocatòria electoral no ha lamentat que Catalunya perdi 4,7 milions d'euros anuals pel seu finançament.
0: Precisament els republicans han anunciat que reeditaran la seva coalició, en aquest cas de cara al Senat, amb el Partit Nacionalista Basc, en aquest cas amb EH Bildu. Per la seva banda, la CUP decideix avui també en una reunió de la Mesa Nacional del Partit a la seva seu a Barcelona si finalment es presenta a aquestes eleccions generals.
2: La formació anticapitalista haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació al Congrés enmig d'aquest debat intens sobre si cal tornar a concórrer a unes eleccions generals que tindran lloc el 29 de novembre. Com que actualment la CUP no té representació, hauria de recollir avals per presentar-se als comicis. I en fer-se pública la convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez, la portaveu de la CUP, Su Moreno, va qualificar-la de moviment purament electoralista i vergonyós.
0: I encara un darrer apunt polític, perquè avui es presenta un nou partit que també podrà concórrer a les eleccions. Es tracta de Democràcia 21, liderat per una advocada, Míriam González, i dona de l'exviceprimer ministre britànic Nick Clegg.
2: El partit es situaria en l'aspecte de centre o centre liberal i en les seves bases defensa la regeneració democràtica i la modernització de les institucions.
0: Parlem ara de les conseqüències de les tempestes viscudes durant la setmana passada arreu del territori, i és que aquestes pluges torrencials han agreujat la situació precisament del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià.
2: Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure fins a un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el pròxim 14 d'octubre a Barcelona. Canal 21 Ebre, Joaquín Domingo.
5: Unió de Pagesos ha fet una valoració dels danys patits en l'agricultura després del darrer episodi de fortes pluges al Baix Ebre i Montsià. El coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, Carlos Sanz, lamenta que el sector de l'oliva caurà fins a un 80%, provocat per un cúmul d'anys de sequera, i ara les tempestes extremes han fet caure gran part de la producció a terra. Tampoc es podrà aprofitar la collita d'altres sectors, com els cítrics o l'horta.
14: I creem que no es podran assumir, ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant, fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no ens en sortim.
5: Pel que fa al sector de l'arròs, Josep Antoni Vidal, responsable nacional de l'arròs d'Unió de Pagesos, lamenta que la pagesia del Delta ha patit un encariment dels costos de producció, una problemàtica que s'afegeix al fet de no poder accedir als arrossars a segar per culpa de les pluges. S'hi suma la prohibició de fitosanitaris per part de la Unió Europea i els assajos de noves varietats als cultius que no han donat rendiment.
15: Preu barato, poc rendiment i pocs quilos. Això és deplorable. El Ministeri ha d'obrir la porta a poder fer varietats autòctones, varietats d'arròs redó, com tota la vida s'ha fet, no invent raros.
5: Per tot plegat, han fet una crida a la mobilització en la manifestació del pròxim 14 d'octubre a Barcelona, exigint preus justos, costos assumibles, ajuts directes, més protecció del sòl agrari, control de fauna i aigua per produir.
0: I per la seva banda, i encara referent a aquests aiguats viscuts aquests dies al territori, els bombers van evacuar aquest dimecres a la nit fins a 22 usuaris de la residència d'Ara de Granollers com a mesura de prevenció després d'aquest episodi de pluges que va patir el municipi del Vallès Oriental.
2: El Departament de Drets Socials s'ha encarregat de la reubicació dels usuaris en una altra residència. Alba Barnosell és l'alcaldessa de Granollers.
16: Hem estat en contacte i com a ajuntament amb la família, amb totes les famílies des del primer moment i els seguirem acompanyant amb tot el que necessitin. Per tant, és com si fos una residència de la ciutat en una altra ciutat.
2: A dia d'avui, ni els residents ni els treballadors que també van ser evacuats encara no han pogut tornar a la residència d'aquest municipi.
0: Parlem ja de mobilitat des de les 12 d'ahir divendres i fins a les 2 de la jornada d'avui. Han sortit ja de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 543.000 vehicles en el marc de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre. Aquesta xifra equival al 95,2% dels 570.000 vehicles previstos.
2: En aquesta operació sortida, la mobilitat ha estat la pròpia d'un cap de setmana de tardor, amb principals afectacions concentrades a la C-17 i la C-16, mentre que l'AP-7 no ha presentat problemes destacables.
0: De la xarxa viària ens n'anem a Rodalies. La incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord per un robatori de cable entre Mollet-Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15.
2: Els trens circulaven per via única entre ambdues estacions del Vallès Oriental i amb un augment del seu temps de recorregut i més temps d'aturada de l'habitual, a mesura que s'apropaven en el punt afectat. Renfe ha precisat que DIF ha pogut reparar el robatori de cable de la via 2 i que ja circula per les dues vies en el tram entre Mollet-Sant Fos i Montmeló, amb una recuperació de les freqüències de pas de manera progressiva.
0: I parlem també de successos. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l'interior de domicilis, segons ha informat la policia catalana a través d'un comunicat.
2: En total s'han detingut 8 persones, 6 homes i 2 dones d'entre 28 i 54 anys, a qui se'ls atribueix delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal i falsedat documental. També se'ls acusa de cometre robatoris a Catalunya i a la Comunitat de Madrid. Els dos grups actuen de manera itinerant i podrien arribar a cometre fins a 4 robatoris en un sol dia. Segons els Mossos, van cometre robatoris en les localitats com el Picat, de Lleida, Sant Cugat del Vallès, Valls i Girona.
0: I encara un apunt més en successos. Els Mossos d'Esquadra han multat l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Josep Xifre, per superar el límit d'alcoholèmia mentre circulava en moto per l'autovia C-65, tal com avança el diari de Girona, i ha pogut confirmar la CN.
2: Els fets van passar el 23 d'agost, quan els agents feien un control rutinari i el van aturar. Després de fer-hi la prova, el resultat va superar el 0,6 mg d'alcohol per litre a l'aire i van sancionar-lo administrativament. Xifer ha reconegut els fets i assumeix la responsabilitat i assegura que considera que els controls policials són perfectes i molt necessaris.
0: Obrim plana local, parlem de salut. El projecte Petit U-Binding, desenvolupat per la Universitat de Barcelona, treballa amb infants en les primeres etapes educatives per detectar de manera precoç dificultats lectores associades a la dislèxia.
2: El seu mètode s'aplica a escoles de tota Espanya i fins i tot a algun centre internacional. Ràdio Rubí, David García.
17: A Rubí, el projecte Petit U-Binding s'aplica a les escoles Ribes i Balmes. Els experts recorden que la dislèxia no es defineix simplement per invertir lletres o confondre la dreta i l'esquerra. De fet, en català i castellà, una de les dificultats més importants té a veure amb la velocitat i l'automatització de la lectura. Per això, la detecció primerenca és clau. Montse Pedra, logopeda del projecte, defensa que no s'ha d'esperar que l'infant maduri abans d'intervenir.
18: No hem d'esperar, el que hem de fer és prevenir. Per tant, des de com més petitons puguem detectar o diagnosticar, sobretot detectar, no?, que hi ha una dificultat per seguir el ritme que estan seguint els seus companys d'aula, doncs anar-hi i treballar ja amb ell perquè les coses seran més fàcils per ells després.
17: Un estudi de la Universitat de Barcelona amb prop de 350 alumnes de 10 escoles va observar una millora significativa de la fluïdesa lectora entre els participants al programa Petit U-Binding.
0: I obrim ja plana cultural. Comencem amb el Festival Sona Flamenc de Tarragona, que culmina aquest cap de setmana amb el concert de Les Migues com a un dels plats forts d'aquesta 8a edició.
2: Entre queda tota una setmana d'activitats que han unit música, balls i tallers de la ciutat. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
19: Se me llevó el corazón, se me llevó el corazón, el primer amor que tuve.
20: El quartet Les Migues actua avui a les 8 del vespre al Teatre Tarragona per portar la 8a edició del Festival Sona Flamenc al seu moment àlgid. Marta Robles, guitarra i veu del quartet, ha explicat a Tarragona Ràdio que tenen ganes de tornar a Tarragona, a la que consideren una ciutat molt flamenca.
21: Tarragona és una ciutat superflamenca i que, además, nos quiere un montón
1: y me hace mucha ilusión volver, la verdad. Así que espero que no se lo pierda a nadie de la gente que le gusta el flamenco y de los que no les gusta el flamenco también, porque las migas somos uno de los grupos que la gente nos dice: a mí el flamenco no me gusta mucho, pero vosotras sí me ha gustado, ¿no?
20: Amb les migas al Festival Zona Flamenc culmina un programa clarament femení, per on han passat al llarg d'aquesta setmana bailaores reconegudes mundialment com Rocío Molina o la tarragonina Azar Tortajada.
0: I del flamenc ens n'anem al cinema, concretament al Begú Comedy Film Fest, que viu avui una de les jornades destacades amb una proposta que uneix cinema, memòria i territori.
2: El Plat Fort és la projecció de La vida secreta de Port Lligat, un documental que permet redescobrir la figura de Salvador Dalí i la seva vinculació amb aquest indret de la Costa Brava. La sessió es completa amb dues produccions més, Tramuntana i El Collar de Coral. Tot plegat ens ho explica des de Televisió Costa Brava el Raül Martín.
21: El Begú Comedy Film Fest arriba a un dels moments destacats de la seva programació amb una jornada dedicada al cinema i a la figura de Salvador Dalí. Aquest dissabte el Cinema Casino ha acollit la projecció del documental La vida secreta de Port Lligat, una producció de la Fundació Gala Salvador Dalí, permet descobrir la vida de l'artista i la seva vinculació amb el cinema. La sessió també ha inclòs Tramuntana, un documental que recull la memòria oral de Begú a través dels testimonis dels seus veïns i també El Collar de Coral, completant una proposta que connecta el cinema amb la història i la identitat del territori. Així ho explica la seva directora, Concep Gual.
22: I bé, a partir d'aquí va anar a començar una miqueta doncs, tot el tema, amb el tema coral, doncs que m'hi vaig anar buscant informació i he acabat doncs, fent un vídeo que en principi era amb un objectiu professional simplement i després va agafar més pes el que era l'anècdota aquesta, no?
21: És la primera vegada que el festival col·labora amb la Fundació per incorporar aquesta proposta a la programació. Durant tot el cap de setmana hi haurà més activitats per acabar de gaudir de la 12a edició del Begú Comedy Film Fest.
0: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
23: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. El Barça juga avui el partit corresponent a la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou el Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
2: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no jugarà avui ni tampoc el dimarts davant de Galatasaray en el partit de Champions.
0: Per la seva banda, l'Espanyol va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga ahir després d'encaixar l'empat a un al temps afegit.
2: Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat.
0: I seguim amb més futbol. A la segona divisió, el Sabadell també juga aquesta tarda el partit corresponent a la 9a jornada. Els vallesans, després d'un llarg viatge, visiten Ceuta a partir 5:15.
2: Els de Ferran Costa, a un punt de la zona de play-off, busquen allargar la seva ratxa sense perdre, després de sumar 2 empats i 1 victòria. A la prèvia del partit, des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
24: El Sabadell afronta avui la seva visita a l'Alfonso Morube pendent de l'evolució del virus que ha afectat aquesta setmana la plantilla arlequinada, a més amb un llarg viatge i pendents de si ha de tocar moltes peces o no del seu 11 Ferran Costa, tot plegat pel difícil desplaçament fins al nord d'Àfrica, que ha fet que el Sabadell vagi per carretera fins al Prat, en avió fins a Jerez, 2 entrenaments a terres andaluses, per carretera fins a Algesires i ferri cap a Ceuta, on van arribar ahir en dormir ja, i a partir de 4:45 de la tarda s'enfronta a l'equip de José Juan Romero, un Ceuta que havia arrencat de manera nefasta la Lliga Hypermotion, però que ha sumat 5 dels últims 9 partits. Olats Rivera arbitrarà aquest Ceuta-Sabadell amb la intenció dels arlequinats de sumar la primera victòria a domicili de la temporada.
0: I a la primera federació, també aquesta tarda, a partir de 5:45, el Nàstic visita el cué de la categoria, el Joventut Torremolinos, amb l'objectiu de tornar a guanyar després de no haver sumat cap punt dels últims 9 possibles.
2: La prèvia del partit de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
25: El Nàstic ha d'intentar posar fre a les derrotes. L'equip no es pot plantar en el proper partit a casa acumulant 4 derrotes. El calendari ha volgut que l'equip ara tingui 2 jornades seguides fora de casa i que es faci imprescindible guanyar o almenys no perdre aquesta tarda davant del Joventut Torremolinos, el cué de la categoria, context de partit trampa i on els de Xisco Campos han de fer més en els partits a domicili, ja que fins ara l'equip fora de casa no ha aconseguit encara marcar cap gol. El còmput del bagatge de l'equip és d'un empat i tres derrotes. El davanter del Nàstic, Carlos Segura, parla de quin partit han de fer davant del Juventud Torremolinos per sortir vencedors.
3: Un camp molt difícil, però nosaltres, el que te digui, estem tranquils perquè sabem que anem a plegar allí i ho anem a donar tot. I estic segur que anem a guanyar i ens portarem els 3 punts per a Tarragona, com aquí a vegades ens van portar un punt des de Cartagena, però esta vegada els 3.
25: La plantilla va viatjar ahir al matí cap a Terres Andaluses, va entrenar per la tarda i prepara ja el partit a partir de 4:45 de la tarda a l'Estadi del Pozuelo davant del Juventud Torremolinos.
0: Canviem d'esport, parlem de bàsquet. La tercera jornada de la Lliga CB arranca avui amb només un equip català en joc i és el bàsquet Girona, en el seu cas, que visita la pista del Breogán a partir de les 9 d'aquesta nit.
2: Amb un balanç d'un triomf i una desfeta, els de Moncho Fernández buscant el triomf per donar continuïtat a la victòria europea de dimarts. I diumenge jugaran la resta de catalans. Al migdia, la Força Lleida, la pista de l'Obradoiro i el Manresa, la del Madrid. Ja per la tarda, la penya visita el Baskonia i el Barça rebrà el Palau al València.
0: Precisament el Barça va perdre ahir el seu compromís d'Eurolliga a casa al Palau davant dels Žalgiris lituà. Els blaugranes van dominar pràcticament tot el partit per un últim quart nefast on van encaixar 33 punts i només en van anotar 16. Els va acabar condemnant a la segona derrota en 4 partits a la màxima competició europea. I acabem parlant de motociclisme perquè aquest matí s'ha disputat la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia, que es disputa a Mandalika. La victòria ha estat pel pilot cerverí Marc Márquez per davant del japonès Ayogura i del italià Fabio Di Gianantonio. El tro de Cervera és més líder del Mundial, segon classificat és el també espanyol Jorge Martín. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
4: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
6: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
4: La tradició es mou si la mous tu.
6: Tota la informació a firamediterrania.cat. Continguts en xarxa.
7: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
9: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
10: ¿Qué problema hay?
9: Algo cambió.
26: Se ha puesto borde conmigo porque soy blanca.
9: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
10: ¿Y?
9: Nosotros.
7: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts 2 dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
10: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
27: ¡Ya basta!
10: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
28: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
7: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus 3 fills que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els 3 nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
29: No hay países malos.
30: Excepto el de Doña Gritona, claro.
29: Bienvenido.
31: Creo que necesita uno más grande.
32: ¿Qué te parece?
33: ¿Mami?
34: ¿Lista para salir?
7: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
33: Intentes enganyar-me.
32: Bella, soy yo.
21: Anem allà a la figura de Sal.
32: Soy mamá. Continguts en xarxa.
0: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
23: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada per sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que en millorin la seva atenció.
2: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En plana política, els partits entren de cap en la precampanya per les eleccions del 29N. Pedro Sánchez, avui des de Dos Hermanes a Sevilla, ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
2: I el Partit Popular ha triat Madrid per fer el gran primer acte de precampanya. Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
0: I aquí a casa nostra, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Lamanxa, ha mostrat convençuda que Esquerra farà una gran llista per a les eleccions generals i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián.
2: Per la seva banda, el portaveu dels comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que l'iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar.
1: A primeres hores del matí d'aquest dissabte teníem una nuvolositat més compacta, sobretot a l'Alt Pirineu, però en conjunt el matí ha estat molt assolellat i hem tingut el pas, això sí, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada les temperatures són molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb uns valors que ronden al voltant dels 20-24 graus, són una miqueta més baixes, això sí, a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb la mateixa situació de calma i tranquil·litat. De fet, aquests núvols alts i prims tendien a retirar-se cada en un cel molt més net a núvols i al Pirineu tindrem el creixement típic de nuvolades però que no ens deixaran precipitacions. Tant al matí com a aquestes properes hores tenim aquesta tramuntana sobretot al nord del Cap de Creus que a poc anirà perdent força.
0: I la incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord de Rodalies per un robatori de cable entre Mollet, Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15.
2: Mentrestant, a la xarxa viària, el tram final de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre està sense gairebé incidències destacables a hores d'ara.
0: I en els esports, el Barça juga avui el partit corresponent a la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou al Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
2: El tècnic Hansi Flick va confirmar ahir que Rafinha no jugarà ni avui ni tampoc dimarts davant del Galatasaray en el partit de Champions.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia, darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar més iniciatives que en millorin l'atenció. A aquesta jornada està impulsada per la Federació Mundial per la Salut Mental amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 1992.
2: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat. Són 10 punts més que abans de la pandèmia, segons l'IDESCAT, i els experts ho relacionen amb una societat cada vegada més sotmesa a la pressió i la incertesa, i també demanen reforçar la prevenció, la detecció precoç, l'accés a l'atenció psicològica. Ens ho explica tot plegat Carme de Fez.
5: Darrere d'aquest augment hi ha molts factors. La pressió a la feina, les dificultats per arribar a final de mes o els problemes per accedir a un habitatge. Tot plegat passa factura a la salut mental. I el sistema públic, alerten els experts, no té prou recursos per atendre una demanda que no para de créixer. Ho adverteix Dolors Líria, degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
8: Hi ha una manca de psicòlegs i psicòlogues, tant a atenció primària com als serveis especialitzats, i també hi ha una dificultat perquè aquests professionals que ja hi són a la xarxa de salut pública puguin fer la seva feina amb la qualitat que podrien fer-la si tinguessin més recursos, no? Les llistes d'espera, els temps molt reduïts fan que sigui molt difícil sostenir també els tractaments de les persones que estan ateses, i moltes queden fora.
5: Però la resposta no pot ser només individual. Líria reclama més mesures socials i comunitàries per actuar sobre les causes del malestar.
8: Estem molt més individualitzats, i això també ens porta a una patologització i una sobremedicalització molt sovint del patiment psicològic. El valor de la comunitat, l'efecte positiu i preventiu de la comunitat és important. Per tant, aquestes mesures de tipus comunitaris i socials són importantíssimes per poder prendre mesures reals en relació a la salut mental de les persones, més enllà de poder tractar, evidentment, des d'una perspectiva més clínica, les problemàtiques més complicades.
5: I com podem saber si el malestar va més enllà i necessitem ajuda? Què hi podem fer? Ens ho explica Sergi Salmerón, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mútua de Terrassa.
11: És important parlar de relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir, no?, contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i amb qui compartim unes experiències. Que es pugui parlar obertament, que puguin ser altres persones, a vegades necessitem altres persones que ens diguin que potser necessitem ajuda. I saber, doncs, que demanar ajuda als moments en què la salut mental, doncs, està en conflicte, doncs també és un pas fonamental per a l'adequada atenció.
5: Un altre focus de preocupació és l'entorn digital, sobretot entre els joves. Els experts demanen implicar-hi tothom, les plataformes, les famílies i els mateixos joves. Més prevenció, un ús responsable de les xarxes i a casa una comunicació basada en la confiança són algunes de les claus per protegir la salut mental.
0: Tot i que és avui quan es celebra aquest Dia Mundial de la Salut Mental, durant tota aquesta setmana ja s'han fet diversos actes per commemorar-lo.
2: En alguns llocs com Amposta i Bala, que han utilitzat les arts escèniques per combatre estigmes associats als trastorns mentals. Més detalls que ara l'Àries.
12: És el cas de Mollet del Vallès, en què l'acte va comptar amb la participació de l'Ajuntament, l'Associació Suficientment i la Taula Vallesana de Salut Mental i Addiccions. S'ha posat l'accent en la importància de les relacions personals, l'escolta i, sobretot, el recolzament. A Amposta es va fer la performance participativa Trenquem Etiquetes, Obrim Mirades. L'activitat combina les arts escèniques, el moviment i les emocions per sensibilitzar la ciutadania i combatre els estigmes associats als trastorns mentals. Núria Marco és la primera tinent d'alcalde d'Amposta.
13: Són malalties que ens poden afectar a qualsevol persona, en qualsevol moment de la nostra vida. Parlar-ne, poder trencar estereotips, és el primer que hem de fer.
12: L'Associació de Salut Mental de la Noguera ha reflexionat per combatre la soledat no desitjada. El resultat en forma de creació artística, els usuaris de l'associació han mostrat el seu treball conjuntament amb l'artista Núria Costa com a mediadora.
14: Simbolitzant també a vegades aquells pensaments més obscurs o més pesats, no?, que en moments d'aïllament social podem sentir. Fer aquests nusos i després tallar-los, com perquè amb l'aigua tot es sosté, no?, i quan estem en col·lectiu, també aquest punt de comunitat, és més fàcil sostindre-ho tot.
12: I aprofitant el Dia de la Salut Mental, Vilanova i la Geltrú ja té en funcionament el nou Centre Integral de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El nou equipament es presenta com el primer edifici de Catalunya concebut per reunir en un únic espai serveis de salut mental d'adults, infantil i juvenil, rehabilitació comunitària i atenció a les drogodependències.
0: Obrim plana política perquè els partits entren de cap en la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. Pedro Sánchez avui és a Dos Hermanes, a Sevilla, des d'on ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
15: Fijaos que es curioso, ¿eh? Pero estos de el que pueda hacer que haga, ahora son los de cuantos menos voten mejor. Pero yo os voy a decir una cosa. Tienen razón en tener miedo, porque urnas llenas gana la gente y urnas vacías ganan los que mueven los hilos. Así que vamos a votar todos el 29 de noviembre, vamos a ganar las elecciones y vamos a gobernar 4 años más para la gente.
2: I el Partit Popular ha triat Madrid per fer el primer gran acte de precampanya, i és que Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternància de govern, sinó un canvi de regles.
3: No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente. España necesita dirección. Y eso exige más que sustituir un gobierno por otro, exige revisar las reglas.
0: Per la seva banda, les esquerres miren de lligar un front comú per guanyar força amb un debat obert encara sobre qui haurà de liderar-lo.
2: La portaveu dels Comuns i candidata a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que la iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
4: Em satisfà molt que hi hagi diferents grups polítics que hagin posat el nom de l'Ada Colau sobre la taula i, per tant, posem al servei de la construcció d'una alternativa, d'un front el més ampli possible, el més representatiu possible del carrer i amb la màxima capacitat, com dic, per anar més enllà de les polítiques a les que està disposat el Partit Socialista, i continuarem treballant en aquesta línia, donant suport al carrer, ja dic, i construint un front ampli com el que cal en aquestes circumstàncies.
0: Seguim parlant d'Esquerra Republicana perquè la seva secretària general, Elisenda Lamancha, ha mostrat convençuda que el partit farà una gran llista per a aquestes eleccions generals i que estarà encapçalada més per Gabriel Rufián.
2: En una entrevista al Nacional, Lamancha ha mostrat convençuda en fer aquesta gran llista i que connecti entre els racons de Catalunya. També ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè incomprensiblement, davant d'aquesta convocatòria electoral, no ha lamentat que Catalunya perdi 4.700 milions d'euros anuals per al seu finançament.
0: I per la seva banda, la CUP decideix avui en una reunió de la Mesa Nacional del Partit a la seva seu a Barcelona si finalment es presenta a aquests comicis.
2: La formació anticapitalista haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació en el Congrés enmig del debat intern sobre si cal tornar a concórrer a unes eleccions generals, aquestes que tindran de lloc el 29 de novembre. Com que actualment la CUP no té representació, s'hauria de recollir avals per presentar-se als comicis. En fer-se pública la convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez, la portaveu de la CUP, Su Moreno, va qualificar-la de moviment purament electoralista i vergonyós.
0: I encara un apunt més, perquè avui també es presenta un nou partit polític que podrà concórrer a aquestes eleccions. Es tracta de Democràcia 21, liderat per una advocada, Míriam González, i dona de l'exviceprimer ministre britànic, Nick Clegg.
2: El partit se situaria en l'aspecte de centre o centre liberal i en les seves bases defensa la regeneració democràtica i la modernització de les institucions.
0: Tot just ara fa una setmana les Terres de l'Ebre només feien que mirar al cel amb el fort temporal que va descarregar registres de pluja històrics i que feia molts anys que no passava.
2: Per exemple, a l'Ametlla de Mar, on la tempesta va provocar danys en infraestructures municipals i també platges i llacunes. Des de Canal 21 Ebre, Albert Pasqual.
6: El passat 2 d'octubre, l'Ametlla de Mar va patir unes pluges torrencials que només els més grans del poble recorden per la seva intensitat. En 3 hores es van registrar 140 litres per metre quadrat i en 3 dies es van acumular gairebé 300 litres. Quan es compleix una setmana de la tempesta, la població treballa per recuperar camins, platges i llacunes. Alguns dels entorns més afectats van ser les cales de l'Estany, l'Àliga o la platja de Sant Jordi, amb la pèrdua d'importants quantitats de sorra i pedra. La baixada dels barrancs també va provocar la fusió de les llacunes costaneres de Sant Jordi, Torrent del Pi i Santes Creus amb la mar.
16: Tots els finals de barranc d'estos 7-8 barrancs grans que tenim són els que tenen les platges més importants per nosaltres. Tenim moltes cales, però moltes d'aquestes platges se formen perquè precisament són finals de barranc, doncs pràcticament han desaparegut.
6: A banda de les platges, l'Ametlla de Mar ha patit danys materials en infraestructures municipals com el poliesportiu, la biblioteca, la llar d'infants i el casal d'avis. L'Ajuntament sol·licitarà ajuts a les administracions superiors per reparar aquests espais.
16: I amb instal·lacions municipals, doncs ara estem fent tota l'avaluació de danys, no?, per a poder a veure si d'alguna manera, degut a aquesta intensitat, doncs hi ha alguna manera de poder recuperar alguna cosa.
6: El consistori també preveu convocar la Comissió de Protecció Civil en les properes setmanes per analitzar els punts recurrents d'inundació i dissenyar mesures estructurals que minimitzin els riscos davant de futurs episodis.
0: Parlem ara de mobilitat, tram final a hores d'ara de l'operació sortida a la xarxa viària catalana. Des de les 12 d'ahir divendres i fins a les 2 d'avui han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 543.000 vehicles en el marc d'aquesta operació del pont del 12 d'octubre. Aquesta xifra equival al 95,2% dels 570.000 vehicles previstos.
2: En aquesta operació sortida, la mobilitat ha estat la pròpia d'un cap de setmana de tardor, amb principals afectacions concentrades a la C-17 i la C-16, mentre que l'AP-7 no ha presentat problemes destacables.
0: Seguim amb mobilitat, en aquest cas a les vies. La incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord de Rodalies per un robatori de cable entre Mollet, Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15.
2: Els trens circulaven per via única entre ambdues estacions del Vallès Oriental, amb un augment del seu temps de recorregut i més temps d'aturada de l'habitual a mesura que s'apropaven al punt afectat. Renfe ha precisat que DIF ha pogut reparar el robatori de cable a la via 2 i que ja se circula per les dues vies en el tram entre Mollet, Sant Frost i Montmeló, amb la recuperació de les freqüències de manera progressiva.
0: I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l'interior de domicilis, segons ha informat la policia catalana a través d'un comunicat.
2: En total s'han detingut 8 persones, 6 homes i 2 dones entre 28 i 54 anys, als quals els atribueixen delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal i falsedat documental. Se'ls acusa també de cometre robatoris a Catalunya i la Comunitat de Madrid, i els dos grups actuen de manera itinerant i podien arribar a cometre fins a 4 robatoris en un sol dia. Segons els Mossos, van cometre robatoris en localitats com el Picat a Lleida, Sant Cugat del Vallès, Valls o Girona.
0: I encara més successos, perquè els Mossos també han detingut dues persones en un narcoassalt d'una plantació de marihuana ubicada en una urbanització de Maspujols, municipi del Baix Camp.
2: L'incident s'ha registrat pocs minuts abans de les 10 de la nit d'aquest divendres i en el dispositiu dels agents han intervingut també armes de foc. Una persona ha resultat ferida lleu per un perdigó i la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
0: Obrim plana local, parlem d'obres. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat aquest dilluns passat una nova actuació, en aquest cas a l'Església del Monestir.
2: En concret, els treballs contemplen la realització de 3 cales a la capella de Santa Colàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats en l'estructura de l'edifici. Radio Sant Cugat, Sergio Morales.
9: De moment s'ha començat a fer una primera cala a la capella de Santa Escolàstica, aprofitant que s'ha retirat el retaule per fer-ne una restauració. Això ha deixat al descobert una esquerda a la paret, fruit d'aquests moviments de tants anys, i la intenció és descobrir el per què està succeint. Josep Lluís Ortega Blanco és l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra.
10: De moment són uns moviments que estan controlats, però segueixen i veiem que hi ha un cert dinamisme. La idea de final de tot el projecte és poder fer un model tridimensional amb tota la caracterització de les cales que s'estan fent de geòlegs, de les fàbriques, per poder previure cap a on aniríem aquests desplaçaments i fer una anàlisi de les possibles futures intervencions.
9: El projecte d'obra preveu un pressupost de 48.000 euros i una durada màxima de 3 mesos.
0: I parlem ara també de gastronomia, i és que la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha estat l'encarregada d'inaugurar avui la 37a Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt, a la comarca de l'Urgell.
2: Una parada del bo i millor del sector que estarà oberta al públic fins dilluns, a més de 35 activitats gastronòmiques programades. Redició, Meritxell Bernaus.
17: Una fira amb un potencial enorme dins de l'àmbit de la gastronomia, així com ha qualificat la consellera d'Interior, Núria Parlon, la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra, que ha inaugurat aquest migdia.
18: A més, un espai per projectar un sector econòmic fonamental per Catalunya, com és el de la gastronomia. Una aposta ferma que es consolida any rere any gràcies a aquest gran esforç i a aquesta suma de compromís i, sobretot, de capacitat de resiliència i d'esforçar-se per ser referents. Una fira

0: Film Fest, que viu avui una de les jornades destacades amb una proposta que uneix cinema, memòria i territori.
1: El plat fort és la projecció de La vida secreta de Port Lligat, un documental que permet redescobrir la figura de Salvador Dalí i la seva vinculació amb aquest indret de la Costa Brava. La sessió es completa amb dues produccions més, Tramuntana i El Collada Coral. Tot plegat ens ho explica des de Televisió Costa Brava el Raül Martín.
2: La seva germana, Ana Maria Dalí, 4 anys més jove que ell...
3: El Begur Comedy Film Fest arriba a un dels moments destacats de la seva programació amb una jornada dedicada al cinema i a la figura de Salvador Dalí. Aquest dissabte, el Cinema Casino ha acollit la projecció del documental La vida secreta de Port Lligat, una producció de la Fundació Gala Salvador Dalí, permet descobrir la vida de l'artista i la seva vinculació amb el cinema. La sessió també ha inclòs Tramuntana, un documental que recull la memòria oral de Begur a través dels testimonis dels seus veïns, i també El Collar de Coral, completant una proposta que connecta el cinema amb la història i la identitat del territori. Així ho explica la seva directora, Concept Gual.
4: I bé, a partir d'aquí va anar a començar una miqueta doncs, tot el tema, amb el tema coral, doncs que m'hi vaig anar buscant informació i he acabat doncs, fent un vídeo que en principi era amb un objectiu professional simplement i després va agafar més pes el que era l'anècdota aquesta, no?
3: És la primera vegada que el festival col·labora amb la Fundació per incorporar aquesta proposta a la programació. Durant tot el cap de setmana hi haurà més activitats per acabar de gaudir de la 12a edició del Begur Comedy Film Fest.
2: La identificació és total. De fet, l'obra de Dalí...
0: Ens n'anem ara fins a Ulldecona, al Montsià, municipi que ha estat avui el punt de trobada de les passions de Catalunya.
1: Després d'una temporada amb rècord d'espectadors, les diferents entitats ja treballen per preparar les representacions de l'any vinent i impulsar noves accions conjuntes. 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
5: Una setantena de representants de les passions de Catalunya s'han reunit aquest dissabte al matí a Ulldecona per preparar la temporada del 2027. La trobada, celebrada al molí de César Martinell, ha servit per planificar les pròximes representacions, les activitats conjuntes i les accions de promoció de la Federació Catalana de Passions. Escoltem Jordi Carapuig, president de la Federació.
6: Avui es decidirà aquí a Ulldecona el que farem la Federació de cara a l'any de la temporada 27. Llavors, normalment anem fent les diferents trobades a diferents llocs i sempre anem voltant pel país, allà on hi ha una passió, i en aquest cas tocava aquí a Ulldecona. I, bueno, i avui hi ha gent de tot el país, calculem que hi ha unes 60-70 persones representants de les diferents passions.
5: La jornada també ha servit per posar en valor la passió d'Ulldecona, una de les tradicions culturals més arrelades al municipi. També ha comptat amb activitats per descobrir el patrimoni local, com les oliveres mil·lenàries i les pintures rupestres.
0: I fem una darrera aturada a Caldes de Montbui, on estan de festa major i amb motiu de la festivitat avui s'ha inaugurat al Museu Termàlia l'exposició Records de la Festa Major Calderina.
1: Una mostra que fa un repàs de l'evolució de la celebració en els últims 4 segles en aquest municipi del Vallès Oriental. Els visitants hi podran trobar també un munt d'objectes i imatges de com es celebrava la festa fa anys. A Caldes, però també a altres municipis del país, Radio Caldes, Òscar Guijarro.
7: Aquest matí s'ha inaugurat l'exposició del Museu Termàlia Records de la Festa Major Calderina. La historiadora, Laia Soler, comissària de la mostra, ha estat l'encarregada de fer una primera visita guiada a les autoritats i veïns que s'hi han acostat. Una investigació que ha permès recuperar antics programes de Festa Major, retalls de premsa, imatges i testimonis. Tot plegat ha permès documentar la llarga història de la Festa Major Calderina, una festa que, tal com ha explicat Laia Soler, prové del segle XVII.
8: La investigació se centrava en com havia evolucionat la Festa Major al llarg dels segles. Les notícies més antigues les tenim del segle XVII, però on es comença a trobar més informació és sobretot al segle XIX, perquè tenim la famosa guia Cicerone del Climent Cuspinera i llavors també tenim les notícies de premsa.
7: Una exposició que s'ha inaugurat coincidint amb la celebració aquest cap de setmana de la Festa Major. La mostra es podrà visitar fins al gener de 2027.
0: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
9: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. El Barça juga avui la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou el Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
1: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no jugarà ni avui ni tampoc dimarts davant del Galatasaray per anar al partit de Champions.
0: Per la seva banda, l'Espanyol ahir va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a 1 al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13

0: té la primera meitat. Parlem ara de waterpolo, cap de setmana europeu pels equips catalans implicats a la prèvia de la Champions femenina. El Sabadell s'ha enfrontat aquest matí al Lilla. Coneguem el resultat en directe des de Ràdio Sabadell. Pau Vituri, bon dia.
1: Molt bon dia, doncs marcador escandalós a favor del conjunt sabadellenc, que s'ha imposat 29-10 a l'equip francès. Ahir ja van golejar també el Dong neerlandès per 26-4, i en els pròxims segons s'ha de confirmar ja aquesta classificació matemàtica per la fase de grups, perquè el Terrassa està guanyant el seu partit d'avui davant el Dong neerlandès per 8-16, per tant les terrassenques també sumaran la seva segona victòria, i tant el Sabadell com el Terrassa seran els dos representants d'aquest grup D classificats per la fase de grups de la màxima competició europea. Per tant, demà a 1:45, el derbi entre el Sabadell i el Terrassa per decidir el primer de grup, el primer i el segon de grup, però la notícia a hores d'ara, insistim, a punt d'acabar aquest partit, 9-16 favorable al Terrassa, és que tots dos equips catalans estaran al sorteig d'aquest dilluns a les 10 de la fase de grups de la Champions femenina.
0: Moltes gràcies, Pau, i apuntem aquest doblet pels equips catalans a la Champions femenina. Parlem també de bàsquet. Avui només juga un equip català a la Lliga CB, el Bàsquet Girona, que visita la pista del Breogán. La prèvia des de Girona FM, Marc Treserres.
2: El Bàsquet Girona disputarà avui la tercera jornada de Lliga a la pista del Breogán, un conjunt que no ha aconseguit mai guanyar a Galícia. De fet, avui tampoc és un bon dia, com a mínim sobre el paper. Els jugadors de Luis Casimiro han començat la temporada platòrics en dos partits, mitjana de 105 punts. Feia 22 anys que cap equip havia iniciat la Lliga anotant 100 punts o més en les dues primeres jornades. I això és gràcies al bon moment de forma que viuen tots els seus jugadors, per exemple els fitxatges Tevin Brown o Anderson García i Rosin Bolton, com Danko Brankovic, el pivot, Francis Alonso, el base malagueny, o el base croat Dominic Mavrak. El conjunt de Moncho mai ha guanyat en els últims 4 desplaçaments que ha fet des que va pujar a l'ACB contra el conjunt gallec, i per tant avui veurem si aconsegueix trencar la mala ratxa i tornar a recuperar sensacions després de la derrota a Vitoria. L'equip comptarà amb tothom, tret de les baixes ja conegudes de Fielerup i Isaac Vázquez, i veurem si Pluta acaba entrenant a la convocatòria, ja que arrossega molèsties al turmell des de la setmana passada.
3: Demà diumenge jugaran la resta de catalans. Al migdia, el Força Lleida, la pista a l'Obradoiro i el Manresa, la del Madrid. I ja per la tarda, la penya visitarà el Baskonia i el Barça rebrà el Palau al València.
0: Amb el repàs de la jornada de l'ACB acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'Orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
2: Reciclar l'Orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
1: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
3: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
4: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
5: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu, què tenim aquesta setmana? A qui tenim de convidat? Doncs atents, atentes, pareu l'orella.

citat Frank Sinatra, sinó que tenim amb nosaltres a un concursant de La Voz. Ell és Sam Darris. New York, New York. Fa poc que hi va participar i amb ell doncs parlarem de la seva experiència i dels seus futurs projectes. I és que ho fa bé el noi, eh? Keep brand new sort of it in all New York. Després l'escoltarem. I tindrem, com sempre, amb nosaltres l'Assumpta Vitoria. Amb ella recordarem grans moments de la història de la tele de la nostra estimadíssima Caixa Tonta. Top of the list. I per acabar, com no podia faltar, el nostre estimadíssim Toni Rovira. El Toni Rovira i tu. Sí, senyor, que es vestirà de gala per l'ocasió. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. No us podeu perdre el programa d'avui, eh?

sóc en Quim Masferrer. Una salutació, una abraçada ben forta per tots els amics i amigues de la Caixa Tonta. I res, foteu-li canya i dir-vos que, gent de la Caixa Tonta, sou molt bona gent.

0: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: I quan sona aquesta sintonia, aquesta musiqueta, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà de tres tipus de programes i també, com no, de la història de la tele. A veure, anem a començar. El primer, que crec que ens parlarà sobre el món dels documentals. Assumpta Vitòria, a què ens portes avui?
2: Televisió Espanyola a Catalunya ha produït molts documentals, un gènere que està considerat com els més cinematogràfics de la televisió. Treballs de gran qualitat que han tingut molts premis locals, nacionals i hasta, fins i tot, alguns internacionals. Petites obres d'art que han mostrat diferents temes, retratos del país, personatges de tots els àmbits, també documentals avançats al seu temps, com els que han retratat situacions de marginalitat, exclusió o repressió.
1: Doncs el que farem ara és escoltar un fragment d'un d'aquests documentals que comentava l'Assumpta Vitòria, en aquest cas. Escoltarem un fragment del documental premiat Los Marginados, de Televisió Espanyola, en aquest cas, que parlava de Jamaica. Escoltem-lo.
3: En los años 60, Jamaica ya tiene un nuevo redentor, Bob Marley, el rey negro del reggae, quien, como todos los profetas, muere joven, no sin antes haber dado a conocer al mundo un nuevo ritmo,

0: Doncs escoltem amb aquest fragment d'aquest gran documental i ara, doncs, Assumpta, explica'ns el següent... Un moment, aquí ho canviarem. Doncs bé, Assumpta, d'aquests parles tot seguit.
1: Als arxius de Televisió Espanyola a Catalunya hi ha molta obra referent a la muntanya màgica de Montserrat. En aquest documental hi ha un que és molt important, que es diu Montserrat, que ho feia la locutora molt antiga, molt bona, que era Maria Matilde Almendros, que repassava la història i les llegendes de Montserrat. Després, la Mercè Vilaret, també una molt important, va fer Montserrat, amb vostre nom, comença nostra història. El títol era molt maco, amb vostre nom, comença nostra història.
0: Molt interessant, i a part d'actualitat, ja que tenim aquests dies el Papa per aquí i que justament doncs, visitarà les muntanyes de Montserrat. Anem a escoltar un fragment, precisament, d'aquest documental anomenat Montserrat, de Televisió Espanyola a Catalunya, editat i estrenat als anys 70, concretament l'any 75, i ens comentava el següent, aquest documental, l'escoltem.
2: Trobarem qui diu que aquest immens pedram no és altra cosa que cossos de gegants embruixats que al llarg del temps i per les seves malifetes foren víctimes d'un encanteri. Fins i tot us diran que Montserrat és una joguina que els àngels van fer-se dalt del cel i que un dia els caigué a la terra. La roca foradada no és més que el lloc on els àngels lligaven la corda per arrossegar-la.

0: Montserrat. La muntanya serrada per un xerrac ciclopi, més gran que ella mateixa. Així ho veiem gravat al seu blasó, iterat en els escuts montserratins. Grafia que es repeteix una vegada i una altra en les armes de l'heràldica catalana.
1: Geològicament és clar l'origen sedimentari del massís. La roca està formada de conglomerat de còdols, predominantment calissos. Hi ha entremig algun còdol de quars, de pòrfit, de pissarra. Hi ha també margues i argiles roges i grises. La gent ha donat el nom a aquesta roca tan original de ull de serp o roca de pinyolet. Això dona lloc a una pedra molt característica de gran efecte un cop polida pels seus visats i coloracions. En contra del que la gent creu habitualment, les formes de la muntanya no obeeixen a l'acció volcànica, sinó a certes peculiaritats físiques, per exemple, la propietat d'aquests conglomerats de contreure's en sentit horitzontal i per les fortes pressions internes que fa que es produeixin notables escletxes verticals a les doblàries de les feixes.
2: Doncs després d'aquest tall tan interessant, d'aquest documental de Montserrat, anem ja a escoltar doncs, l'Assumpta de nou, perquè ens portarà l'últim espai que recordarem avui. Endavant, Assumpta.
3: L'any 1959 es va fer la primera connexió des de Catalunya al Telediario de Madrid, que encara continua. I la informació meteorològica amb l'Antoni Castejón va ser un precursor, el que van seguir professionals com Toni Mestre, Santi Parés, moltíssims. Actualitat, proximitat, informació des de sempre, des de Televisió Espanyola a Catalunya, on s'han produït les millors notícies. I esperem que aquesta setmana també es produeixin. Sembla que faig una mica de propaganda, no de Televisió Espanyola, però és que, com sempre, no sé, m'agrada parlar de Televisió Espanyola a Catalunya, amb professionals que hi havia com Federico Gallo, Enrique Rubio, Antoni Serra, el nostre amic Ricardo Fernández Déu, la Calaf, la Rosa Molló, que encara treballen, no sé, el Balcells, i tants que han fet de la informació una cosa molt important de la programació de Televisió Espanyola a Catalunya.
2: Molt bé, Assumpta, doncs gràcies, com sempre, per el teu espai. Genial, com sempre. Per acabar, el que farem serà escoltar, abans d'acabar la secció, anem a escoltar un fragment de unes intervencions de, precisament de l'Antoni Castejón, entre d'altres meteoròlegs precursors de Televisió Espanyola a Catalunya. Això forma part d'un document que són 50 anys de meteorologia en català. Escoltem-ho.
4: Fredes a tot el país, especialment les mínimes que han arribat als 3 graus sota zero a Ciutat de Mallorca i
5: Castejón Girona. Es convertia en el primer home del temps de la televisió catalana. Ell va posar en boca de tothom paraules com maregassa, calamarsa, tamborinada.
6: D'aquests mapes de cartró, pedra i pintats amb rotulador a aquests altres han passat molts anys. Les tècniques de grafisme han millorat considerablement. El que s'ha mantingut és la figura de l'home i la dona del temps.
7: Han estat entre els 15 i els 20
5: graus. Des del començament s'ha explicat la meteorologia de forma amena, però mantenint la rigorositat científica i innovant. Als anys 80 arribaven a la pantalla les imatges animades d'un satèl·lit, que anys després és el més conegut de tots, el Meteosat.
7: Meravellosament podem observar com aquesta és la fotografia de la una d'aquest migdia.
5: I encara més canvis en aquella època. Els mapes del temps van fer un salt important, de la reprografia a la digitalització.
2: Ara bé. Molt bé, doncs escoltàvem aquest fragment de Televisió Espanyola a Catalunya relacionada amb els homes del temps, que era amb el que ha acabat l'assumpte, i amb el que nosaltres tancarem la secció d'avui de la història de la tele. Gràcies de nou, Assumpta, per tot. I acabarem, ara sí, amb una cançó de Los Mismos, que ens posarà l'Helena, ja la pots posar si vols de fons, Helena, tu mateixa, i és precisament El Hombre del Tiempo, que parlava doncs, dels homes del temps de la tele. Nosaltres deixem aquí la història de la tele i seguim amb el programa.

0: I ja el tenim aquí. Fa llàstima i tot parlar sobre d'aquesta música.
1: És que és el millor tema del món, la millor pel·lícula del món. La música que emociona és que té tant, aquesta, té tanta força.
0: Tanta veu. Sam Darris, com estàs?
2: Pues
0: benvinguts al programa
1: maco,
0: de nou. Escolta'm, a nosaltres encantats que estiguis aquí. Sam Darris va començar fa moltíssims anys en el món de la música.
1: Bueno, tampoc tants, porta... que és molt jove.
0: És jove, és jove.
1: Ai, Joan, què ha passat? Què?
0: Però porta, ho porta des de que va néixer.
1: Això sí, però fa moltíssims anys.
0: Era moltíssims anys, vull dir, des de que va néixer. Vale. Som nosaltres com, som com un matrimoni.
1: Som els parellem.
0: Sí, sí.
2: Ja té molt de ganxo, això, eh?
0: Eh?
1: No sé si té ganxo, bueno, però és que
0: a la gent li agrada,
1: coses.
0: No sé. La gent, després, quan surt d'aquí, queda... que ens diuen...
1: Home, l'altre dia ens vam barallar moltíssim perquè li agradaven unes coses que no són correctes.
0: Sí, sí. Bueno, però...
1: No són correctes, com coses de Gran Hermano o de Supervivientes.
0: Clar, perquè aquí parlem de tot.
1: No tiene honor, no tiene honores.
0: Jo li dic, però això fa passar l'estona a la gent, i ella...
1: No m'agrada.
0: Això no m'agrada perquè és soltero, no sé què.
1: Clar. Bueno, és malgastar la tele. La tele ha de tenir aquell puntillo
0: d'elegància. Ha canviat.
1: Com aquesta cançó.
0: Home.
1: Això és una cosa impressionant.
0: Quina veu, quina veu. Aquí. Escolta'm, Sam, quan vas començar tu en el món de la música? Digue-ho tu, perquè jo ho sé que fa molts anys que portes en el món de la música.
2: Pues sí, fa molts anys, des de sempre, des de l'escola, però precisament ara que presento aquest tema nou en català, un tema original en català...
0: Que el posarem.
2: Sí, en exclusiva, perquè fins al
0: dia... Ei, el tenim
1: Màster.
0: A punt.
2: Fins al dia 25 no estarà disponible a les botigues digitals. I precisament l'altre dia, començant la promoció a Instagram d'aquest tema, vaig treure a Instagram una de les fotografies del meu primer bolo de tots.
0: Què dius?
1: Wow.
2: Justament amb el que m'ha ajudat a produir, a coproduir aquesta cançó, que és l'Eloi Hortells. I estàvem els dos amb 14 anys intentant doncs, treure el cap, no, ja? Vull dir que sí que portem més de mitja vida.
1: Em preguntaves a mi quan havia començat i tu deies, oh, que jove, vas començar a la mateixa edat que jo, el que cantaves, i jo anava a la tele agafant el que podia.
2: I, a més,
1: clar,
2: et diré una cosa.
1: Clar, teníem aquesta edat,
2: Assumpte,
1: eh?
2: Et diré una cosa. Una cosa que mai he reconegut, però aquell primer bolo, que clar, la foto dius, ai, mira aquests nens jovenets allà intentant-ho, no ens van voler pagar. De lo dolents que érem.
1: O perquè aquella època no pagaven ni jo. Jo havia anat a fer gales amb el José Luis Moreno, la Mari Sampere, a Lleida, amb el meu cotxe.
0: Escolta, el José Luis Moreno sí que té fama de que alguna vegada no pagava.
1: No em va pagar.
0: Eh?
1: No em va pagar.
0: No et va pagar, tampoc?
1: Ni a la Mari Sampere, que venia amb mi al cotxe, la Mari, i hi havia també una altra vedet que no me'n recordo com es deia, però era bastant guai, un bolo a Lleida, i l'únic que vam treure d'aquest bolo és que ens va dir, quan passeu pels camps de pomes, enceneu les llums, el senyor de l'entoldat o l'embalat, i agafeu les pomes que vulgueu.
0: I això va ser el vostre...
1: I vam parar al cotxe i vam dir, ara que agafem de pomes, no vam agafar res.
0: Mare meva!
1: Sí, sí, perquè no va pagar. Ens va dir, os pagaré.
0: Que raro.
1: I no va pagar. José Luis Moreno.
0: No va pagar.
1: Sí, sí, sí.
0: Mare meva.
1: Va presentar
0: ja ho veus, has vist?
1: Juntament els dos, eh?
0: Has vist? El mundillo.
1: Època
0: és que el mundillo aquest
1: és que no pagaven moltes vegades.
2: És complicat, és molt complicat. És molt
1: que han fet poca entrada, que no vens, que no vens, i això és molt important, que no vens. Com no vens, ets un nen de 14 anys que has de vendre. Si et demanen experiència, no en tindràs. I aquí està el desastre.
2: No, home, clar.
1: Ho he viscut tant, això, tant.
2: Aviam, també hi ha molts locals que viuen una mica d'això. No? Escolta, porta tota la família, omplem la sala, venem copes i jo et donaré 50 euros.
0: Exacte. Sí.
1: I encara,
2: clar, sí,
1: sí. Encara, és molt.
2: Bueno, que a tots els que ens hem dedicat a això, hi ha una gran part de vocacional. Gran part de vocacional, encara que, bueno, que em puc dir que he tingut bastanta sort, la veritat, perquè amb el tema d'orquestres i tal, doncs he anat treballant bastant.
0: On vas començar, tu? Així, a dir, mira, jo és que ara és el moment de fer un pensament i de començar a dedicar-m'hi.
2: A nivell professional?
0: Sí.
2: Sí, a nivell professional vaig començar amb 18 anys amb una orquestra que es deia Aitana, de Castelló. Jo no sabia el que eren els... Jo era d'un noi de ciutat, diguéssim, o de perifèria de ciutat, i no el tema de el concepte de les orquestres de ball no l'entenia, no sabia què era.
1: Opa, i tant.
2: I em va contractar aquesta orquestra petiteta, una orquestra de 7 o 8 que estava a Vinaròs, I vaig fer un any amb ells i ja em va contractar la Jani Omarty, que aquella sí que era una orquestra grossa, de les grosses de debò. I amb allò realment vaig poder anar a la universitat i tot, perquè en aquell moment es guanyava bastant per fer aquest tipus de coses. Ara ja els calés els guanyen els grups de 4 o de 5 com a massa. Les formacions de 17 o de 18 com anàvem són difícils de fer rendibles.
0: Ha canviat.
2: Sí, molt, ha canviat moltíssim.
1: Jo tenia amistat fa mil anys, a lo millor, ara m'has fet recordar una persona que també va haver de recordar, el Frank Dubé. Sempre anava a totes les orquestres i tenia un saló de música d'orquestra i anava a tot arreu. Sempre l'he trobat a tot arreu, des de que era petita, el Frank Dubé. No sé si algú el recordarà, tu no, oi?
2: Jo no he coincidit amb ell.
1: I encara m'escriu i té un club.
2: El que sí que vaig coincidir és el Jack Caramelo.
1: Amb la Laura Simó.
2: La Laura Simó és una crac.
1: La Laura Simó és la que va amb el Frank Dubé.
2: Ah, no sé qui és
1: la seva dona.
2: Ah, no la conec
1: amb ella. Bueno, era. Ei, no digamos. Sempre van junts, la Laura Simó i el Frank Dubé.
2: Home, la Laura Simó és una...
1: Aquí és molt guai.
2: És molt bona, és molt bona.
1: Bueno, és normal, ja he dit algú bo.
0: I Sam Darris també el podem trobar amb Del Pino Bros,
2: sí.
0: Que és un conjunt, no? Que,
2: bueno, són dos germans que són productors i llavors hem fet el canal que es diu Sam Darris and Del Pino Bros.
0: I tenen temes com aquest. És brutal, això. Aquesta versió de l'Always on My Mind.
2: Preciosa cançó.
0: Escolteu.
1: Les cançons estan molt ben trobades.

0: aquí hi ha classe.
1: Té una veu molt rodona, eh?
0: Home, per favor, Assumpta.
1: Jo el conec de fa molt de temps. M'agrada molt.
0: I aquesta veu, la primera vegada que la vaig escoltar, ja em va enamorar.
1: És que amb aquests temes, si no t'acompanya l'heu, vols dir que t'agrada, però...
0: Clar, no alguna cosa.
1: Canvi amb tu, dius, oh, que maco, que bé la canta.
0: Té una veu càlida,
1: molt,
0: una veu
1: molt,
0: que enganxa,
1: molt.
0: Una veu que...
1: Molt.
0: Que t'agrada.
1: Molt,
0: que és
1: molt,
0: molt. Molt, molt, molt audible.
1: De veritat, posa una mica escolta. Més.

0: És que no té cap pega, aquest sembla, Assumpta.
1: Sam Darris.
0: Sam Darris, per favor. No us oblideu, samdarris.com.
1: Que té una veu càlida, preciosa.
0: Trobareu molta més informació. També, vaja, té dos canals de YouTube, no? Explica'ns una mica com
2: sí,
0: la gent que ens està escoltant.
2: Tinc un canal que, en solitari, que és Sam Darris, en el qual estic fent un repte de... d'una cançó. Bueno, t'ho puc explicar, eh?
0: Oh, i tant, per favor.
2: Sí, perquè vaig anar a la voz aquest any.
0: Vas anar a la voz, sí, t'ho anava a comentar.
2: Sí,
0: no vull posar el tall, no vull posar
2: ja,
0: el tall.
2: No, no, perquè no, perquè...
0: No cal, no fa falta.
2: Em vaig fotre malalt la nit abans i... Sí, no vaig estar fi, no vaig estar fi.
1: I ells van estar fins?
2: Bueno,
1: la gent d'allà? Pregunto.
2: No,
1: perquè a vegades m'han dit persones, no tu, ni, que tracten molt durament i la gent la tenen molt angoixada i fa que no estiguin molt còmodes.
2: No, simplement és que vaig fotre malalt la nit anterior. La nit anterior em vaig posar malalt i llavors, bueno, tens experiència de molts anys i llavors ho salves en quant a que no és un desastre absolut, però no llueixes, no brilles. I llavors em va fer tanta ràbia perquè jo, hòstia, soc una persona sana, no fumo, faig esport i tal, i no és normal que jo em posi malalt, saps? No és normal. I vaig dir, sí, doncs vaig a gravar una cançó en directe cada dia. I llavors en el meu canal, en solitari, estic fent un repte, que és A Song Everyday Challenge, i vaig pel dia 90. O 89, avui pujaré al 80. Clar. Al 90, perdó. I bueno, això són gravacions en directe de menor qualitat, i amb els del Pino, que són uns grans productors i músics, doncs allà sí que pugem qualitat, gravat bé i ben gravat, amb qualitat disco, diguéssim.
1: Interessant, això. Sembla que això també volia fer-ho la Barbra Streisand. En directe sempre gravava un tema per posar-se en prova ella mateixa, perquè té molta por del públic. I un dia que va fer una espècie de cosa estranya, no va voler fer-ho mai més. Perquè també és molt mirada, com tu, no? I dic, comparo, perquè són gent que són molt, com molt mirats, molt meticulosos. I tu dius, però si està molt bé, però tu penses que no.
2: No, bueno, aquell, ja és que el dia de la voz no vaig estar bé. No vaig estar bé perquè tu notes que no és correcte, o sigui, no faig cap error garrafal, però notes que la veu no brilla. O sigui, no estava bé, estava enganxadíssim amb una bronquitis de cavall.
1: Quina ràbia.
2: Sí, la veritat és que em va fer
0: molta
2: ràbia.
0: Exemple, una d'aquestes cançons de Song Everyday és El reloj, no? Una cançó que perquè escolteu...

0: que això, el mèrit que té és que està cantat a pelo. És una passada.
1: Fantàstic, eh?
0: Això no ho fa... Això, és que no ho fa molta gent, això, eh?
2: No, és que al final jo... És la meva vida, saps? O sigui, és... Jo això no ho faig. Ho faig perquè no podria viure sense això.
0: I els comentaris, bueno, fantàstico, no sé què... Bueno, és que clar, la
1: està
0: gent...
1: Està molt ben cantada, eh?
0: És que no és fàcil cantar perquè aquesta cançó,
1: és que la fan la gent i dius, ui, quin rotllo. Canvia, ell la canta com amb molt de ritme, no?
0: I amb classe, i amb classe, sí. Perquè la classe es porta a dintre, eh? Sí.
2: Hosti, m'estic enamorant de vosaltres.
0: Però és que és veritat.
1: No, et diem la veritat, perquè jo no t'havia sentit.
0: I la, llavors, és veritat, jo li vaig passar uns talls a l'Assumpta.
1: Sí, poquets.
0: I ja està. Sí, i sí. Vaig dir, escolta'm, Assumpta, avui ve el Sam Darris i mira,
2: moltes
0: escolta
2: gràcies,
0: aquesta...
2: Moltes gràcies,
0: aquest parell de coses.
1: No és
0: coses.
1: Peloteo ni res, és sentiment,
0: és
1: no?
0: És que ens agrada. Sí. Bueno, jo perquè ja el conec està. De temps, però és que jo si no m'agradés...
1: No
0: li
1: haguessis fet l'entrevista, tampoc.
0: Exacte, tampoc. Quan m'ho va dir...
1: Que diu ell que no pot
0: el
1: fer entrevistes a gent petita.
0: No, exacte.
1: El Joan Bosch està d'un prestigi.
0: I jo vaig dir...
1: Diu, a gent Mendundi no faig entrevistes mai,
0: perdona. El Sam Darris, aquí, per favor, al programa.
1: Un dia li vaig dir, volia portar una persona, és igual, i em diu, noi, no faig entrevistes a Mendundi, perdoni, eh?
0: I ja està.
1: I ja mai més li he demanat res.
0: Bueno, però alguna n'hem fet, eh? Alguna n'hem fet.
1: Però quasi, quasi no, eh?
0: Bueno, alguna. Doncs ara, què et sembla si posem aquest tema?
1: Vale.
2: És exclusiva. És...
0: Primícia.
1: Primícia de Sam Darris. Ho dic molt perquè
0: Sam
1: la
0: Darris,
1: gent sàpiga.
0: Per favor, busqueu-lo a tot arreu, Darris. Que el trobareu a tot arreu, a les xarxes socials. Està omnipresente. O sigui, el trobareu allà, cansant molt també de xarxes socials. I el podreu trobar molt fàcilment. Què et sembla? Com es diu el tema? Presenta'ns una mica abans d'escoltar-lo.
2: És el primer tema de 8 que aniré traient més o menys amb un mes de diferència i composaré l'àlbum de 8 singles.
0: Molt bé.
2: Llavors aquest primer tema és un tema que es diu Pensant en tu i que parla parla de la meva vida, parla de la meva història personal i que ha sigut el primer també perquè l'Eloi Ortells, que és el co-compositor i arranjador del tema, li va agradar més de les propostes que tenia i va dir, aquest m'agrada molt, crec que el cor ho funcionarà. I, bueno, doncs, havíem de començar per un o altre i...
0: I vau començar per aquest.
2: És un tema molt personal i que, bueno, que crec que està bé.
0: Doncs, pensant en tu, Sam Darris...

0: Un tema, com heu pogut comprovar, personal, no? Que també parla una mica d'aquesta relació amb la música, no? Sobretot, perquè suposo que parla una mica d'això, no? O no? Què és el que... Una mica l'essència, perquè trobem una mica de tot, no? Però sobretot parla d'aquestes maquetes, no? Podem escoltar, no? Com es parla de les maquetes, es parla d'aquesta relació, no?
1: Saps una... És difícil, de posar-hi... De ser... O sigui, a vegades la música et permet una cosa que és que...
0: Ambigüitat.
1: Sí, pot ser ambigu i no t'has de mullar.
0: Està molt bé, està molt bé, perquè tu pots entendre diverses coses. Mm. I fer-te la teva, que això és la màgia de la música, no? Perquè, clar, les grans cançons moltes vegades no saps per què, però t'enganxen, no? Sí. I aquesta, per exemple, té una melodia preciosa, té uns coros molt bonics, la veu, que acompanya perfectament, i que aquest missatge que transporta et pot donar a entendre, doncs, un moment, no? Tu estàs amb un... És una mica el que té la música, no? Que depèn de quin moment l'escoltis, et pot conduir per un costat o per un altre, no?
1: Sí. Bueno, suposo que al final és una de les pors humanes més doloroses i més devastadores és el desamor.
2: Mm.
1: El que passa que aquest dolor tan profund del desamor, a vegades creiem que és només quan ets abandonat. I a vegades quan ets tu la part, o sigui, és de les dues parts, perquè és d'una manera diferent, però pot marcar-te per sempre, no? I realment aquest deliri obsessiu que és l'amor, quan el pots controlar, com és el cas de la música, és algo meravellós i per sempre.
0: Doncs sí. Sí, sí. És així, que et sembla, Assumpta?
2: Jo estava escoltant-lo i pensava en un músic molt important, que no diré el nom. Vaig dir, per què vas jubilar-te? Per què ho has deixat? M'agradava molt i tal. Diu, perquè m'avorria. Ja no m'agradava. I ja està. I no li trobes un motiu més gran que aquest. Ja no m'agradava, ja no m'avorria, ja no m'agradava.
0: Ja no es sentia...
2: Ja no sentia res.
0: Còmode.
2: Ja no sentia amor.
1: És que la vida és il·lusió.
2: Ja està.
1: La vida és il·lusió. Perquè quan s'acaba l'il·lusió et mores. Te'n tinguis 20 o en tinguis 90.
0: En vida. Sí, sí.
2: I és que la ràdio, per exemple, diu, no, que estàs sola a la ràdio. Jo mai de la vida m'he sentit sola, i a més amb un tècnic i tal, però saps que a l'altre cantó, només que hi hagi una persona que t'escolti i que tu puguis donar-li alguna cosa, ja et serveix, no? I sempre ho has de fer-ho perquè t'està escoltant algú, no perquè estàs sola, si no, no cal parlar. Perquè, clar, el que t'agrada és comunicar el teu sentiment de desamor, d'amor, del que sigui, no?, a l'altra persona. I no estàs sol, ho estàs parlant amb algú, no?
1: Sí, sí, no, per mi la veritat és que és un privilegi poder-te expressar a través de la música, sigui per una o per dos.
2: És una expressió fantàstica.
1: El número de persones és indiferent, perquè moltes d'aquestes cançons les he fet només per una persona, en algunes d'elles, i no esperes que això ho entengui molta gent,
2: no,
1: sinó,
2: per favor.
1: A vegades són missatges dirigits a una sola persona, no?
0: Escolta'm, i tens algun referent o potser algun grup, algun cantant que diguis és per mi un dels meus ídols? Bueno, no ídols, però sí que miralls en algun moment.
1: Jo crec que al final nosaltres aprenem per imitació.
0: Una mica de tot, no?
1: Sí, aprenem per imitació. I llavors quan tu... o sigui, el truco està, és la meva opinió, Clar, jo vaig començar molt amb Elvis. Elvis va ser el primer repertori que jo em vaig aprendre d'un petitet. Era raro que un nen de 14 anys escoltés Elvis i escoltés Sinatra. Però, clar, al principi, quan t'empapes molt d'Elvis, arriba un punt en què et converteixes en un imitador d'Elvis. Després, quan comences a afegir Sinatra, ets un imitador mig d'una cosa i mig d'una altra. I al final vas ficant més i més armes al repertori i al final ets un imitador de tantes coses que no es nota que ets un imitador.
0: Exacte.
2: I no ho ets.
0: Exacte, i no
2: ets.
0: És
2: una substància com una flor que ha florit d'una sèrie de llavors que són una cosa.
1: Però al final aprenem per imitació. O sigui...
2: Sí, però per exemple, a mi m'han dit ai, que tu, és que no puc imitar ni la Shirley MacLaine, ni la Garner, ni la Pepita Pérez, perquè dius, a mi em surt i ningú ho diu.
1: Agafes coses de tots. Clar. I acabes conformant un matís
2: una
1: que és només teu.
2: Una manera que a tu t'agrada, no?
1: Sí. Perquè al final és un compromís, l'estil és un compromís. Tu has de definir l'estil, no? Més enllà de la tècnica està la definició de l'estil. I tu, diguéssim que l'estil, sobretot al cantar, és com allò que deien de la sàbana, no? Que si te tires per arriba te destapes los pies. O sigui, tu no pots cobrir-ho tot. Has de fer un compromís entre unes coses i altres per acabar traient un resultat.
2: I a més pot molt bo que sigui la Bàrbara o que sigui l'altre, tu fas teu. I al fer-t'ho teu... ho sents d'una altra manera i mai pot, i és que mai pots resultar igual que ell, encara que copiessis, com diuen, imitar no imiten, perquè copien però no té res a veure, perquè cada un té la seva ànima i la seva forma de ser, no?
0: Exacte. Aquí està.
2: I tant.
0: Aquí està.
1: Home, sí. Jo això me'n vaig donar compte quan jo vaig tenir fonaments clàssics, vaig fer el grau mig de cant al Bruc, i va haver-hi un punt en què m'havia de decidir si volia fer modern, si volia cantar amb micròfon o si volia cantar teatre. També és veritat que l'òpera en els últims 10 o 15 anys ja no és el que era. Abans no. Tu podies fer una carrera, ara l'òpera ha caigut. Jo me'n dono compte que arriba un moment en què la definició d'estil té a veure amb una cosa. Tu fas la partitura i al principi els puristes et diuen... Tu hi fots molt de deje, no? I molt de gorgorito, i molt de glissando, i moltes coses, perquè tu et creus que aquí estàs traient la teva marca, la teva veu. I en realitat és quan realment fas la partitura que surt la teva veu.
2: Clar.
1: És curiós, eh? Clar. Perquè tu intentes ficar les teves morcilles per treure la teva veu. No, i és quan realment fas el que has de fer que surt la teva veu.
2: Sí.
0: Que surt perfecte. Sense adonar-te'n.
2: Surt sense adonar-te'n i surt la teva.
0: Aquí està.
2: I ho llegeixes tal com està, sense tons i sense res, llavors et surt natural.
1: Sí,
2: i surt bé.
1: Però
2: i surt
1: això
2: la
1: és dificilíssim,
2: veu.
1: És dificilíssim. Ja,
0: no és fàcil. Doncs Sam, escolta, m'ha sigut un plaer.
1: El plaer és meu.
0: Un altre dia l'hem de tornar a convidar quan porti més temes. Està aquí més que convidadíssim per presentar el disc sencer.
2: En quina cançó acabem? Tornant a posar alguna?
0: Ara en posarem. Mira, una així mogudeta, però la posarem al final del programa.
2: Vale, ara, però ara no.
0: Ara hem de fer la teva secció, no?
2: Vale.
0: De la tele.
2: Jo preferia escoltar-lo amb ell.
0: El posarem després per acabar, perquè la gent es quedi amb cara més ganes. Recordem, Sam Darris, el trobareu a la seva web samdarris.com i a YouTube, sobretot, i busqueu-lo a les xarxes perquè allà el trobareu. Sam, un plaer.
1: Moltes gràcies, Joan.
0: Ens veiem a la propera perquè segur que vindràs més vegades.
2: I tant, que moltíssimes vingui, per favor, gràcies. Que parla molt bé.
0: Fins aviat.
2: I canta molt bé.
0: I canta molt bé.
1: Moltíssimes gràcies. Mm.

0: assajant el Christian Conde. El sentiu, ensajant, ensajant.
1: Intocable. Lo que pensaba de ti tan solo estaba en mí. Ahora que sé que te dirás que me gustó las mentiras, que te quisieras la verdad, eso es la verdad, que la te trata de gozar.
0: Un aplaudiment per ell! Amics de la Caixa Tonta, això és la bogeria de Toni Rovira.
2: Déu-n'hi-do, Toni!
0: Adéu-siau, Catalunya, que us estimo. Adéu, Joan, ens tornem a trobar la setmana que ve.
2: Sens dubte, gràcies com sempre al Toni Rovira i al seu equip, i acabem la secció amb Christian Conde, Dolce Vita.

0: Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Hola, amigues i amics de la Caixa Tonta, de la xarxa de comunicació local. Us saluda la Carla Torres Danés, que sóc l'actriu de doblatge d'un personatge, que a veure si sabeu qui sóc. Mike, los amigos nunca mienten. Espero que gaudiu molt de la sèrie de Stranger Things doblada en castellà i moltíssimes gràcies per incloure'm en el vostre programa. Una abraçada.

nosaltres acabem així el programa d'aquesta setmana amb aquesta salutació tan bonica de la Carla, perquè fa molt poc que s'acaba d'estrenar ni més ni menys que la segona temporada de la sèrie animada de Stranger Things, Relatos del 85. Gràcies als nostres estimats col·laboradors, gràcies a Assumpta Vitoria i gràcies al Toni Rovira. I com no, el nostre superconvidat que ha participat a tots els talent shows habidos y por haber, que diuen, i que l'hem tingut aquí presentant-nos aquest tema en primícia. Sam Darris, gràcies, com sempre. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. I us deixem amb aquest tema de Stranger Things, un tema que, bé, és conegut per tots, aquest Heroes, del David Bowie, que acompanyava i acompanyarà durant molt de temps, jo diria que per sempre, tots els seguidors d'aquesta mítica sèrie. Res més, gràcies per ser-hi i fins la propera. A reveure. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. Tret de sortida la 37a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra a Agramunt. Fins al pròxim dilluns, aquest municipi de l'Urgell s'omplirà d'activitats al voltant d'aquest producte dolç amb degustacions, tallers i ponències. La consellera d'Interior, Núria Parlon, l'ha inaugurat i ha posat en valor el paper del torró en el sector gastronòmic de Catalunya.
2: I totes les famílies que durant tot l'any s'esforcen perquè aquest sigui un espai de referència a l'àmbit internacional i nacional i, a més, un espai per projectar un sector econòmic fonamental per Catalunya com és el de la gastronomia. Una aposta ferma que es consolida any rere any gràcies a aquest gran esforç i a aquesta suma de compromís i, sobretot, de capacitat de resiliència i d'esforçar-se per ser referents.
1: Enguany a la fira es presenten novetats com les dels torrons Vicenç amb peces que aboquen a postres del celler Can Roca o creacions inspirades en snacks japonesos. I els Mossos d'Esquadra investiguen si una professora hauria tancat amb clau en un pati un alumne diagnosticat amb TDAH en una escola primària de Mollerussa. La mare del menor ha denunciat els fets a la policia i, segons ha explicat en una publicació a les xarxes socials, la professora l'hauria retingut agafant-lo pels braços i, posteriorment, el menor hauria sigut tancat amb clau al pati. Així mateix, la mare assegura que el menor va demanar la medicació prevista en situacions de crisi i que li va ser denegada. I el llegat del músic i compositor Josep Bastons ja forma part del fons de la Fundació Ernest Morató Pobla Forgell. Aquest migdia s'ha fet efectiva la donació en un acte celebrat a la biblioteca del Centre Fraternal d'aquest municipi. La major part de les seves obres són navaneres i s'hi troben peces com Mariner de Terra Endins, Tamariu o la Tavernenca. Ràdio Pilar Forgell, Ferran Castelló.
3: La seva filla, Helena Bastons, ha estat l'encarregada de fer l'entrega d'un fons que inclou 137 partitures i 21 trofeus i també reconeixements que Josep Bastons va rebre al llarg de la seva trajectòria.
4: Ell feia música perquè es cantés i que millor que estés a la base de tothom. En els últims temps, durant molt de temps, a mi li preocupava molt que això, que el món de l'havanera, que el cant de taverna, que això tingués una vida curta.
3: Amb aquesta incorporació, la Fundació Ernest Morató amplia el seu patrimoni documental dedicat a la música popular i a la cultura musical de les comarques gironines. Enric Frigola n'és el president.
5: Doncs que havia fet 137 composicions, de tota mena, eh? No hi ha tan sols havaneres, sinó que hi ha música de tota mena. Hi ha cançons marineres, hi ha boleros, hi ha una mica de...
3: La donació arriba en plena preparació de l'any Bastons 2027, que commemorarà el centenari del naixement del músic.
1: I en esports, la selecció espanyola femenina juga avui a 8:45 un amistós contra els Estats Units a Washington i el partit s'emmarca dins de la preparació del Mundial. I fins aquí la notícia en xarxa.
0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
6: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
7: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
6: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
8: Ja hi tornem a ser aquí. Tenim el nostre rebost ple de minuts encapsulats radiofònics en perfecte estat de conservació per ser consumit per primera vegada o bé tornar a consumir-los. Són minuts radiofònics del bo i millor de la setmana que redifonem amb aquestes 4 hores del rebost que comencen ara mateix. En aquesta primera hora, déu-n'hi-do, la primera hora que tenim ben atapeïda i ben simpàtica e intensa. Per exemple, us proposarem descobrir el programa Primer, Segon i Postes, el programa Foodie de la programació de Ràdio Rubí, amb la Marta Castany, que aquesta setmana s'estrena com a conductora d'aquest programa i sempre va acompanyada del Blai Ferran i de la Xili, per exemple, del Gori. Doncs en aquest programa cerquen noves propostes, parlen de tot el que és la restauració rubinenca. En aquest cas, conviden a la gent del Budabar. De seguida els escoltareu. Em sembla que vindran el Franklin i la Nicole des del Budabar per parlar d'aquest restaurant i tindreu aquests minuts del Primer, Segon i Postres. Els recuperem perquè gaudiu d'aquest gran moment radiofònic. Minuts que també hem de recordar que moltes vegades, com és en aquest cas, també els podeu veure, sí? Mitjançant el nostre web a radiorubí.cat, allà teniu l'opció de programes i allà podeu descarregar el contingut visual amb bona realització. I bé, en un programa com aquest està molt bé també veure que és allò que presenten i que porten. Fins i tot de vegades fan tastets allà del menjar en viu i en directe. Començarem a ritme del primer, segon i postres. També rescatarem la secció de sèries fetes per al Víctor Pérez en el programa Rubí al dia. Parlarà de sèries tan importants com, per exemple, de l'Antirrans o de Slow Horses, a la seva darrera, sembla ser que darrera temporada en emissió des d'Apple TV. Una càpsula musical. Sí, perquè el Joan Dausà ho torna a fer. Omplirà la Basílica de Santa Maria del Mar en èpoques nadalenques amb més de 10.000 entrades venudes ja i només en 48 hores. Us explicarem de què va això i de pas escoltarem música del Joan Dausà. I finalment tindrem un tastet d'autèntic luxe, un altre dels programes musicals que us recomanem des de la programació de Ràdio Rubí. És l'Experimenta amb l'Adrián Eguizábal, que segons diu ell mateix, doncs tracta de la música alternativa des d'un toc totalment experimental. Benvinguts al Rebost, primera hora d'aquestes 4 per gaudir del bo i millor de la setmana radiofònica de Ràdio Rubí.

0: flipin els vells.
1: Bon dia, què tal, com esteu? Aquesta és la veu del Joan Dausà. Sí, el Joan Dausà ho ha tornat a fer. El cantant i compositor ha exhaurit en menys de 48 hores les més de 10.000 entrades disponibles per als 8 concerts de Nadal que oferirà a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona els dies 15, 16, 17 i 18 de desembre. Gairebé 3 mesos abans de la celebració dels recitals, totes les localitats ja estan venudes. La resposta del públic ha estat espectacular i ens reconfirma això que ja sabíem, que el compositor santfeliuenc està en el seu millor moment, com dirien avui dia, està en el seu hype. Doncs, un artista que ja sabeu que va fer història amb el seu repte conegut com la Gran Bogeria. Us en recordeu? Sí, sí. Va aconseguir dues fites sense precedents per a la música en català i fer-lo, a més, a gran escala, en dos grans pavellons com van ser el Wifi Center de Madrid, el va omplir, a més, cantant en català, i el Palau de Sant Jordi. Déu-n'hi-do, eh? El Joan Dausà continua fent de les seves. En aquestes actuacions, que ja tenen previstes per aquests dies que us deien del molt a prop de Nadal, doncs en aquestes actuacions el Dausà recuperarà l'essència dels seus inicis amb un espectacle íntim a veu i piano. El repertori inclourà algunes de les cançons més conegudes de la seva trajectòria, estic seguríssim que aquesta sonarà, cançons reinterpretades des d'una perspectiva més espiritual i emotiva, especialment pensada per a l'entorn singular que ofereix la Basílica. I si m'apureu també pel fet de que la reverberació pròpia de la Basílica li dona un caire molt particular i que dins d'una Basílica doncs tocar amb bateries i fer patapum, patapum, és bastant complicat. Millor fer-ho d'una forma molt més pausada, el piano, la seva veu i segurament d'altres arranjaments. Segurament tindrà cors i tindrà d'altres col·laboracions en aquests grans concerts que ja estan venuts, eh? Absolutament tots venuts. 8 concerts, més de 10.000 entrades per gaudir d'aquest ambient ja prenadalenc del tot amb el Joan Dausà. Ho tenim tot! I tenim també cançons que recuperar del Joan Dausà com aquest Welcome to my party.

0: Anem a parlar, per acabar aquest Rubí, el dia que ha començat a les 9 del matí, de sèries, i tenim a l'altra banda en Víctor Pérez. Víctor, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bon dia, molt bé. Avui per videotrucada, eh?
1: Sí, sí, anem a tenir cura de nosaltres mateixos.
0: Exacte, ben fet, eh? A seguir les alert. Escolta, parlarem de dues sèries, The Lanterns i Slow Horses, no?
1: Sí, parlarem d'aquestes dues sèries. La primera que s'acaba avui mateix, la seva primera temporada, veurem si única, que no, encara no ho sabem, i d'una altra que porta ja uns quants anys en emissió.
0: Mm-hmm. Què ens pots dir de Lanterns, d'aquest univers de superherois?
1: Doncs aquesta sèrie de DC, primer de tot s'ha de dir que, vale, és de superherois, ja sabem que això molta gent li tira cap enrere, però és una sèrie d'HBO, i això és per mi el més important, o sigui, perquè té la marca d'HBO. Tu estàs veient una sèrie que sí, està basada en Llanterna Verda, que és un superheroi mític dels còmics de DC, vale? Però més enllà d'això, la sèrie és una sèrie de detectius, de tota la vida, podríem dir. Ens explica un cas a un poble rural dels Estats Units, no és una història que no hagin vist altres vegades, però sí que amb un estil HBO que ens pot recordar sèries de la mateixa cadena, doncs com True Detective, per exemple. I això, doncs, sempre és d'agrair.
0: Anem a escoltar uns segons que José ens ha punxat el tràiler. Usarlo y cuando.
2: ¿Acabas de usarlo para falsificar dinero?
3: No.
2: ¿Cómo conseguiste el anillo?
3: Ya lo sabes, no me hicieron ninguna entrevista.
2: Igual tendrían que haberlo hecho.
0: Llavors, si has de investigació, què hi ha? Un assassinat, què és el que hi ha?
1: Sí, de fet, bueno, faré aquí un spoiler, però bueno, passa al primer episodi, vull dir, tampoc és un super spoiler. De fet, comença la sèrie que el protagonista, doncs, mor. O sigui, així comença la sèrie i tenim que esbrinar, no, també, sobretot els últims episodis, què ha passat amb aquest protagonista que està interpretat pel Kyle Chandler, que és el protagonista, que és Hal Jordan, que és el mític, el primer Llanterna Verda de la història dels còmics.
0: Sí.
1: I la història, doncs, segueix a ell, al Hal Jordan i al John Stewart, que és el seu aprenent, podríem dir, és una sèrie de mestre i alumne, on, doncs, el Llanterna Verda original, doncs, intenta passar els seus coneixements al següent superheroi que portarà aquest anell que porta el Llanterna Verda. És un anell que dona poders i, bueno, qualsevol que sigui una miqueta que sàpiga de la història dels còmics, pues sap molt el que fa aquest anell, que és al final generar imatges, objectes, i, bueno, i al final, pues, té pues, gran poder, evidentment. Però ja dic, la sèrie, sí, hi ha moltes coses de superherois, sí, hi ha efectes especials, sí, però la sèrie en el seu cor és una sèrie de detectius, i sobretot el més interessant per mi era qui hi havia darrere de la sèrie, perquè els creadors són, per un costat, el Chris Mandy, que va ser el guionista de la sèrie d'Ozark a Netflix, que és una molt bona sèrie, i després el Damon Lindelof, que Damon Lindelof, tothom que em conegui ja sap que sóc molt pesat amb aquest home, però és el creador de Perdidos, de Leftovers, per mi són de les millors sèries que he vist mai, i després de Watchmen, que també va ser una aproximació al món de DC per part d'HBO, que va sorprendre moltíssim i va guanyar molts premis. Llavors, doncs, té sentit, no?, que també aquest guionista estigués involucrat a l'intern. Després, a mi el que em sembla més interessant de la sèrie és el que planteja del superheroi o del paper de John Stewart, que no deixa de ser, doncs, un superheroi negre, i ens explica una miqueta la història del que significa, no?, una persona afroamericana, no?, als Estats Units, ser escollida com aquesta versió de Llanterna Verda, perquè al final es planteja en la sèrie un tema que és que l'organització que està per damunt dels Llanternes Verdes o, bueno, els que elegeixen qui és el superheroi en qüestió, doncs fa una pregunta als seus candidats, que si tenen por. I és interessant, no?, preguntar-li això a un home negre als Estats Units o a una dona negra. Llavors, a partir d'aquí, doncs, es planteja una trama també, doncs, amb un component racial, doncs, molt important, i que a mi em funciona superbé. De fet, hi ha un episodi que està centrat en aquesta qüestió, també en com els pares d'aquest John Stewart, des de petit, a ser una família, doncs, afroamericana, i veuen aquesta oportunitat, no?, de destacar, com fan un lavado de cerebro, podríem dir, al seu fill des de petit fins que és adult, i, bueno, això té unes conseqüències, evidentment, a la seva forma de veure la vida i de comportar-se.
0: Víctor, i la sèrie recull aquesta qüestió? És a dir, més sí, enllà sí. De que el protagonista, doncs, davant d'aquesta pregunta que estàs qüestionant tu, no?, recull també el que implica sociològicament a la societat americana?
1: Sí, sí, jo crec que totalment, sobretot, ja dic, tota la sèrie, però sobretot és el tercer episodi el que ens mostra tot això, I sobretot, bueno, de fet, ja tenia apuntat aquí que, bueno, a les guionistes van prendre referències de, pues, de persones molt famoses o exitoses, no?, de la cultura afroamericana, els esports, per exemple, com Tiger Woods o les germanes Williams. I em recordava molt la història, sobretot, de les germanes Williams, que eren les tenistes que el seu pare, doncs, va influir moltíssim en el que va passar després a les seves vides. I jo crec que es nota moltíssim, no?, que la sèrie, en aquest cas, és la seva mare, a la sèrie de Llanterna Verda, però com és molt... Bueno, diguem-ne que no és el millor exemple, no?, de mare, que ho fa per uns bons motius, però potser els mitjans pels que cria el seu fill no són els millors.
0: Ens queden 7 minutets, eh? Per què? Per quin públic, quin seria el target interessat en veure aquesta sèrie? Ja ha quedat molt clar que l'important és el tema de la investigació i que està en aquest entorn de superherois, però que no és el tema important, sinó que te pot atreure, és probablement sigui el tema central, no?
1: Jo crec que qualsevol persona que ja estigui acostumat a veure sèries d'HBO o li agradi l'estil, no?, d'aquesta plataforma, pues, ha de veure aquesta sèrie i, evidentment, pues, a qui li agraden els superherois. Però igualment, crec que, és, ja dic, que és una sèrie d'HBO, no de superherois, i que mostra també això del tema de desemmascarar l'heroi perfecte, no? Que això ja ho veiem a The Boys, per exemple, en l'altra sèrie d'Amazon, com a superherois, pues, al final, pues, si existissin a la vida real, pues, serien persones com tothom, amb els seus problemes, més enllà de que tinguin, no?, pues, alguns tipus de poder o el que sigui, no? Però jo sí crec que això ho mostra molt bé la sèrie. I el que dic, a veure com acaba, perquè avui ha sortit l'últim episodi de, no sé si de la sèrie o no, això ja ho veurem, però tinc ganes de veure perquè de moment em sembla una sèrie notable i jo, veient els guionistes, ja m'esperava que estigués bé, la veritat.
0: La veritat és que també donen ganes de veure-la, perquè en el moment que s'aprofundeix en els blancs i oscurs dels personatges, allò cobra molta intensitat, és com el Caballero Oscuro o les pel·lícules, etc. És que no tenim uns herois que siguin plans, sinó justament el contrari, no?, que es troben amb totes aquelles zones fosques, no?, i que llavors els serveix també per créixer i veus aquella evolució. Després tenim Slow Horses.
4: ¿Qué estás haciendo?
5: ¿Qué estás haciendo en mi jardín? Y añades, no, es mi jardín. Y a partir de ahí improvisamos.
4: ¿Qué quieres?
5: ¿Sabes algo de por qué se están cargando a mis agentes?
4: Será coincidencia.
5: Coincidencia, ya. Es muy difícil quedarse encerrado en un contenedor. ¿Has cabreado a alguien más aparte de...?
0: Em costa reconèixer Gary Oldman, ¿eh?
1: Sí, Gary Oldman en aquesta sèrie té unes pintes que a qualsevol l'espanten, no?
0: Sí.
1: De fet, jo ja porto tants anys veient aquesta sèrie que ja per mi ja m'imagino que és així a la vida real i no és així ni molt menys, no? Però bueno, Gary Oldman fa un paper brutal. De fet, la sèrie va estar nominada ara als Premis Emmy fa unes setmanetes i va guanyar millor direcció. O sigui, és una sèrie premiada, una sèrie que sorprèn perquè estrena la seva 6a temporada no arriba a 4 anys, o sigui, vull dir, és una antisèrie actual, perquè mateix les sèries, pues, ja sabem que triguen un any i mig, 2-3 anys entre per sortir noves temporades, i Slow Horses han estrenat 6 en 4 anys, vull dir, és televisió a l'antiga usanza, podríem dir, no? O sigui, és veritat que no és una sèrie que tingui grans, una superproducció d'efectes i tal, però igualment, pues, té, jo crec que el seu mèrit que sigui tan, amb el calendari, sigui tan exigent, no?, la pròpia producció que és d'Apple TV, que ja sabem que Apple, pues, fa les coses molt bé últimament. I ja dic, doncs va començar la temporada fa 3 setmanetes, ara estem a meitat d'emissió, i és una sèrie que, i a part, està renovada per 2 temporades més, que ja seran les últimes, estan basades a la saga de llibres de Slow Horses, d'un autor britànic, que la veritat és que ha triomfat moltíssim la sèrie, o sigui, a Apple TV. O sigui, és una sèrie d'espies de tota la vida, que se centra en els renegats, podríem dir, del servei d'espionatge del Regne Unit, de l'MI5, i bueno, i veiem les seves aventures, i com sempre, totes les temporades, doncs, al final, intenten matar-los d'una manera o altra. Però tot i això, la sèrie no es fa repetitiva, que és jo crec que el gran punt fort de la sèrie, que funciona com un rellotge, que mai té episodis de relleno. És una sèrie que cada temporada són 6 episodis i al final potser tampoc no dona temps a anar-se per les rames. És una sèrie que això ho controla molt bé. I també que té un humor que a mi m'encanta. O sigui, un dels guionistes principals, el Will Smith, que no el que coneixem tothom, és un altre, doncs va ser guionista d'una sèrie d'HBO que és boníssima, que és VIP, que a nivell humorístic era espectacular, i llavors, pues, es nota molt en el tema de les frases, dels punchlines i tot això, pues, que hi ha un expert en comèdia aquí darrere.
0: Hi ha humor, també?
1: Sí, hi ha molt humor. De fet, el personatge de Gary Oldman, que és el protagonista, que és Jackson Lamb, ell cada temporada, si no una, 2 escenes. Sempre hi ha una escena en què es tira un pet, és com, sempre és la millor comèdia que pots imaginar-te. O sigui, aquesta temporada ja ha passat, ja ha hagut una escena ja que passa això, però la temporada passada, per exemple, me'n recordo que era una escena que jo vaig riure, que ja dic que jo a mi em costa, sempre quan veig sèries o pel·lis, riure de veritat, que em faci riure, no sempre passa. I amb aquesta sèrie, aquest moment sempre ho aconsegueix, em sembla que, vamos, que no és tan fàcil com sembla, però ho clava sempre.
0: Però això,
1: dic, el Gary Oldman,
0: sí. Això és molt del clown. Sí, ficar aquest efecte de clown dintre d'una sèrie, no?, que té investigació, com tu dius, humor, i que podríem dir també que és d'espies, no?, però que també hi ha una mica així com de mala llet, com de personatges que se surten fora del que seria l'estàndard, no?
1: Sí, és, no deixa de ser és una comèdia. És una comèdia negra, o sigui, evidentment hi ha morts, hi ha acció, però en el fons és aquesta combinació, no, d'espionatge, com dius tu, d'humor britànic, que al final per mi l'humor britànic, si no és el millor que hi ha, pues està molt a prop, eh? De ser el que més, almenys m'agrada a mi a l'audiovisual. I després també pues, la sàtira que fa del propi MI5, no, de les institucions governamentals del Regne Unit, que després sempre hi ha missatges de fons a temes polítics i socials, sobretot de l'extrema dreta, que ho tracta molt bé la sèrie, que potser podria anar-se més només per l'humor, però també quan es posa la sèrie també parla de coses molt interessants a nivell polític, del Regne Unit. Mm. Però sí que és veritat que, clar, tenint el Gary Oldman, és que és l'estrella principal, doncs clar, se te'n van als ulls. O sigui, l'actuació que fa és brutal i super, super divertit. Però a la vegada és un personatge que és tràgic, també, que té la seva història, té les seves ferides, i això ho anem veient amb el pas de les temporades. Jo crec que fa que la sèrie, doncs, sigui molt més que només la part còmica. Mm.
0: Ens queda un minutet, que ara entrarà la Pamela Martínez per dir-nos què ens espera de Rubí el dia a partir de demà

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. L'advocat Joan Piqué Vidal, defensor de Jordi Pujol en el cas Banca Catalana, ha mort als 93 anys. Penalista i professor de Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Piqué Vidal va ser un dels noms destacats de l'advocacia catalana durant els anys 70 i 80. Aquest va liderar un bufet d'advocats que va arribar a tenir una quarantena de membres. No obstant això, la seva carrera professional va acabar marcada per un dels escàndols judicials més sonants dels anys 90, en ser condemnat a 7 anys de presó per la seva participació en una trama d'extorsions a empresaris juntament amb el jutge Lluís Pasqual Estavill. I els Mossos d'Esquadra investiguen si una professora hauria retingut i tancat amb clau al pati un alumne diagnosticat amb TEA i TDAH en una escola primària de Mollerussa. La mare del menor ha denunciat els fets a la policia i, segons ha explicat en una publicació a les xarxes socials, la professora l'hauria retingut agafant-lo dels braços i, posteriorment, el menor hauria sigut tancat amb clau en un pati. Així mateix, la mare assegura que el menor va demanar la medicació prevista en situacions de crisi i que li va ser denegada. I avui ha començat la setmana bio a Rubí, en el Vallès Occidental. Diferents establiments i entitats s'hi sumen per provar l'alimentació ecològica i el consum de proximitat. I ha anat a comprar-ho des de Ràdio Rubí, en David Burillo.
2: Avui comença a Rubí la setmana bio, que arriba a la tercera edició amb una desena d'establiments i entitats participants. Pagesos, arboristeries, cafeteries, bodegues, restaurants i cooperatives de consum s'han sumat a aquesta iniciativa per promoure l'alimentació ecològica i el consum de proximitat. Fins al 18 d'octubre s'han organitzat diferents activitats, com ara tastos de productes ecològics, mostres i paradetes amb productes de proximitat. També hi haurà xerrades i activitats informatives sobre cooperativisme i consum sostenible, així com visites a horts i projectes ecològics com l'Ecobòdum. Hem sortit a parlar amb els comerços i això ens deia la Sílvia Pérez, copropietària de la Iaia Terol, una cafeteria que cuida molt bé el seu producte.
3: Totes les nostres farines, els nostres sucres, tots ho fem ecològic, bio, orgànic. Entenem que el producte ha de ser de qualitat perquè avui en dia ens hem de cuidar.
2: La Setmana Bio està impulsada per la Generalitat de Catalunya i té com a objectiu donar a conèixer la producció i l'alimentació ecològica.
1: I tret de sortida la 37a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt. Fins dilluns aquest dilluns, el municipi de l'Urgell omplirà d'activitats al voltant d'aquest producte dolç amb degustacions, tallers i ponències. A unir a la fira s'hi presenten novetats com els de Torrons Vicenç, amb peces que aboquen a posta del celler Can Roca, que són inspirades en snacks japonesos com el wasabi o altres que reinterpreten els trodos tradicionals. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí tornarà al seu horari més habitual. Primer partit a jugar diumenge al migdia i com a locals. Reben a la Unió Atlètica Horta i, com sempre, a Ràdio Rubí explicarem tot el que passi.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: Restes de fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marró de cafè, paper de cuina brut, escuradents, petites restes de poda i jardí, taps de suro... Tot això va a l'orgànica. Però bosses de plàstic, tovalloletes, bolquers o cigarrets, no. Si separes el residu orgànic bé, es pot transformar en compost i energia sostenible.
3: Reciclar l'orgànica compta. Fes el gest, posa-la al marró. Petits gestos, grans canvis.
2: És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

ja hi tornem, aquí, segona hora del rebost, el bo i millor de la setmana radiofònica, aquí en aquest contenidor particular, especial, on recuperem aquests grans moments de la setmana de Ràdio Rubí, de la setmana del 99.7 FM o radiorubí.cat. Recordeu que aquests continguts no només es podeu escoltar aquí en el rebost, en aquest programa, sinó que també els podeu descarregar i tornar a escoltar les vegades que vulgueu des del nostre web radiorubí.cat. Fins i tot moltes vegades en format visual. Dit això, segona hora que vindrà protagonitzada pels companys del Rubí al dia. Primer pel Toni Bravo, que parlarà, atenció, amb la Montse Vandranas, quarta generació del mític comerç, del comerç històric del Calçats Vandranas, per parlar de la seva trajectòria, un establiment que porta obert des del 1885. Déu-n'hi-do, quants anys i quina capacitat d'adaptació i d'evolucionar per arribar fins avui en dia. El Toni Bravo parlarà d'aquesta entrevista que es va realitzar el passat dilluns en el matinal de Ràdio Rubí. Però és que després tindrem la companyia de la Pamela Martínez, recuperant un gran moment radiofònic també de la setmana. Estem parlant de la secció destinada a reflexionar sobre l'habitatge. Parlem d'habitatge. El Jordi Arnaiz arriba per explicar-nos quina és aquesta programació específica que fa l'Ajuntament per fer que sigui accessible, doncs, la vivenda a les persones, o que les persones puguin accedir a una vivenda de forma digna i, sobretot, com pagar-la, aquesta vivenda. Unes jornades interessants que jo crec que teniu que escoltar, reescoltar en, en aquesta càpsula radiofònica que rescatem del passat dimarts, en aquest cas amb la Pamela Martínez. I, finalment, per concloure, per tancar, doncs, el contingut d'aquesta segona hora del rebost, d'aquest quart rebost de la temporada, tindrem dues càpsules musicals. Primer, la Judith Nederman, que en companyia d'un gran cantautor han creat un tema anomenat Mouta, un tema per donar suport a tots aquells que estan afectats per l'ELA i perquè siguis conscient de què significa moltes vegades ser un pacient d'ELA. Com? Si escoltes la càpsula, ho esbrinaràs. I finalment tindrem una altra càpsula, que és la càpsula en la qual destapàvem el cartell de l'Azkena Rock. Sí, perquè aquesta setmana s'ha publicat tot el cartell complet de l'Azkena Rock, aquest superfestival de música rock que es fa a Vitòria a mitjans del mes de juny. Tot això al rebost. Benvingut i bon profit!

0: 29 minuts que passen de les 11. Anem a sortir d'aquest estudi perquè hi ha negocis que formen part del paisatge d'una ciutat. Els veiem cada dia, entrem, saludem a les persones que hi treballen, però potser no sabem tota la història que hi ha al darrere. Calçats Vendranes és molt més que una sabateria. Atenció, perquè va néixer l'any, i faig una pausa, 1885. 1885, quan Emilio, conegut com el Emilio el Coix, va començar a fabricar i vendre espardenyes amb només 5 duros que li havien deixat. Quins temps, tu. Han passat 141 anys, diverses generacions després, la família continua vinculada al negoci, la botiga ha estat testimoni de, per suposat, com canviava Rubí, de com anaven canviant les formes de comprar, també de com anava canviant la vida de la família, i avui volem posar noms, cares, emocions a aquestes històries perquè parlem amb la Montse Vendranes. Si no estic equivocat, Montse, quarta generació al davant de Calçats Vendranes, és
1: quarta
0: això?
1: Generació,
0: quarta
1: generació. Sí.
0: Mira, agafa el teu cos i l'apropes al micro. Agafa'l i te l'apropes allà, ara que ja el tens així. Vale, que Montse, abans de parlar de la botiga actual, que m'agradaria que viatgéssim fins a aquest any, 1885, crec que era el teu besavi.
1: El meu besavi, sí.
0: L'Emilio, no? Conegut com el Emilio el Coix.
1: Emilio Coix.
0: Que tenia només 22 anys, 5 duros que li havien deixat. I, clar, què et provoca a pensar que tota aquesta història va començar d'una forma tan humil?
1: Bueno, em provoca, pues, nostàlgia, perquè sempre ho he sentit parlar a casa, que com que tenia una minusvalia, pues, tenia que buscar-se la vida amb algú sedentari. I va decidir fer espardenyes.
0: Clar, tenia aquest problema, no? Crec que va tenir un accident de petit.
1: Sí, sí, sí, i era coix.
0: Li va provocar aquesta coixesa. És una història, com tu dius, no?, que parla de com entendre la vida, no?, d'adaptar-se. Uh-huh. Perquè tinc aquesta situació personal i m'adapto, no? Tinc una dificultat i busco la meva forma de continuar. És així com l'heu viscut sempre també a casa? Davant de les dificultats ens adaptem i tirem?
1: Evidentment. T'has d'adaptar a tot. A les circumstàncies, a la manera que la gent té de comprar, a tot. T'has d'adaptar.
0: A més, jo crec que va fer una idea revolucionària, no? Perquè no només era una espardenyeria, sinó que també, si no estic equivocat, hi havia un taulell amb botigues, no?
1: Sí, donaven begudes.
0: Ai, perdó, begudes.
1: Sí, sí, sí.
0: Amb begudes.
1: I això va continuar-ho el meu avi, i va ser el meu pare el que es va donar que si hi havia begudes moltes senyores no entraven, i llavors va ser quan es va treure el taulell de les begudes i es va ampliar més l'oferta de calçat, sí.
0: Tu creus que això seria possible avui dia? És a dir, una sabateria i tenir un petit taulell de begudes,
1: bueno,
0: on pots oferir... O t'ho demanen ja?
1: No, demanar-m'ho no, però bueno, seria un altre tipus de negoci, podria ser. Hi ha llibreries que donen cafès, doncs es podria fer, sí, sí.
0: Ho dic perquè, clar, el fet de tenir un taulell amb begudes, això significava fer comunitat, també, a l'entorn de la sabateria.
1: Sí, clar. Ells a les 6 del matí ja s'aixecaven per oferir barreges a la gent que se n'anava a treballar al camp. I després ja continuar durant el dia, doncs, venent espardenyes, o un altre que venia a buscar una cigarreta o coses d'aquestes.
0: Què t'han explicat d'aquells primers anys? Perquè ara estàs dient, s'aixecaven i clar, oferien barreges. Què són barreges?
1: Barreges era una beguda alcohòlica que el meu avi s'inventava i... Bueno.
0: Clar, hem de tenir en compte també que abans, per exemple, l'origen del vi tenia, no és com a data d'avui, no?, que és per degustar-ho, per tenir per gaudir d'allò, no?, sinó que en el seu principi el que era el vi també tenia un efecte com que era calòric, justament també per donar força.
1: Clar, clar, clar, totalment, perquè la gent que anava,
0: llavors,
1: a treballar...
0: La gent que anava a treballar, doncs agafava també aquestes barreges per començar el dia, perquè era, podíem dir-ho com... Llavors, que la dieta, doncs, era insuficient, doncs formava part. També,
1: sí, sí, sí, això era...
0: I què més t'han explicat? Perquè això, mira, no ho sabíem, per exemple, no?, que feia aquestes barreges i servia la gent, no?
1: Bueno, doncs, que tenien oberts tots el dia de la setmana, diumenge inclòs, que moltes vegades servien, no sé, l'escudella del diumenge, i si venia algú a prendre's alguna cosa, doncs algú s'havia d'aixecar.
0: I això era per esmorzar, també, l'escudella?
1: No.
0: No.
1: És que estava obert, el diumenge també estava obert tot el dia.
0: O sigui, no hi havia horari, era obert.
1: En aquells temps, no. Després ja va haver-hi un horari, clar.
0: O sigui, que tu anaves a la sabateria, tenies la beguda, però també tenies escudella, si volies.
1: No, l'escudella no. La menjàvem els de casa.
0: Ah, els de casa, va.
1: I es teníem que aixecar per... Bueno, es tenien que aixecar.
0: Mm-hmm. Va, perfecte. Estem parlant de molt de treball, no?
1: Sí.
0: Perquè, clar, no tancar durant tot el dia, a més treballava l'Emilio, crec que treballava el seu fill Llorenç, no? La dona Teresa, és a dir, que la família
1: tots
0: sencera estava implicada. Això significa que la botiga va més enllà d'una feina, que és una forma de viure?
1: Bueno, en el cas de casa meva sí que ho ha sigut. En el cas de casa meva sí. Vull dir, érem un equip i treballava tothom. I tot era al vol dels horaris de botigues, les èpoques de més feina de la botiga. Tot sempre s'ha envoltat la botiga, sí.
0: Clar,
1: la veritat és que sí.
0: Perquè explica'ns com era aquest entorn de la botiga amb els teus pares, amb la teva família.
1: Bueno, doncs llavors quan van treure el tauler del Beure i es van passar, o que és actualment, a l'Avinguda de Barcelona, doncs allà es van fer unes obres en l'any 65 i llavors es va ampliar molt l'oferta i treballaven els meus pares, els meus avis, la meva germana, jo era una mica més petita, però també sortint de l'escola hi treballava i així ens ha anat pujant la botiga.
0: Clar, hi ha un moment que deixeu de fer, no?, espardenyes i
1: sí,
0: que s'obre el producte.
1: Sí, sí.
0: Com és això? Quan és això?
1: Bueno, pues va ser quan es va canviar la ubicació del Pérez Mandia a l'Avinguda Barcelona 2.
0: Hi ha un objecte especialment simbòlic en aquesta història, que és el banc on tant l'Emilio com el Llorenç feia les espardenyes. I quan tens tu, per exemple, un objecte d'aquesta forma que ha passat per les mans de diverses generacions, què sents? Com ho
1: bueno,
0: cuideu?
1: Precisament parlant del banc, el vaig fer restaurar i el tinc a casa meva. Sí, sí.
0: Clar, en aquell banc suposo que també els teus pares doncs, van passar ja molt
1: sí,
0: estona, asseguts, o sigui.
1: Fes espardenyes ho feien el meu avi i la meva àvia, la meva mare també va aprendre, quan va entrar a la família també em va aprendre. La meva germana i jo no n'hem après. No.
0: Què significa per a una família veure com el negoci va canviant de generació en generació i que continua en el mateix poble? Encara, no?, que vosaltres crec que és l'any 65 quan us vau moure a l'Avinguda de Barcelona.
1: Bé, bueno, jo, com que ho he viscut, no ho trobo tan estrany. Ara sí, perquè els meus fills no continuaran, o sigui... Però, bueno... A veure, si no ens hagués agradat, sí que ens haguéssim buscat la vida, tant la meva germana com jo, però com que vam tenir la d'allò que sí que ens va agradar, doncs
0: clar, tu
1: vam
0: continuar. Tu vas créixer veient els teus pares treballar, la història de la família, de tu, de la teva germana, doncs estàveu ajudant, no?, a la família mentre estàveu treballant. Quin és el primer record que tens de tu mateixa darrere del taulell?
1: El primer no, perquè jo és que crec que vaig aprendre a caminar pel magatzem, llavors no tinc primer record.
0: I de vendre les primeres sabates.
1: Sí, sí, clar, no eren els temps que és ara. Ara no es podria fer de molt petita, que inclús en moments de molta feina el meu pare deia, no la tabaleu, que és molt jove. Però no et podria dir quin va ser el primer.
0: Anar a fires, parlar amb proveïdors, escollir mostres, preparar la perdó també, no? Esperar que arribi el gènere, atendre els clients. En quin moment t'adones que allò que feies ajudant els pares doncs acabaria convertint-se en la teva professió?
1: Bueno, jo crec que sempre ho vaig saber-ho. Jo crec que sí.
0: O sigui, des d'un principi,
1: sí,
0: et vas veure allà.
1: Sí, jo crec que sí, que sempre ho vaig saber-ho.
0: I la teva germana també?
1: Sí.
0: I això passa ara també amb la resta de la família?
1: No, els meus fills no tenen res a veure amb la botiga. S'han buscat la vida per un altre lloc.
0: I llavors, Montse, llavors què passarà?
1: Bueno, pues que quan arribi l'hora pues començarem una nova etapa, dic jo. Sí, sí.
0: Com es viu aquesta nova etapa, sapiguent que els fills, òbviament, doncs, tenen absolutament clar, absolutament el seu dret per escollir.
1: També sempre ho vaig saber-ho, eh?
0: Sempre vas saber.
1: Sempre vaig saber-ho que no continuarien. Llavors, per això ho tinc molt assumit, no... Bueno, si ells continuessin, abans potser sí que jo mai em podria jubilar.
0: Llavors, com ho vius, això?
1: Bueno, jo crec que són etapes, i quan arribi el moment, pues ja veurem com ho viuré.
0: Has parlat, ara parlarem també amb el teu home, perquè el teu home crec que va deixar la feina per acompanyar-te en la botiga, és així? O no?
1: Sí. Sí, quan el meu pare es va jubilar, jo deu fer uns 30 i algo anys, li vaig dir, pues, deixa la feina i ajuda'm. I així ens ho vam fer-ho.
0: Us heu plantejat quan deixar-ho?
1: No, de moment encara no. Per això que quan arribi ja rumiarem.
0: Una botiga que no aprens només a vendre, sinó que tractes amb persones, has de tenir paciència, no? Escoltar, hi ha dies que millors, hi ha dies que pitjors, hi ha segons quines persones. Què t'ha ensenyat que els saps a vendre sobre les persones?
1: Bueno, a conèixer diferents perfils de persones, perquè crec que actualment per vendre s'ha de tenir molta psicologia i adaptar-te. Amb uns els has de parlar d'una manera, els altres has de parlar-los d'una altra manera. Així és.
0: Escolta, quan el Pablo, el teu marit, l'any 2000 li demanes que deixi temporalment la feina per treballar plegats, això és una declaració d'amor al negoci?
1: Bueno, primer ho vam provar-ho, va demanar una cedència. Bueno, sí, clar, perquè era bastant arriesgat.
0: Clar, és una vida molt compartida, digues.
1: Sí, però bueno, ha sortit bé.
0: Per tant, continuarà endavant això durant anys.
1: Bueno, fins que jo digui prou.
0: Quan tens pensat quan dir prou?
1: No ho sé.
0: De moment no tens
1: ganes.
0: Hi ha una fotografia preciosa de l'exposició del 125è aniversari. Aquell 2010 hi havia una absència que era molt important, que era la del teu pare, l'Emili, que havia mort 2 anys abans. Quan mires aquella fotografia, què és el primer que et ve al cap?
1: Bueno, jo crec que el meu pare va ser el que va fer el gran canvi. Sí que el meu besavi i el meu avi van fer en aquella època coses, però el meu pare és el que va acabar fer el que s'ho va jugar tot, vaja.
0: Vosaltres heu vist transformar-se a Rubí, heu vist també com canvien els carrers, els comerços, les persones, els hàbits de compra, tota una història, i abans hem parlat d'aquest banc que allà es feien espardenyes des del principi. Si poguessis ensenyar-li a aquell Emili de 22 anys, el Emili el Coix, la botiga que teniu avui, i a la resta de persones que s'asseguessin allà amb tu, aquelles persones que ja no hi són, què creus que pensarien?
1: Bueno, jo crec que el meu besavi, quan obrís els ulls aquí a Rubí, quedaria bastant sobtat, però bueno, suposo que estaria content.
0: Creus que és conscient la gent que tens una botiga de 141 anys i tot el que significa?
1: No, sí, els clients que tinc de tota la vida sí que ho saben, però no, la gent no és conscient.
0: Què voldries que deixes com a empremta?
1: La botiga? Bueno, que ha estat part del poble.
0: Doncs moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Montse, per haver compartit amb nosaltres no només aquesta història d'una sabateria, sinó la història d'una família, no? I en bona part també, com dius, que és la història de Rubí. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: És la veu, és la presència sonora d'una de les cantautors de referència de l'escena catalana, és Judit Neddermann, que el passat dia 1 d'octubre va publicar Mouta, una nova cançó que compta amb la participació de Momi Maia i que neix, atenció, amb l'objectiu de conscienciar i ajudar a transformar realitats. Tot això per donar visibilitat a les persones afectades per la malaltia de l'ELA i de rebot contribuir a la seva millora de qualitat de vida. Aquest projecte va més enllà de la música, atenció, perquè el tema arriba amb un videoclip pioner al món. Un clip dissenyat perquè els usuaris puguin navegar exclusivament amb el moviment dels ulls. Sí, sí, tal com escoltes, amb el moviment dels ulls. D'aquesta forma es reprodueixen l'experiència que viuen moltes persones amb l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA. Experiència quan la seva mirada doncs es converteix en l'única forma de comunicació i d'interacció amb el seu entorn. Accedir a aquest videoclip tan particular serà molt senzill. Els usuaris només hauran d'entrar a l'enllaç habilitat per al projecte que redirigirà a la pàgina web de la Fundació Catalana de ELA, la Fundació Miquel Valls. Des d'allà podreu activar la càmera de l'ordinador, calibrar la vostra mirada i començar a moure's pel videoclip sense necessitat de cap ratolí ni cap teclat. L'objectiu és ben clar, és fer que el públic entengui, encara que sigui durant només uns minuts, com interactuen aquestes persones amb el món.
1: Canto per tots els que rimen.
0: Amb la mirada podràs moure el videoclip. I amb la música de la Judit Neddermann i Momi et podràs moure, mou-te i donar suport a aquesta bona causa.

0: Avui comença a la nostra ciutat una nova edició de Parlem d'Habitatge, una iniciativa de l'Ajuntament que vol posar sobre la taula un dels principals problemes que tenen actualment moltes famílies: poder accedir a un habitatge i sobretot poder-lo pagar. En xerram de tot això amb el regidor d'Habitatge, el Jordi Arnaiz. Bon dia, Jordi, benvingut.
1: Bon dia.
0: Jordi, què és exactament Parlem d'Habitatge i per què heu considerat que és necessari fer aquesta programació específica a la nostra ciutat?
1: Bueno, jo crec que en aquest moment el Parlem d'Habitatge sembla que ho haguem posat una data concreta donada les circumstàncies, no?, i els esdeveniments últims, però és un tema que ja van fer unes primeres jornades al 2024. Van fer el primer Parlem d'Habitatge. En aquell moment va fer un format més reduït que aquest actual. Com veieu, comencem avui, aquesta tarda mateix, i dura fins al dia 21. I ho hem fet perquè no només volem parlar d'habitatge, diguéssim, les administracions, sinó que volem obrir a la ciutadania i sobretot a les entitats, associacions, no?, i diferents ens que treballen dintre del món de l'habitatge, com és també l'habitatge cooperatiu, per donar a conèixer, pues, el que diem, no?, totes les dificultats que n'hi ha, que és un, bueno, com sempre hem dit, és un dels majors problemes que a dia avui tenim a la nostra ciutat, i també obrir l'esperança de que es pugui treballar i que n'hi ha altres formes de també accedir a aquests habitatges i formes diferents de treballar i de construir aquests nous habitatges que la gent necessita.
0: Mm-hmm. El programa neix també amb la voluntat, com deies, de generar debat i participació ciutadana. Què espera l'Ajuntament obtenir d'aquest debat? I voleu escoltar la ciutadania per modificar o orientar les polítiques municipals?
1: Està clar que sempre que vulguem escoltar la ciutadania, perquè és les que al final les acaba posant, diguéssim, la realitat de les dificultats que tenen. Són ells els primers que pateixen els problemes, perquè nosaltres, la gent que estem governant i els polítics, segurament tenim una visió, però aterrar de peus a terra amb les persones que tenen aquestes dificultats, a les famílies, que és evident que a dia d'avui pues, tenim l'oficina local de l'habitatge, que està a Prousa, on es dirigeixen les famílies, tenim una bona percepció dels problemes que tenen, però sempre és bo escoltar la gent i sobretot que la gent també vegi que el que s'està fent i les, bueno, diferents maneres de poder donar sortida a les seves problemàtiques. Tenim clar que és un problema global i que no el solucionarem a aquestes jornades, però com a mínim sí que volem donar aquesta esperança de que n'hi ha polítiques que poden fer que canvien les coses i també que tenim eines, tant a nivell local com a nivell de Catalunya, per donar, diguéssim, certa tranquil·litat a les persones.
0: Mm-hmm. Avui, precisament, s'inicia el programa amb la projecció de Ahogados por el Alquiler, que posa el focus en les dificultats per accedir a l'habitatge de lloguer. A Rubí, quina és ara mateix la situació del mercat de lloguer?
1: La situació que fa poc també vam fer la taula pel dret de l'habitatge, i allà van donar certes dades. N'hi ha poca oferta, n'hi ha molta demanda, que això ja ho sabem, i sobretot el que es trobem és que l'oferta aquesta que tenim pues ha anat pujant moltíssim el que són els preus de lloguer. No? L'altre ja ho comentaven, gairebé ha pujat més del 45% en els últims anys, i això i tot que a Catalunya tenim regulat els preus màxims, o sigui que si anéssim a altres comunitats que pujan més del 80% en els últims 4 anys on no s'aplica la llei de regulació dels preus, veuríem que tenen encara més dificultat, i per això amb aquestes jornades que fem avui i en la que fem aquesta tarda a la biblioteca, que aprofito per convidar tothom que vingui, ve també el Pablo Feu, que és un dels advocats d'urbanisme, diguéssim que ara mateix està més de moda, no?, i que ha treballat en impulsar lleus que regulen pues, les compres especulatives, la regulació dels preus de lloguer, o sigui que ha fet molts informes també per la Generalitat, i per això avui el convidarem, farem un col·loqui amb ell per veure, després d'aquest reportatge de Televisió Espanyola que passarem, pues, bueno, les dificultats que troben a Madrid, a Eivissa, a Barcelona, no?, a aquelles zones tensionades, sobretot per l'habitatge turístic, que és un gran problema a les ciutats que tenen aquest turisme i que són ciutats turístiques.
0: Hi ha una pregunta que es fan moltes persones. És possible avui que una persona amb una feina i un salari mitjà pugui independitzar-se i pagar un lloguer a Rubí?
1: És gairebé possible, però també té les dificultats de que una persona sola, amb els preus que avui tenim, pues té aquestes dificultats de poder-se emancipar. Tot i que es posen ajudes al lloguer, ajudes a les despeses corrents, bueno, el que sempre s'ha dit, no? Que no pot superar mai el preu que es paga per un lloguer o per una hipoteca al 30% dels ingressos, i aquest és el greu problema. Tot i que els salaris han pujat molt, no? Més d'un 65% els últims anys, el salari mínim interprofessional i els convenis també han regulat pujades, el preu del lloguer o el preu de l'habitatge ha pujat encara més. I aquesta és la gran dificultat per a unes persones que vulguin emancipar-se, i sobretot pels joves.
0: Un dels grans problemes és també el parc d'habitatge assequible. Quina capacitat té actualment Rubí per incrementar aquest parc?
1: La capacitat que tenim avui en dia és la regulació que estem a través dels plans generals, no? Que estem forçant les últimes promocions privades que es faran, entre el 40 i el 30% d'habitatge protegit, de protecció oficial, amb un preu regulat, i que serà una regulació de por vida, o sigui, aquesta ja no perdrà la seva qualificació, i també, sobretot, l'eina fonamental que tenen del futur és el POU. El POU que projecta gairebé 4.000 habitatges de protecció oficial en els pròxims 18 anys, i que projecta nou sòl on puguem fer aquests nous habitatges. I a Rubí, pues, hem posat a disposició aquests solars, també en el pla 50.000 de la Generalitat de Catalunya, per fer tot habitatge de protecció oficial.
0: Quan estem xerrant d'habitatge assequible, sovint apareixen conceptes com habitatge protegit, habitatge públic, lloguer social, cooperatives... Per una persona que estigui cercant pis, quina és la diferència de cadascuna d'aquestes opcions?
1: Bueno, l'habitatge de protecció oficial té un preu regulat que sempre ha d'anar per sota o ha d'anar per sota del que regula el preu lliure de mercat. Per tant, n'hi ha unes taules i aquests habitatges els tenim, diguéssim, els tenim controlats, sabent quins habitatges són, tenim el llistat, i les persones per accedir a ells han de tenir unes condicions econòmiques regulades també. O sigui que ni la gent, evidentment, ha de poder pagar el preu, però no poden tindre uns ingressos superior a una quantitat, perquè llavors ja podrien accedir al mercat lliure. El cooperativisme, doncs és habitatge on la gent és una part soci d'aquest habitatge, que pot ser en règim de lloguer o en règim de propietat, i l'habitatge de lliure mercat, doncs és el que, bueno, el lliure mercat és el que tenim, no?
0: Precisament el dia 16 hi ha una taula rodona sobre les dificultats d'accés a l'habitatge i les formes alternatives d'accés i tinença. Les fórmules alternatives com el cooperativisme en cessió d'ús poden tenir un pes real a la nostra ciutat o encara són una opció molt minoritària?
1: La taula que tenim el proper 16 és molt interessant perquè té algunes qüestions molt importants i novetats. Aquí a aquesta taula farem un debat a través de la regidoria d'habitatge. També estarà, en jo crec que això és molt novedós, no s'ha fet a cap lloc, sinó que estem treballant amb els APIs de la ciutat, aquells que tenen locals de la nostra ciutat, i que vindrà el seu president de Barcelona per també fer el debat, no?, que les immobiliàries, com sempre he dit, han de ser espais segurs, on s'ofereixen unes condicions regulades, i sobretot treballar conjuntament amb ells, perquè també tenen una part del mercat i sobretot dels propietaris que dirigen a ell. I també ve Cohabitat, que és una coordinadora de fundacions que treballen per a l'habitatge social. Precisament ahir teníem unes jornades a Barcelona amb ells, on explicaven com treballen, i volem fer aquest debat sobretot des del punt de vista de les administracions, del punt de vista també d'aquest teixit de fundacions que fan habitatge cooperatiu o habitatge en cessió d'ús, i també amb els APIs que regulen el mercat i també es troben directament a aquests propietaris, no?, que ofereixen els seus habitatges i que volen tenir aquesta tranquil·litat de poder jugar de manera tranquil·la. I per això també estem treballant conjuntament com a administració perquè entre les dues puguem oferir, pues, la borsa de lloguer que tenim com a ajuntament i que també se sentin segures les persones d'aquest habitatge el poden jugar de manera tranquil·la a nosaltres.
0: Mm-hmm. Sí, però tornant a la meva pregunta, el cooperativisme és real a la nostra ciutat? Perquè no tinc la sensació de que estigui massa estès.
1: A la nostra ciutat, a dia d'avui, que en consti, no tenim cap promoció que sigui feta a nivell de cooperativisme. Estem treballant, ens hem reunit també amb Cohabitat per veure com podem fer un conveni de col·laboració. Estem redactant aquest conveni de col·laboració, però en el moment que puguem cedir algun solar, que puguin fer aquest habitatge de manera que sigui un habitatge social i que estigui regulat a la ciutat. No ens han arribat ni al sòl privat ni al sòl públic més demanda d'habitatge cooperatiu. També hem de dir que tenim la dificultat, fins que no tinguem el POM aprovat definitivament, de tindre nous solars, no?, que puguem posar com a ajuntament a disposició d'aquestes entitats.
0: Uh-huh. Anem a les polítiques municipals, si t'apareix. Quines uh-huh. són ara mateix les principals línies de treball per facilitar l'accés a l'habitatge?
1: La línia de treball que estem fent és intentar fer aquestes promocions a nivell públic d'aquest buit solar, desenvolupant algun avantprojecte que tenim ja sobre de la taula, i després oferir, amb el pressupost que tenim municipal, doncs les ajudes al pagament de les despeses, les ajudes al lloguer, a diferents col·lectius, joves, persones grans, bueno, el col·lectiu de la gent, diguéssim, que és més gran, que és entre 34 i 64 anys, que és el col·lectiu més gran, i oferim, doncs, totes aquestes ajudes, i sobretot també treballem a les ajudes d'emergència, perquè les persones que no poden fer front al seu pagament del lloguer o de la seva hipoteca, que no es vegin en un procés de desnonament, sinó avançar aquests diners, deixar-les aquests diners perquè no s'engegui un procés de desnonament. Aquestes serien les línies que estem treballant i, com dic, tot està pendent, sobretot del desenvolupament del pont, que es permetrà, pues, planificar amb temps i donar un pressupost, que esperem que puguem aprovar els pressupostos municipals també per incrementar la despesa en habitatge.
0: A banda, també tenim ProUrsa i l'oficina local d'habitatge, que n'hem xerrat moltes vegades aquí en aquest programa. Una persona que avui mateix no pot assumir el seu lloguer o que està cercant habitatge, a quins recursos municipals pot acudir i què se li pot oferir?
1: Els recursos municipals que estem donant és les ajudes a les despeses corrents, però sobretot estem donant el suport jurídic. A ProUrsa tenim una advocada que dona el servei jurídic, evidentment, de manera gratuïta, i el que fa és, sobretot, el que fem és molta mediació amb el propietari perquè puguem retrasar aquests pagaments, perquè pugui pagar-lo de manera fraccionada i també, com he dit, donar-li nosaltres aquests diners perquè puguin pagar i no s'engegui el procés. És la part que, diguéssim, ja regulem. Hem de tenir en compte que les competències de l'habitatge les té la Generalitat de Catalunya i, per tant, nosaltres, a través de Rubí, el que fem és regular i diguéssim, treballar i facilitar totes aquestes ajudes que la Generalitat té, no? com les ajudes als joves, al gran, les despeses corrents... Bueno, també tenim el projecte d'emancipació de la Generalitat de Catalunya, que fins menors de 35 anys avança en el que és l'entrada per poder comprar un habitatge. Bueno, tot això ho regulem des de l'agència i, com no, genera la borsa d'habitatge de protecció oficial, que també la gestionem des de Rubí. Pues, tots aquests habitatges que van quedant buits, pues, llavors la llista que tenim, pues, oferim aquest habitatge a les persones que estan al registre de sol·licitants.
0: Hi ha un altre problema que potser no és tan visible, i és que les persones que sí que tenen aquest habitatge, però que tenen dificultats per mantenir-lo. Estan augmentant les situacions de vulnerabilitat a la nostra ciutat? Teniu constància d'això?
1: A l'informe que va presentar la taula d'habitatge han baixat el desnonament, han baixat les ajudes d'emergència, o sigui, s'han reduït. I això té que veure també amb que nosaltres el que intentem és, a banda que passi cap procés, aturar-lo abans. I les mediacions que fem amb el jutjat el 2025 van estar a prop del 80% els desnonaments que van aturar. Malauradament, amb els canvis que estan havent i amb la caiguda de l'escut social, això aquest any segurament les xifres aniran a pitjor, però hi estem intentant fer tot el que està en les nostres mans. Per això ens agradaria, ens hauria agradat que aquell reial decret que el divendres no es va acabar aprovant, doncs s'hagués aprovat, perquè al final estem parlant de famílies que moltes vegades tenen aquestes dificultats i tot i que s'ha millorat el salari mínim, la renta garantida d'inserció i altres ajudes, encara tenen aquestes dificultats, de sobretot les famílies monoparentals, que han d'afrontar totes les despeses amb una sola persona, amb salaris que a vegades no són els que tenen la mitjana a la comarca.
0: Uh-huh. El programa també xerrarà de pobresa energètica. Fins a quin punt habitatge i pobresa energètica són avui dos problemes inseparables?
1: Són dos problemes, però que a vegades no van directament lligats, sinó perquè al final pot tindre un lloguer molt baix, però les despeses, sabent que hem passat un estiu amb molta calor, la gent no pot accedir a posar un aire condicionat, tenen aquestes dificultats perquè cada vegada el canvi climàtic va pitjor i moltes vegades el subministrament són una despesa important que va lligada també a les necessitats que tenen les persones o les famílies en aquest cas. I per això ja és un programa que portem treballant molts anys com a ajuntament, d'intentar que aquesta despesa, no? el bo energètic i tota aquesta qüestió que tenen que veure amb despeses més enllà de pagar el lloguer. I per això també donem l'ajuda directament de 200 euros com a ajuntament a les famílies que la sol·liciten.
0: Uh-huh. El 21 d'octubre també hi haurà una conferència sobre habitatge i racisme immobiliari. Quan xerrem de discriminació, l'accés de l'habitatge, de quines situacions estem xerrant?
1: Pues això és molt senzill, i nosaltres vam fer la prova. O sigui, amb una immobiliària, demanar si tenien algun pis de lloguer, dir-nos que sí, que us treuen un ventall de pisos de lloguer. Després anar una persona racialitzada, immigrant, que anar a demanar el mateix i dir-li a la mateixa immobiliària que no tenien ara mateix cap pis de lloguer. Això és una realitat que passa a la nostra ciutat, però malauradament passa a tot arreu. I és una discriminació molt gran que tenen, i que les immobiliàries les pateixen, no perquè segurament sigui cosa d'ells, sinó dels propietaris. Per això, com deia abans, hem fet aquesta jornada amb els APIs, perquè també això, ells també... Si al final un propietari li diu jo no vull jugar amb aquest perfil, doncs tenen aquesta dificultat d'oferir altres coses. I aquesta jornada que fem, que la fem amb la codirectora de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, doncs és molt interessant per això, perquè posava també aquesta qüestió, que tot i tindre ingressos, tindràs moltes vegades inclús la nacionalitat d'aquí, es troben amb aquest racisme a les immobiliàries, que moltes vegades ve alimentat, no?, per aquests discursos de gent que t'ocuparà el pis, que no et pagarà, que et deixarà... I, al final són gent que està cotitzant cada dia, com tots nosaltres, per les arques de l'Estat, i sobretot sufragant les despeses que tenim com a societat, no?, per mantenir l'estat de benestar. I, van trobar que era molt interessant parlar d'aquest tema, que a vegades queda molt ocult, i que les persones que la pateixen també a vegades es troben en la... li dona com vergonya explicar aquesta situació.
0: Uh-huh. Si una persona es troba amb aquesta discriminació, què pot fer concretament com a persona afectada?
1: Això és denunciable, això és denunciable, s'hauria de denunciar, sabent que això és el que suposa, no?, ficar-se en una denúncia d'aquest tipus, però evidentment tenim una llei i tenim la Constitució espanyola, que tothom són igual, i que evidentment això és una discriminació molt greu dels seus drets fonamentals.
0: Uh-huh. Avui no puc obviar la pregunta, després del que ha passat en els darrers dies i que ens ha duit en aquesta convocatòria d'eleccions, però avui mateix el Consell de Ministres torna a aprovar els decrets d'habitatge que la setmana passada es van tombar al Congrés. Com valora aquestes mesures un responsable municipal d'habitatge? Són suficients per començar a donar resposta al problema?
1: Són per començar a donar resposta al problema. No seran la solució definitiva, perquè tenim una mancança general d'habitatge que no s'ha construït en els últims anys, això és una mancança que tenim, però com a mínim donarà tranquil·litat i seguretat a moltíssimes famílies. Es calcula que a Catalunya tenim gairebé 70.000 famílies que podran ser desnonades si aquest decret no està en vigor. A la nostra ciutat tenim també moltes que durant l'escut social van aconseguir mantenir-se el seu habitatge, i sobretot aquí sí que vull aclarir que aquest decret no va contra els petits tenidors, o sigui, els petits tenidors no tenen cap problema si necessiten el seu habitatge ni estan marcats per la llei, sinó són els grans tenidors aquells que no fan servir el seu habitatge per viure, sinó per especular, i per tant és un decret que com a mínim donarà aquesta tranquil·litat, es donarà un temps perquè les famílies puguin situar-se en una situació millor econòmicament i sobretot també per treballar des de l'ens municipal amb aquesta mediació que estem fent, perquè moltes vegades quan no volen renovar un contracte no és per problemes amb l'inquilí, sinó només perquè volen pujar molt més el preu, i en aquest sentit també aquesta llei regular els topalls màxims de pujades i altres qüestions que tenen que veure sobretot amb les compres especulatives. El que no pot ser que com a ajuntament, ara que estem fent compres de tanteig i retracte, tinguem certes dificultats per tindre aquests habitatges, i els fons voltor, que tenen moltíssim molt més diners que tenim, per exemple, com nosaltres a l'Ajuntament, puguin comprar els habitatges per sota del 70% del preu de mercat. Això és un frau molt important. Aquests habitatges, alguns en el seu moment eren habitatges de protecció oficial, que han perdut aquesta protecció i, per tant, estan especulant amb un bé bàsic, i que un bé bàsic que a més en el seu moment es va construir amb fons públics.
0: Uh-huh. Un dels decrets planteja allargar fins al 2030 la protecció davant dels desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat. És una mesura que pot tenir impacte també a la nostra ciutat?
1: Molt impacte. O sigui, aquí a Rubí tenim controlat certs processos que estan ara mateix aturats als jutjats, i que en qualsevol moment, en el moment que els propietaris, aquests bancs, aquestes immobiliàries i aquests grans tenidors enxeguin el procediment, no tenim eines per defensar-los davant del jutjat. I ja dic, el 2025 van ser capaços d'aturar gairebé el 80% amb els informes que van fer i les tasques que van fer, i ara estan atats de peus i mans perquè no podem fer aquesta tasca, perquè no tenim una llei que li diem al jutge que això no ho pot aplicar perquè n'hi ha una gent que protegeix a les famílies vulnerables.
0: Mm-hmm. Mirant-ho des de Rubí, que li demanaria al pròxim govern espanyol, sigui qui sigui, per poder afrontar millor la crisi de l'habitatge des dels municipis?
1: Jo li demanaria el mateix que crec que s'haurien de demanar a totes ells i a l'índic local, que posem l'habitatge com la cosa més urgent i més important que ara, a dia d'avui, necessita la nostra societat. O sigui, deixem de posar-los a un calaix més baix, ha de ser la primera necessitat. S'han vist a les mobilitzacions, que la gent jove ha sortit al carrer perquè són els que tenen més problemàtiques. La gent s'ha mobilitzat i hem d'aprofitar en aquest moment per posar allà on toca, que és a l'urgent i a lo prioritari, l'habitatge.
0: Uh-huh. I ja per acabar, i tornant a les jornades de Parlem d'Habitatge, què li agradaria que hagués canviat en el debat sobre l'habitatge a Rubí? Perquè serveixin.
1: M'agradaria que hagués canviat el concepte d'habitatge de protecció oficial i d'habitatge social, no? Que moltes vegades la gent no ho equipara a gent pobra, a gent amb problemàtiques, a gent incívica, a gent, bueno, i això no és la realitat. O sigui, estem parlant de gent com nosaltres, que és un concepte d'habitatge de protecció oficial o habitatge social, és un habitatge que té totes les característiques. Les promocions que estem impulsant com des del municipi tenen una cara, no?, que dona gust veure-la. No sé si heu pogut veure també la rehabilitació que hem fet, i això dona constància de que són habitatges per gent com nosaltres, gent que no té cap problema amb ningú ni que generarà cap problema, i sobretot que la gent, les entitats, l'associació de veïns i sobretot els barris, obrin aquesta mirada de que és un habitatge com el que tenen ells, sense cap problemàtica.
0: Mm-hmm. Jordi Arnaiz, regidor d'Habitatge, moltíssimes gràcies per venir.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Aquí un servidor intentarà tenir tota la veu possible per fer-vos una recomanació musical. I comencem amb força, comencem amb la mítica Patti Smith i aquest People Have the Power. Vosaltres teniu el poder de poder sobreviure a aquest temps tan plujós, aquest mal rotllo que genera, doncs aquest temps que ens deixa tots una mica insegurs i que fins i tot fa que ens podem emmalaltir d'una forma o d'una altra. És el que toca, però per ser optimistes i per obrir aquest horitzó i animar tothom, jo només us comento una cosa molt important, que ja coneixem al complet el cartell de l'Azkena Rock els dies 17, 18 i 19 de juny del 2027. Actuarà Patti Smith, per exemple. Doncs sí, per escalfar l'ambient i per començar el compte enrere definitiu fins a arribar a aquell Azkena Rock, aquell mític festival vitorià, parlant de mítics, mítics com la senyora Patti Smith i la seva banda, el Marilyn Manson, els Slash o Wilcon, formaran part d'un line-up revelat al complet íntegrament i que reuneix a prop de 60 artistes i o bandes que actuaran en aquest magnífic festival Azkena Rock, un referent ineludible a l'estat espanyol i jo diria que també a nivell europeu per gaudir del rock del bo i de qualitat en un gran festival. Com ells mateixos anunciaven, llegendes del rock, artistes icònics i sorpreses irresistibles, totes elles protagonitzaran un cartell que és pur foc, puro fuego, això, fueguitos, enviar allò, la típica icona dels emoticons del WhatsApp o de qualsevol missatgeria. Bueno, en tot cas, un cartell ple de grans artistes que recomanem que descobriu mitjançant les xarxes socials i la pàgina web, on trobarem a la Patti Smith i la seva banda i on també podrem trobar a la cantautora de Vic, a la Joana Serrat, una cantautora reconeguda internacionalment per la seva música influenciada per les arrels nord-americanes i canadenques. I precisament aquesta serà la nostra recomanació des de aquest festival Azkena Rock, que ja està una miqueta més a prop. Sí, a l'Azkena Rock, 17, 18 i 19 de juny, ja farà calor, ja farà bon temps i farà un temps magnífic a Vitòria per gaudir de grans artistes com Patti Smith, com els Wilco o com la Joana Serrat. És una magnífica excusa per recuperar aquesta cantautora i gaudir del seu tema Pictures.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. El Departament de Justícia estudia la posada en marxa d'una prova pilot de 6 mesos per crear un grup de reforç per a incidents del risc a la presó de Vients 2 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. Ho ha explicat l'UGT i ho han confirmat el Departament a l'ACN després d'una reunió de la Subcomissió de Seguretat de la Secretaria de Mesures Penals, a la qual també van assistir sindicats com Comissions Obreres i CATAC aquest divendres. Si la prova pilot de Vients 2 dona un bon resultat, el model es reproduirà a tots els centres penitenciaris de Catalunya. També es creu crear una borsa de formadors per la formació continuada, pràctica i teòrica als nous treballadors penitenciaris i els que ja ho són, sobretot en matèria de protocols de seguretat. I el president del grup del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial per l'esvoranc de les obres de l'L9 que van aparèixer el 7 de juliol al barri de Sant Gervasi de Barcelona. Cirera ha reclamat que s'investiguin els fets i que s'aclareixin les possibles responsabilitats penals i ha posat el focus sobretot en la gestió dels avisos previs. També ha demanat investigar si es va cometre un possible delicte contra la seguretat col·lectiva en obres i una eventual prevaricació administrativa. I busquem ara la presa del temps per les properes hores. Bona tarda, Marc Jaureguizar.
2: Al migdia d'aquest dissabte ha tornat a ser molt suau a tota la costa catalana, amb unes temperatures que han sobrepassat aquests 25-26 graus, com ha estat el cas de Cabrils, a la comarca del Maresme, o també de Vallirana, a la comarca del Baix Llobregat. Amb una tarda on hem tingut un cel molt net a núvols a bona part del territori català, sí que és cert que hem tingut el creixement de nuvolades pel Pirineu, però sense més conseqüències. Demà diumenge, ja a primeres hores del matí, a totes les viles costaneres del Baix Empordà, de la Selva, també del nord del Maresme, tindrem la presència de núvols baixos que ens acompanyaran ben bé durant tot el matí. A més, ens arribaran bandes de núvols als íprims que afectaran el conjunt del país. A la tarda guanyarà terreny la nuvolositat, però sense precipitacions i tot plegat amb unes temperatures que es mantindran molt semblants.
1: I l'advocat Joan Piqué Vidal, defensor de Jordi Puig en el cas Banca Catalana, ha mort als 93 anys, ja penalista i professor de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Piqué Vidal va ser un dels noms més destacats de l'advocacia catalana durant els anys 70 i 80. No obstant això, la seva carrera professional es va acabar marcada per un escàndol judicial dels anys 90 en què va ser condemnat a 7 anys de presó per la seva participació en una trama d'extorsions a empresaris. I a Cultura, Kevin Bacon i Kira Sedgwick han recollit aquest dissabte el Gran Premi Honorífic del Festival de Sitges. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: I continua el rebost, sempre ben ple de grans productes radiofònics que redifonem gràcies a la màgia de la ràdio, ja que podem encapsular-los perquè els podeu tornar a gaudir o fins i tot descobrir per primera vegada, que també podria ser possible. Doncs en aquest rebost i a la tercera hora tindrem dos protagonistes principals, sobretot la Cuca i la Carmen, que són les dues conductores del programa Inspira't, un programa ple d'inspiració per tots els oients, que en aquest cas en la segona part del mateix programa que es va emetre en directe el passat dimarts, doncs entrevisten a la Verònica de Ojabón, així l'anomenen, perquè pertany a aquesta empresa rubinenca, Ojabón. Diuen que ens portarà receptes per netejar la casa de forma natural, encara que ella també, doncs, moltes vegades porta receptes de cosmètica natural per recomanar als oients, a les oients, en aquest cas, de l'Inspira't. També tindrem l'oportunitat en aquesta tercera hora de descobrir la programació musical, teatral, artística del Casino de Rubí, gràcies a la irrupció en el Rubí al dia del senyor Jordi Planell, que és un autèntic crac i que fa una programació magnífica no només al casino, sinó també al Teatre Municipal, la sala. Doncs va venir al programa per explicar què faran al casino. I un servidor també va ser convidat uns minutets per parlar, per fer un aperitiu d'allò que passarà el dia 28 de novembre al mateix casino. Estem parlant de la gala Rubí Sound. Si vols descobrir noves coses i sobretot si vols agafar nota per la teva agenda cultural, no t'ho perdis, no et perdis aquesta recuperació, aquest moment encapsulat del rebost amb el Jordi Planell, i el Toni Bravo, que el va entrevistar en el programa Rubí al dia. I finalment, dues càpsules de recomanació que us deixarem aquí perquè les gaudiu. Aquestes dues càpsules són de Ruslana, que estrena nou treball, i també parlem d'un altre gran moment del cap de setmana. Si el programa, si els rebots l'esteu escoltant a la repetició pròpia del dissabte, ja sigui de matí o de tarda, tindreu encara oportunitat d'anar a veure grans artistes a l'espai sociocultural de l'Aurora. Estem parlant dels King Pack, que actuaran el dia 10 d'octubre a les 9 de la nit. Tot això i molt més en el rebots. Que vagi molt de gust.

0: Doncs seguim a l'Inspira't de Ràdio Rubí, aquí al 99.7 de la FM. Ja veiem que la joventut, hi ha joventut que té molta trajectòria, i ho hem vist amb l'Anar avui. I nosaltres ara seguim inspirant-vos. Avui portem un perfil, perfil homenatge, com diem nosaltres, doncs a un artista que ens va deixar ara al setembre. I era actor, era director, dramaturg, poeta, i va viure moltes vides dins del teatre, però sobretot era un home d'escena. Parlem de Manel Dueso, un sabadellenc nascut l'any 53 que va començar a fer teatre al seu barri, a Sant Vicenç de la Creu Alta, i que més endavant estudiaria interpretació a l'Institut del Teatre de Barcelona.
1: Dueso no va voler quedar-se només en la interpretació, va voler entendre el teatre des de tots els seus angles, i aquí és on apareix la figura fonamental en la seva trajectòria, José Sanchís Sinisterra. Dueso va formar part de l'entorn del Teatro Fronterizo, i amb Sanchís Sinisterra i Luis Miguel Climent acabarien sent un dels fundadors de la Sala Beckett.
0: Un espai que es convertiria en tota una referència de la dramatúrgia contemporània aquí a Catalunya. Però hi ha una cosa interessant d'en Manel Dueso, és que no era només algú que escrivia teatre, sinó que ho vivia a les seves carns.
1: Va actuar en més d'un centenar de muntatges i va posar-se en la pell de personatges de, com Shakespeare, Chekhov, Molière, Tennessee Williams, Beckett, Fassbinder o Genet. Va dirigir, va escriure i va ensenyar.
0: Com a dramaturg va escriure més d'una vintena d'obres, entre elles Sara i Limón i Platón ha muerto, que van rebre el Premi de la Crítica al millor text. O Pensem, pausa, a la merda. Tenia una gran capacitat per moure's entre l'humor, la duresa, la tendresa i la inquietud existencial que va marcar gran part de la seva obra.
1: Comptava amb una altra faceta, potser la més íntima, la poesia, perquè Dueso escrivia poemes des de l'adolescència i la considerava una part essencial de qui era. El 2026 va publicar Som cabells d'escuma en camps de menta, un poemari que va arribar també als escenaris en forma de recital.
0: Però segurament molts espectadors no el coneixien, així pel nom, però el recordaran perquè va entrar a moltes cases a través de la televisió, amb sèries com Laberint d'ombres, El cor de la ciutat o La riera. I també a través del cinema, en pel·lícules com Salvador, Mientras duermes, El cuerpo o Contratiempo. Però ell, com passa amb molts artistes, sempre tornava al teatre. I tindrà el teatre.
1: Així és. El desembre de 2025 estrenava al Teatre Nacional de Catalunya Jambo Buana, una obra que ell mateix havia escrit i dirigit. Seria el seu últim muntatge teatral.
0: Aquest passat setembre ens va deixar amb tota una trajectòria al darrere que hem volgut repassar aquí a l'Inspira't breument. Dueso deia que el llenguatge era una arma contra el dolor i que s'havia de morir recitant poesia. No sabem si ho va fer, però nosaltres, en el seu honor, sí que voldríem recitar uns versos seus. Em desfaig. Quan es difumini el dibuix, seré polsim davant teu. Només hauràs de bufar. Que l'alè final sigui el principi de l'adeu.
1: Molt maco, Carmen. A part, haig de dir que ha sigut un descobriment, perquè sí que és veritat que el recordava, aquest perfil el recordava molt a les sèries de televisió, però he descobert aquesta part d'ell, com diem, tan íntima, que és la poesia. M'ha sobtat també que sigui de Sabadell, no ho sabia, i bueno, descobrir que tampoc se li ha fet ni se li ha donat cap homenatge.
0: En reconeixement, sí que té premis, té alguns premis.
1: Sí, però amor, i no, quasi ni ens hem enterat.
0: No, exacte. I jo crec que t'has quedat amb ganes de poder-lo entrevistar al teu programa Espai Obert, oi?
1: Sí, perquè
0: crec que una persona amb contingut.
1: És molt interessant de veure aquests perfils, no? De descobrir persones que potser tens a prop moltes vegades, a vegades passen per la teva vida, inclús en algun esdeveniment o alguna cosa, i no els hi dones la importància que tenen, perquè aquest tipus de persona, la sala B, que parlem d'una sala molt característica de la ciutat comtal, o sigui que no sé, m'he quedat com dient quin poc reconeixement a segons quines persones.
0: Sí, el que parlem moltes vegades, no? Que sempre es dona com molta veu sempre com les mateixes persones, no? I falta una mica més d'obrir, no? el prisma i descobrir més personatges importants que el que tu dius, que estan al nostre voltant. Aquí, Cuca, l'Inspira't, avui tenim una altra persona inspirada, d'aquestes que tens a prop i que sort que l'hem descobert.
1: D'aquestes que ja són del nostre club,
0: i exacte, i són del nostre club, del club Inspira't o Inspirades, i que la tenim aquí un cop al mes per portar-nos receptes de productes naturals que podem fer a casa, que podem estalviar molts diners i també estalviar-nos, jo crec, fins i tot malalties o altres històries.
1: Podem posar-la una mica en context, no, Carmen? Perquè, clar, ha sigut col·laboradora nostra durant tota la temporada passada, però, clar, estem ja a la cinquena temporada, no sé si t'has enterat.
0: Sí, sí.
1: Podríem posar una miqueta en context de qui és la Verònica, no?
0: Hola, bona tarda, Verònica. Verònica de Ojabón. Per nosaltres és la Verònica de Ojabón.
1: O Vero, per als amigos, no? I amigues?
2: Sí, sí, sí, ja m'agrada, ja. Vero de Ojabón, sí, sí, està molt
0: bé. Posa'ns una mica en context, perquè sempre, un cop al mes, ens portes una recepta, sí, per inspirar-nos, sí, i perquè la Cuca i jo diguem que la farem i al final no acabem fent, però això no passa res. Però posa'ns una mica en context, en quin moment et comences tu a fer això?
2: Sí, doncs jo començo ja fa 14 anys a fer sabons artesanals i vaig començar, doncs, bueno, una mica com a hobby, no? Quan estava embarassada del meu fill gran i dic, ostres, vaig voler fer un producte per cuidar la pell, no?, dels nens, però ja se sap que són molt delicats, i allà et comences com a informar una miqueta. I allà va ser la primera vegada que vaig fer sabons i va ser com una, bueno, com màgia, no?, quan va sortir el sabó. És com una cosa sorprenent, no?, perquè jo ja havia fet moltes coses, o fas hobbies, o fas ceràmica, però, bueno, quan vaig fer els sabons va ser com una sensació diferent, com d'enamorament, no? I així vaig començar, i després, doncs, fer quilos i quilos de sabons, feia molts detalls de boda, sobretot, no?, per entregar de detall a les cerimònies, i després ara ja tinc aquí a Rubí el meu taller de sabons artesanal, i sobretot faig formacions. I vaig començar amb els sabons, però després, clar, dius, ostres, si compro aquesta petita cosa ja puc fer una crema, i si compro això em puc fer un xampú. I llavors, clar, això va creixent, i al final, doncs, res, faig aquestes cosetes al meu taller i formo a la gent perquè també, bueno, per això, per inspirar altres dones, que sobretot les meves alumnes són dones, de vegades se'n cola algun home,
1: però un infiltrat,
2: però, exacte, no? Però la majoria són dones, i sí, sí, és un estil de vida, al final, no?, de cuidar-te, ja no només amb l'alimentació, sinó també el que et posa sobre la
1: pell. Que mirant la pell i la tens, vamos, fantàstica, eh?
2: Doncs amb sabó i poca cosa més, eh? Sabó,
1: sí, que a vegades no cal gaire història, no?
2: Exacte, sí, sí. Al final, menys és massa. O sigui, aquestes rutines de 10 passos no calen, eh?
0: Bé, és que no tenim temps de fer això. Jo no sé qui té temps de fer tota aquesta rutina tan elaborada.
1: I els skincares aquests, que són rutines, sí, que jo dic que ara li posem anglicismes a tot. Però, clar, que les nenes també els fan des dels 8 o 9 anys. És que això és una barbaritat, no?
2: Sí, i això és un tema realment molt preocupant, perquè, clar, tots aquests productes, si tu fas aquest skincare o aquesta rutina del cuidado de la pell amb productes naturals, diu, bueno, pues ala, bé, sí, no? Però és que els fan amb productes que porten molts tòxics i sobretot molts disruptors endocrins, i, bueno, ja s'ha vist que a les noies, doncs, cada vegada els hi baixa la menstruació abans, i això és per tot aquest tema dels disruptors hormonals, que et porten, doncs, bueno, tota aquesta barreja de productes químics, que ja no només és el que ens posem a la pell, sinó el que respirem, el que mengem. Doncs tot això fa una barreja i ja s'ha vist que els hi arriba a la menstruació 2 anys abans,
1: de mitjana.
2: I a part
1: és que, ara que parles de la menstruació i d'època d'adolescència, jo me'n recordo quan érem adolescents que teníem aquelles pells plenes de grans, que són les hormones quan estan revolucionades i tot això, això també contribuirà, no?, a que els grans surtin més o algú així, no sé.
2: Clar, el tema és que la pell és un òrgan que és molt emocional. Llavors, clar, quan estàs en aquesta època de rebel·lia, no?, de que tu ja vols, doncs, separar-te dels teus pares, doncs, i encara no pots, doncs, bueno, aquestes emocions surten a la pell. De fet, hi ha moltes expressions amb la pell, no?, relacionades amb l'emoció, no? Se me pone la piel de gallina, no?, quan et poses vermella, no?, doncs hi ha moltes coses d'aquestes.
1: No havia parat mai a
2: pensar en
1: això.
2: Perquè hi ha una relació, i llavors la piel és com l'espejo de l'alma, no?, també hi ha un altre refrán. Llavors, això és una mica emocional, no?, d'aquesta rebel·lia que tenen els joves, no?, que volen independitzar-se, però encara no, doncs, bueno, doncs ho reflexa amb la pell, no?, també. O sigui, és un òrgan molt emocional, però evidentment també el podem cuidar de forma natural.
1: O sigui, podríem ensenyar als joves, no?, també a fer els sabons naturals.
2: Home, i tant, sí,
1: sí. I que aquests skin care siguin una mica més...
2: Exacte, exacte.
1: Fets a casa.
2: Sí, a mi em fa molta por, quan jo veig a les xarxes socials aquests skin care de 10 passos i tot porta disruptors endocrinos, tot tòxics, tot derivats del petroli. Clar, o sigui, amb lo fàcil que és fer-te tu el teu propi oli, una cremita i tal, i no t'estàs ficant tant de tòxics al cos.
0: És que és una porta d'entrada al final també al cos, i més quan ets tan jove, al final, dius, és que és una estratègia de màrqueting també per enganxar-les, no? I en una edat en què la pell, no, jo entenc, que quan et vas fent gran, al final volem cuidar-nos més per mantenir-nos més joves i per veure'ns més
1: nena
0: maques.
1: De, però una nena de 13 o 12 anys que ha de pensar en fer-se gran, no sé.
0: Posar-se guapa, sí, però al final arriba un punt, no?, que potser hi buscar aquesta perfecció, no? Ara me recordo que tenia un nom, no?, de voler-te posar com els filtres aquests de
1: sí, Instagram,
0: que són irreals i...
1: A mi, a part, se m'està corrent que amb sessions de, com les que fa la Verònica, de fer el teu sabó, també igual els tenim una mica apartats de les pantalles, que també pot ser una alternativa a que es facin el seu propi skincare,
0: mira,
1: no?
0: Sí.
1: I almenys fan coses més amb les mans.
0: Mira, això és una bona idea.
1: És una alternativa.
2: Un dos per uno,
1: mira,
2: claro.
1: Pots fer una formació d'això.
2: Sí, a vegades han vingut mares amb o sigui, fent un curs de mares amb les seves nenes i tal, i sí, de vegades hem fet bueno, cosetes senzilles, una crema hidratant, un bàlsam labial, i bueno, es fan cosetes senzilles, però bueno, ja és una primera iniciació al món de la cosmètica natural, no? Perquè bueno, tu t'hi pots posar cosetes a la cara, perquè és normal voler-se cuidar i millorar la teva autoestima i tal, però clar, home, fem-ho amb una miqueta de consciència, no? Tant ecològica com per la nostra salut a llarg termini.
0: Clar. Banyem-nos, perquè segur que ningú de nosaltres banyaria amb un mar de petroli.
1: Doncs... No sé com acabarem,
0: pues,
1: Carmen,
0: ja? Bueno,
1: aquest pas.
0: Sí.
1: Ai, sí. Plenes d'aigua, plena de fang i d'això, ja, aquesta setmana ja no parlem, perquè portem una d'aigua.
0: Sí, sí, Déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: Passem ara, perquè sí, els oients, sí. Les oients ja estaran dient, bueno, i la recepta,
1: I la
0: què?
1: Recepta que estem
0: caiem
1: esperant.
0: Una mica ja. Bueno, ens portes una recepta molt especial avui,
2: sí,
0: oi?
2: Sí, exacte.
0: A petició d'una de les inspirades del programa.
2: Exacte, a petició.
1: Ah, sí, d'aquí?
2: Sí. Pues descarta, per descarta.
1: Ah, vale. Ah, pensava que era alguna oient que havia escrit o algo. Clar. Que també podem dir a la gent que ens demani el que vulguin, que
2: clar,
1: nosaltres estem aquí per inspirar,
0: Per l'Instagram, poden trucar al telèfon de la ràdio. Vam estar un temps que el deien, però la gent no trucava, Hi havia programes que sí.
1: A la gent li fa vergonya. Jo crec que escolta'm, poden entrar.
0: O per WhatsApp. Potser podem obrir aquesta via WhatsApp, no?, que és com més fàcil. Per això, per demanar receptes que vulguin per fer a casa.
2: Ai, tant. Sí, sí. Sí,
0: va,
2: sí.
0: Ho deixem allà. Ja li donem una volta.
1: Sí, perquè sobretot a la part de les recomanacions, quan venen els nostres col·laboradors com la Vero, doncs, si volen fer alguna pregunteta així com molt pràctica, doncs escolta'm.
2: Aquí estem per ajudar.
1: Aquí estem.
2: I tant que sí. I bueno, doncs bueno, sempre fins ara he portat receptes de cosmètica natural per posar-nos nosaltres, doncs avui porto receptes per netejar la casa de forma natural.
0: Ei, Cuca, a veure.
2: Porto dues receptes.
1: Aquesta la faré, segur.
2: Doncs dues receptes. La primera és tan fàcil que diu, bueno, doncs portarem una altra, no? Portarem dos. La primera és com que ara, mira, amb tantes pluges i tal, segur que tothom té aquí els vidres plenes de taques
0: i
2: tal, de gotes, de pluja, o sigui, s'han de netejar. Llavors, la primera recepta és un netejar vidres natural. I, bueno, és que aquí sí que no tindreu cap excusa com no ho feu, perquè això és tan fàcil,
0: Cuca,
2: que sense excusa.
0: Tenim un mes.
2: Exacte.
1: Per netejar els vidres.
0: Ni la Verònica, sí.
2: Us preguntaré.
1: Jo dic, però netejarem els vidres abans, no?
0: Sí, espero.
2: O sigui que ho he de fer abans. I a més segur que ja teniu els ingredients a casa, perquè és tan senzill com un got de vinagre de neteja, d'aquest que ven
1: al blanc. Litre,
2: el blanc, sí, exacte. I després, tan fàcil com afegir-hi 3 gots d'aigua destil·lada. Ja està. Barregem i ja tenim un spray per netejar els vidres.
1: En sèrio?
2: Tal qual, per netejar els vidres.
1: Aquest ho tinc tot a casa, o sigui,
2: exacte,
1: que això ho faré, segur.
2: Exacte, ja està, o sigui, sense excuses. Aquesta és la superfàcil, això és un tip doncs, per la gent que es vulgui iniciar, que mai hagi fet un producte, doncs, amb les coses que tenim a casa ja ho podem fer.
0: Comprar, doncs, un
2: spray. Sí, o reciclem el que tenim, no? Mm-hmm. Quan s'acabi, doncs...
0: Quan s'acabi, exacte,
2: exacte,
0: sí,
2: reciclem.
0: Sí, sí.
2: I la segona recepta, ja és una mica més elaborada, és un multiusos per fer servir, doncs, per netejar les superfícies, per netejar la pols, la cuina, no? El mármol de la cuina també es pot netejar. I llavors serien multiusos, que aquí sí que hem de prendre nota.
3: Jo et seria... vaig prenent nota de tot, eh?
2: Exacte, dic les quantitats exactes.
1: Ja, perquè... pis i paper, vinga.
3: Super aplicada a tothom a casa, que prengui nota.
2: Perquè surti bé. Serien 50 mil·lilitres d'aquest vinagre, vinagre també blanc, perquè té més capacitat de neteja. Si no tenim, doncs, bueno, vinagre de poma, però millor
1: està
2: vinagre.
1: Està com de moda ara el vinagre, perquè jo no havia netejat mai amb vinagre d'aquest blanc.
2: No, ah, doncs per
1: mi és un bàsico. I l'he començat com a sentir a puestos i l'he comprat, sí. Ara ja el tinc a casa, eh?
3: Vinagre blanc, no el que compra el Mercadona de neteja, sinó vinagre blanc de cuinar.
2: No, vinagre blanc de neteja.
3: Ah,
2: sí, el del Mercadona.
3: El del Mercadona no te'n serveix. No,
2: aquest serveix.
1: No fem publicitat, però de qualsevol supermercat, no?
2: Exacte.
3: Sí, que no hi ha patrocinis aquí,
1: Que no ens paguen, nena. Sí. Si no hi pasta, no...
2: Doncs serien 50 mil·lilitres d'aquest vinagre de neteja, 50 mil·lilitres d'alcohol de farmàcia de 96 graus, i després 100 mil·lilitres d'aigua. Això ho barregem, i després farem també 10 grams de sabó, el que tinguem. Sabó el que tinguem, 10 grams. Si tenim sabó natural de Castilla, doncs, oye, també va molt bé. El ratllem una miqueta, el dissolem a l'aigua i ja ho tenim. I ja tindríem la recepta bàsica. O sigui, superfàcil.
3: Sabó com sabó de rentar les mans.
2: Sí, sabó com sabó de rentar les mans.
3: Un que t'agradi l'olor.
2: Sí, ratllem una miqueta, uns 5-10 grams més o menys, ho escalfem amb l'aigua i després li barregem el vinagre i l'alcohol. I ja tindríem el netejador bàsic. Però aquí, com ens agrada pujar el nivell, el pujarem una miqueta amb els nostres olis essencials, oi? 10 gotetes d'oli essencial de llimona. I que ningú entra en pànic. Aquí, si no tenim l'oli essencial de llimona, doncs exprimim un llimó i unes gotetes de la pròpia, del suc de llimona. O sigui que més fàcil impossible.
1: Jo pensava que anaves a dir ja lavanda, perquè com sé que ets una fan de la lavanda...
2: Ah, sí, m'agrada molt. Sí, però per netejar va millor a la llimona perquè és més desengreixant.
1: Cítric,
2: sí, més desengreixant. Sí, i també fa molt bona olor. Però bueno, aquí el pi, no? També és molt agradable,
3: sí,
2: per netejar.
3: Sí, aroma de pi, no?
2: Sí, que és molt típic també per la neteja. O sigui que tindríem aquesta recepta super, super fàcil també. I fa molt bona olor. I si volem millorar una miqueta també la recepta i treure aquesta olor del vinagre, perquè hi ha gent que no li agrada gaire, el vinagre el podem macerar amb cítrics. O sigui, nosaltres agafem un pot i un got d'aigua, el fiquem al vinagre i allà fiquem càscares de les llimones i de les taronges, de les mandarines, i ho deixem un mes allà reposant. I d'aquí un mes, aquell vinagre farà una olor fantàstica.
1: Lo dels vidres, espera que me'n recordi,
2: sí.
1: Que estic pensant, és un got de vinagre,
2: sí.
1: I tres d'aigua destilada.
2: I tres d'aigua destilada,
1: vale.
2: Sí.
1: Vale, és que això ho faré segur.
3: Fàcil, eh?
1: Ja lo de massara ja se m'ha complicat una mica.
2: Sí, però això és per pujar el nivell, vale. Qui ja estigui familiaritzat amb aquestes cosetes.
1: Tampoc és anar a picar pedra, eh?
2: Exacte.
1: Però...
2: si no, només és res. O sigui, i els grams, qui s'agobia també amb ratllar el sabó i tot això, doncs un xorrito de fire i pa'lante, eh? O sigui, que tindrem una recepta ja molt més natural. No 100% natural, però bueno, ja hem millorat moltíssim, no?, de producte químic també.
3: És facilíssim.
1: És fàcil.
2: Sí. Que, i qui no sàpiga fer sabons, doncs que vingui al meu taller i ja l'ensenyo a fer sabons. Mira, el proper taller 18 d'octubre. El diumenge 18 d'octubre.
1: Diumenge 18 d'octubre. I els tallers són per temàtiques?
2: Sí, el 18 d'octubre és de sabons. Després també tinc un altre taller de cosmètica natural facial i un altre de cosmètica natural capilar. O sigui, tinc aquests tres sabons.
1: Perquè així la gent
2: cursos.
1: No s'avorreix, no? Doncs pots fer-ho tot.
2: Sí, tinc molta gent que ve a tots els cursos, sí. I dic, hauré de crear més perquè continuï.
3: Anava a dir això. 18 d'octubre, hi ha places encara?
2: Sí.
3: Places disponibles, eh?
2: Dues places.
3: Dues?
2: Sí.
3: Apunta'm a mi, eh? Que em va perfecte, eh? És regal d'aniversari.
1: Sí.
2: T'encaixa ja...
3: Es m'encaixa a la perfecció i no hi ha excusa. Més,
1: te regales el curs de fer sabons.
3: Jo demanaré que m'ho regalin com a idea, però ho demano ja que ja he de dir que sí. Ja he de dir que sí.
1: Molt bé,
3: tinc moltes
1: molt
3: ganes. Jo cada vegada estic més ficada perquè això de la no només cosmètica natural, no? Però entrar en aquest món eco també has d'anar pas a pas. no?
2: Sí,
3: perquè
2: sí.
3: No podem fer-ho tot de cop, igual sí. Que deixar els plàstics, llavors és mica en mica.
2: Sí, sí, sí, perquè si et poses el nivell massa alt, al final abandonaràs per agòbio, clar, perquè no pots fer molts canvis de cop. Llavors, amb aquests petits canvis, llavors el neteja vidres, superfàcil, això, el multiusos és una miqueta més complicat, però bueno, ja hem donat l'opció per fer-ho superfàcil, també. O sigui, poc a poc, poc a poc.
3: Poc a poc, sí. I també aprendre a anar fent les coses, no? Potser jo he passat a utilitzar productes naturals, cosmètica natural, aquí vam tenir també l'Ester de Mon Aroma.
1: Tu utilitzes molta cosmètica? Jo és que soc
3: no, la veritat és que no, però un sabonet facial i que m'agradaria poder-me'l fer jo i una cremeta hidratant, aquest ritual sí que el tinc.
1: Jo el de la crema sí que seria una cosa que m'agradaria... Però és que em tinc que posar i no em poso.
2: Clar.
1: Perquè jo només em rento la cara i em poso una mica de crema hidratant, és tot el que faig. Algun dia que em pinto una mica, perquè si vaig a la tele em fico una mica, però tampoc et pensis que em torno boja, perquè jo sóc molt vaga.
3: Bueno, i al final és una qüestió pràctica també.
1: I tampoc no m'agrada veure'm molt així, eh? A mi m'agrada veure'm la cara natural, que no és
3: natural.
1: Que no
3: sí,
1: sigui
3: sí.
1: Jo guapa ni res d'això, però bueno, que a mi m'agrada anar...
3: Natural.
1: Dutxadita, com ho digo jo, a mi m'agusta l'olor a dutxadita.
3: Sí. Eh? Sí.
2: Doncs
3: sí.
2: La crema hidratant és algo supercuriosa, perquè clar, la gent no sap com es fa una crema hidratant, perquè mai no has vist com es fa, i si veiessis lo fàcil que és, doncs bueno, és que et sorprendrà.
1: Escolta'm, doncs jo m'apunto a la crema hidratant, perquè no ens portes aquesta recepta el mes que ve.
2: La crema hidratant, vale, el que passa que ja no són coses que pots fer a casa, sinó que s'han de comprar cosetes.
1: Bueno, però també és una altra opció,
2: vale, perfecte,
1: no?
2: Perfecte, oh, i tant, sí. O sigui, aquí ja anem pujant
1: al nivell. I si pugem al nivell i li fiquem una miqueta de color...
2: Maquillatge, clar.
1: Clar.
2: Sí.
3: Això, el maquillatge, veus, també.
2: Per això és el que jo us deia, no?
3: És un món, és un món.
2: Clar, que comences i ai, ara em puc fer el meu maquillatge, i si compro això puc fer una altra cosa, llavors és que
1: és un poc vicioso. Vero, et posem deures per més que bé. O sigui, que tu mateixa. Ja saps que estàs a casa teva, però clar, t'hem de marcar el ritme.
2: Clar. Però les heu de fer, que després no, em deixo aquí sola.
3: Això ho faré.
1: Home, jo et garanteixo que el dels vidres cau.
2: Clar.
3: I l'altre també és fàcil, el multiusos.
1: Sí, el que passa que ja tinc que pensar. I si ja haig de pensar, netejar i pensar no és el millor. Sí,
3: bueno, el
1: sí.
3: Mesurador potser, no? Per mesurar els mil·lilitres, però és agafar algun mesurador d'aquells que tenim a casa, allò...
2: Sí, però...
3: Amb la batedora o això, ho podem
2: sí,
3: utilitzar.
2: Però que, i tant, sí. Però que tampoc ens agobiem, no? Perquè al final és aproximat, o sigui, no hem de... Sinó amb una bàscula senzilla, al final són una part d'aquesta per dues parts d'aquesta, però no dic tasses perquè si no la gent també s'agobia. Bueno, una tassa gran, una tassa petita...
3: Clar,
2: si és
3: com ha de ser, no?
2: Clar, sí.
3: Com les receptes de menjar.
2: Ah, exacte.
3: No? Que dius, ostres, a veure, això què
2: refereix? I després no et surt igual i dius, bueno, per què serà, no?
3: Clar. Quan,
1: sí, la recepta la diu la teva mare, no? O la teva sogra, que diu, no, jo ho hago a ojo.
3: Una pizquita.
1: Jo, una pizquita i ja està. Bueno, la pizquita puede ser esto o puede ser esto.
3: Clar, sí. Has d'anar provant i anar experimentant. I jo, la veritat, això, que cada vegada... M'estic ficant més i mica en mica vaig començar amb el desodorant, vaig llegir que era molt important, que si havies de començar per alguna cosa, que el desodorant era superimportant per tema càncer de mama també, però no me l'he fet jo encara. Estic amb
2: doncs...
3: un sabon, també un desodorant així molt natural, que funciona, però m'agradaria fer-me'l jo. Clar,
2: doncs
3: també un altre,
2: podem regalar una tercera. Podem regalar una tercera recepta, d'un desodorant natural.
3: Vinga.
2: Ara mateix, superfàcil,
3: sí,
2: també.
3: Sí, la tens ja,
1: un minut,
2: sí.
1: Vero.
2: Ah, perfecte, doncs mira, una cullerada d'oli de coco, una cullerada de bicarbonato sòdico i una cullerada d'argila blanca, i si no tenim argila blanca, doncs la maicena. Això ho barregem, ho escalfem una miqueta, que ara l'oli de coco ja està sòlid, ho barregem i ja tenim un desodorant natural superefectiu. Explicaria per què és superefectiu, però ara ja no tenim temps, però sí, és
1: tens
2: molt
1: deures.
2: Efectiu.
1: Ara tens deures, ja t'ho has apuntat, ja, pel
2: sí,
1: mes que ve?
2: Sí. Aquí,
1: doncs ja...
2: Serà per recetes, és que aquí...
1: És màgic tenir a la Vero aquí, a les nostres recomanacions.
3: És genial. I podem estalviar molt, que la
1: home.
3: Gent que li fa mandra, dius, pensa després també amb la butxaca.
1: Aquesta és una altra.
3: Compte quan gastem, que si xampú, que si el desodorant, que si la cremeta, suma.
1: Doncs Vero... Ens veiem ja quan? Ja
2: vosaltres un mes,
1: 30 dies?
2: Exacte, doncs sí, moltes gràcies.
1: Té molts deures, nosaltres també.
3: total. Ho explicarem, eh? El mes que ve passem, sempre de passar en comptes, però jo crec que ara sí que venim amb bones intencions al setembre.
1: Bueno,
3: començat... És com l'inici d'any, no?
1: Jo,
3: setembre,
1: perdona,
3: és un inici d'any.
1: Jo vaig començar la temporada amb una energia i me l'he fos com si fos ja final de temporada, perquè ha sigut un mes de setembre i octubre,
3: setembre...
1: inici, brutal.
3: Wake me up when September ends, eh?
1: Mare meva,
3: la gran
1: anem.
3: Cançó de Green Day, jo me la poso cada setembre, una estoneta, no?, per dir, vinga, va, ja
1: però
3: em despertaràs quan acabi
1: hem
3: setembre.
1: Hem començat massa fort, Carmen.
3: Sempre comencem al 100.
1: Però bueno, és el que hi ha i mira, i aquí estem, inspirant-nos.
3: Ens
1: i...
3: hem de regenerar. Ara ve el pont, eh? Et bueno, podràs regenerar i podràs fer la recepta.
1: Ve el pont i jo no sé si em canso més o menys, ja no ho sé. T'ho diré dimarts.
3: Sí, sí.
1: A veure com tornem.
3: Passa, sí.
1: Vero, ens veiem.
2: I
1: moltes
2: tant
1: gràcies.
2: Que sí, a vosaltres.
1: I tenia moltes ganes de posar un tema d'aquest grup.

0: hace mentir. La ciudad se hace grande, esta ciudad se hace grande sin ti.
1: Aquesta és la veu de Ruslana. La cantant hispano-ucraïnesa que es va donar a conèixer, per cert, després de quedar en tercera posició de la 12a edició del programa televisiu Operación Triunfo, publica nou treball. Ho farà aquest proper divendres i portarà per nom Anomia. Un nom bastant particular que fa referència a un concepte sobre l'absència de regles. Segons el comunicat de premsa dels que porten tota la promoció de Ruslana, doncs el disc, aquest disc que es publicarà el proper divendres, es mou entre la força del grunge i del rock, el pop electrònic i una important presència de balades, mostra de diferents cares de l'artista que fa, doncs, la contradicció una part essencial en el seu llenguatge. Això que escoltem porta per nom Mi Vocablo i és un dels avançaments del nou treball de Ruslana. I això que escoltarem és la recomanació del dia, porta per nom Favorita de la vida, un títol que, segons diuen, neix d'una ironia. Jugar amb aquesta idea de que la vida reserva les seves pitjors batalles per als millors guerrers i amb la sensació de preguntar-se per què tot ha de passar-li sempre a la mateixa persona. Diuen que Ruslana transforma aquesta acumulació de cops i contratemps en una cançó que abraça el caos en lloc d'intentar contenir-ho. Si no pots lluitar contra, afegeix-te, no? Suma-t'hi al caos. Us deixo en bona companyia amb Ruslana, Favorita de la vida.

0: El Rebost. Els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
1: Com divina és la cultura, perquè Rubí té aquesta temporada dos grans espais municipals per gaudir d'aquesta cultura: al Teatre Municipal La Sala, un casino que després de la seva reobertura doncs continua consolidant-se com aquest espai cultural i ciutadà. Entre tots dos equipaments hi haurà fins al gener més de 40 propostes: teatre, música, humor, cinema, espectacles familiars, balls també. Aposta important també pel talent rubinenc des de la reobertura. El casino ja ha superat les 18.000 persones. Avui volem saber què hi ha al darrere d'aquesta programació, què busca, quin paper volem que tinguin aquests espais en la vida cultural de Rubí. I per això tenim, per una banda, el Jordi Planell, tècnic cultural de l'Ajuntament. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Clar, la primera idea és destacar que el casino i la sala, no, que és la programació, es concebeix una mica com un tot, no? Què significa això? O sigui, complementar-se, com, per què?
2: Bé, bueno, el casino, d'alguna manera, tots sabem que té un any de vida. Mm. Es va estrenar el desembre de l'any passat. I entra, pues, a formar part de lo que són els equipaments escènics de Rubí, i entra no de qualsevol manera, sinó que entra amb força i agafant un protagonisme molt important, no? Que hi havia molta gent que esperava. I el que es fa, doncs, és estar coordinat amb la resta d'equipaments.
1: Clar, 18.000 persones. Jo no sé si us ha sorprès aquesta resposta ciutadana.
2: Bueno, realment nosaltres ho anàvem veient dia a dia. Jo, de fet, em vaig incorporar a treballar a l'Ajuntament, doncs, just un mes abans de que s'obrís les portes del casino, i he pogut veure tots aquests mesos, i evidentment, doncs, estem molt, molt, molt satisfets. Lògicament, amb aquestes 18.000 persones també estem parlant de que hi ha hagut tota una sèrie d'activitats d'inici, que van ser les visites comentades, que després per Festa Major també se'n van fent, però estem parlant de que, en general, amb una programació que va començar al desembre i que al juliol, doncs, són 8 mesos, 18.000 persones és una xifra, crec jo, per estar molt satisfets.
1: Mm. Més de 40 activitats fins al gener, ara, programació àmplia. Quin és el criteri principal que s'ha fet servir per fer aquesta programació?
2: Bé, doncs, no estem començant de zero. Vull dir, en Rubí ja porta una programació d'arts escèniques de fa molts anys, que portava, doncs, l'Àngel Miguel com a programador, i des de que es va jubilar, doncs, el mes de març, doncs, ara la porto jo, i molt content de fer-ho. I realment recollim un testimoni del que ja s'havia fet, no? Vull dir, que hi havia una programació que combinava, doncs, bàsicament art, teatre i dansa, i que amb l'entrada del casino entra a tenir un paper una miqueta més important la música, amb concerts per fer-se en sala. Fins ara la música a Rubí poder es feia més en altres espais, el Robert en sap molt de tot això.
1: Ara la presentaré.
2: I realment, doncs, ara hem incorporat dintre d'aquesta programació d'arts escèniques una part musical també, no? Ja, en aquesta programació que es va fer primavera, doncs, ja van passar artistes, pues, de molt de talent, com els Miralls de Dylan, després, doncs, també amb el Manu Guix, etc, no? Gerard Quintana amb el Mirall de Dylan, i després, doncs, ara en aquesta de segon semestre, doncs, també estem incorporant la part musical. A part d'això, doncs, també tenim altres eixos, que ja us marca el pla d'usos de lo que és el casino, que és tenir també molt de compte amb el talent local, i realment, doncs, en totes les programacions estem 4-5 propostes són d'artistes o grups que d'alguna manera tenen un vincle amb la ciutat de Rubí.
1: Jordi, parles de teatre, parles de música, però és que, clar, hi ha humor, hi ha propostes familiars, hi ha ball, hi ha cinema també. És a dir, sí, el ventall és molt ampli.
2: Sí, bueno, com dèiem, hi ha determinats cicles que ja venen. Vull dir, la programació familiar a Rubí, doncs, està conveniada, doncs, amb l'entitat de xarxa, doncs, són uns espectacles familiars que es fan amb caire mensual, això ja s'estava fent abans, ha passat de fer-se a la sala a fer-se al casino, perquè a més per les mides i una miqueta per la peculiaritat dels espectacles familiars, que són de més de proximitat, doncs va molt bé, doncs, de fer-se millor fins i tot al casino que a la sala. I també, doncs, hem anat a, doncs, afegir el cinema Gaudí, el cicle Gaudí de cinema, que precisament aquest any, doncs, celebrem 10 anys, doncs és un cicle que ja està consolidat a Rubí, i que aquest es manté al Teatre Municipal La Sala.
1: Ara en xerrarem. Hi ha una cosa que m'agrada a mi molt, i és que, clar, tu mires, ja està, Càmera Teatre, Esbarjos, Bar d'en Saire, Max Elvin, Jordi Quimera, el Jere, DJ Esteve Llop, el Rubí Sound, que ara parlarem, eh? Bueno, ja, Robert Fernández, bon dia.
3: Bon dia, Toni, què tal?
1: Ara anirem, no? Clar, tenen presència en la programació, no? I hi ha una cosa que m'agrada a mi molt d'aquesta programació, és que la ciutat, el que és el casino i la sala, no només consumeix cultura, sinó, pel que acabo de dir també, el que està fent és que és capaç de crear-la.
2: Exacte.
1: No.
2: Sí, sí.
1: I això crec que és un valor afegit molt gran.
2: Uh-huh. Així és, no? No? Ja es va fent la primera programació i ara es manté, no? Amb les programacions, nosaltres tant a nivell de comunicació, doncs, als espais d'internet, com el que és després també amb el fulletó, que ara doncs també sortirà un fulletó de la programació aquesta, va una miqueta tard, però bueno, el tenim ja a punt de sortir del forn, i doncs ho fem amb una etiqueta que és Rubí Talent Local, no? I amb aquesta etiqueta doncs volem donar d'alguna manera visibilitat a que doncs aquestes propostes doncs provenen de la ciutat.
1: Clar, és que no sé si és més difícil programar artistes locals perquè el públic els valori que porta un nom conegut de fora.
2: Bueno, avui en dia tothom té encaix, no?, amb una programació. Vull dir, al final, si tu trobes dates i pressupost per portar un artista reconegut, doncs el pots portar. Però també, d'alguna forma, doncs, el fet de tenir un contacte directe amb tot allò que és de l'àmbit cultural i de les arts escèniques a Rubí i que puguin entrar en la programació, tant al casino com a la sala, ara tothom sabem que tothom té moltes ganes de fer el seu primer casino, ens hem trobat doncs amb els grups de teatre, no? que clar, quan hem parlat de que volem estrenar una cosa aquest any també, com hem fet altres anys, però aquesta voldríem fer el casino. És molt lògic, les condicions, lògicament, del teatre al casino ara mateix doncs, són superiors a les que podria tenir el teatre a la sala, que necessita doncs, que vagi arribant doncs, una renovació de molts materials a nivell escènic, etc etc. I llavors doncs, bueno, assumim com a lògic que en aquest primer moment s'hagi d'alguna manera desplaçat el que és el pol d'activitat més cap al casino, però mantenim la sala també per altres utilitats. No? Vull dir que no és que de vegades hi ha gent que ens ha fet el comentari i diu, és que la sala ara es programa menys. No, però no és que s'estigui programant menys. Segurament hi ha alguna de les coses que es feia a la sala que s'està fent ara al casino, però el que us puc garantir, doncs, i ho deien doncs, amb una resposta amb un ciutadà, doncs, vull dir que és que en el primer semestre hi ha hagut més de 50 activitats en públic a la sala. I més de 100 dies amb activitat al Teatre La Sala, això en un semestre, són molts dies. Per què? Perquè hi fem residències i també perquè d'alguna manera les entitats de Rubí, vosaltres sabeu que hi ha entitats doncs, que fan espectacles de sí. Som gent alegre, espectacles sí. De gent gran, espectacles d'associacions, de cultura doncs, de diferents regions de l'Estat, doncs, tot això a la sala, que té un aforament superior al del casino i té un molt bon encaix. I aquest, haver alliberat alguns espectacles de la sala cap al casino, ens permet tenir més disponibilitat per les entitats i per les residències a la sala.
1: Que és una dada també molt important. Estem parlant de creació local, estem parlant de talent local, i aquí un dels sentits de la ràdio, i crec que és un dels puntals, és justament donar a conèixer aquest talent local i aquesta creació local. Si hi ha un home en aquesta casa que aposta pel talent local, per la creació, és en Robert Fernández. Robert, bon dia.
3: Bon dia de nou. Toni, què tal?
1: Bé, molt bé. Escolta'm.
3: És molt crac el Jordi.
1: El Jordi és molt crac.
3: És molt crac. Bueno. Jo fa molt poc que el conec, però em sembla un senyor, un programador, un tio molt intel·ligent i que el que està fent en el casino i en la sala, doncs, de veritat, té molt de mèrit.
1: Té molt de mèrit que tu portes moltíssims anys donant a conèixer i recolzant a tota l'escena musical d'aquí, de la nostra ciutat, amb el Ruby Sound. El casino està donant aquests espais per crear justament aquesta cultura, i en el Ruby Sound hi ha també novetats, no?, amb el casino.
3: Sí, estic emocionat, content i a més il·lusionat, perquè tenim al davant un projecte nou. Allò que era el Festival Ruby Sound es reconvertirà, el reinventarem i crearem una gala Ruby Sound.
1: Què és la diferència? Quina és la diferència?
3: La diferència, molt clara. En un festival doncs, tens bandes que venen i que toquen doncs, X temps, 45 minuts, una hora, el que faci falta, fan una pausa, canviem de backline, entren d'altres músics i toca una altra banda. Aquest format és magnífic, vull dir, no és pas que no sigui bo, però sí que té doncs, uns requeriments i un ambient i un entorn que no encaixava directament amb la proposta i amb l'espai escènic del casino. Llavors, amb aquesta intenció de reinventar-nos i de fer quelcom que ja teníem allà al cap i que anava donant voltes i que deies algun dia potser ens ho podíem plantejar, ens hem plantejat una gala. Una gala que el dia 28 de novembre doncs tindrà un fil, un fil conductor, tindrà un leitmotiv, una motivació que durant tota aquella estona, aquelles dues hores, potser una miqueta més de temps, doncs intentarà transmetre un missatge. Aquest. Un missatge i, sobretot, intentarà posar doncs, en els focus de l'escenari magnífic de l'espai del casino els cantautors com a màxims referents d'aquella gala. De fet, els cantautors, d'una forma o d'una altra, també han actuat en diferents festivals Ruby Sounds. Hi ha cantautors que hi vindran, que en algun moment, i no puc dir res més, ja han actuat en alguna de les edicions del festival Ruby Sound. Però, clar, et planteges com podem fer una gala i, a més, fer-la que tingui un fil conductor, que hi hagi un encaix, que hi pugui participar tothom, que no siguin un artista, surt el Robert, presenta un altre artista... No, no, hem de crear aquest fil, aquesta gala.
1: I el missatge.
3: Clar, i el missatge també l'hem de crear, el tenim més o menys clar, però també l'has de col·locar artísticament. Llavors, quan estàvem fent totes les consultes prèvies amb els artistes, ens vam topar amb un artista que ens va dir, yep, escolta, m'encanta la idea, tothom estava encantadíssim amb la idea, però és que a més a mi m'agradaria portar la direcció artística. I llavors jo vaig quedar-me així en flash i vaig dir, oh, mira, em ve de perles. I aquesta persona serà l'encarregada de portar la direcció artística de la gala, a més serà l'encarregat de portar la direcció musical, perquè clar, tu pensa que amb aquesta gala hi actuaran 6-7 artistes, encara no ho sabem ben bé, més d'altres que hi faran col·laboracions. Per fer tot aquest encaix i perquè, a més, sigui dinàmic i un servidor surti, si surt una vegada i punto pelota, ho has de lligar de tal forma que a nivell artístic i a nivell musical sigui factible. Aquesta persona és el Roger Margarit.
1: El Roger Margarit, que l'hem tingut aquest programa actuant
3: titular.
1: En directe.
3: El titular és el Roger Margarit, serà l'encarregat de portar la direcció artística i la direcció musical de la gala del Ruby Sound, de la gala de la Ràdio Ruby, que aquell dia doncs, farà doncs, realment, jo crec que tal, amb els artistes que tinc ja confirmats, amb aquells que encara en queden per tancar, i amb el feeling que estem construint, amb la sinergia que estem creant, jo estic emocionat i crec, sincerament, que pot ser un dia màgic, fins i tot històric, perquè no només actuaran els artistes que actuaran, sinó que és molt probable que alguns d'ells puguin fer

0: d'espai, també, per donar-se a conèixer. I també, hem d'anar acabant, el casino. I això m'agrada molt a mi. Lloc de trobada. Perquè hi ha el ball dels dissabtes, les sessions de Remember, hi ha orquestres, hi ha DJ perquè hi puguin ballar persones de diferents llocs, que dona sentit també al casino, perquè no és només aquest lloc cultural, sinó és aquest espai de comunitat on la gent va trobar-se, no, Jordi?
1: Sí, sí, no, realment, no hem tocat en la part d'arts escèniques, no parlem sempre directament d'aquests balls, però els balls, tothom sabem que era un dels requeriments que l'Ajuntament, ja quan va fer la restauració del casino, doncs que tenia, que per això doncs, tenim una platea que les cadires són de quita i pont, perquè d'alguna manera això ens permet a la platea que pugui quedar lliure i puguem fer aquests balls els dissabtes que no tenim espectacle, doncs tenim ball. Mm. No, diríem més, diríem els dissabtes que no tenim espectacle, ni ball ni pluja, perquè aquest dissabte passat vam tenir que suspendre doncs, perquè la pluja va determinar que tot s'hagués de suspendre, però bueno, estem molt contents també d'aquesta doncs, proposta dels dissabtes a la tarda.
0: Mm. Deixa'm acabar amb aquest mes d'octubre, que serà el protagonista dels 10 anys del cicle Gaudí, és un dels municipis Rubí, la nostra ciutat, que hi participa des de la primera edició. El 22 d'octubre hi ha una festa d'aniversari al casino. Què significa per a Rubí que l'Acadèmia de Cinema Català hagi escollit la ciutat per celebrar aquests 10 anys?
1: Bueno, doncs un orgull, la veritat, és que havien de triar un teatre doncs, per fer aquesta gala. La seva idea molt clara era fer-ho amb una de les poblacions que van donar inici. Crec que són 11 poblacions que el primer any van començar amb el cicle Gaudí i que segueixen fins a data d'avui, i van triar Rubí. Lògicament, també suposo que el fet de tenir un teatre nou com el casino doncs, va jugar a favor. No va haver-hi cap candidatura, vull dir, ells ens ho van proposar directament, ho vam parlar doncs, amb la regidora i doncs, encantats de rebre. Vull dir, és tot un dia que hi haurà activitat. La gala serà a la tarda, però al matí hi ha la trobada de tots els programadors del cicle Gaudí a nivell de tot Catalunya, que es trobaran aquí a Rubí, es fa una jornada de treball, etcètera, etcètera. A migdia es fa doncs, un dinar entre tots aquests tècnics que estaran aquí treballant tot aquell dia 22 d'octubre. I després a la tarda, doncs sí, a la tarda hi ha una gala d'uns 45-50 minuts, que es farà doncs, bueno, una celebració d'aquests 10 anys de cicle Gaudí, un cicle que va començar a veure què passa i que realment ho està petant, perquè el nivell de poblacions que hi ha avui en dia, més de 100 poblacions, 100 i llargs poblacions doncs, que programen aquest cinema, i les xifres de públic que també van cada any increixent-ho.
0: Jordi Planell, el tècnic de cultura de la ràdio, tècnic cultura de l'Ajuntament, Robert Fernández, el nostre tècnic i el nostre home Ruissam de la ràdio, moltíssimes gràcies.
2: No li donis més càrrecs que...
0: T'imagina't canviar-ho els papers.
2: Mare meva.
3: No, sisplau.
0: Som-hi, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
4: El Rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

Molt bon dia, què tal? Com esteu? Recomanacions musicals. Us podríem parlar, per exemple, avui dels Oques Grasses i els seus concerts a l'Estadi Olímpic i les mogudes que han tingut amb el temps, no? Podríem parlar també de la programació del Primavera Sound que s'ha presentat, però no ho farem. No farem pas això. Parlarem de... com us ho diria? De música de qualitat de proximitat, gairebé de quilòmetre zero. Sí, sí, perquè el Centre de Rubí, l'Espai Sociocultural de l'Aurora, els amics i amigues de l'Aurora tenen una programació magnífica amb actuacions de formacions i de bandes com aquesta que estem escoltant, King Pack. Diuen que són un duet d'indie blues nascut a Anglaterra amb un so cru i visceral que combinen riffs de guitarra intensos amb una base rítmica contundent i plena de groove. Les seves cançons, amb segell propi, beuen del blues amb un caràcter britànic marcat. El directe destaca per una energia autèntica i una connexió immediata amb el públic.

Aquests són els Kim Pack i havien d'haver actuat el passat cap de setmana, el dia 3 d'octubre, a l'Espai Sociocultural de la CGT, aquí a la plaça en Sant Claver, però no va poder ser degut a les inclemències meteorològiques i ja sabeu tot el que succeeix. Doncs la bona notícia és que demà dissabte a les 21 hores tindreu l'opció, sí, de gaudir dels Kim Pack reprogramats perquè interpretin temes com aquest que hem escoltat o aquest altre que és senzillament meravellós. Recordeu, demà a partir de les 9 de la nit, Kim Pack, amb temes com aquest, Lipstick on a Snake. You can't hide. Oh, quin bon rotllo. I a Rubí, no us ho perdeu. Per cert, si voleu saber més coses de l'escena musical rubinenca aquesta nit a partir, aquesta tarda nit a partir de les 7 de la tarda, us espero al Ruby Sound, on sonarà música dels Kim Pack i moltes més coses. Gaudiu de l'escena musical rubinenca i de bona música rubí com la dels Kim Pack.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. La CUP opta per no presentar-se a les eleccions generals del proper 29 de novembre perquè considera que actualment no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Això ho ha decidit la Mesa Nacional de la Formació en una reunió avui a Barcelona. La trobada, que ha comptat amb la participació d'una quarantena de representants territorials, ha servit per resoldre un debat que els independentistes ja havien obert abans de l'avançament electoral. Aquesta decisió, però, encara s'ha de ser ratificada pel conjunt de la militància en una habitació en línia i el resultat es donarà a conèixer dilluns 12 d'octubre. I el Departament de Justícia estudia la posada en marxa d'una prova pilot de 6 mesos per crear un grup de reforç per incidents del risc a la presó de Vients 2 a Sant Esteve Sesrovires. Així ho ha explicat l'UGT i ho ha confirmat el Departament després d'una reunió de la Subcomissió de Seguretat de la Secretaria de Mesures Penals, a la qual també hi van assistir els sindicats Comissions Obreres i CATAC. Si la prova pilot de Vients 2 dona un bon resultat, el model es reproduirà a tots els centres penitenciaris. També es preveu crear una borsa de formadors per fer formació continuada de pràctica i teòrica, els nous treballadors penitenciaris i també els que ja ho són, sobretot en matèria de protocols de seguretat. I una vuitantena de veïns i veïnes d'Olèrdola, a l'Alt Penedès, fan de models avui per donar la vida a una desfilada solidària a benefici de la Marató de 3CAT, que enguany es farà el diumenge 13 de desembre. Canal 20 Olèrdola, Raimon de Cara.
2: Dins del paraigües de les activitats solidàries que s'organitzen a Olèrdola a benefici de la Marató de 3CAT, avui arriba la desena edició de la desfilada solidària. Serà a 9:15 de la nit al local 9 de Moja, amb un preu d'entrada de 5 euros. Un dels atractius serà poder veure desfilar una vuitantena de models, la majoria veïns i veïnes d'Olèrdola. Yolanda Lirón és una de les organitzadores.
3: És una activitat solidària, però que també en si la farem que sigui més especial que la resta. Però clar, estem parlant de... És un nombre prou important on participa un 80% de persones que són del municipi, una vuitantena.
2: Les persones que assisteixin a la desfilada tindran copa de cava de benvinguda i també hi haurà pica-pica i actuació teatral amb l'obra Te Improviso a càrrec de Príncep Show.
1: I a la C-65 es troba a la calçada tallada per un accident que provoca 600 metres de retenció en ambdós sentits. I també hi ha congestió a la B23 a Esplugues de Llobregat. I el president del grup del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial per l'esborrant de les obres de l'L9 que van aparèixer el 7 de juliol al barri de Sant Gervasi de Barcelona. I fins aquí la notícia en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Com és el rebost, eh? Aquest programa que recupera grans moments de la setmana radiofònica de Ràdio Rubí. Els minuts passen volant, ja hem consumit 3 hores. I, doncs sí, ara ens queda la quarta hora del rebost on recopilem grans moments de la setmana radiofònica de Ràdio Rubí. Com, per exemple, aquell moment que va succeir el passat 8 d'octubre amb una entrevista en el Rubí al dia per parlar de la dislèxia, perquè el 8 d'octubre era el Dia Mundial de la Dislèxia. La Pamela Martínez va parlar amb la Montse Pedra i el Jorge López, que directament des del programa Petit Ubindi, doncs ens ajuden a comprendre i a identificar què és la dislèxia i com ens podem adaptar a aquesta condició tan particular. D'altres continguts que hi seran protagonistes en aquesta última hora, darrera hora del rebost, per exemple, parlant de noves tecnologies, de la IA, la IA a peu de carrer, una secció que fa la Carmen Pérez i que recuperem perquè sabem què podem fer amb la IA. No tot pot ser tan catastròfic. Siguem optimistes, utilitzem la IA de forma pràctica perquè el nostre dia a dia sigui més fàcil. I a més, parlant de tecnologia, també recuperem l'entrevista amb la Carmen Pérez. Recuperem l'entrevista amb la Windy de Resetea, que ja em feia un lío en tanta tecnologia, eh? La Windy de Resetea, doncs, és una col·laboradora que arriba cada setmana per parlar de tecnologia i què podem fer amb ella, perquè la tecnologia no és el problema, mai ho ha sigut. És l'eina que hem d'utilitzar adequadament. Continguts del Rubí al dia per aquesta darrera hora del rebost. Un servidor millor que calli, que posi el mate, perquè ràpidament podeu gaudir, tornar a consumir aquests minuts encapsulats de forma gairebé màgica en el rebost. Que vagi ben de gust!

Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: I avui tornem a tenir la nostra secció IA a peu de carrer per conèixer com funciona la intel·ligència artificial, que cada dia està més instaurada en les nostres vides. Ho fem, com sempre, amb la Carmen Pérez, que és fundadora de Danetza IA, empresa que ajuda petites i grans empreses a millorar amb la intel·ligència artificial. Carmen, bon dia i gràcies per ser-hi un altre dia aquí.
1: Hola, bon dia.
0: Carmen, començam, si vols. Avui ens xerraràs sobre com xerrar amb una IA perquè ens entengui. Això és molt important, eh? Perquè moltes vegades la IA no ens entén, o... i en realitat no és que no ens entengui, és que nosaltres no sabem dir-li les coses, no?
1: Exacte, d'això va el tema d'avui i crec que és important el que acabes de dir, no? L'enunciat de la pregunta és molt important, com fer la pregunta a la IA perquè ens doni la resposta que necessitem realment o la més adequada a el que necessitem.
0: Uh-huh. Carmen, començant com sempre amb l'actualitat, què és el que ha passat aquests dies en el món de la intel·ligència artificial?
1: Doncs és una notícia que ens va molt bé també per al tema d'avui. Fa pocs dies, una de les grans plataformes que fan creació de botigues online ha creat una intel·ligència artificial que ara el comerciant, a l'hora de crear aquesta botiga online, ja no té que picar ni botons, ni menús, ni sàpiguer una mínima part d'informàtica, no? Només amb un simple chat explicant-li per què és la botiga, què productes venen, ficar unes quantes fotografies i el que vol amb aquesta la botiga, amb això ja la plataforma directament comença a crear des de zero una botiga sense res més. Llavors, això ja ens diu el camí per al que anem i que això de fer preguntes més detallades ja no només és cosa d'informàtics, sinó que ja comença a ser una cosa per a tothom.
0: Déu-n'hi-do. Sí, és que cada dia ens sorprèn més, eh? L'últim dia, Carmen, ens explicaves què és exactament una IA, una intel·ligència artificial. Avui toca xerrar-ne, però no hi ha prou amb escriure-li el que volem i ja està. Hem de saber escriure-li això.
1: Exacte. No n'hi ha prou per tenir una resposta, però no per tenir una bona resposta. Estem acostumats normalment als buscadors que tenim del dia a dia i ho posem només dues o tres paraules i ja està.
0: Posant les paraules clau.
1: Exacte, que és el que parlàvem l'altre dia, que al final el buscador et dona moltes opcions, però no et dona la resposta concreta. I amb la IA, si fem el mateix, la resposta es correspon a genèrica. No ens dirà una resposta detallada de lo que realment volem nosaltres.
0: Se sent molt la paraula prompt, però què vol dir exactament prompt?
1: Sí, mira, la paraula prompt és una paraula anglesa i a mi em fa realment una mica de respecte, però vol dir una cosa molt senzilla. És la petició, allò que li escrivim o li diem a la IA. Res més. Jo sempre prefereixo dir-ne l'encàrrec. Penseu en quan encarregueu un pastís. No és el mateix dir vull un pastís que dir vull un pastís de xocolata per a 10 persones per al dissabte i que posi per molts anys àvia. El pastisser és el mateix, però el resultat no té res a veure. En la IA passa exactament igual. El que rebem depèn molt de com fem l'encàrrec. Uh-huh. O sigui, els detalls. És uh-huh. molt, molt important.
0: Uh-huh. I com es fa bé aquest encàrrec? Tenim algun truc per fer-ho bé?
1: Sí, i a més és fàcil de recordar. Abans de demanar res, li hem de dir quatre coses. La primera, qui sóc? La meva situació. La segona, què vull? La feina concreta. La tercera, per a qui és? no és el mateix un test que li demani per la mestra que per un grup dels meus amics. I la quarta, com ho vull? Si ho vull la resposta curta, llarga, en una llista, en un to formal, en un to proper. Qui sol? Què vull? Per qui és i com ho vull? No cal escriure una carta. Amb tres o quatre frases n'hi ha prou. Però és explicar-se com ho faríem en una persona que realment no ens coneix de res. Haurem de pensar sempre que estem parlant amb una persona. Llavors, amb aquesta sensació, sempre dimanarem les preguntes amb aquestes quatre dades.
0: Mm-hmm. Per tant, però sí que li hem de fer aquestes preguntes detallades, vull dir, no podem ser abstractes, se li ha de fer amb un detall exhaustiu perquè la resposta sigui millor, veritat?
1: Exacte, i això és molt fàcil dels que esteu escoltant, de fer la prova ells mateixos, és a dir...
0: L'has fet a tu?
1: Jo mateixa he fet... Sempre fem la prova. Jo mateixa ahir vaig fer una prova amb una pregunta molt, molt senzilla i li vas dir, una pregunta simple, preparen un menú setmanal. I ella mateixa és que no em va donar cap menú. Em va sorprendre una altra vegada la resposta, no? Perquè ella mateixa em va dir... Però com ho vols? Per a quantes persones sou? Hi ha algun aliment que no podem incorporar? O sigui, ella mateixa em va dir que li faltaven dades, no? Em va fer aquestes preguntes que jo no li he fet en el detall, ella ja me l'ha donat, no? Després, sí que és veritat que li he fet l'altra pregunta, ja li he dit, som una família de quatre, som dos adults, dos criatures, vull només un menú de dilluns a divendres, només de sopar, que no mengem peix, i tenim uns 60 euros de pressupost per gastar la setmana, i no vull cuinar més de mitja hora al dia. Llavors, amb aquí m'ha donat una taula sencera de dilluns a divendres, amb els menús, amb la quantitat de diners que en gastaré, en quan ho cuinaré, i a més m'ha afegit la llista de la compra. O sigui, perquè vegeu la diferència de fer-li la pregunta d'una manera o d'una altra. Uh-huh. O sigui, com dient, els detalls són superimportants.
0: Només li ha faltat dir-te on has d'anar a comprar-ho, eh?
1: Totalment. O anar a ella a comprar, no?
0: Anar a ella directament. Ja... Bueno, ja arribarà, eh? Ja arribarà. Espera't que això arribarà, també. I si tot i així, la resposta que t'adona, que tu dius que t'ha donat una resposta molt exhaustiva i que si fas bé la pregunta, la resposta sol ser bona, si aquesta resposta que t'adona no t'acaba de convèncer, hem de tornar a començar de zero o ja tenim aquest punt de partida i partim des d'aquí?
1: Exacte, no tenim que començar des de zero. És com una conversa, per això abans he comentat, tenim que fer com si estem parlant, xerrant amb una persona que no ens coneix de res. Doncs és el mateix, si nosaltres li fem aquesta pregunta i ens dona una resposta que no és concreta al que nosaltres volem, continuem xerrant amb ella, jo directament li diria, doncs mira, canviem el menú del dimecres que no ens agrada la truita i continuem la... Normalment, mira, i això és veritat, normalment la resposta bona ve a la segona o tercera pregunta del que estem parlant amb ella, perquè és com una conversa i anem buscant el que realment jo vull com resposta i llavors ella va afinant tant que a la tercera normalment et dona la resposta que tu estaves buscant.
0: Mm-hmm. O sigui, hem de conversar per acabar d'afinar, per aconseguir el que realment volem. Quins serien els errors més habituals que veus en la gent que comença a utilitzar la IA?
1: Doncs mira, n'hi ha tres. El primer... ser massa breu, escriure dues paraules com si fos un buscador, que és el que deien abans. El segon és demanar moltes coses alhora en un sol missatge. Val més anar pas a pas. I el tercer, no dir per a què volem, perquè si no diem per a què volem, això al final fa que la resposta no sigui realment el que necessitem. si li dic, per exemple, un missatge per a la comunitat de veïns, en sortirà una cosa. I si li dic escriure un missatge amable per recordar als veïns que no deixin les bosses al replà, sense que ningú s'ofengui, en sortirà un missatge molt, molt més ben redactat i de l'estil que jo vull entregar-li als meus veïns el missatge. D'aquí va la cosa.
0: I una curiositat, cal ser educat amb la IA? Cal dir-li per favor i gràcies? Perquè jo conec molta gent que els hi xerra com si fossin un amic meu, un amic més, i amb, alguns amb molta educació també.
1: Sí, i a més això m'ho pregunten molt. A veure, tenim que tindre clar sempre que estem parlant amb una màquina. I la IA no té sentiments. No s'ofèn, si no li doneu gràcies. Això és res. Ara bé, jo personalment, jo sí que li parlo amb educació, però per dos motius. Un, quan escrivim com parlaríem nosaltres a una persona que no ens coneix, jo m'explico millor, amb frases senceres, no? Com si estiguéssim tindre una conversa com ara jo l'estic tenint amb tu. I dos, és el nostre costum, i no li veig que hauríem de perdre, no? El costum d'escriure en educació, doncs llavors, però sempre tenim cura i sapiguem que estàs parlant a una màquina que realment darrere no n'hi ha una persona com ara tu i jo.
0: Mm-hmm. Però jo conec que gent, fins i tot, que s'enfada. Per exemple, mo mare l'he vist alguna vegada fent-li àudios i diguent-li a veure, ChatGPT, que no m'entens, que jo no t'he dit això, i se baralla amb ell, eh?
1: Sí, sí, passa, i tant, perquè quan et dona alguna cosa que tu no vols, i ella és capaç de percebre que no t'ha agradat, perquè el to de la resposta que l'estàs escrivint o fent a l'àudio, ella el perceu, ella diu, ostres, m'he equivocat, i et demana disculpes, i et diu, és veritat, m'he equivocat, tenies raó. Mm-hmm. Una mesura amb això, ella sempre et dona la raó. Llavors, amb això tenim que tindre molta cura, també. Uh-huh, uh-huh. Ja ho parlarem, això, en una altra
0: sí,
1: secció.
0: Sí. Ja ho xerrarem. Els meus nebots li diuen a l'Alexa, Alexa, que no t'enteres! I els hi contesta. És molt, graciós.
1: Però el bo que té és que mai s'enfadarà. Llavors, mira, si ja ens va bé, doncs mira, si ens enfadem millor amb ella que amb una persona, doncs millor, que és una màquina i no té sentiments, al final.
0: Bueno, sí. Carmen, per acabar, amb què ens hem de quedar avui i què ens duràs el pròxim dia?
1: Doncs mira, el d'avui és simple, és la IA no ens llegeix el pensament. Expliqueu-vos sempre les coses com algú que no es coneix de res, i al final la IA no endevina el que volem. Com millor ho expliquem, millor ens respondrà. Mm-hmm. Això. I per el tema de la setmana vinent, espera que...
0: D'aquí 15 dies, que si no el germà Bustamante se'ns enfadarà,
1: Sí, és que ho tenia aquí apuntat i ara
0: ara t'he agafat amb el peu canviat. No te preocupis, Carmen. Serà sorpresa, serà sorpresa. Molt millor, serà una sorpresa. Carmen, moltíssimes gràcies per dur-nos avui tot això. Hem après moltíssim i segurament els nostres oients aplicaran tot el que has explicat. Moltíssimes gràcies, Carmen. Fins aquí 15 dies.
1: A vosaltres, que vagi bé. Adéu, adéu.
0: Adéu.
2: El rebost. Els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

I fins aquí el rebost d'avui. Han sigut 4 hores ben encapsulades, 4 hores recuperades de la programació de Ràdio Rubí, del bo i millor de la setmana a Ràdio Rubí. Desitgem que us hagin agradat i recordeu que aquests continguts no només els podeu tornar a gaudir en diferents remissions, redifusions del mateix rebost, sinó que estan dins del nostre web, radiorubí.cat. Allà podeu veure i escoltar diferents continguts que han sigut protagonistes d'aquest rebost. La propera setmana tornarem amb aquest objectiu, eh? Recuperar el bo i millor de la setmana, minuts encapsulats per ser consumits de nou i per gaudir-los en sintonia de Ràdio Rubí al 99.7 de la FM. Que vagi...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Tribunal Constitucional i l'apliqui l'amnistia immediatament. En un escrit avançat per Elmón.cat i confirmat per la CNN, el Puigdemont demana que es dicti immediatament una sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingir de qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant a la preparació de l'1 d'octubre com l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol demanat pel Tribunal Constitucional i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment. I la CUP opta per no presentar-se a les eleccions generals del proper 29N perquè considera que actualment no es donen les condicions per poder-ho fer. Així s'ha decidit a la Mesa Nacional de la Formació en una reunió avui a Barcelona. En aquesta trobada, la participació d'una quarantena de representants territorials ha servit per resoldre un debat que els independentistes ja havien obert abans d'aquest avançament electoral. La decisió, però, encara haurà de ser ratificada pel conjunt de la militància en una votació en línia, resultat del qual es donarà a conèixer el dilluns 12 d'octubre. I les Sitges Zombie World, que ha arribat aquest 2026 a la seva majoria d'edat dins del Festival de Cinema de Sitges. Els zombis, morts vivents i tota mena de regressions de personatges del cinema del terror, com el pallasso de la saga Terrifier, han envaït els carrers de Sitges un any més. El tret de sortida d'aquesta Sitges Zombie Walk ha estat a 7:45 de la tarda al Miramar Centre Cultural de Sitges, amb un espectacle inaugural a càrrec de l'Escola de Dansa IAB de Sitges. I uns apunts de trànsit, i és que la C-65 es troba tallada a l'alçada de Quart, a Girona, en ambdós sentits per un accident. I també hi ha circulació amb congestió a la B23 en sentit sud-Barcelona per un carril tallat a causa d'un altre accident. I el Departament de Justícia estudia la posada en marxa d'una prova pilot de 6 mesos per crear un reforç per a incidents del risc a la pressió de Vians 2 a Sant Esteve Sarrovires. Això ho ha explicat l'UGT i ho ha confirmat el departament. Si la prova pilot de Brians dona un bon resultat, aquest model es reproduirà a tota la resta de centres penitenciaris del país. I el president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Barcelona per l'esvoranc de les obres de l'L9 que van aparèixer el 7 de juliol en el barri de Sant Gervasi de Barcelona. Cirera ha reclamat que s'investiguin els fets i que s'aclareixin les possibles responsabilitats penals i ha posat el focus sobretot en els avisos previs. I el que fa als esports, el Barça masculí juga a la 8a temporada de Lliga, i és que els blaugranes reben al Camp Nou el Getafe a partir de 7:45 d'aquesta tarda i el tècnic Hansi Flick va confirmar ahir que Rafinha no jugarà. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc amb Ignasi Trapero.
2: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marca al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Arrenquen les competicions europees de waterpolo.
1: I ho ha fet amb la fase prèvia a la Champions femenina. Terrassa i Sabadell ja s'han classificat per la fase de grups. El Catalunya haurà d'esperar la jornada demà per aconseguir doncs, la seva classificació. Ha perdut el seu partit davant l'Etnikos fa pocs minuts per 6-7 i demà se la jugarà davant del Nancy. I a l'Eurocup masculina, la segona màxima de competició, el Terrassa també s'ha classificat per la fase de grups i el CNB, el Barcelona, lluitarà per la primera plaça de grup demà en el darrer partit contra el Dinamo de Bucarest.
0: Pel que fa al futbol, ha tornat la primera divisió.
1: Després dels compromisos internacionals, ja hi torna a haver lliga. El Barça juga des de 6:45 contra el Getafe. Només arrencar al minut 1, Gordon feia l'1-0 i Gabriel feia el 2-0, amb què hi ha ara mateix el partit. Ahir l'Espanyol va veure com el Màlaga li empatava a 1 al minut 93.
0: I pel que fa a segona, el Sabadell suma la primera victòria a domicili.
1: Ha estat a Ceuta i això que els arlequinats han acabat el partit amb 10. S'havien avançat, han empatat el Ceuta, però Baena decisiu amb un doblet ha acabat donant la victòria al Sabadell. Els vallesans pugen fins la quarta posició. El Girona juga dilluns a Tenerife.
0: I demà es decidirà el campió de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei patins.
1: En una final a 4 que s'està jugant a Vigues i Riells i que té les semifinals en joc en aquests moments. Palau i Vigues juguen ara mateix des de les 7 de la tarda. De moment 0-0 al marcador i Voltregà-Cerdanyola serà a partir de les 9 del vespre. La final demà a la 1 del migdia.
0: Vuit i cinc, marxem de ronda.

0: Vinga, anem a repassar marcadors de partits que s'estan jugant a aquesta hora, dissabte 10 d'octubre 2026. Comencem pel waterpolo, per la Champions femenina, jornada 2 de l'eliminatòria prèvia, tenint en joc el partit del Catalunya.
1: Sí, ho dèiem ja, que tenim el Terrassa i el Sabadell ja classificats per la fase de grup, és a dir, ja per la fase final i definitiva, doncs aquesta fase de grups, i el Catalunya, que intenta doncs aconseguir la classificació per primera vegada a la seva història, de moment haurà d'esperar la jornada de demà, perquè ha acabat perdent el seu partit de fa poqueta estona davant l'Ètnikos grec per 6-7, i demà se la jugarà davant del Nancy a partir de les 10 del matí. Veurem si el Catalunya pot aconseguir aquesta victòria, per tant, una classificació històrica.
0: D'altra banda, en futbol, primera divisió, en joc el partit al Camp Nou.
1: Minut 70 ja de partit, aquest duel entre el Barça i el Getafe. Guanya el Barça, domina per 2-0 amb el gol de Gordo, només arrencar el partit, i amb el gol de Gabriel, que ha suposat el 2-0 a la mitja hora d'enfrontament. Ara mateix, com dèiem, minut 70 d'aquest partit entre el Barça i el Getafe, 2-0.
0: I a la segona federació femenina, grup segon, sisena jornada, important partit per l'Europa.
1: Sí, l'Europa està guanyant davant de l'Osca, jornada 6, aquest partit entre l'Europa i l'Osca, i de moment una Europa que domina 2-0. Aquest partit ha començat a 8:15.
0: D'altra banda, anem al bàsquet, en aquest cas a l'ACB estarem pendents a partir de les 9 del partit del Girona a la pista del Breogán, però a aquesta hora sí que s'estan jugant partits en hoquei patins. Per exemple, l'hoquei Lliga Catalana Femenina, semifinals en aquesta final a 4 que es disputa a Vigues i Riells, primera semifinal en joc.
1: Sí, tenim aquest duel en marxa des de les 7 de la tarda. De fet, ja aquest partit es troba a la segona part. S'enfronten el Palau i el Vigues, el conjunt local, i de moment no hi ha gols. 0-0 al marcador. L'altra semifinal serà entre Voltregà i Cerdanyola a partir de les 9.
0: I sí que hi ha jugant-se ara mateix també a l'hoquei Lliga Catalana Masculina algun partit de la jornada 3.
1: Sí, la masculina va un pèl més endarrerida que la femenina, perquè la femenina, com diem, juga la final a 4, la masculina la final a 4 serà el proper cap de setmana, i per tant encara s'estan disputant partits de la jornada 3. Des de 8:15 juga el Calafell-Reus. De moment està guanyant el Reus per 1-3. I un partit que ha començat res fa ben poquet a les 8, doncs entre el Xum i el Caldes està dominant el Xum per la mínima, 1-0.
0: En futbol sala a les 9 començarà el partit de primera masculina del torneig d'obertura entre el Barça i el Magnaixota, i també a les 9 en hoquei gel a la divisió d'honor masculina jugaran el Barça i el Majadahonda.

0: 8 i 8 minuts, vinga, som els de l'Enjoc. Cada dissabte i cada diumenge, de 8 a 10 del vespre, a la teva ràdio local, amb el bo i millor de l'esport català. Avui comencem parlant de waterpolo, de competicions europees, perquè s'estan disputant tant la Champions femenina com l'Eurocup masculina. Pel que fa a la Champions, segona jornada de l'eliminatòria prèvia, i ja tenim un parell d'equips catalans classificats per la següent ronda i un altre que ho està buscant ara mateix.
1: Sí, és el Catalunya, qui haurà de buscar-ho demà en el seu ja tercer partit de la jornada. S'haurà d'enfrontar al Nancy per veure si acaba aconseguint aquesta classificació. Sabadell i Terrassa ja l'han aconseguit. La jornada d'ahir era la inaugural d'aquesta eliminatòria prèvia i els tres equips van guanyar. El Sabadell es va imposar al Dong dels Països Baixos per 26 a 4. El Terrassa a l'Illa per 7 a 25 i el Catalunya al Glifada per 8 a 21. Els tres havien guanyat en la primera jornada, però avui el Catalunya ha perdut fa pocs minuts davant l'Ètnikos per 6 a 7 i, per tant, doncs, encara queda pendent veure si s'acaba classificant. El Sabadell ha guanyat a l'Illa per 29 a 10 i el Terrassa al Dong dels Països Baixos per 9 a 16. Per tant, dues victòries de Terrassa i Sabadell que els situen ja, doncs, a la propera eliminatòria d'aquesta Champions. I el Catalunya, doncs, demà haurà de jugar aquest tercer partit a les 10 davant del Nancy. Veurem si aconsegueix aquesta victòria.
0: Doncs a veure si ho aconsegueix i aconseguim el 3 de 3. Per ser qui aconsegueix el 3, el tercer gol en aquest cas és el Barça. Marca el Camp Nou Koundé, minut 73, Barça 3, Getafe 0. Doncs com dèiem, avui ja s'han classificat en aquesta Champions femenina el Sabadell, després de tornar a guanyar, de golejar, de fet, a l'Illa en aquesta fase que s'està disputant precisament a Terres Vallesanes. Ràdio Sabadell, Pau Vitori.
2: Per la via ràpida, l'Astralpool Natació Sabadell ja té el sarró al bitllet per la fase de grups de la Champions femenina. Les dues golejades de l'equip d'Enric Carnella, 26 a 4 ahir davant el Dong neerlandès i 29 a 10 avui davant el Lille francès, sumades també a les dues victòries del Terrassa, asseguren les dues primeres posicions pels equips vallesans, que no han tingut cap mena de dificultat per superar dos rivals clarament inferiors a Can Llong. En el cas del club, 55 gols en total i un domini aplastant a la boia. Avui, per exemple, Tara Prentis ha fet 5 gols i Paula Camus, aquí sentim, 6.
3: Al tener un arco también tan poderoso, se abren muchos espacios y consiguen meter muchos balones a la boya y eso pues implica, pues mira, en este caso han sido goles, pero también implican expulsiones y penaltis. Creo que estamos trabajando muy bien, como he dicho, como grupo y era nuestro objetivo, sobre todo, conseguir ese ticket para la Champions. I, bueno, pues a esperar el partit de mañana para conseguir saber si som primers o segundos de grupo.
2: Doncs demà, a 3:15 i en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, es decidirà aquesta primera plaça del grup D en el derbi Sabadell-Terrassa. Però, com dèiem, tots dos equips estaran presents en el sorteig del pròxim dilluns a les 10 del matí.
0: Doncs Sabadell i Terrassa s'enfronten demà per aquesta primera plaça a partir de 3:15, després que el Terrassa també hagi guanyat avui el Dong, també en aquesta fase que es juga a Sabadell. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Mogosa.
4: El Club Natació Terrassa continua en pas ferm a la Champions després d'aconseguir la segona victòria consecutiva. El conjunt de Xavi Pérez ha vist com el primer quart el conjunt del Dong, el conjunt que avui jugava com a local, s'avançava el marcador, però el Terrassa ha aguantat molt bé les embranzides del conjunt d'Hongria i ha pogut, en la segona meitat, en el segon quart, trencar el partit amb un parcial de 2-6. Amb aquest avantatge important de 4 gols, marxava el temps de descans. Aquesta distància ha augmentat amb un parcial d'1 a 4 al tercer quart. I a l'últim, doncs el conjunt agarenc, que ha estat fent una mica proves pel que seria el partit de demà important davant el Sabadell, ha vist com el conjunt del Dong aconseguia la seva millor xifra realitzadora amb un espectacular empat a 5. Demà serà el torn de veure qui serà les primeres classificades, qui acaba en primera posició en el grup després d'aquestes dues victòries del conjunt agarenc.
0: Després del partit, escoltàvem el tècnic del Terrassa, Xavi Pérez, referint-se a aquesta victòria davant del Dong i una mica també en perspectives del partit de demà davant del Sabadell.
5: Molt contents, perquè al final l'objectiu era classificar-nos per la següent ronda. Avui, amb aquesta clara victòria, l'hem aconseguit. Satisfet per una altra vegada estar dins de les 16 millors d'Europa i a pensar demà en el partit del Sabadell. que serà un partit molt difícil i a per totes. Amb ganes, amb il·lusió, un derbi sempre és especial, portem anys que ens toca competir pràcticament en totes les competicions, Copa, Lliga, Champions. L'any passat vam tenir enfrontaments, et diria, Copa Catalana, Copa de la Reina, Lliga i Champions, o sigui que ens coneixem molt bé, s'ha reforçat molt bé, ha incorporat 4 o 5 jugadores de talla mundial, les millors en les seves posicions, sobretot a la porteria, té la millor portera del món, i la dupla que té a la boia amb la Paula Camus i la Tara és increïble, i les dues incorporacions també, a part de la Nona, que treballa magníficament, la Ryan i la Marge, que els hi donen un nivell increïble, i amb les peces que tenia, és un autèntic equipàs. Treballarem molt seriosament en defensa per intentar minimitzar totes les seves armes i intentar portar el partit que decaigui cap al nostre costat, que serà molt difícil, però ho intentarem amb totes les nostres armes i estem preparades per això.
0: Un quart de nou, vinga, continuem parlant de waterpolo europeu, en aquest cas de l'Eurocup masculina. Avui s'han jugat partits de la segona jornada en l'eliminatòria prèvia i també han anat bé les coses per als equips catalans que tenim en aquesta competició.
1: Sí, en tenim el Terrassa i el CNB, el Barcelona. De moment el Terrassa ja ha passat doncs, a la fase de grups d'aquesta Eurocup, aquesta segona màxima competició estatal, continental. Han guanyat els dos, però el CNB en el seu grup encara hi ha la possibilitat que hi hagi un triple empat i, per tant, doncs, encara té pendent la seva classificació. Ahir, en la jornada d'ahir, els dos ja havien aconseguit la victòria. El Terrassa havia guanyat el Primorje per 11 a 15. El Barcelona havia guanyat el Bulldogmeni per 17 a 12. Avui, el Terrassa ha guanyat de 10 a 19 al Podoritxa i el Barcelona s'ha imposat al Posillipo italià per 9 a 11. Demà el Terrassa jugarà davant del Manà a 11:45 del migdia i a les 10 el Barcelona jugarà davant del Dinamo de Bucarest. Un Terrassa que, com ja diem, aquest partit ja serà entretenent perquè doncs, ja té la classificació assegurada.
6: En joc amb Ignasi Trapero.
0: 8 i 16 minuts, vinga, obrim la carpeta del futbol i comencem a parlar de la primera divisió masculina. Torna a la Lliga, 8a jornada després de les aturades internacionals. De moment el Barça resolent el seu partit i ahir a l'Espanyol se li van escapar 2 punts en temps afegit.
1: Sí, perquè el minut 93 va veure com el Màlaga li acabava empatant el partit a 1. L'Espanyol dominava, però al final doncs, aquest gol de Niño va acabar doncs, fent que l'Espanyol no acabés aconseguint la victòria amb aquest empat a 1.
0: Doncs a tot això, la Barça, com dèiem, 3-0. El gol que us dèiem ara fa un moment l'ha marcat Koundé, que per cert avui es converteix en el jugador francès de la història del Barça que més partits ha disputat amb la samarreta blaugrana. 194 partits supera en un a Eric Abidal, que era fins ara doncs, qui tenia la plusmarca en aquest sentit a la història del Barça. I com ens deia l'Anna, l'Espanyol, que va estar a punt de guanyar a Màlaga, 0-1 amb el gol de Brian Zaragoza, però en temps afegit va empatar el conjunt andalús, el QE de la primera divisió, i en aquest cas, després del partit, el golejador Brian Zaragoza i l'ahir porter Àngel Fortuño, que va deixar a la banqueta Dimitrovic, feien autocrítica, consideraven que l'Espanyol havia perdut ahir 2 punts.
7: Creo que va a ser una noche jodida para mí, creo que es jodido que te metan un gol faltando 25 segundos, que prácticamente contaba ya con la victoria, pero creo que hay que levantar ánimos y seguir más fuertes que nunca. Sí, creo que es verdad que en la primera parte creo que hemos tenido varias ocasiones, una que sacan debajo de la línea y tal, para prácticamente dejar el partido un poco más cerrado de lo que lo teníamos, pero bueno, al final el fútbol es así y nos ha costado meter esas y al final no han empatado faltando 25 segundos.
8: Bueno, la verdad es que el equipo está muy fastidiado, al final et marcan gol al último minuto, es normal. Són coses que no poden passar i, bueno, no queda una altra que seguir endavant. Sí, bueno, la primera part hem sortit amb moltes ganes, hem demostrat que podem fer les coses molt bé, hem tingut fins i tot per fer el 0-2 i sí que és veritat que la segona part ens hem vingut una mica endarrere, però és normal, ja que defensar el resultat en un camp com aquest apreten bastant i bueno, és normal que als últims minuts estem una mica defensant, però, bueno, ens quedem amb cara de tontos.
0: Doncs sí, és que l'Espanyol ha sumat només un punt dels últims 9. Havia perdut dos partits abans de l'aturada per seleccions i ara doncs, se li van escapar aquests dos punts en temps afegit. Ara mateix 11è amb 8 punts, 2 victòries, 2 empats, 4 derrotes, 11 gols marcats, 11 d'encaixats. Després del partit també escoltàvem amb roda de premsa el tècnic Manolo González, que també feia autocrítica.
9: Crec que la primera ha sigut molt bona. Crec que a la primera part marxes 0-3 perquè són situacions molt clares. No passa res, no passa res. I a partir d'aquí la segona. El canvi de Javi, que el tenc que fer obligat perquè venia de la lesió de sub-21 i cansat, ens trastoca una mica. I a partir d'aquí hem deixat de contraatacar molt bé, com hem fet a la primera, de tenir situacions clares, hem dit la de Roberto, la situació de Cala de la falta frontal, que és bastant clara, i no hem tingut més. A partir d'aquí, després sí que hem defensat bé, perquè les ocasions clares ha sigut el xut de falta al pal. Les altres han sigut les situacions que l'equip ha defensat bé l'àrea i la darrera jugada que el partit s'ha d'acabar... Estem atacant nosaltres i hem d'acabar el partit nosaltres. No concedir un atac que hem concedit i que a sobre doncs, ha acabat en gol.
0: Vuit i vint minuts, parlem de la segona divisió i aquí tenim bones notícies perquè el Sabadell ha aconseguit aquesta tarda la seva primera victòria a domicili i a més de mèrit.
1: Sí, perquè ha acabat el partit amb 10 homes al Sabadell, un Sabadell que dominava el minut 26 amb el gol de Baena, ha vist com el Ceuta empatava ja el temps afegit de la primera part i finalment Baena, novament que ha acabat signant un doblet, doncs al minut 81 feia el gol que li acabaria donant la victòria al conjunt arlequinat. Com dèiem, acabava el partit amb 10, aquesta victòria que l'envia amb un a la classificació.
0: Sí, quart classificat ara mateix el Sabadell en zona de play-off amb 16 punts, a 5 del líder que és l'Eibar. 4 victòries, 4 empats i una única derrota, aquella al camp del Mallorca. Per tant, inici estratosfèric del Sabadell de Ferran Costa en aquest retorn a la segona divisió. I avui, com dèiem, amb una victòria de mèrit. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
10: Victòria de molt mèrit del Sabadell avui a l'Alfonso Morubi en un partit en el qual s'ha hagut de sobreposar moltes circumstàncies per començar la primera meitat, gran inici arlequinat. Podia haver-se avançat ja al primer quart d'hora amb unes mans clares de Carlos Hernández, de l'ex arlequinat. La col·legiada Olatz Rivera les ha assenyalat, però després l'han cridat des del bar i ha acabat, per sorpresa general, desdint-se. Malgrat tot, s'ha avançat el Sabadell per mitjà d'Àngel Baena, però en una de les últimes jugades del temps afegit de la primera, un català de Sant Cebrià de Vallalta, com Jordi Escobar, en una jugada molt aïllada, pilotada amunt de Cuqui Zalazar i ell sol contra el món, ha acabat guanyant la pilota primer contra Edgar i sorprenent a Foli després per signar l'1-1. L'inici de la represa ve marcat per la segona jugada polèmica, segona groga a Edgar González, per suposadament haver impactat a la cara d'Escobar, precisament, i el Sabadell ha hagut de jugar, comptant l'afegit, 40 minuts amb un de menys. Ha canviat radicalment el guió del partit. El conjunt ballesà s'ha dedicat aleshores a tenir un bloc baix i intentar sorprendre a la contra, i malgrat el domini cavallà, el Ceuta només ha tingut una onada molt clara, precisament d'Escobar també. Tot girava, tot pivotava avui al voltant del català, però la seva rematada ha sortit desviada, alta per sobre de la porteria de Foli. Qui ha tingut encert ha estat precisament Baena. En el minut 81, en una contra iniciada ràpida, amb passada filtrada de Pere Pons i superant un altre cop a Guille Vallejo per acabar signant el definitiu 1-2, malgrat aquesta inferioritat numèrica. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, es referia al partit i sobretot a la polèmica arbitral com dos errors d'Olatz Rivera que han condicionat clarament el partit.
11: Para mí ya no es la expulsión, la acción del penalti para mí es un penalti claro. Creo que se debería haber señalado, creo que era en el minuto 10, diría. Es una acción determinante en el partido y después tener que jugar 36 minutos con un jugador menos por la acción de la segunda amarilla, pues creo que no es lo que se corresponde con lo que se ha dado. Como digo, creo que es una gran árbitra. Yo también me equivoco muchas veces en planteamientos, en los cambios. Somos seres humanos, pero es evidente que hoy hemos tenido que trabajar todavía más para poder sacar el partido.
10: Era el primer partit de la jornada, la Hypermotion. Per tant, el Sabadell momentàniament s'ha plantat quart classificat amb aquesta victòria 1-2 a Ceuta en el primer dels dos desplaçaments consecutius que té el conjunt de Ferran Costa, perquè la setmana vinent toca un altre cop fer les maletes, en aquest cas per anar al plantío de Burgos.
0: Doncs ha sumat 3 punts més, perquè no, el Sabadell està de moment impecable i també està molt bé el Girona, que no jugarà fins dilluns.
1: Sí, no jugarà fins dilluns. A les 9 del vespre a Tenerife, un Girona que avui ha vist com el Sabadell el superava la classificació. Ara mateix és 5è el Girona, veurem què fa dilluns 12 a partir de les 9 del vespre.
0: Si guanyés a Tenerife, un camp sempre complicat, el Leodoro Rodríguez López, doncs el Girona tornaria a passar per sobre del Sabadell. El més important és que els dos estan ara mateix en zona de playoff, per tant, tenim els dos equips a casa nostra en aquesta zona alta. Avui ha comparegut en roda de premsa el tècnic del Girona, Quique Álvarez, doncs per remarcar la importància d'aquest partit al camp del Tenerife, un camp complicat, després, això sí, de venir, de sumar 7 punts dels últims 9.
12: Sempre ho he dit, sempre és millor jugar a casa i més amb l'ambient que estem tenint, que estic molt content perquè és molt bo, però bueno, quan vols estar dalt has d'intentar ser... tenir aquesta regularitat i bueno, és veritat que hem guanyat fora i és el que hem d'intentar. Ara tenim un partit fora complicat, un camp molt complicat i un equip que a casa seva i fora és difícil, però bueno, després tenim dos a casa que si aquest aconseguim alguna cosa positiva, doncs, bueno, ens donaria aquesta embranzida per afrontar-los. No? Però jugar a casa fora, torno a dir, no és una clau per dir que pots guanyar o perdre.
0: I 8 i 25 minuts, no hi ha primera federació femenina, com tampoc Lliga F aquest cap de setmana, però sí, segona federació femenina, i ja tenim dos equips catalans que han jugat o juguen avui dissabte.
1: Sí, ja ha jugat l'EM, una EM que no coneixia la derrota fins avui. Avui ha perdut el primer partit d'aquesta temporada, després de 6 jornades, ha acabat caient davant del Saragossa, això sí, per la mínima, 0-1. L'Europa és l'altre equip català que juga avui dissabte, de moment està dominant el seu partit, està guanyant 2-0 amb l'Osca, i una Europa que, si no fos per l'alineació indeguda, que li ha tret 3 punts, seria ara mateix líder.
0: Doncs a l'EM, que ha perdut, Samu Luna és el seu tècnic.
13: Hemos quedado muchas ocasiones, pero en área contraria hemos perdido un penalti, hemos perdido varias jugadas, y al final lo pagas con equipos que están más o menos en tu mismo nivel y que compiten mucho, porque hemos visto que el Zaragoza ha competido muy bien, nosotros también, pero bueno, ellas hoy se lo han llevado al gato al agua. A ver, tienes el partido controlado, porque la verdad que el Zaragoza, más allá de balones en largo, no te hacía daño. Entonces, al final, era tener paciencia. Lo que pasa que, mira, pues en un error, ¿vale? Que ya digo siempre que errores en área contraria y en área propia no se puede tener, pues al final has tenido un error que te ha costado los 3 puntos. Yo estoy contento. El equipo ya dije que tenía margen de mejora. Hay que seguir trabajando y lo veréis que el equipo mejorará. A ver, llevamos 5 porterías a 0, al final algún día tenía que caer. No esperábamos que fuera hoy, pero bueno, a partir de hoy, a trabajar para el siguiente.
0: 3 minuts i seguim.
14: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
15: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
14: La tradició es mou si la mous tu.
15: Tota la informació a firamediterrania.cat.
16: Me llamo Sherlock Holmes. Siempre he sido más pensador que luchador.
17: Calaix Actiu, amb Mònica Socias.
18: Sherlock Holmes. James Moriarty. Sherlock está haciendo amigos.
17: Nosaltres ens n'anem als inicis del Sherlock Holmes literari.
19: Fruit de la necessitat d'obtenir uns ingressos extres i inspirats, per una banda, en els relats d'Edgar Allan Poe i, per l'altra, en el doctor Joseph Bell, un dels seus professors de medicina, neix Estudi en Escarlata, la primera aventura protagonitzada pel detectiu i el seu amic, el doctor Henry Watson. Un tàndem detectivesc, protagonista de 4 novel·les i més de 50 aventures que es publicaven en format de fulletó a The Strand Magazine. El signe dels 4, el gos dels Baskerville i la vall del terror són les altres 3 novel·les.
17: No podem parlar d'aquesta saga sense citar el gran enemic d'en Sherlock Holmes, el doctor Moriarty, ni tampoc de la seva estimada Irene Adler, a la que trobem per primera vegada el relat Escàndol a Bohèmia i amb qui l'unirà un amor romàntic i platònic.
19: Tornem en Moriarty i el relat El problema final, publicat al desembre de 1893. Holmes i Moriarty s'enfronten a les cascades de Reichenbach a Meiringen, Suïssa, i els dos perden la vida. La mort d'en Sherlock va commocionar tant la seva comunitat lectora que aproximadament uns 20.000 lectors van cancel·lar la seva subscripció a The Strand Magazine.
17: Un personatge que ha estat traslladat al teatre, al cinema, a la televisió i fins i tot als jocs.
19: Podem trobar la seva obra en català en llibres com Els millors casos de Sherlock Holmes, un clàssic infantil publicat per Barcanova amb la traducció de Mercè Estevez. L'arxiu de Sherlock Holmes, Les aventures de Sherlock Holmes i Les memòries de Sherlock Holmes, publicats per Viena, traduïts per Xavier Martínez.
17: Calaix actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
14: La xarxa de comunicació local.
6: En joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
0: Dos quarts de nou del vespre, acaba el partit al Camp Nou. Victòria 3-0 del Barça, que continuarà en ple de victòries de la primera divisió, 8-8. I, de moment, una lliga impolut amb 24 punts al conjunt blaugrana, 34 gols marcats, 7 encaixats avui amb aquest triomf clar sobre el Getafe. I a tot això, la primera federació masculina, grup segon, setena jornada, al Nàstic se li han escapat dos punts també a última hora.
1: Sí, tal qual ho podem dir, perquè ha acabat veient com li empataven també el temps afegit al minut 94. De fet, s'ha avançat dues vegades al Nàstic i les dues li ha empatat al Torremolinos, un Torremolinos que és el cué de la classificació, doncs avui ha aconseguit aquest empat a dos endavant del Nàstic.
0: Doncs no hi ha manera que arribi aquesta victòria de la Nàstic, que ja porta unes quantes setmanes després de tres derrotes consecutives. Avui s'ha quedat amb aquest puntet de regusta. Agradols, Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
20: Bona nit des del Pozuelo, al camp del Joventut Torremolinos. Avui el Nàstic ha deixat perdre els 3 punts. A última hora el Joventut Torremolinos ha fet el 2-2, que ha acabat sent el resultat definitiu. El Nàstic només pot esgarrapar un punt que sap a derrota d'aquí de la Costa del Sol. Saludem a un dels capitans de l'equip, l'autor del primer gol del Nàstic, Eugeni Valderrama. Bona tarda.
21: Hola, bona tarda.
20: Com m'explicaries el que li ha passat avui al Nàstic? Quina anàlisi fas del partit i dels errors que han condemnat al Nàstic de Tarragona?
21: Bueno, un partit que hem treballat molt, que crec que per moltes fases del joc hem estat bé, però bueno, aquí en aquests camps qualsevol error o despiste et condemna i bueno, hem d'aprendre, perquè per mi és com una derrota el d'avui, però bueno, hem de seguir i això és molt llarg.
20: Te serveix per reivindicar-te el paper, el partit que has fet avui, perquè venies de no jugar cap minut davant del Múrcia, havies perdut la titularitat davant del Sant Andreu després del partit al Corcón. Una mica, si la imatge que has donat avui et serveix per guanyar confiança i per reivindicar-te davant dels aficionats i davant del cos tècnic.
21: Bueno, no crec que serveixi per reivindicar-me. Jo estic a disposició del míster quan cregui que tingui que jugar a aportar el millor de mi i bueno, som un equip amb una plantilla amb molts bons jugadors i qualsevol que jugui pot aportar molt a l'equip.
20: Un gol que ha fet mal, el segon del Joventut Torremolinos, quan el Nàstic ja podia donar per guanyat aquest partit. Com s'aixeca els companys del vestidor perquè es recuperin de cara al partit de diumenge davant de l'Atlético Madrileño? Com es recupera aquesta estabilitat emocional de la que ha parlat en Xesco Campos?
21: Bueno, avui el viatge de tornada serà dur, difícil, demà també encara ens farà mal, però bueno, el dilluns ja hem de treballar, hem de preparar ja el partit del cap de setmana, que tenim molta gana de jugar amb la nostra gent, que ens ajuda molt, i ja treure els tres punts que necessitem.
2: Gràcies, Eugeni.
21: A tu.
2: Perquè el Nàstic tornarà a casa després de dues jornades consecutives jugant fora del nou estadi Costa Daurada, un Nàstic que marxa d'aquí, de Torremolinos, amb aquest 2-2. Precisament, Eugeni ha estat l'autor del primer gol del Nàstic de Tarragona, al minut 26, un gol que ell mateix ha fabricat. El Joventut Torremolinos empatava el partit al 32 de la segona meitat, però ja pràcticament quan es fregava el temps de descompte era Borja Sánchez, el futbolista del Nàstic, també amb una altra genialitat que posava de nou a l'equip tarragoní per davant. En temps de descompte, Matip, el Joventut Torremolinos, ha marcat el segon gol de l'equip de la Costa del Sol, que ha deixat el 2-2, que ha convertit el 2-2 en resultat definitiu. Ara tornada en autobús, arribada a les 6 de la matinada a Tarragona, de la plantilla del Nàstic de Tarragona, que començarà a preparar l'encontre d'aquest diumenge, 4 de la tarda, retorna al nou estadi, visita de l'Atlético Madrileño. És tot des de Torremolinos. Bona tarda.
0: Bona tarda, Tere. Déu-n'hi-do, després de 4 jornades sense guanyar, complicat també l'Atlético Madrileño, el pròxim rival del conjunt tarragoní. I a tot això, demà serà el torn de l'Europa i el Sant Andreu jugarà dilluns.
1: Sí, el Sant Andreu haurem d'esperar a dilluns el seu partit al camp de l'Hèrcules a 6:45 de la tarda i a la mateixa hora, però demà, doncs l'Europa que rebrà la visita de l'Algesires.
0: Doncs una Europa que ara mateix és penúltim perquè el Teruel ha guanyat aquesta tarda el seu partit, primera victòria per al conjunt aragonès. Ha sorprès l'Alcorcón 1-0, déu-n'hi-do, perquè l'Alcorcón estava molt bé, estava tercer classificat. I, per tant, l'Europa ara mateix penúltim, amb 4 punts, a 3 punts de l'Algeciras, que precisament és el rival de demà. Per tant, amb una victòria, vés a saber, amb la combinació de resultats, si l'Europa demà podria sortir del descens, però, evidentment, haurà d'arribar aquesta victòria, la segona a casa i davant d'un rival directe. Luis Blanco, tècnic del conjunt de la Vila de Gràcia, veu així el partit.
3: Amb molta il·lusió, perquè tornem a jugar com a local aquí a Can Dragó, amb la nostra gent, i amb ganes de que arribi el partit del diumenge. Tenim la sensació que serà un partit molt, molt complicat, està clar, s'enfrontem a un equip que ara mateix porta dues victòries seguides, consecutives. Llavors, aquesta situació la tenim en compte, però estem amb confiança de que podem treure els punts. Sí que és cert que és un equip que ara mateix està a prop de la taula de classificació, llavors, amb una victòria, doncs, que podrien estar amb ells. I bé, l'únic pensament que tenim és el de guanyar el diumenge.
0: Doncs demà 6:45 aquest Europa Algesires. I a 6:45, però dilluns, el Sant Andreu visita el camp de l'Hèrcules, un dels camps complicats de la categoria. Un Sant Andreu que ve d'empatar a casa davant de l'Antequera. Se li van escapar 2 punts també en temps afegit als quadribarrats. Però la línia de l'equip és força bona. Les últimes setmanes, Sergi Serrano, un dels seus jugadors destacats, espera guanyar un camp complicat com el de l'Hèrcules.
22: Serà un partit molt bonic. Tenim moltes ganes. Serà molt complicat perquè és un rival gran, que porta una molt bona dinàmica i crec que ens estan esperant amb ganes i serà un bon partit i que caldrà lluitar fins al final. Sí, aquesta setmana entrenarem més. Sí que és veritat que el viatge és més llarg del que portem fent últimament i bueno, crec que hem de descansar bé, treballar bé el que queda de setmana perquè serà un partit intens i que costarà. Sí, està clar que és una categoria molt igualada. Tots els equips tenen molt nivell i cada partit és un món. I crec que ens hem de quedar amb els últims minuts de joc. Crec que la segona part vam fer un gran futbol i hem de seguir amb aquesta dinàmica.
0: Vinga, són les 8:37 minuts. De seguida parlem de la segona federació masculina, però abans escoltem declaracions de Gabriel Jesús Adazón, el davanter del Barça, que avui ha marcat, ha estat titular per substituir el lesionat Rafinha.
23: Para él estar aquí en el Fútbol Club Barcelona, yo quiero que me cuente, Gabriel Jesús, cómo se siente en tu primera titularidad volver a ver portería y además con goles que están siendo bonitos, porque el del otro día ya fue un buen gol, pero es que lo de hoy también lo ha sido. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo explicarías?
4: Bueno, ahora buena, claro. Pues estar en Barça para mí es un sueño, ya lo dije un par de veces. Bueno, nada, jugar con estos jugadores, claro que es muy fácil también, ¿sabes? Todos juegan muy bien, siempre tienen balón en pie. Claro que eso es, facilita mucho para mí, que soy delantero, tener ocasiones de goles. Claro, ahí estoy listo para que puedo marcar goles.
23: Gabriel, yo siempre os tengo que preguntar cuál es la receta o qué os da de comer Hansi Flick, porque tú hoy tenías un papel difícil, que era sustituir a Rafinha, y metes gol. No sé, ¿qué está haciendo Hansi Flick para que todo lo que esté en el campo rinda a un nivel extraordinario?
4: Bueno, yo pienso que se da mucha confianza para todos los jugadores, ¿sabes? Bueno, nada, como ha dicho, nosotros estamos jugando muy bien. Bueno,
23: ¿y a ti qué te dice?
4: Sí, vamos a tener ocasiones, ¿sabes? Cuando estamos dentro ahí, tenemos que hacer goles. Que Rafa puede se recuperar rápido, porque claro que el equipo siente su falta.
23: Gabriel, has jugado en los mejores equipos del mundo. Para ti jugar en el Barça, siempre has dicho que es un sueño, lo acabas de comentar. ¿Habías visto este nivel en un equipo como el que está demostrando ahora el Barça? Te lo digo porque son 34 goles en 8 jornadas, promediando más de 4 goles por partidos. Pero claro, tú has estado en los mejores equipos del mundo. No sé si has visto algo parecido.
4: Sí, la verdad que ha jugado en equipos que siempre has hecho muchos goles. Bueno, nada, ahora estoy más uno que hace muchos goles. Bueno, que continuemos a hacer goles para que podamos ganar partidos hasta la final de temporada, que podemos ganar títulos también, que es lo más importante.
23: Ahí está pensando lo...
0: Doncs era Gabriel Jesús als micròfons de DAZN. Després d'aquest 3-0 davant del Getafe, avui ha estat el brasiler titular, ha marcat el seu segon gol a la Lliga. Recordem que havia marcat la golejada davant del Racing, avui davant del Getafe també ho ha fet. 34 gols al Barça, 39 a la temporada, comptant també la Champions. I veiem per aquí el company Oriol Jové, que deia que això és històric, perquè des del 35-36, des de l'any 1935-36, el Barça no marcava tants gols en els 9 primers partits de la temporada, el 8 de Lliga i un de Champions. En aquella ocasió van ser 40, any 35-36. Per tant, ha plogut. Vinga, i a les 8:41 parlem de la segona federació masculina. Va, el grup segon, sisena jornada, on el Barça Atlètic manté el lideratge sobre la campana, podríem dir, i el Manresa ha empatat el seu partit.
1: Si ho deies bé, sobre la campana, perquè ha acabat marcant el gol de la victòria el Barça Atlètic al minut 90 i Barça feia l'1-0 davant del Logroñés, que li ha acabat donant la victòria. Per tant, doncs es manté el líder, el Barça Atlètic, que encara no coneix la derrota en 6 jornades, 5 victòries i un empat. L'altre català que ha jugat és el Manresa, un dels equips de la part alta de la classificació, però no ha pogut passar de l'empat a 0 davant Osasuna B. Això sí, de moment manté zona de promoció d'ascens, si més no pel que fa aquesta nit.
0: Doncs el Barça, que ha guanyat in extremis, però ho ha merescut davant del Logroñés, i el seu tècnic Giuliano Belletti ho veia així.
5: Partido muy difícil contra un equipo que sabíamos que defensivamente se iba a poner a defender, intentar transiciones defensivas y contraataques. Nos exigió más dinámica en la posesión, más giros. Intentamos ir por dentro primero, como habíamos entrenado, ellos se cerraron aún más, en la primera parte sobre todo. Luego en la segunda ha intentado dar un poco más de amplitud, utilizando un poco más los extremos, con los cambios. Ha habido un poco más de espacio, porque cuando el extremo tenía el balón, el equipo rival bascula, y ahí intentamos trabajar las jugadas de profundidad y rupturas.
0: Doncs satisfet el Giuliano Belletti, el tècnic del Barça Atlètic, de moment el líder amb aquesta victòria in extremis. No ha pogut guanyar aquesta tarda el Manresa, no hi ha hagut gols en el partit davant de l'Osasuna B, que de fet és segon classificat, per tant és un empat meritori del conjunt manresà. Ràdio Sallent, Lluc Grandia, bona tarda.
7: Molt bona tarda aquí al camp del Congost. Empat agradols del Centre d'Esports Manresa davant d'un gran equip com l'Osasuna Promeses, que s'ha vist empetitit pel joc dels de Sergi Trullàs. Han dominat sobretot a la segona meitat, les han tingut de tots colors, sobretot 4 ocasions claríssimes de l'equip manresà. No ha aconseguit marcar, tot i com comentàvem, tenir superioritat especialment en el tram final de partit. El Manresa, que suma un empat, que el col·loca, com molt bé comentàveu, a la zona de play-off, però sobretot aquest empat que queda un gust agradós, un gust segurament una mica agre per com s'ha donat, per aquest domini de la pilota que no s'ha acabat transformant en gol.
0: Doncs gràcies, Lluc. Bona tarda.
7: Bona tarda.
0: I demà diumenge, tres partits més amb presència catalana a la Segona Federació.
1: Sí, de fet tenim un parell de duels catalans. A les 4 de la tarda, Girona B, Espanyol B. A les 6, Tudelano Reus. I també a les 6, un altre duel català, l'Olot Terrassa.
0: El podrem veure a l'Enjoc Televisió demà a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, un partidàs entre un Olot que ha començat molt bé la temporada, començava la jornada com a tercer classificat, i un Terrassa de moment irregular i ara mateix amb dos partits menys. Abans del partit, aquestes eren les valoracions que en feien Roger Vidal, el tècnic de l'Olot, després d'aquest bon inici de Lliga, i el del Terrassa, Oriol Alsina, que es refereix a l'Olot i als seus mèrits en aquest inici de temporada, i també al partit que li van suspendre la passada setmana pel temporal davant del Girona B.
8: Has de tornar a casa i fer un bon partit, no? Fora hem presentat un bon registre i ara toca a casa doncs, fer-se forts, treure les males vibracions dels últims partits de casa i ser conscients que ve un gran rival, un dels candidats a l'ascens directe. Aquest equip està fet per quedar primer, però nosaltres tenim la confiança a dalt de tot i creiem que podem competir contra tothom. Sí, no en tinc cap dubte que és, crec que és l'equip, no? que s'ha fet per això, tenen moltíssims recursos, però el futbol no hi entén d'això, s'haurà de demostrar el camp i nosaltres presentarem batalla.
9: Bé, jo vinc de Girona, vaig venir molt bé, i ho trobo incomprensible, entenc que és el que va passar. El perjudici que per nosaltres ha sigut molt greu, perquè a part d'això, doncs resulta que ara tornem a jugar fora i que haurem jugat 4 dels 5 partits a fora. És una autèntica brutalitat que hagi passat, que s'hagi permès això. Sí, per mi és un clar equip que de play-off. Crec que és el millor lot que jo recordo. Té molt bons futbolistes, estan ben entrenats, estan un equip força ben compensat.
0: Doncs Olot Terrassa, a les 6, demà l'Enjoc Televisió, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. A la mateixa hora, un altre duel català, aquest Girona B, Espanyol B, dos equips que estan a la zona alta de la classificació i, per tant, un bon partit i una bona manera de mesurar forces. Gilbert Jordana, de la banda del Girona B, i el tècnic de l'Espanyol B, Sergio García, valoren així el partit.
10: Bé, serà un partit molt complicat. Sabem que és un equip competidor, filial com l'altre, amb jugadors joves, molta qualitat, molta tècnica, amb moltes ganes. Però bueno, crec que serà un molt bon partit i crec que trobarem els 3 punts. Bueno, Vidreres, bueno, ja us diu la gent, és el Fortí, no?, casa nostra. Sentim també la gent que ens dona suport i això, i res, allà doncs se'ns donen millor, juguem millor, no sé què passa, que tenim més victòries, i res, aviam si aquest cap de setmana podem sopar un altre.
11: Sí, yo supongo que yo a los chavales, bueno, ya les he dicho, al final Girona tiene, desde siempre tiene buena cantera, es un rival que aquí, que también es un derbi, no como contra el Barça, pero creo que también es un gran derbi que está haciendo las cosas bien y nosotros estamos pues, con mucha ganas, mucha ilusión que, de poder hacer un gran partido, que podemos hacerlo y bueno, pues al final depende de bueno, que si igualamos las cosas como las hacen ellos, creo que tenemos mucho ganado y el equipo yo lo veo que está trabajando bien para poder conseguirlo.
0: I també a les 6, el Reus Redis visita el camp del Tudelano, un Reus Redis que ve d'una dura derrota davant del Manresa i que s'enfronta a un equip doncs, força complicat i, a més, amb un camp molt i molt gran. Sandro Toscano, jugador del Reus, analitza així la prèvia del partit.
24: Nos vamos a esperar un rival duro, sobre todo estas últimas jornadas ha estado con marcadores muy ajustados, indica que va a ser un partido muy, muy competido. Luego también hemos visto el estado del terreno de juego, que va a ser complicado. Va a ser difícil tanto para ellos como para nosotros, al final los dos jugamos a lo mismo, así que va a ser un partido muy duro y muy difícil de competir. Cada grupo es totalmente diferente, ahora al cambiarnos de grupo hay algunos campos que nos toca jugar fuera que no se amoldan a la perfección de nuestro estilo de juego, pero te repito, al final tienes que ir a competir a todos los campos, adaptarte a todos los equipos y todos esos campos que vas a jugar y buscar los 3 puntos.
6: A En joc, amb Ignasi Trapero.
0: 8 i 48, vinga, parlem de tercera divisió, grup 5è, 6ª jornada. Avui dissabte estem pendents d'un parell de partits.
1: Sí, tenim un partit que està en joc, és el Sant Joan Atlètic Montcada, Atlètic Lleida, de moment 0-1 favorable als lleidatans, i un altre partit que havia començat abans, a les 6 de la tarda, el duel entre l'Escala i el Vilassar de Mar ja ha acabat i ho ha fet amb repartiment de punts després de l'empat a 2 al marcador.
0: L'hem pogut veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, i ho ha seguit també des de Ràdio L'Escala, Ivan García.
12: Primer s'ha avançat l'Escala amb un gol d'Òscar Romero, però el Vilassar de Mar, abans de descans, ha capgirat el marcador. Juan Páez ha empatat i el capità Esteve Monverde ha fet l'1-2. A la represa, el marcador no s'ha omès fins al tram final, quan el local Joan Torrents de penal ha empatat a 2. Són declaracions de David Gurillo, entrenador de l'Escala, i Met Borotau, entrenador del Vilassar.
13: Hem pogut empatar per sort, crec que és un punt superpositiu. Al final veia la gent que volia anar per la victòria, però al final quan empates faltant 2 minuts també has de valorar el punt, i crec que l'hem de fer bo ara el dimecres, que tinc una altra batalla al camp de la Monta.
15: Ens hem fet molt forts, hi havia moments que semblava que fóssim 12 o 13 jugadors dins del camp, per tant, en aquest sentit orgullós. Crec que hem tingut algunes ocasions per poder guanyar el partit, però també s'ha de dir que ells han fet prou coses també per poder fer l'empat. La llàstima és que sigui tan tard i també venint d'uns quants partits perdent, però bueno, l'equip suma, l'equip fa una bona imatge fora de casa i en aquest sentit construir per créixer.
12: L'Escala ha sumat un punt després de guanyar contra el Martinenc, mentre que els vilassarencs no sumaven des de la primera jornada.
0: I a la Transmi Televisiva, a la plataforma La Xarxa Més i a les televisions locals, hem escoltat també jugadors, Jonathan Morilla de la banda de l'Escala i Esteve Monterde del Vilassar.
16: Bueno, creo que hemos entrado muy bien a la primera parte, tanto con balón como sin balón. Incluso nos hemos puesto por delante, pero bueno, luego 2 errores defensivos. Creo que nos han penalizado demasiado para el fútbol que estamos haciendo. Pero bueno, aún así el equipo ha seguido y bueno, hemos llegado a la media parte, hemos ajustado un par de cosas. Y nada, la segunda parte se ha visto que, bueno, un equipo que quiere ir a por el partido y al final ha llegado el empate. Y creo, bueno, sí, seguramente si el partido hubiera durado 10 minutos más, pues quizá hubiéramos acabado de marcar el gol.
18: Bueno, al final estem passant per un moment difícil i, bueno, al final ha sigut aquest plus que ens ha donat per seguir endavant i, bueno, content. Al final, disgustat amb els minuts finals, però, bueno, al final content. Bueno, venim d'una situació difícil, com he dit abans, al final no sé si es penal o no t'ho puc dir, però, bueno, al final, quan ells també, al final, en pilota, et sotmeten a darrere, llavors és difícil, sempre passen coses a la teva àrea i, al final, a l'àrbitre ha de dir que era penal, no podem fer res i, bueno, seguir competint i seguir lluitant.
0: Doncs seguir lluitant, per ser l'Atlètic Lleida, ha fet el segon, 0-2 ja al descans, el conjunt lleidatà al camp del Sant Joan Moncada, un camp complicat. Demà diumenge, gruix de la jornada en aquest grup 5è de la tercera divisió.
1: Sí, tenim un partit a partir de 3:15 del migdia, Fundació Esportiva Grama Tona. La resta i la majoria de la jornada a partir de les 12, Mollerussa Cerdanyola, Poble de Mafumet Cornellà, Martinenc Muntanyesa, Europa B Sant Cristòbal. Ja a la tarda, a 4:45 per la de l'Hospitalet, i a les 6 tancarà la jornada el duel entre el Badalona i el Vilanova.
0: Partidàs, perquè el Badalona és co-líder amb la Monta, amb 9 punts. Mira que va començar malament el conjunt escapolat, va perdre els 2 primers partits, però ara encaixa o empalma 3 victòries consecutives, i el Vilanova és quart, està també en zona de play-off, a només un punt del Badalona i de la Monta. Per tant, podem dir que és un partit on el lideratge pot estar

0: La Lliga Elite, quarta jornada. Avui dissabte es juguen dos partits.
1: Sí, perquè hi havia un partit que era el Vic Prat, però el Prat, recordem, té que jugar a l'eliminatòria de la Copa del Rei, de la tornada de la Copa del Rei demà. Per tant, aquest partit ha quedat ajornat. Sí que s'han disputat dos. L'Argentona Manlleu, que ha acabat amb victòria de l'Argentona per la mínima, 1-0. I el duel entre el Castelldefels i l'Atlètic Sant Just ha acabat amb victòria per la mínima també del Castelldefels, 1-0.
0: Demà, resta de la jornada, amb un partit que veurem també a l'Enjoc Televisió.
1: A les 12 del migdia, Sabadell B, Can Vidalet, Rubí Horta i Valls Martorell. I a les 4 i 5, en directe a l'Enjoc de la xarxa, com deies, el Sant Mauro Viladecans. A les 6 de la tarda tancarà la jornada el Turó Peira Singerlin.
0: I a tot això, demà estarem ben pendents, com deia l'Anna, del Prat, que no juga el seu partit de Lliga Elite, perquè demà, per fi, després de la suspensió pel temporal de la setmana passada, demà jugarà la tornada de l'eliminatòria prèvia a la Copa del Rei.
1: Sí, el duel de tornada és el Sagnier, Prat-Sant Rafael d'Eivissa. Recordem que a l'anada li va anar molt bé al Prat, va guanyar 1-5, per al sembla que podria tenir encarrilat de l'eliminatòria, però demà a les 4 s'haurà de resoldre.
0: Recordem que el dilluns ja es va fer el sorteig de la primera ronda. Si el Prat passa demà, que seria el més lògic amb aquest 1-5 a favor de l'anada, doncs el seu rival seria l'Atlètic Club, i jugant a la Prat o on decideixin, perquè potser es busca un camp alternatiu més gran. Però en qualsevol cas, Àlex Sánchez, jugador de la Prat, veu així aquest partit de tornada.
2: Jo això de les eliminatòries no dono mai res per finiquitat, però sí que és veritat que està, doncs, ben encarrilat, i l'objectiu és golós, la veritat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
3: Avui va de l'espelma creativa.

M'agrada tant parlar del que és la creativitat que quan estic amb gent em solen preguntar: Roser, i tu què fas quan et bloqueges? Doncs jo tinc diferents maneres de sortir de l'estancament. I una d'elles és amb una espelma. M'encanten les espelmes, els colors, les formes, els olors... I per aquests moments que tens un tema que no pares de donar-li voltes i que no hi ha maneres d'avançar, el que et recomano seria parar. Parar sempre és un bon inici. I després ja fas el ritual de l'espelma, l'encens, i et quedes uns moments observant la flama, com es mou, i només amb aquest gest ja li estàs donant l'ordre al teu cervell o al teu bròquil, com a mi m'agrada dir-li, ara toca canviar el xip. Mira, encendre una espelma activa diversos mecanismes útils per a la creativitat. Per una banda, és un ritual, i els rituals tenen el poder de marcar una transició mental. Passes del caos a l'ordre i de la pressió al joc. També fa que focalitzis atenció. Mirar la flama et porta al present, redueix el soroll mental i crea una pausa. I també activa l'espai simbòlic. Una espelma no és una bombeta, és llum, però també calma i ajuda a la connexió. T'obre a un altre tipus de pensament, més intuïtiu, perquè quan la ment està saturada, necessitem canviar d'estat, no afegir-hi més pressió. I una espelma, per mi, és això. És una porta d'entrada a un estat mental més relaxat i més creatiu. És curiós com un gest tan petit pot fer tanta diferència, oi? Potser perquè, en el fons, la creativitat no surt quan la busques amb necessitat, sinó quan li prepares espai per venir. I per això encenc una espelma quan em bloquejo. No per fer bonic, sinó perquè em funciona. I tu, en moments de bloqueig, què fas? Encens una espelma?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés, Gabriel Rufián, perquè torni a encapçalar la seva llista a les pròximes eleccions generals. Aquest diumenge a les 6 de la tarda acaba el termini perquè els possibles candidats republicans presentin els vots necessaris per encapçalar aquesta llista. Serà aleshores quan tot es tira. S'haurà d'oficialitzar si Rufián no opta a la llista o hi renuncia i pot acabar el Front Ampli d'Esquerres estatal. La secretària general d'Esquerra Republicana i l'agenda alemany s'ha mostrat convençuda que aquesta agrupació farà una gran llista per a les eleccions generals del 29N i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián. I almenys 16 equids han donat positiu en la febre del Nil Occidental a Almacelles al Segrià i 11 i Pau a l'Alt Empordà. Segons ha avançat el diari Segre, ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres i els d'Almacelles són els primers casos detectats de la malaltia en equids a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre del 2020, malgrat que sí que s'havien localitzat positius en cavalls a la resta de Catalunya. I el Guaira celebra aquest diumenge la 15a edició de la Fira de la Figa, que enguany concentra totes les activitats en una sola jornada. La cita combinarà gastronomia, agricultura i propostes festives per promocionar la figa Coll de Dama Negra, un dels productes més representatius del municipi del Segrià. En té més detalls des de Munt FM, l'Anna Gasol.
2: La fira començarà a les 9 del matí amb una sortida per collir figues en una finca agrícola. També hi haurà demostracions de cuina, un dinar popular amb dos plats d'escollir elaborats amb figues i la tradicional coca de més de 20 metres del Gremi de Forners de Lleida. L'alcalde d'Alguaire, Joan Guillaumet, destaca la voluntat d'acostar els visitants al producte i al seu origen.
3: Farem una jornada maratoniana d'activitats al voltant de la Fira de la Figa. Està tot dissenyat amb la voluntat de que els visitants siguin els protagonistes d'aquest moment de parlar del nostre fruit, de la figa collida de negre d'Alguaire, que en diem l'autèntic.
2: La programació també inclourà una exhibició de salts de motocross amb l'equip Lleides i un vespreig musical. Amb aquesta 15a edició, l'Ajuntament vol continuar impulsant la marca Figa d'Alguaire i donar visibilitat als productors locals.
1: I fa menys d'un quart d'hora que ha donat el seu tret de sortida l'últim concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I és que el grup ha fet soldau en les quatre nits que ha dut a terme aquest concert. En aquesta repassen els majors èxits de la seva trajectòria i els seus 10 anys. I l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Tribunal Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament. Exigeix la qualsevol responsabilitat en la preparació de l'1 d'octubre. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc amb Ignasi Trapero.
4: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet, de l'handbol, de l'hoquei patins, de molts esports, com sempre amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local. Albert García, la producció, i Roger Marc, el control de so. Avui és dissabte, són les 9 i això és l'Enjoc.

0: Passem al més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: Arrenquen les competicions europees de waterpolo.
1: I ho han fet amb la fase prèvia a la Champions femenina. Terrassa i Sabadell ja s'han classificat per la fase de grups. Queda pendent a veure què farà demà el Catalunya. Ha perdut el seu partit avui en la segona jornada. Demà en la tercera doncs busca una victòria davant del Nancy per intentar doncs aconseguir passar a la següent fase, a la fase de grups, juntament amb Terrassa i Sabadell. A la Eurocup masculina, la segona màxima competició continental, el Terrassa també s'ha classificat per la fase de grups i el Sena B lluitarà per la primera plaça demà en la darrera jornada, en el darrer partit, contra el Dinamo de Bucarest.
0: En futbol, el Barça torna guanyant el retorn de la primera divisió.
1: Després dels compromisos internacionals ha tornat la Lliga, el Barça amb una nova victòria, 8-8, ha guanyat el Getafe 3-0, només arrencar Gordon ha marcat, Gabriel feia el segon i ja la segona part, Koundé ha fet el 3-0. Ahir l'Espanyol va caure davant del Màlaga, veient com li empatava al minut 93.
0: I a segona, el Sabadell suma la primera victòria a domicili.
1: Ha estat a Ceuta i això que els arlequinats han acabat el partit amb 10. S'havien avançat, han empatat el Ceuta, però Baena, decisiu amb un doblet, ha acabat donant la victòria al Sabadell. Els vallesans pugen fins la quarta plaça. El Girona juga dilluns a Tenerife.
0: I demà es decidirà el campió de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei patins.
1: En una final a 4 que s'està jugant a Bigues i Riells i que té les semifinals en joc en aquests moments. Ja s'ha disputat la primera, s'enfrontaven Palau i Bigues. S'ha acabat decidint a la tanda de faltes directes i ha estat el Bigues qui ha acabat aconseguint l'accés a la final. Demà veurem qui és el seu rival. De moment està jugant aquesta segona eliminatòria a partir de les 9, Voltregà i Cerdanyola. Veurem qui acaba guanyant aquesta final, que es juga demà a la 1 del migdia.
0: Avui sí, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors de partits que s'estan jugant ara mateix en futbol. Segona Federació Femenina, grup segon, sisena jornada. L'Europa guanyant còmodament el seu partit.
1: Sí, està guanyant per golejada ara mateix davant de l'OS, que està guanyant 3-0.
0: I també guanya còmodament a la tercera divisió masculina l'Atlètic Lleida.
1: Sí, en aquest cas ho fa de visitant, juga al camp del Sant Joan Atlètic Montcada i també està guanyant per 0-3.
0: Havia acabat ja el partit del Castelldefels 1-0 de la Lliga Elite. I en bàsquet, a aquesta hora, ha d'haver començat ja el partit de l'ACB de la tercera jornada. Juga el Girona a la pista del Breogán. Girona FM, Marc Tresserres, bona nit.
2: Hola, bona nit. Doncs bé, ara ja ha disputat 3 minuts d'aquest duel a Galícia. El Girona no ha aconseguit mai la victòria en aquest camp i, de moment, aquests primers 3 minuts, òbviament, queda molt, però està perdent 8-3. Està erràtic en el llançament al conjunt de Moncho Fernández, dos triples ja de Breogán, que això fa que hi hagi una curta diferència de 5 punts, però el Girona no s'acaba de sentir còmode. El Breogán, que a més ha guanyat les dues primeres jornades de Lliga, està amb total confiança i, per tant, serà partit complicat. De moment, 3 minuts disputats, queda molt encara en joc. 8-3, el Girona perd de 5.
0: En hoquei patins, hoquei Lliga Catalana Femenina, ja tenim una finalista, el Bigues i Riells, ha sorprès el Palau a la tanda de faltes directes i ara comença la segona semifinal.
1: Sí, acaba guanyant el Bigues i Riells per la mínima. Aquest gol a faltes directes ha marcat Gala Soler, per tant, el Bigues doncs, que aconsegueix aquesta classificació per ser a la final de demà. Recordem que juga aquesta final a 4 precisament a Bigues i Riells, a la seva pista. Ara a les 9 ha començat el duel entre el Voltregà i el Cerdanyola, de moment 0-0 al marcador.
0: I a l'hoquei Lliga Catalana Masculina, tercera jornada, estàvem pendents d'un parell de partits.
1: Sí, aquí va un pèl més endarrerit de la competició. La final a 4 serà el proper cap de setmana. Tenim en joc la jornada 3. Ara mateix, Calafell-Reus, empat a 4 al marcador. I també tenim en joc el duel entre el Xum i el Caldes. De moment guanya el Xum per 2-1.
0: I amb futbol sala, primera masculina, torneig obertura, jornada cinquena. A les 9 acaba de començar el partit al Palau Blaugrana i el Barça, que ja s'ha avançat.
1: Sí, ja està dominant el conjunt blaugrana per la mínima 1-0 davant del Magna Xota. Des de les 9, com deies, al Palau Blaugrana aquest duel, però el Barça que ja domina.
0: Fort xut de Touré, no ha pogut fer absolutament res al porter del Magna Xota. I acabem amb hoquei gel, Lliga Loteries, la divisió d'honor masculina. Quarta jornada ha començat també ara mateix el partit del Barça.
1: Sí, des de les 9 en joc el duel entre el Barça i el Majadahonda i aquí de moment no hi ha gol, 0-0 al marcador.

0: 9 i 9 minuts, vinga, som els d'Alan Joc, segona hora del programa, i és moment de parlar de bàsquet amb més detall d'aquesta tercera jornada a la Lliga ACB, i ens deia el Marc Tresserres de Girona FM que de moment el Girona havia començat perdent. Reacciona el conjunt gironí, Marc.
1: Doncs mira, havia reaccionat una miqueta després d'un temps mort, ara acabava d'aconseguir un 2 més un Mac McClung, que ha permès al Girona retallar diferències i col·locar-se només a 2, però altra vegada triple del Rio Breogán, que estan circulant amb molta facilitat la pilota. Ja ho hem esmentat abans, que és un equip que està començant la temporada molt bé, de mitjana en els dos primers duels de l'ACB, aconseguit victòria superant els 100 punts contra altres equips catalans com la Penya i el Manresa, i ara amb 5 minuts disputats ja clavat 13 punts al Girona amb 3 triples. Per tant, ara el Girona haurà d'intentar tancar millor i frenar aquesta circulació del Rio Breogán i intentar també, doncs, en atac, trobar les millors situacions per competir aquest partit. De moment, mitjans del primer període, Breogán 13, Girona 8.
0: Doncs de moment una miqueta més igualat el partit, però el Girona acabarà de defensar millor aquestes accions. I el diumenge, demà diumenge, juguen la resta d'equips catalans.
2: Sí, el Lleida ho farà a partir de les 12 del migdia a la pista de l'Obradoiro, aquest Obradoiro i l'Erna Lleida. També a les 12 el Quinzenàs visita ni més ni menys que la pista sempre complicada del Real Madrid. A les 12 del migdia, ja a la tarda, a les 5 també desplaçament de la 6 Joventut, juga a la pista de l'Ambasconi. Recordem que l'havia superat a la semifinal finals de la Supercopa ACB. Es tornen a trobar. El Barça a les 7 de la tarda rep la visita del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga.
0: Doncs el Lleida havia començat superbé la Lliga guanyant una pista tan complicada com la del València, però l'altre dia es va complicar la vida a casa i va perdre, i per tant demà fora la pista de l'Obradoiro vol tornar a recuperar sensacions. El tècnic del Lleida és Gerard Encuentra.
3: Tenen un equip amb molts punts, no? Estan en aquest inici jugant un molt bon bàsquet, coneixem, doncs, bueno, doncs tenen una senyal, no, identificativa dels equips de l'EPI, estan jugant molt bé, amb molta, com et diria jo, amb molta fluïdesa, amb molta confiança en atac, i després és un equip molt sacrificat en defensa, no, que corre, que lluita, que intenta. Jo els equips de l'EPI no els he guanyat mai encara. Esperem que pugui ser la primera, però bueno, és un equip, pues, que tenen, ja et dic, el Brandon Childress, no, amb molts punts, el Barrueta, el Barcelo, tenen molts jugadors amb molts punts, no?
0: Doncs a veure si l'Ilerna Lleida aconsegueix demà la victòria. Complicat també ho tindrà el Manresa a la pista del Real Madrid, un Manresa que ha perdut els dos primers partits i a sobre ara ha d'anar a una pista tan complicada com la del conjunt blanc. Diego Campo, el tècnic manresà, ho veu així.
4: Antes de intentar guanyar hem de preparar-nos molt bé física i mentalment. Sobretot estas dues, no tàcticament, sinó físicament, per a jugar les 40 minuts molt bé a nivell d'energia, d'esforç, i sobretot que aquests canastons que els fiquen, que és normal perquè tenen un gran talent, no sean más de 2 puntos, es decir, 2 puntos son 2 puntos, 3 puntos son 3 puntos, nos puede afectar. Igual que si fallen o cometen algún error, pues debem pensar en la següent acció. Per mi és el més important, perquè debem assumir la qualitat del rival, però això no pot, bueno, pues, que nos entre miedo. I això és una cosa que estem treballant per millorar, per l'aspecte mental de quan les coses no van com esperem, ser capaços de defensar bé i atacar bé, i sobretot que no hi ha pauses, que me quedo parado entre l'atac i la defensa o viceversa.
0: Doncs el Manresa, que buscarà la primera victòria una pista complicadíssima com la del Real Madrid. La Penya també busca una pista complicada com la del Baskonia al primer triomf, perquè recordem, va perdre el primer partit i la setmana passada no va poder jugar pel temporal. Emir Suleimanovic veu així la visita a Terres Basques.
5: Tenemos que tener ese objetivo, que queremos ser mejores cada día y llegar bien a final de temporada de buenas posiciones también. Competir por alguna cosa más grande. Por eso yo creo que estamos mejor cada día, estamos entrenando bien, el ambiente está muy bien, la verdad, y nada más que añadir. Yo creo que estamos en buen camino, solo lo que dije antes, tenemos que centrarnos en lo que Dani pide de nosotros hacer día a día e intentar siempre transmitir también eso a los partidos.
0: Doncs a les 5 aquest Baskonia Joventut i a les 7 Barça-València, partidàs al Palau, un Palau on el Barça va guanyar el primer partit davant del Coruña, però la setmana passada va caure a Múrcia, vol recuperar sensacions també al conjunt blaugrana, on juga entre d'altres Tosun Ewoman.
6: És un partit que es podia guanyar sens dubte. Simplement hem anat mig segon tard a tot arreu. Hem estat una mica lents en atac, la pilota no es movia de la mateixa manera, no corríem tan ràpid. En defensa hem encaixat triples d'un gran tirador, cosa que no pot passar. Així que simplement hem anat un pas tard en algunes d'aquestes jugades. Crec que anirem millorant cada partit, cada dia d'entrenament. Nosaltres ens sentim bé internament amb la manera com estem construint, però volem guanyar ara. Aquest és l'objectiu de cada partit. I aquest era un partit que es podia guanyar aquesta nit, segur.
0: Doncs Tosun Ewoman comentant la derrota a l'Eurolliga davant dels Algiris Kaunas del Barça.
2: Sí, un Barça que va perdre 81-88. Amb el partit de demà amb el València, el Barça encadenarà 4 partits al Palau Blaugrana, perquè dimarts rep la visita també en Eurolliga del Maccabi i divendres Olympiacos.
0: Doncs així estan les coses. Per cert, segon gol del Barça de futbol sala. Assistència en profunditat, Antonio Picadeta d'Adolfo fa el segon al conjunt blaugrana, 2-0. I vinga, més bàsquet. Lliga femenina Endesa, tercera jornada. Els dos equips catalans juguen demà diumenge.
2: Sí, demà a partir de les 6. El Cadí, la seu visita la pista del Mallorca-Palma, un dels equips que sorprenés aquesta a inici de temporada, ascendit i amb una bona plantilla. Per tant, un duel complicat li espera demà al Cadí la seu. I a 2:15, Espart Girona Jairis.
0: Doncs el Cadí de moment ha guanyat un partit i n'ha perdut un altre, però és que l'Uni Girona sorprenentment ha perdut els dos primers i per tant buscarà la primera victòria davant del Jairis i amb ambient una mica enrarit també a la roda de premsa avui de Roberto Íñiguez.
7: Estem molt contents per la victòria endavant de Leganés, però la Lliga no para. Diumenge tenim otro nuevo repte endavant de Azul Marino. Probablemente un de los mejores rosters de la competición, pero pienso que tendremos las nuestras opciones. Necesitem fer un molt bo partit en defensa, un molt bo partit en la batalla del rebot, un molt bo partit defendiendo a las estrellas que ellas tienen, Clara Holm, Alba Torrens, Kyle Alexander, Green.
0: És Pepe Vázquez, el tècnic del Cadí la Seu, comentant aquest partit tan complicat a la pista de la Mallorca-Palma. Molt bé, Pepe Vázquez, també, doncs, esforçant-se a parlar a català. I, com dèiem, l'Uni Girona que rep el Jairis, i això deia Roberto Íñiguez.
8: He escuchado, he leído algunas cosas sobre mí de que me quiero marchar, de que quiero que me echen, que estoy provocando que me echen. Tengo una actitud de que quiero el dinero y largarme. Nada más lejos de la realidad. Yo creo que quien me conoce aquí sabe que estoy más comprometido e implicado que nunca. Yo vine aquí porque un amigo me llamó en un momento dado de una crisis estructural y deportiva. Hay muchas cosas que cuando pienso en Girona son todas de agradecimiento y lo voy a hacer, aunque sea el último que haga aquí como entrenador, que casi seguro será el último. Vamos a sacarlo adelante, pero quien suelta esos bulos, quien consume esa mierda, quien trafica con esa mierda, quien factura esa mierda y quien vive en esa mierda, que tengan muy claro lo que pienso de ellos, que siempre lo he dicho. El que vive en la mierda es su mierda. Y que sepan que para mí son una mierda pinchada en un pan.
0: Contundent, Roberto Íñiguez, en aquesta roda de premsa prèvia al partit entre Uni Girona i Jairis. Lliga femenina Challenge, segona jornada, els dos catalans juguen demà.
2: Sí, també tenim el Lima Horta i la Penya, que juguen demà. Els dos al migdia, el Lima Horta juga com a local, rebrà la visita del Melilla a partir de les 12 del migdia, i la Penya juga com a visitant a la pista de l'Unicaja Mijas a partir de 1:15.
0: En tots dos casos, només han pogut jugar un partit pel temporal de la setmana passada, això sí, amb sengles victòries. I una categoria per sota, Lliga femenina 2, grup B, segona jornada. Aquesta jornada dissabte ja ens ha deixat diversos marcadors.
2: Sí, tres partits ja finalitzat. El duel entre el Mataró i el Manresa Club de Bàsquet Femení ha acabat amb victòria del Mataró 64-37. El duel entre el segle XXI i el Claret se l'han portat al segle XXI 72-69 i el bàsquet Almeda ha perdut a la pista del Baracaldo 60-43.
0: Doncs demà quedarà encara un últim partit.
2: Sí, perquè el TGN Bàsquet Alacant es jugarà el dilluns a les 11 del matí i demà doncs hi haurà aquest duel entre el GEC i el Viladecans a partir de les 11 del matí.
0: Doncs déu-n'hi-do ahir, contundent. La victòria del Mataró sobre el Manresa, 64-37. Com ha anat tot plegat, Mataró Ràdio, Jordi Rabassa?
9: El Roma Coruma Unió Esportiva Mataró ha saldat amb un èxit rotund el seu primer compromís de la temporada a la Lliga Femenina 2. L'equip mataroní ha pallissat de valent un Manresa que només ha resistit les embranzides del rival durant el primer quart de partit, període que ha acabat amb un mínim 12-10 a favor del Roma Coruma. El domini en el marcador ha estat de les locals, però en cap moment s'han pogut desempallegar de les del Bages. Ha estat en els últims 5 minuts del segon període quan el Roma Coruma ha aconseguit obrir una escletxa considerable i a la llarga definitiva en l'electrònic. El descans s'hi arribava amb un 35-22 a favor d'un Mataró, liderat per una estel·lar Berta Montblona, que s'ha convertit en un autèntic malson per al Manresa. La jove jugadora de 17 anys que ha fitxat aquesta temporada pel Roma Coruma, provinent del Sant Feliuenc, ha notat un total de 23 punts i s'ha convertit en la gran protagonista del partit. Els 13 punts de marge favorable a les de Toni Saez de l'Equador del partit no han fet altra cosa que augmentar la segona part. Al final del tercer període, les mataronines trencaven la barrera dels 20 punts d'avantatge. Amb el 48-28 en el marcador, només una davallada molt poc probable en els últims minuts podia impedir una victòria del Roma Coruma. No ha estat així ni de bon tros. El Mataró no ha aixecat el peu de l'accelerador i ha acabat guanyant per un claríssim 64-39.
0: Vinga, i en bàsquet, segona FEB, grup B, segona jornada, un partit avui i un altre demà.
2: Sí, el Bisbal ha perdut 64-88 davant el Sant Antoni i demà el Prat, a 2:15 del migdia, rep la visita del Ciutat Molina.
0: A la tercera FEB, grup C, resultats de la jornada 2.
2: Sí, a CC Tecla Sal ha acabat amb victòria del CC 82-53, el quart Calvià el tenim sense referències, el Montgat Castelldefels 40-41, de moment no ha acabat aquest partit, el Ciutat d'Inca Mataró 95-73, l'Esparreguera ha guanyat 81-71 al Mollet, a la Tarragona davant del quart s'ha imposat 101-83 i el duel entre el Vic i el Granollers està en marxa, domina el Vic de moment 45-35.
0: I d'altra banda el grup CB, segona jornada de moment amb aquests marcadors.
2: Sí, tenim un partit que està en joc, és el Roser Igualada 30-33, la resta de partits ja resolts, l'Artés ha perdut de 2-90-88 a la pista del Zuera. L'Hospitalet s'ha imposat 90-82 a Les Castells. El Mollerussa Samà ha acabat amb victòria del Mollerussa per 79-66 i el duel entre el Navàs i el Barbastre finalment es jugarà el 8 de desembre.
0: Doncs així està el bàsquet. Anem a parlar d'handbol.

0: En Joc, el programa de l'esport català, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, doncs a les 9 i gairebé 23 minuts comencem a repassar la jornada de l'handbol a la Lliga Sobal, cinquena jornada. Ahir va jugar el Granollers.
2: Va jugar i va perdre, i d'un gol de diferència a la pista del Ciudad Real va acabar perdent per 34 a 33.
1: Doncs és la primera derrota de a la Lliga Sobal aquesta temporada del Granollers, en aquesta pista sempre complicada com és la del Ciudad Real. Així l'analitzaven el tècnic Antonio Rama i també al jugador Ferran Castillo.
3: Creo que hemos estado muy, muy, muy fallones. No hemos estado en partido... Parecía que estábamos en partido en cuanto al marcador, pero en las sensaciones no estábamos en el partido. En la primera parte se ha visto por situaciones en las que estábamos sin portero y la gente no venía al cambio. O sea, esa sensación de parecer que no acabas de estar, ¿no? Mucho error, que no estamos acostumbrados a sumar errores uno detrás de otro. Poca aportación en portería, defensa muy blandita y no hemos acabado de... Yo creo que las veces que hemos llegado a estar cerquita en el marcador ha sido como un espejismo.
4: Bueno, ha sigut un partit molt dur. Aquest camp el coneixem tots, que apreta molt. I bueno, crec que la primera part sí que hem sabut més en atac, més trobar solucions i la segona no tant. Sí que hem tingut moltes circumstàncies, moltes exclusions a la primera part sobretot. Però bueno, al final ho hem donat tot, hem intentat guanyar el partit, però se'ns ha anat als últims segons.
1: Doncs una llàstima aquesta derrota del Granollers, que ara cau a la setena plaça amb 6 punts. D'altra banda, el Barça jugarà demà.
2: Demà a la pista del Villa de Aranda a partir de 12:15 del migdia.
1: Així ho veu el jugador blaugrana Adrián Sola.
5: Sí, un partido que, bueno, contra un Villa de Aranda que ha empezado un poco regular la temporada, pero que sí es un equipo que siempre aprieta mucho en su casa, que su afición le ayuda un montón, y es un equipo que este año ha hecho grandes fichajes, como Philip, Artur Parera, y bueno, tienen un gran entrenador, lo conozco bien personalmente, y sé que prepara bien a sus jugadores, y bueno, será un partido difícil, desde luego.
1: I pel que fa a la divisió d'honor femenina, cinquena jornada, déu-n'hi-do el partit entre Granollers i Lanzarote.
2: Sí, ben igualat, i de fet ha estat un gol que ha acabat decidint el vencedor. S'ha emportat la victòria al Granollers per 31 a 30 davant del Lanzarote.
1: Els últims segons ha aconseguit la victòria el conjunt que entrena Josep Morales i on juga Cristina Polonio.
6: Doncs bé, això, crec que quan elles han canviat la defensa, sobretot a la segona part, que ens ha costat, no? Crec que han injuritzat molt la defensa, ens ha costat superar a l'1 contra 1 i, a més, elles, doncs, un cop ens paraven, treballant molt bé les línies de passe, ens ha creat molts dubtes. Després també crec que ens ha costat molt la superioritat, quan érem una més, no hem estat gens fines en aquest aspecte. Però bé, al final se'ns han posat més dos, quedaven 10 minuts, hem mantingut la calma, hem jugat el que havíem de jugar i ha sortit bé.
7: Bueno, contentas con los dos puntos. Obviamente hay muchas cosas que mejorar, pero creo que nos tenemos que quedar con el trabajo magnífico del equipo, que hemos luchado 60 minutos. No hemos bajado los brazos en ningún momento. Cuando las cosas se han puesto difíciles, hemos seguido gol a gol, no nos hemos precipitado ni hemos hecho la guerra por nuestra cuenta, y yo creo que se ha visto al equipo trabajar junto.
1: Doncs així estan les coses. I d'altra banda, en una categoria per sota, la divisió d'honor or femenina, tercera jornada, ara mateix està jugant al Lleida.
2: Sí, un partit que ha començat a les 8 del vespre. El Lleida juga a la pista del Bolaños, de moment va per darrere el marcador, amb el 30 a 24 que hi ha ara mateix el partit.
1: A tot això, el Palau Blaugrana augmenta diferències al Barça.
2: Sí, el Barça ara està dominant amb un altre gol d'Adolfo, n'ha fet dos, el primer Touré, dos d'Adolfo, de moment 3 a 0 davant del Magna Xota.
1: I el resultat definitiu, a la segona federació femenina, guanya el seu partit l'Europa.
2: Sí, ha acabat guanyant l'Europa 3 a 1 davant de l'Osca.
1: S'està fent fort a casa, on ha guanyat els 3 partits, tot i que un per alineació indeguda li van donar per perdut. Vinga, ens aturem 3 minuts, continuem parlant d'handbol, d'hoquei patins, de moltes altres coses, a la darrera mitja hora de l'en joc.
8: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
9: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
8: La tradició es mou si la mous tu.
9: Tota la informació a firamediterrania.cat.
10: El diccionari Termcat. 40 anys 40 paraules.
11: 2014. Nimfa dorment. Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
12: Glòria Fontova.
13: Un dels primers encàrrecs que va rebre el Termcat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència de noms catalans per espècies zoològiques que no en tenien o en tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits específics de la zoologia, com els criteris per a la denominació comuna de les papallones diurnes dels territoris catalans, l'any 2013, i els criteris per a la denominació catalana d'ocells, el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima coherència i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per espècies animals autòctones i exòtiques. N'és un exemple la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
10: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Producció de la xarxa i

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9:15 de la nit, som els de l'En Joc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Estàvem parlant d'handbol i ha acabat ja el partit de Lleida a la divisió d'honor or femenina.
2: Sí, és la tercera jornada en aquesta segona màxima competició estatal femenina. A Lleida, l'únic representant català, ha perdut. Ha perdut a la pista del Bolaños. Dèiem que anaven 30 a 24. Doncs finalment ha acabat així el partit amb aquesta derrota de 6 gols de diferència.
1: Una categoria per sota, tenim la plata femenina. En el grup C tenim els equips catalans. Segona jornada i avui dissabte hi havia un parell de partits amb representació catalana.
2: Sí, tenim un que encara està en joc, que és el duel entre el Granollers Atlètic i el Ribes. De moment 14-19 al marcador. Tenim un partit que ja s'ha finalitzat. El duel entre el Sant Cugat i l'Almassora ha acabat perdent el Sant Cugat 30-34, i s'havia jugat un partit abans d'ahir al Palau Tordera Salicru amb Mubac La Roca. Havia guanyat el Mubac La Roca per 22-23.
1: Doncs derrota del Sant Cugat a casa. Què ha passat? Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
3: El primer equip femení de l'handbol Sant Cugat s'ha estrenat amb derrota 30-34 davant l'Almassora a la jornada 2, en el debut històric a la divisió d'honor plata al grup C. El matx ha començat molt igualat al marcador i amb gols a totes dues porteries. Després de 15 minuts de partit, el 7-7 ha demostrat l'equilibri entre santcugatenques i castellonenques. Els darrers minuts del primer temps han servit per veure un handbol Sant Cugat molt efectiu i amb un llançament de penal per als locals s'ha tancat el lluminós 15-12 per a l'equip local. A l'inici de la segona meitat, l'Almassora ha exhibit major intensitat defensiva i ràpides transicions ofensives que han igualat el marcador. En els darrers minuts, l'experiència de les de Castelló s'ha evidenciat amb bons atacs i una gran defensa. Primera derrota de l'handbol Sant Cugat a l'estrena de la divisió d'honor plata. Propera jornada, les d'Héctor Gómez visiten la pista del Sant Joan d'Espí.
1: I a tot això, demà diumenge encara hi ha més partits en aquesta plata femenina.
2: Sí, tenim dos duels a les 12 del migdia, Mislata o Arc Gràcia Sabadell i Sant Quirze Sant Joan d'Espí.
1: Pel que fa a la plata masculina, cinquena jornada per al Barça Atlètic.
2: Un Barça Atlètic que ha aconseguit sumar la victòria a la pista de l'Alacant, s'ha imposat 27-33.
1: I a la primera estatal masculina, el grup D tenim els catalans, quarta jornada, gruix de la jornada que s'ha jugat o s'està jugant en aquests moments.
2: Sí, tenim un partit que encara està en joc, que és el duel entre la Salle Montcada i l'OAR Gràcia Sabadell. De moment domina la Salle Montcada per 23-19. La resta de resultats ja definitius: victòria del Sant Cugat a la pista de l'Esplugues 32-40, victòria del Sant Vicenç a la pista de Sant Esteve Palau Tordera 24-32, el Sant Quirze s'ha emportat la victòria de 3 gols 35-32 davant el Sant Esteve Sarrovires. El duel entre el Sant Martí Adrianenc i el Sarrià ha acabat amb empat a 35, i el duel entre el Garbí, Palafrugell i la Roca se l'ha emportat la Roca per 25-36.
1: I d'altra banda, demà diumenge quedaran dos partits més en aquesta primera estatal masculina.
2: Es jugaran els dos a partir de 2:15 del migdia. Són Granollers B Calella i Bordils Sant Joan d'Espí.

0: I a les 9:34 ens posem a parlar d'hoquei patins. Sí, comencem fent-ho de l'hoquei Lliga Catalana Femenina. S'està disputant la final a 4 Vigues i Riells. Ja tenim un finalista. L'altre sortirà d'un partit que s'està jugant avui i demà diumenge ho podrem veure això a la xarxa Més.
1: Sí, la final serà a partir de la 1 del migdia i el finalista podríem dir que potser és a contrapronòstic qui s'ha acabat classificant perquè és el Vigues i Riells. Jugava amb el Palau, que podia ser el favorit. Doncs ha estat el Vigues qui ha guanyat per 0-1, un gol que ha arribat a la tanda de faltes directa. Gala Soler ha estat l'única jugadora que ha aconseguit marcar i, per tant, doncs, ha enviat el Vigues en aquesta final. L'altra semifinal la juguen Voltregà i Cerdanyola. Ara mateix està guanyant el Cerdanyola per la mínima 1-0.
0: Doncs demà a la 1 a la final, a la xarxa Més, a la plataforma La Xarxa Més. Avui, de moment, aquesta victòria sorprenent del Vigues a la tanda i amb un gol de Gala Soler, amb qui ja hem pogut parlar aquí a l'Anna Freixa i a l'Albert García. No se'ls escapa ningú.
2: Crec que el partit ha sigut un partit supercompetit. Primer de tot, per qui és el Palau, és un equip amb molta trajectòria, era l'actual campió. Ens han posat les coses molt difícils. De fet, hem quedat 0-0 i s'ha decidit a directes. Això mostra de quina talla és l'equip del Palau. Però bé, per parlar de nosaltres, hi hem cregut, hem tirat endavant, no hem renunciat a la defensa, tampoc a l'atac, i finalment el partit s'ha decidit a directes i amb 1-0. Molt orgullós del meu equip, amb moltes ganes d'afrontar la final de demà. Si avui hem donat el 100%, demà donarem el 200%. I res, molt orgullosa del meu equip i de com està agafant forma aquesta temporada.
0: Doncs felicitats al Vigues i Riells i decepció al Palau, manifestada també als micròfons de l'Enjoc. Parla Nara López.
3: Bueno, és el que dius tu, no? Jo penso que el que ha faltat és el gol durant el partit. Perquè és quan hem tingut les opcions, llavors ja les faltes directes sí que és veritat que és qui és millor, no? En aquell moment, en aquell detall. I en aquest cas, doncs, els hem tret la bola a la mínima 1-0. Vull dir que, com tu dius, ha sigut un partit molt carregós, també amb precisions, contres, però que sí que és cert que les porteres han estat molt encertades i a les jugadores n'hem sabut fer un gol.
0: Doncs victòria del Vigues i Riells demà a la final a la 1 a la plataforma La Xarxa Més davant del guanyador d'aquest Voltregà Cerdanyola que de moment dominen les vallesanes. I pel que fa a l'hoquei Lliga Catalana Masculina, tercera jornada, ja tenim un parell d'equips classificats per a la final a 4 de la pròxima setmana.
1: Sí, són el Barça i el Calafell, un Barça que ha guanyat el Voltregà 2-1 i un Calafell que s'ha acabat imposant al Reus per 8-4. Això que el partit estava igualadíssim, doncs al final el Calafell que ha sumat aquesta victòria, per tant, aconsegueix la classificació. Tenim un partit en joc, és el Xum Caldes. De moment, doncs, està dominant el Xum per 2-1 i quedarà un partit pendent per demà, diumenge, a les 6 de la tarda, el duel entre l'Igualada i el Noia.
0: Doncs el Barça ha guanyat i s'ha classificat aquest migdia amb aquesta victòria davant del Voltregà, que valora així el tècnic blaugrana Ricard Ares.
4: Molt content pel resultat. Un primer objectiu aconseguit, que era estar a la Final Four per un primer títol. I content amb l'actitud dels jugadors. Tenim tres a la selecció fora, i això ens implica en una rotació més curta d'inici, tot i que Max i Nil també han participat en els altres partits, però sí és cert que en partits que requereix més veterania i com avui, que era un partit que ens donava la classificació o no, pues els sis jugadors han hagut de fer un esforç molt gran que crec que se'ls ha de felicitar perquè l'actitud ha estat fantàstica.
0: I més hoquei patins, en aquest cas l'hoquei Lliga Plata a disputar la seva tercera jornada. En el grup nord ja tenim alguns marcadors.
1: Sí, ja tenim marcadors definitius al grup nord, ja s'han tancat tots els partits. Amb aquests resultats, l'Olot ha guanyat el Dominicos per 4-1 aquest migdia. A la tarda ja el duel entre el Vilaseca i el Sant Cugat se l'han portat el Sant Cugat per 1-3. El GEC ha guanyat a l'Oviedo per la mínima 1-0 i el Congrés s'ha imposat al Holaceta per 6-4. Queden pendents alguns partits d'aquesta jornada. Barça, Atlètic, Companyia de Maria pel dia 5 de desembre i també pel dia 5 de desembre el Reus B, Tordera.
0: Doncs victòria de l'Olot sobre el Dominicos. Olot Televisió, Roger Isern.
5: Victòria de l'hoquei Olot a l'inici de la jornada 3 d'aquest grup nord de l'hoquei Plata en un partit disputat a la 1 al migdia al Pavelló d'Esports d'Olot a la Josep Jou. Una primera meitat marcada especialment per les faltes. El conjunt olotí ha acabat amb 9 faltes i els gallecs amb 8. Per tant, demostra la igualtat que s'ha viscut. Una igualtat que només ha estat capaç de trencar Marc Prats amb un llançament exterior, marca de la casa del jugador Uluti, que marcava l'1-0 a només 50 segons per anar a vestidors. A la represa, més gols, també directes, protagonisme també per l'arbitratge i, per evidentment, per l'avantatge Uluti. El Dominicos ha estat capaç d'empatar amb el gol de Pablo Cancela en una sortida darrere a la porteria, aprofitant una gran passada de zona exterior. I després, a partir de llavors, l'Hoquei Olot ha estat capaç de remuntar i aixecar-se amb Marc Prat amb un gol d'ímpetu, ha marcat el 2-1. Després, David Carles i, per últim, Aniol Mangas han estat els autors d'una victòria coral i treballada dels olotins, que ara mateix sumen 4 punts dels 6 disputats a aquest inici d'Hoquei Lliga, mentre que els gallecs encadenen així la segona derrota consecutiva a aquesta Hoquei Plata.
0: I també a la Plata, però el grup sud, tercera jornada amb aquests marcadors.
1: I tenim dos partits que encara estan en joc, que són el duel entre l'Igualada B i el Mollerussa. De moment guanya el Mollerussa per 0-1. I el duel entre el Palafrugell i el Noia B, que recordem que per primera vegada doncs, juga a Plata el filial del Noia. Doncs està guanyant el Palafrugell per 6-2. La resta de partits ja definitius, els marcadors, Vendrell 4, Alcobendas 3, victòria del Cerdanyola a la pista de l'Alcoi per 3-4. L'Espanyol s'ha imposat al Vilanova per 1-4. En el derbi, en el duel usonenc entre Manlleu i Vic, golejada del Manlleu 4-0. I el partit entre el Sant Just i el Mataró ha acabat amb empat a 4.
0: I a tot això s'estan disputant els World Skate Games a Asunción, a Paraguai. Aquesta pròxima matinada estarem ben pendents d'aquesta final femenina, perquè la selecció estatal amb molta presència catalana juga la gran final.
1: Sí, juga la gran final davant d'Argentina. Aquí ja s'ha trobat a la fase de grups i havia golejat per 7-1. Veurem si aquesta final doncs, és semblant a aquest partit o les coses canvien perquè hi ha un títol en joc. Per tant, veurem què passa. Començarà, com deies, a la 1 del migdia aquesta final.
0: Doncs a l'equip, recordem, dirigit per Sergi Macià, jugant doncs, unes quantes catalanes, Anna Ferrer, Anna Salvat, Victòria Porta, Aina Florença, Elsa Salvanyà, Mariona Colomer i Amy Blackman. Hem escoltat la prèvia del partit, l'Elsa Salvanyà i el seleccionador Sergi Macià.
6: Portugal ja ens el vam trobar a la final de l'Europeu l'any passat, però no sabíem que no era un partit que s'assemblés, que havíem de sortir intenses de principi. Sí que havíem d'estar molt concentrades per intentar doncs, aquests errors que potser hem anat cometent a les fases de grup, doncs, intentar que ara es notessin menys. I res, crec que hem fet un partit molt seriós, que hem sortit molt intenses i que hem sapigut patir fins al final. I de cara a la final de demà, esperant ara el rival, doncs res, intentar doncs, sortir amb la mateixa concentració, amb el nostre ADN, jugar com sabem i res, continuar igual que tot el Mundial.
7: No, jo crec que ha sigut una final molt igualada. Crec que el sacrifici físic de les dues seleccions en la fase de grup és ha determinat una mica que no es corressin tant les transicions. Crec que una de les nostres fortaleses, que és el tema de córrer, no l'hem pogut assolir. Tot i així, jo estic molt orgullós de les meves jugadores perquè hem pogut fer la natació que volíem i la diferència amb altres partits ha sigut la falta de contundència amb la porteria rival. S'ha de dir que la Sandra Coelho avui ha fet un autèntic partidàs, igual que la nostra Anna Ferrer, i crec que és una gran alegria poder arribar a aquesta final amb la qual hem de treballar-la des del minut zero ara i intentar assolir l'or, que és el que hem vingut a aconseguir.
0: Doncs a la 1 de la matinada aquest Espanya-Argentina a la final del Mundial femení, i aquesta matinada també estarem ben pendents del patinatge.
1: Sí, ens faran matinar tots plegats amb aquests horaris a Asunción, a Paraguai. Un patinatge artístic que disputa el programa llarg ja del sènior lliure femení, on hi tenim a la Cira Vella i a l'Elna Francesc. La Elna ha acabat en tercera posició, la Cira per davant en segona posició. Recordem que ja saben què és pujar al podi, perquè al Mundial de Pequín la Cira va acabar tercera, la Elna en els últims World Skate Games va acabar tercera, per tant les dues han pujat al podi i volen doncs, intentar tornar-ho a pujar aquesta matinada. Serà aproximadament a les 3 de la matinada quan participaran les dues patinadores.
0: I qui ja ha guanyat la medalla d'or és la selecció d'hoquei línia, que s'ha imposat a la final a França per 2-3, remuntant un 0-2, sumant així el segon mundial amb un equip dirigit pel català Marcus Fajardo i que compta amb 5 jugadores de casa nostra: Mercè Vilaró, Andrea Sehuk, Lucía Moreno, Naya de Rodríguez i Judit Pareja.
8: Pues estem super eufòriques, estem molt contentes, sobretot el treball de tot el campionat,
6: i de poder treballar així amb un equip que insuperable. Diferències poques, hem mantingut molt el bloc de treball i res, supercontentes d'això, de treballar durant tants anys amb el mateix bloc i seguir millorant entre totes. Pues, els dedico sobretot als meus pares, al meu pare, Petonet, i res, a tota la gent que al final l'entrenen amb nosaltres, el dia a dia el fa amb nosaltres, que són els que ens fan millorar les jugadores que arribem aquí. Un petó i una abraçada a tota aquesta gent que al final es recolza, que és un esport molt petit i ens fan créixer un muntó.
0: No, i 44 minuts. Començàvem el programa parlant de waterpolo europeu, però també hi ha competicions domèstiques. Per exemple, partits de la cinquena jornada a la divisió d'honor masculina.
1: Sí, un partit que es va jugar ahir divendres va acabar amb una bona golejada de l'Atlètic Barceloneta davant del Cavalla, 21-8. Avui, dissabte, hi han hagut ja 3 marcadors en definitius. Amb aquests resultats, el Mataró s'ha imposat a la piscina del Canoe per 9-18. El duel entre el Medi i el Sant Andreu se l'han portat el Sant Andreu per 8-12. I el Sabadell ha guanyat a la piscina de l'Echeide per 10-16. Quedaran dos partits que s'havien jugat d'aquesta jornada ja, avançats el dia 6 d'octubre. Terrassa 16, Rubí 10 i Barcelona 22, Catalunya 7.
0: De moment, Barceloneta, Barcelona i Terrassa encapçalen la classificació amb 15 punts, 3 més que el Sabadell. Aquesta és la zona alta. I a la divisió d'honor femenina, quarta jornada, avui hem tingut un parell de partits.
1: Sí, perquè com que la majoria d'equips els tenim jugant competició europea, doncs aquests dos enfrontaments, el duel entre el Canoe i el Mediterrani, se l'ha acabat emportant el Canoe 14-13. El partit havia acabat amb el 7-7 al marcador, però la tanda de penals, doncs el Medi ha vist com se li escapava aquesta victòria. L'altre duel en presència catalana és el partit entre l'Echeide i el Barceloneta. Ha guanyat el Barceloneta amb comoditat a 6-20.
0: Doncs de moment, líders Sabadell, Mataró i Terrassa amb 12 punts, 3 punts més que l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya. No, 46 minuts. Vinga, parlem d'hoquei herba. Divisió d'honor femenina, quarta jornada. Avui hem tingut ja dos partits.
1: Dos partits. Un amb duel agarenc de Terrassa, perquè s'han enfrontat el Terrassa i l'Egara, i la victòria se l'ha emportat l'Egara per 0-3. L'altre enfrontament en presència catalana és el partit que ha jugat el Júnior. S'ha imposat el Sardinero per 3-0.
0: Com ha anat aquest derbi agarenc? Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Magosa.
8: El Club Egara s'emporta el derbi de la divisió d'honor femenina davant el Club Deportiu Terrassa en un maig on el conjunt d'Andrew Wilson ha mostrat la seva millor cara de la temporada. S'avançava el conjunt del Pla del Bonaire amb un gol al primer quart de Júlia Diborra. El partit doncs, no es mouria fins al tercer quart, quan arribava el segon gol, que pràcticament sentenciava el partit, un gol de l'internacional Mireia Herrero. Tot i que el Club Deportiu Terrassa buscava retallar distàncies per ficar-se al partit, un gol de Laia Racasens, de penal córner, esgarrava les opcions del conjunt d'Estefi Piris per poder apropar-se al marcador. Demà serà el torn de l'Atlètic Terrassa, un Club Deportiu Terrassa que continua sense guanyar i un Club Egara que inaugura el seu casiller de victòries.
0: Demà diumenge dos partits més a la divisió d'honor femenina d'hoquei herba.
1: El Polo Club de Campo a les 12 del migdia i a 2:15 Atlètic Terrassa tenis.
0: I a la masculina, quarta jornada, dos resultats ja d'avui i dos partits més demà.
1: Sí, dos resultats negatius, perquè han perdut els dos conjunts catalans. El Barça ha perdut 1-9 davant del Club de Campo i l'Egara ha cedit el camp del tenis per 2-1. I demà tindrem aquests partits a les 11, Sardinero a Terrassa i a 12:15 Sanse Complutense Atlètic Terrassa. Quedarà pendent pel dilluns a 9:15 del vespre el Junior Polo.
0: En rugby, avui hem pogut seguir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, partit de la tercera jornada de la divisió d'honor masculina i, déu-n'hi-do, el partit de la Sant Boiana.
1: Sí, i ha acabat amb empat 25-25 Sant Boiana Liceo Francès, un partit que, com deies, tercera jornada aquesta tarda, doncs s'han acabat repartint els punts perquè aquest 25-25 al marcador.
0: I pendents a aquesta hora també de l'hoquei gel del partit del Barça a la divisió d'honor masculina.
1: Sí, un Barça que està jugant des de les 9 davant del Majadahonda, quarta jornada, de moment 1-1 al marcador.
0: Doncs vinga, recta final, 9:48, som els de l'enjoc.

0: El reportatge en joc.
1: El gimnasta Miquel Mañé, de Segur de Calafell, s'ha proclamat campió del món de gimnàstica aeròbica en el campionat disputat fa unes setmanes a Navarra. És el tercer cop que aconsegueix aquest títol mundial. Aquest és un reportatge de Jordi Graell, de Ràdio El Vendrell.
2: Miquel Mañé, gimnasta de 23 anys de Segur de Calafell, s'ha convertit en tot un referent de la gimnàstica aeròbica. Mañé va començar de ben petit a jugar a bàsquet per tradició familiar, però ell no sentia que hi estigués predestinat. Després d'un primer intent efímer amb la gimnàstica artística Vilanova, amb 12 anys es va incorporar al Club Gimnàstica Calafell per començar a practicar l'aeròbica. Des d'aleshores, Mañé ha estat una peça fonamental per convertir el club calafellenc en un dels punters a nivell català.
3: Dins de Catalunya tenim aquest paper, no?, com a punters en l'aeròbica, ja no només jo, perquè la Sonia també és campiona d'Espanya, la Laura, l'Eric, la Martina, o sigui, tenim una cantera que és molt, molt bona i participem gairebé en totes les competicions internacionals de les que representa Espanya. De manera que també ens genera aquest paper de referents o de paper a seguir que ens ho hem treballat i que veure que impulsa a més gent a crear entitats o fer que creixi l'esport, doncs la veritat que és molt, molt bo.
2: Mañé ha viscut de primera mà el creixement del Club Gimnàstic a Calafell. Des de fa un temps, l'entitat compta amb un local ben equipat a la zona del castell de la població baixpenedesenca, però no sempre havia estat així, ja que anteriorment havia hagut de conviure en altres instal·lacions més precàries, com les de l'antic mercat de Calafell.
3: Poder gaudir d'un espai propi i d'unes condicions que, la veritat, que són bastant privilegiats de tenir, doncs també recolza molt tot el que estem aconseguint i també té el seu gra de benefici cap a nosaltres per poder aconseguir aquestes coses, si no haguéssim pogut, potser, tenir el meu tercer mundial.
2: Un tercer mundial absolut que Miquel Mañé ha conquerit aquest mes de setembre a Pamplona, que se suma als guanyats el 2021 a Bakú, a l'Azerbaidjan, i el 2024 a la localitat italiana de Pesaro. El calafellenc recorda com fa uns anys no s'acabava de creure que pogués ser campió del món, però que ara s'ha guanyat el respecte de tots els seus rivals.
3: Abans jo em sentia l'intrus i ara sóc no el rei de la pista, però com si ho fos, tot i que jo no ho considero. O sigui, jo intento no creure en ningú i ser un més, però sí, és veritat que veus, no?, com et miren, com estan pendent de tu, com et deixen fer i aquest respecte que mostren cap a algú.
2: A banda de l'or individual, Miquel Mañé també ha aconseguit en aquest Mundial un bronze en trio, juntament amb dos companys més del Club Gimnàstic a Calafell, Sònia Vidal i Eric Gutiérrez. Sens dubte, un bon colofó a una gran temporada.
3: Durant l'any tenim moltíssimes competicions, ja a nivell estatal, que és a nivell de Catalunya, com a nivell nacional, ja sigui doncs, el Campionat d'Espanya o diferents Opens, que li diem nacional o internacional, que pot arribar gent inclús a fora. Al tenir tantes competicions i, a més, després participar en aquestes Copes del Món internacionals, que és com la prova de foc per realment veure si estem allí dalt o no, i que és, diguéssim, el presagi que ens dona pel Mundial, ens ha anat molt bé. La veritat que no ens podem queixar, perquè tant amb categories individual com conjuntes, ja sigui trio o grup, hem pogut fer medalles i és una cosa que també ens il·lusiona molt a nosaltres, perquè podem fer-ho i continuar treballant per seguir pujant, doncs marca molt el nivell, ja sigui

0: poder competir, inclús entrar dins d'aquestes classificacions, doncs encara més.
1: El gimnasta calafellenc, a més, agraeix el ressò que està tenint la seva medalla d'or en aquest últim Mundial, perquè qui guanya és la gimnàstica aeròbica.
0: S'està fent molt de ressò i queda malament dir-ho, però per fi l'aeròbic té una finestra i intenta tenir una veu. Té la meva cara? Sí. M'agrada? Sí. Sí, no. O sigui, jo considero una persona molt discreta i m'agrada ser bastant anònima, però si he de ser la cara per aquest esport i lluitar per donar-li veu i visibilitat, doncs ho faré. I estic molt content de que ara tingui aquesta atmosfera i aquesta finestra per poder donar a conèixer.
1: Ara, Miquel Mañé pot assegurar aquest èxit descansant uns dies a la seva segona tal, coincidint amb la festa major d'aquest nucli calafellenc, que precisament se celebra en honor a Sant Miquel.
2: 9:54, ronda final.

0: Vinga, anem tancant marcadors o deixant a veure com estan. A la tercera divisió masculina de futbol acaba el partit a Montcada.
1: Sí, ha acabat amb victòria de l'Atlètic Lleida. S'ha imposat el Sant Juan Atlètic Montcada per 0-3.
0: En bàsquet, Lliga CB, com deixem el partit del Girona a la pista del Breogán? Girona FM, a Marc Tresserres. De moment no hi és, ara de seguida actualitzarem. En hoquei patins, hoquei Lliga Catalana Femenina, com tenim la segona semifinal?
1: Doncs es guanyen el Cerdanyola, ja dèiem que dominava, amplia diferències davant del Voltregà, el partit ja està al descans, 0-3 guanya de moment el Cerdanyola.
0: I a la hoquei Lliga Catalana Masculina teníem pendent el final del Xum Caldes.
1: Sí, doncs ha acabat aquest partit, s'ha acabat emportant la victòria del Xum per 2-1.
0: Ara sí, anem cap a la pista del Breogán, el seguiment d'aquest Breogán-Girona. Com el deixarem, Girona FM, a Marc Tresserres?
2: Doncs de moment no pinten gens bé les coses. A Lugo, l'equip de Moncho Fernández està perdent per 20 punts de diferència. Ha anotat més de 30 punts als dos quarts al conjunt local. 9 de 17 en triples. També és veritat que estan tenint un alt encert, però és que el Girona no està jugant gens bé en defensa ni en atac. Moltes individualitats, 12 pilotes perdudes. A més, el Breogán està sabent plasmar el que tenien plantejat per aquest partit. En canvi, el Girona no està reconeixible. Altra vegada, la fragilitat defensiva està fent que el seu rival doncs, hagi aconseguit ja disparar-se en el marcador. Per tant, companys, tocarà treballar moltíssim aquesta segona part si el Girona vol competir i arribar amb opcions de lluitar-li el maig al conjunt de Lugo.
0: Perfecte. Demà ens expliques com ha acabat el partit, Marc. Gràcies. Bona nit.
2: Bona nit.
0: I amb futbol sala, com està el partit del Barça?
1: Doncs el Barça que sembla que tingui encarrilada la victòria perquè està dominant 4-0 davant del Magna Xota.
0: I un altre Barça que està jugant és el d'hoquei gel masculí.
1: Doncs aquí no li van tan bé les coses al Barça. Està perdent davant del Majadahonda per 1-2 ara mateix.
0: Doncs no hi ha temps per més. Anna Freixa, gràcies. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Fins aquí l'Enxoca, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local. Albert García, la producció, Roger Marca, el control de so. I els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
3: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
4: ¿Qué problema hay?
3: Algo cambió.
5: Se ha puesto borde conmigo porque soy blanca.
3: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
4: ¿Y?
3: Nosotros.
2: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
4: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
6: ¡Ya basta!
7: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
8: O sea, las cosas...

0: cosas más aburridas del mundo.
1: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills, que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
2: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
3: Bienvenido.
4: Creo que necesito uno más grande.
3: ¿Qué te parece?
5: ¿Mami?
3: ¿Lista para salir?
1: Ah, la otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
5: ¿Intentas engañarme?
3: Bella, soy yo.

0: Continguts en xarxa.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Minuts en xarxa.
1: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franch. Com estàs, Ramon?
3: Hola, Sergi, molt bé.
2: I avui tenim un programa potent.
3: Sí. Avui un tema que ja en tenia ganes de fer a temps i, goita, ha arribat el moment.
2: Ha arribat.
3: El tema és la fe. I ens acompanya en Josep Gordi, doctor en geografia i estudiós de les relacions entre natura i espiritualitat. I en Ricard Vidal, durant 14 anys va ser alumne deixeble d'Antonio Blai i ja porta 40 de formador en aquesta línia.
2: Molt bé, doncs els tenim tots dos amb nosaltres. Benvinguts, Josep i Ricard, com esteu?
4: Molt bé. Molt bé.
2: I la fe. D'entrada jo us preguntaria, què vol dir tenir fe? O què és la fe?
4: A veure, mira, jo començaré amb una frase que després la podem anar parlant, i una frase de l'Antoni Blai, que per mi defineix perfectament el que és la fe. Ell deia que la fe és l'evidència de lo que no es veu i la substància de lo que no se sent. Això és la fe. Llavors, a mi m'agrada molt Blai perquè és un científic de la consciència, és a dir, definia perfectament tot el que passava per dintre nostre de la consciència, i deixant estar d'altres aspectes que poden ser dubtosos o que poden ser susceptibles de creure o no creure, aquesta és una definició científica de lo que és la fe. L'evidència de lo que no es veu i la substància de lo que no se sent. Una altra cosa és entendre el que estem dient amb això. Aquest és un altre assumpte.
2: I podem donar voltes. Josep, com ho veus?
5: Per mi és més senzill, no? La fe vol dir creure en Déu, i com que som en un món, diríem, occidental, per osmosi, és creure en el missatge de Jesús, no? Per tant, aquests són els elements claus del que vol dir per mi tenir fe, no? En Francesc Torralba diu que les creences no són certeses, sinó actes de voluntat, eh? Per tant, jo no arribo a la fe com a resultat de cap revelació ni de cap fet extraordinari, sinó simplement per la vivència, no? del món que m'envolta, d'exemples, de lectures, no? I aquesta fe el que provoca és moviment, no? I, per tant, també compromís davant del món en què vivim.
2: A mi m'ha agradat molt, no la coneixia, Ricard, aquesta definició de fe del Blai, però està molt en la línia de la meva mirada sobre la fe. I jo sempre ho explico com si tinguéssim... Una persona està en un lloc on hi ha una habitació al costat, i en aquesta habitació al costat ell no hi té accés. Ni tan sols la pot veure, ni pot accedir-hi. Però anem a suposar que darrere aquesta paret, en aquesta sala que no pot tenir accés, hi ha formatge. Hi ha un formatge. Clar, aquí hi ha diverses possibilitats. Ara imagineu-vos que amb aquesta persona que no té accés en aquesta sala on hi ha un formatge, ve algú i li diu, escolta, en aquesta sala d'aquí al costat hi ha un formatge. Aquí hi ha diverses possibilitats, des del meu punt de vista. Després, a veure com ho veieu vosaltres. La primera possibilitat que hi ha és tu creus. Tu creus i dius, doncs m'ho ha explicat molt bé, té molt sentit, té molta lògica, m'ho crec, vale, aquesta és una. La segona és no creure-us-ho. no, no, mira, jo no l'he vist, el formatge, no l'he tocat, no me l'he menjat, per tant, jo no em crec que aquí al costat hi hagi un formatge. I hi hauria encara una tercera, que per mi seria potser la més sàvia, que seria considerar, si no ho sé, no ho he comprovat, no ho he experimentat per mi mateix, i la possibilitat per mi més sàvia és, mira, no ho sé, he de considerar-me ignorant. Però hi ha una tercera, perdó, una quarta, que per mi seria la de la fe, que és aquella persona que el formatge no l'ha vist, no ha accedit a la sala, però té un olfacte una mica desenvolupat i l'olora. És a dir, l'experimenta en certa mesura, en certa manera, tot i que no l'ha pogut menjar, no l'ha pogut veure, però ja en participa d'alguna manera. Per mi la fe té que veure molt amb aquesta evidència de que hi ha un formatge, tot i que el formatge encara no te l'has menjat ni l'has vist. Josep, ara que has tret el tema de creure en Déu, clar, imagino que la paraula Déu té molts possibles significats i estarem d'acord en què la paraula fe i la paraula Déu van de la mà. Clar, abans us he preguntat què enteneu per fe, ara us pregunto què entenem per Déu.
5: Mira, hi ha un... Citaré un cantant italià que m'agrada molt, que és en Franco Battiato.
2: Hombre, per favor, cerca un centro de gravità permanente.
5: Sí, i però té una cançó que es diu E ti vengo a cercare, no?
2: Preciosa.
5: Et vinc a buscar, no? I en ella parla de cercar la divinitat, en el fons, no? I de cercar-la per ser millor, per ser imatge d'aquesta divinitat. No crec que, per mi, no és important el nom que li poses darrere Déu, sinó l'existència i el que pot representar, no? I, per tant, d'escoltar Battiato, em ve la pregunta... On hem d'anar a buscar, no? On podem acostar-nos, eh? On fem aquesta recerca interior, no? I tradicionalment aquesta recerca l'hem dut a terme moltes vegades en els temples, no? Que per mi és una visió molt reduccionista, no? Del món, no? És a dir, hi ha un espai, un edifici, normalment una construcció on es donen, on es reben els sagraments, on s'imparteix la litúrgia, el catecisme, etc., no? I aquest és l'espai. En canvi, hi ha altres persones, com Sant Francesc, no? Que parla de la natura com un temple, no? I que, per tant, el temple... Si és la natura, és el món, no? I, afortunadament, el darrer Sant Pare, el Pare Francesc, amb l'encíclica Laudato Si, parla de la casa comuna, no? Per tant, doncs, podem... Jo crec que aquí hi ha una bifurcació de camins, no? On fem aquesta cerca? On la duem a terme? Doncs en el temple, que n'hi ha de meravellosos i de magnífics, o al mig de la natura que ens envolta.
4: A veure, a mi m'agradaria afegir... Per mi, la fe, el més important per mi, la fe, és tal com ho està dient en Josep, que és la fe amb Déu. Per mi és la fe més important que hi ha i és la que ens porta al sentit profund de la vida. És aquella, també una mica com deia el Sergi, olores algo que no toques ni menges. I és l'evidència d'algo que tu ho veus amb una claretat, però no pots explicar amb el raonament. I per mi aquesta és la fe més important, la que estava parlant el Josep. El que passa és que la fe és més ampla. La fe és un funcionament del ser humà amb el qual una persona pot tenir fe en arribar a un lloc, pot tenir fe en aconseguir unes certes fites a la vida. I llavors no n'està segur, però té la convicció interior i es llença a la seva carrera, amb els seus treballs, amb el que sigui, a algo que ell intueix, perquè la fe, o l'evidència aquesta que jo deia... L'evidència és la intuïció. Llavors aquí trec una altra paraula que es diu intuïció. A part del raonament, que raonem i racionem 2 + 2 = 4, jo per fer això haig de fer això i haig de fer això, dintre del ser humà hi ha un altre element que es diu intuïció i que no és l'evidència del que es veu directament. Llavors, hi ha el que es diu la intuïció de Déu, però no és, la intuïció no va exclusivament cap a Déu. Molts dels científics que han descobert grans quantitats de coses ho han fet gràcies a la intuïció. Després d'haver lluitat molt de temps darrere d'unes descobertes, en un moment determinat descobreixen alguna cosa per intuïció. Llavors, aquesta intuïció és per mi la fe. La fe és la intuïció de que existeix un Déu, però també la intuïció de que existeix algo que jo estic buscant o algo. De fet, un dels factors importants dintre el treball interior és desenvolupar la intuïció dels fets quotidians. Jo intueixo que haig d'anar cap aquí, intueixo que haig d'anar cap allà. És a dir, el desenvolupament de la intuïció és algo que el món racional que tenim avui dia ho hem perdut. Perquè, com que estem amb l'atenció tot el dia, amb el raonament, hem perdut aquesta altra capacitat.
2: Mm-hmm. Sí, sí, jo també lligaria la fe a la intuïció, i encara la lligaria amb una altra paraula, transcendència. És a dir, per mi la fe, clar, aquí hem parlat de Déu, digues Déu, digues allò que et transcendeix, allò que t'abraça, allò que t'omple, allò que et conté. Suposo que es pot dir de moltíssimes maneres, però per mi la fe seria aquesta capacitat que tenim totes les persones d'obrir-nos a sentir i experimentar en primera persona la transcendència. Tu, allò que ens transcendeix, allò que va més enllà del nostre petitet jo, no? Tu, Josep, parlaves abans dels temples, no? I la naturalesa com a temple, on segurament ens és molt més fàcil de trobar això que en diem Déu, o d'intuir-ho, si més no, que no pas en segons quins altres espais. No? A mi la naturalesa també, Josep, tu saps, em connecta amb aquesta transcendència. D'entrada, les persones humanes creiem que som intel·ligents, com si una goteta de l'oceà digués, és que jo tinc aigua, com si fos una cosa meva, una cosa propietat privada del jo, i en canvi, quan la gota s'adona que aquesta aigua que l'omple amb ella també omple a tota la resta de gotes de l'oceà, t'adones que hi ha alguna cosa que ens connecta amb algú molt més gran. Per mi això és sentir la transcendència, la naturalesa, miris on miris, veus intel·ligència. És espectacular. La intel·ligència no és nostra, nosaltres en participem. Ja hi era abans que nascéssim i seguirà sent quan morim. Per mi, l'experiència de Déu és molt propera a descobrir-nos, també com deia el Blai, no, Ricard, en la intel·ligència que és, no que som, que és, que s'expressa en nosaltres, en l'amor, i veus molt d'amor en la naturalesa, no com a l'emoció que vivim els éssers humans o que entenem com amor, que allò també seria per fer un programa, que entenem per amor, perquè a vegades es confon l'amor com a força que connecta, que endolla, a la naturalesa et pots sentir endollat, connectat d'una manera extraordinària amb tota aquella vida que hi ha allà. Això per mi és experiència de l'amor, no? No confondre-la amb l'amor del yo te quiero, para mí, que és una cosa molt, molt, molt diferent, no? Josep, et faig una pregunta directa en tu, si em permets. Has trobat Déu a la natura?
5: Diríem que l'he buscat, perquè per mi el més important és la cerca, el camí. Com deia Torralba, no, la fe no neix de certeses, no? No, ni d'il·luminacions, no? Sinó simplement de voler-hi ser, fins i tot a vegades hi ha gent que diu que la fe és un do, no? O una gràcia, no? Doncs, per tant, doncs, per mi el més important és ser-hi. I la fe tampoc porta, moltes vegades va implícit el dubte, i has de conviure amb el dubte i amb les incerteses, i això forma part del viure. Per tant, jo el que en la natura, el que sempre he intentat, és sentir-la, no? Hi ha una cançó de la pel·lícula Germà Sol, Germana Lluna, que comença, que demana o parla del dolç sentir, no? I per tant, la dolcesa del sentir, no? Aquest gust fins i tot sensual per gaudir del que t'envolta, no? Que en el fons és un acte d'amor, no? Perquè si tu aconsegueixes deixar la raó, l'observació, l'anàlisi, no? De que una vegada jo mateix, per deformació professional, estic acostumat i vius el que t'envolta amb aquesta dolcesa, amb aquest sentiment sensual, fent servir els sentits o fent servir el teu cor i deixant de banda moltes altres coses, s'experimenten molts fets que s'acosten a Déu, no? Perquè doncs, és la creació, és diríem, quelcom que hi és i que, si tu estàs acostumat a analitzar-ho, viure-ho des d'una altra òptica no és per mi cap contradicció, sinó tot el contrari, un element complementari, no? És anar un pèl més enllà, és sentir-se que més enllà hi ha quelcom darrere dels arbres, les plantes, els sons dels ocells, les trepitjades, el vent, tot això es pot sentir dolçament i això t'ajuda a acostar-te a aquesta transcendència.
2: Mm. Ricard, l'Antonio Blay parlava de que l'essencial s'expressa en forma d'amor, d'intel·ligència, d'energia. En aquest amor del que parlava Antonio Blay, podríem vincular d'alguna manera l'experiència de la fe amb l'experiència de l'amor?
4: Sí, al començament he dit que la fe és l'evidència de lo que no es veu, però que també s'hi afegeix la substància de lo que no se sent. És a dir, també explicant una mica i continuant el que deia el Josep, aquesta búsqueda que ell té, que diu que té, ve d'una evidència que no és racional de que hi ha alguna cosa. Però després també parlava d'un sentiment. Llavors, és la substància que s'està buscant d'algú que no sents directament però ho intueixes i vas gaudint una mica d'aquest perfum que tu estaves dient abans. És a dir, dintre de la fe hi ha aquests dos aspectes, l'aspecte de veure i l'aspecte de sentir. Veure, tenir una evidència d'algú que tu racionalment no n'estàs convençut, però també sentir interiorment alguna cosa, pressentir. Jo moltes vegades parlo del pressentir. Estic pressentint alguna cosa que no sento directament, com jo estic veient ara la paret de la meva habitació, com estic veient tocant a la taula, no se sent de la mateixa manera, però es pressenteix. I això, per mi, és la fe.
2: Mm-hmm. Veuríeu alguna diferència substancial? Clar que són paraules, eh? I les paraules cadascú, fem servir les mateixes paraules i cadascú li dona el significat que li dona, eh? Però per parlar en propietat, veuríeu alguna diferència substancial entre la paraula fe i la paraula creença?
4: Per mi, molt, molt. Hi ha molta diferència. El que passa és que va barrejat. Per exemple, la fe amb Déu és una intuïció que un té de Déu. Però llavors, si un ha rebut una cultura determinada, amb unes imatges d'un Déu determinat, amb unes idees de Déu determinat, llavors aquella creença d'aquell Déu que castiga o que no, o que és així, o que es diu Déu, o que es diu Buda, o que es diu d'una altra manera, llavors s'afegeix la ment, que són una sèrie de creències culturals, s'afegeix amb una fe que és real. Llavors hi ha una barreja de les dues coses. Però una cosa és la creença i una altra cosa és la fe.
2: Josep?
5: Jo diria que una cosa és la fe i una altra cosa és l'esperança, no? És a dir, a vegades tenim esperança de que el món vagi millor, tenim esperança de que aconseguiré tal fita, no? Això són desitjos que esperes que la societat, que un grup, que la família, que tu mateix arribis, no? Però la fe i la vivència és quelcom interior i personal, no? I que a mi no em costa gens entendre que està compartida amb qualsevol tradició espiritual. Jo, en aquest sentit, sempre m'he sentit molt ecumènic, no? I no he cregut que el meu Déu, no? Que rebo com a resultat del lloc on he nascut, bàsicament, sigui ni millor ni pitjor que altres que han nascut a Aràbia, a la Índia, al Nepal, al Tibet. És a dir, tota la gent que té fe, per mi, formem la mateixa família. Jo m'hi sento unit a tots ells, no em sento exclòs, i per tant no té sentit una paraula que és evangelitzar, no? Jo entenc que el que s'ha és de respectar, estimar l'altre amb la diferència, amb les característiques de cadascú, i que si tenen fe és més fàcil entendre-s'hi, perquè vol dir que tenen un món interior més viu, com deia Batiato i diu l'Evangeli, doncs, que ens fa millors, no? Doncs si som millors, hem d'aconseguir que aquestes esperances que tenim depositades es facin realitat.
2: Uh-huh. Estic completament d'acord amb tu, Josep. Les tradicions espirituals d'arreu malenteses separen, per mi separen, i esbiaixen, i distorsionen. En canvi, les tradicions espirituals ben enteses, el qual, des del meu punt de vista, significa que hi ha hagut un aprofundiment en una experiència directa, interna, profunda, uneixen. Jo no conec, i en conec diversos, cap cristià, cap budista, o cap hindú, o cap taoista profuns que hagin anat a l'arrel, que discuteixin, s'enriqueixen plegats. En canvi, conec molta gent que és budista, cristiana, taoista i hinduista, que no han arrelat, que no han aprofundit, i allà es tiren els trastos pel cap. Ara us preguntaria, clar, què canvia realment? Com canvia la fe la nostra vida? Com la transforma? És a dir, què ens aporta la fe a la nostra vida?
4: Bueno, per mi la fe és el motor, per mi és el motor de la meva vida. A part del sentit quotidià que tots tenim per mantenir-se viu, per aconseguir coses i desitjos humans, la fe és un motor. No solament és una evidència, que deia jo, de Déu, sinó que és el motor que em porta cap a fer un treball interior i cap a, diguem, una oració, una proximitat amb Déu. I llavors, no solament és una evidència, sinó un motor, un sentit profund de la vida. I per mi aquest és el canvi radical de la fe. També pot haver una fe sense que sigui motor. Llavors, per mi, és una fe una mica... pot existir, però molt superficial. Si realment un té fe, això t'obliga a actuar. Actuar dintre la teva vida, anar en una direcció determinada. Perquè aquesta fe es vagi aprofundint, perquè aquesta fe vagi sent més assolida i ho vagi sentint amb més vivesa dintre teu.
5: Mm. Per mi la... Com deia en Ricard, la fe és un motor, estic completament d'acord. Però és un motor que em porta a intentar ser millor. Intentar ser millor no només des del punt de vista personal, és a dir, de buscar i no tenir i treure'm a vegades tots els elements racionals que formen part de la meva formació i que tampoc en renego, però que a vegades interfereixen i, per tant, saber-los separar per treballar aquesta interioritat, que a vegades doncs, costa, no? Però després, per ser millor cap als altres, cap als que t'envolten, per comprometre's en aquest món, no? Per compartir totes aquestes... I, per tant, no quedar-te tancat, no sóc o no tinc voluntat de ser un eremita, no? Que viu reclòs en el seu món, que no he sentit mai aquesta crida, sinó tot el contrari. La fe m'ajuda a ser millor persona, a intentar amb les màximes forces estimar els altres, a buscar un món millor, sempre tenim clar que això és un camí, no? I per tant hi haurà alts i baixos, hi ha moments de dubtes, moments de crisi, però la fe t'ajuda a no defallir, a continuar endavant.
2: Mm-hmm. Jo estic molt d'acord amb vosaltres i afegiria només una coseta, però també estic en la línia de que aquesta fe de la que estem parlant és la que mou muntanyes, perquè t'alinia amb un propòsit de vida que inclou tots els altres propòsits petitons de la vida, però jo hi afegiria que aquesta fe ben entesa, almenys a mi, m'aporta confiança. O sigui, una confiança invisible de que tot té un sentit, tot té un propòsit, de que és com la imatge de que com si jo fos un nen petit que està jugant al parc, completament despreocupat perquè sé que intueixo que els grans, els pares, els adults estan allà vigilant-me, no? D'alguna manera és com si m'aportés aquesta confiança, no? I com si jo no fos en última instància, el que porta el timó del vaixell, sóc un grumet, hi ha una força que se m'escapa, però que puc intuir, puc olorar, que és la que porta el vaixell. Normalment la fe la solem associar a un fet comunitari. Jo us pregunto, la fe s'ha de viure sí o sí a través d'una comunitat o a través d'una tradició religiosa o es pot viure de forma individual?
4: Jo diria, a veure, torno a repetir una altra paraula de Blai, que l'autèntica església és l'església de la comunitat que viuen en contacte amb Crist. Independentment de les tradicions, tal com deia el Josep, tots aquells que vivim o intentem viure dintre de la consciència de Crist, dintre la consciència de Déu, estem en comunitat interior. I llavors això és una comunitat interior, no una comunitat exterior. Jo crec en la comunitat interior. I això és el que és l'autèntica església.
5: Jo penso que les dues formes que tu deies, Sergi, són complementàries. És a dir, com diu el Ricard, formem part d'una comunitat interior, però a vegades doncs, que la pots viure exteriorment. Jo sempre recordo les pregàries matinals que he pogut compartir amb comunitats monàstiques que són d'una gran força i aixecar-se a les 7 del matí per sentir doncs, una pregària i després viure el silenci que ve després és quelcom comunitari, no? Però a la vegada també hi ha la part personal, no? O sigui, el conreuar el teu interior, no? I fer-ne és com un conreu, no? O sigui, l'has d'adobar i has de posar-hi elements, no? que lectures, vivències que t'ajudin a engrandir aquesta fe, a discutir-la, a viure-la, a patir-la, no? Tot això doncs, també és un camí personal, no? que és inevitable i que és bo que existeixi.
2: Ara parlaves del conreu interior. Aquesta expressió m'ha agradat molt, Josep. Entenem tots tres que el conreu interior, desenvolupament interior, cultiu interior, digueu-ho com vulgueu, alimenta la fe? Almenys en el meu cas, el que ha incrementat exponencialment l'experiència de la fe ha sigut un treball en mi mateix, un ficar presència, consciència al dia a dia. De quina manera podem fer aquest conreu interior que alimenti la fe?
4: El problema principal del ser humà és l'egocentrisme i l'egoisme. I això és el que ens separa dels altres. Llavors, per mi el conreu interior justament és desconrear les plantes que són errònies. Quan traiem les plantes errònies que hi ha a dintre nostre, que és l'egocentrisme i l'egoisme, és a dir, l'ego, automàticament un se sent unit amb els altres. Llavors, aquest és per mi. Moltes vegades també, equivocadament, ens apropem als altres, però també és un apropament neuròtic. I això també s'ha de vigilar amb aquest tema. Gent que viu molt extrovertida, en contacte amb l'exterior, però simplement és una... És una tapadera per no viure's per dintre. Llavors, aquest conreu interior és un conreu de treure tot allò que és fals. Llavors, en la mesura que veiem entre la nostra consciència natural és la consciència d'unitat amb nosaltres mateixos i amb la resta. Per mi això és el conreu interior.
5: En el fons, el que diu el Ricard és treure les males herbes. Quan cuidem un hort, doncs intentem treure tot allò que dificulta el creixement de la planta que hem escollit, no? Si hem escollit conrear el nostre interior, tot això són males herbes, no? Per tant, fer-les fora, doncs, em sembla molt bé. Responent a la teva pregunta, moltes vegades aquest conreu neix, per exemple, de converses, no? I a vegades que amb gent que són d'altres creences o fins i tot agnòstics, no? Jo recordo una conversa amb en Vicenç Villatoro al massís de Sant Llorenç del Munt, parlant del sagrat, amb una persona agnòstica, no? Atea, no? I en canvi que defensava una altra vivència del sagrat, va ser molt, molt estimulant, no? O també això diríem, es conreua vivint moments especials del dia, jo que sé, ser capaç de sortir a gaudir de la posta de sol en solitari, en silenci, o dels primers ratxos de llum del dia, són maneres de conreuar el nostre interior, de donar-li aquesta connexió amb tot el que l'envolta, no? Paniker ho deia, no? L'espiritualitat és el fil que ens uneix a tot, no? Per tant, per sentir-nos units a tot, doncs hem de sentir-nos, escoltar-nos o parlar amb altres o viure doncs, també aquests moments doncs, especials que tenim al llarg del dia, en el cicle de l'any, i per tant sortir del nostre confort i gaudir-los i segur que això ens conreua i ens fa millors.
2: De fet, moltes persones, ara veies, a través d'una conversa, no? A través d'una conversa es desperten a vegades preguntes de les anomenades existencials que et conviden a mirar dintre, però també és cert que moltes persones han sentit paraules profundes i no els ha acabat de ressonar. Jo a vegades m'he preguntat com és que amb algunes persones neix la fe i amb altres no?
5: Home, jo penso que com deia abans, a vegades la fe és un do. No tothom és tocat per aquest do, no? I llavors, doncs, i a més, hi ha gent que se senten tan tocats que canvien la vida, no? Que senten aquesta revelació, que senten aquesta vivència, no? Per tant, això forma part d'aquests elements que no controlem, gràcies a Déu, no? De que poden influir, poden fer-nos canviar i que doncs, dins nostre les coses es remoguin i canviïn. No? No cal sempre... A vegades farem una feina i aconseguirem tal fita. A vegades les coses canvien en el moment menys esperat i tenen un efecte molt gran.
0: Jo veig una mica que el ser humà és una consciència amb evolució. Llavors intentem parlar com si fossin fixes. Jo tinc un do, o no, evidentment crec que la fe és un do, però és un do, la fe, i la vivència amb Déu, i la intuïció amb Déu, i la proximitat amb Déu, i la vivència amb Déu, és algo que més o menys tothom a la humanitat assolirà tard o d'hora. Llavors, de l'únic que parlaria és quan. Jo, quan tenia 10 anys, 15 anys, 20 anys, que disfrutava de la vida, no havia parlat de totes aquestes coses. Llavors, en un moment determinat, va haver un treball de la meva vida i llavors va canviar tot. Això ha sigut la meva situació. Però és que a altres se'ls passa als 30 anys, als 40 anys, als 60 anys, als 10 anys, als 5 anys, amb aquesta vida, amb una altra vida. És a dir, la intuïció i la vivència de Déu és algo que per mi arribarà a tothom. Tard o d'hora. No és algo fixo que jo tinc i tu no tens.
2: Queda un minutet i mig, senyors, el temps passa volant. Ara imagineu-vos que acaba d'engegar la ràdio algun oient que ara mateix acaba d'arribar i ara s'acaba d'assabentar que estem parlant de la fe. Amb 30 segons cada un, com resumiríeu el que s'ha dit avui aquí? Com resumiríeu què és la fe, la perla, aquella explicació curta, breu, però potent, condensada?
0: Jo diria que paréssim un minut i deixar d'estar pendents de la nostra ment i del nostre cap i del passat i del futur i estar en silenci interior a veure què ens diu per dintre, què rebem per dintre, amb aquest silenci interior. Per mi això és... I veure què hi ha de veritat amb el meu interior, amb el silenci interior, no amb el raonament.
5: Jo afegiria aquestes boniques paraules d'en Ricard que això ho busquem a la natura, que aquest silenci interior el busquem en el temple natural i que això, de ben segur, a partir de badar, d'encantar-nos en tot el que ens envolta, ens remourà i millorarem la nostra interioritat i potser sentirem doncs, aquest desig d'anar més enllà i de buscar respostes a les preguntes transcendents de la nostra vida.
2: Tu ja saps, Josep, que la teva paraula, la teva expressió badar, a mi m'enamora. Aquest badar, que per mi és obertura, és obrir els ulls, obrir els sentits, obrir el ser, en definitiva. Doncs molt bé, fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Ramon, Josep, Ricard i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent i, sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

Continguts en xarxa. Clàssics, hits, dance, urban. Fórmula Rubí.

0: Ràdio Rubí, fes la teva.
1: Són les 11 de la nit.

0: És mitjanit.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: A Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
3: Hola, què tal? Molt bona nit. Sintonitzes Ràdio Rubí 99.7 FM. També pots escoltar-nos a través de radiorubí.cat. Tots els dilluns toca Musical Express. El millor pop-rock dels 70 i 80, amb el millor country music i la millor americana music. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, punxant la música. Francesc Vila. Avui comencem Musical Express amb música dels Derek Clowns i també amb la contribució de Drake Milligan, aquest noi que es va donar a conèixer en un d'aquells programes de Got Talent. Això es diu Honky Tonk About. Comencem avui amb la country music. Benvinguts a Musical Express.

Temps de country aquí, a Ràdio Rubí. Temps de country que posem aquí des de Musical Express. És música de Sam Storm. Això es diu Evan, Cowgirls Get the Blues. The only way she's ever been. Ens anem cap a la música de Kenny Whitmire. Això es diu Me, Being Me.

Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with a Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.

Daniels, yeah, Jack Daniels, Johnny Walker, Josh Deckel i Jim Beam. Quatre whiskies, quatre bourbons. No sé si tots estaran dintre de l'estat de Kentucky, però alguns d'ells ja t'asseguro jo que sí. Des de Denver, des de l'estat de Colorado, ells són els Flying Benders, això es diu Drinking Buddies. Ell és Cole Phillips, això es diu Heart.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80. It's a heartache, nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry. Musical Express, perquè ens encanta la música. Texas.

Ens recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per si vols demanar-nos alguna cançó o fer-nos alguna suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com musicalexpressrubi@gmail.com. Què tindran els Turnpike en trobadors que estan encerrada en aquest programa? Des de l'estat d'Oklahoma. Això es diu Searching for a Light. Segueixes Musical Express els dilluns a 9 o 10 del vespre aquí a Ràdio Rubí. 99.7 FM i també a través de radiorubí.cat. Des de l'estat d'Oklahoma ens anem cap a l'estat de Carolina del Sur per sentir música que es porta Mac Leffart. Això es diu That Train.

0: somebody. Dels més grans estats d'Estats Units, des de Texas, des de la ciutat de San Benito, ens arriba el nostre company, Charlie Crockett. Això es diu Honest Fight. Segueixes con nosaltres, Sintonia Musical Express. Segueixes Sintonia Ràdio Rubí.
1: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

Segona part de Musical Express, dedicada al millor pop-rock dels 70s i 80s. No cal presentació, és el quartet de Suècia, són els ABBA. Això es diu Ring, Ring. T'agrada el blues? Doncs estàs de sort. Això es diu Johnny Johnson. La cançó es diu Honky Tonk Woman.

el millor pop rock dels 70s i 80s, com que es porta John Michael Osborne, més conegut per Ozzy Osborne, nascut un 3 de desembre de l'any 1948 i que es va deixar un 22 de juliol de l'any 2025. Vocalista i líder dels Black Sabbath. Estem recordant a Ozzy amb aquesta gran peça anomenada Crazy Train. No afluixem el ritme de la música. Des d'Irlanda ens arriben els grans Thin Lizzy. Això es diu The Boys Back in Town.

Els nois tornen a la ciutat. The Boys Are In Back In Town. Thin Lizzy, banda irlandesa de rock formada a Dublín l'any 1969 pel bateria Brian Donwey i el cantant i liderista Phil Lynott. Banda, però han passat a un dels grans guitarristes, com per sempre, Scott Horcomb, Eric Bell i el mismíssim Gary Moore. Van ser tres guitarristes que van formar aquesta banda, els Thin Lizzy. Segueixes com no, Sintonia Musical Express, el millor pop-rock dels 70s i 80s. Ho estem demostrant i ho seguirem fent amb la banda que va formar Michael Schenker, el germà del vocalista dels Scorpions. Això es diu UFO i la cançó es diu Doctor, Doctor, música dels UFO.

Un Identifier Flying Object és les sigles de UFO, que en espanyol podien traduir-ho com OVNI. És el nom que van demanar, que van agafar ells per fer-se el grup. Liderada per Michael Schenker. Doctor, Doctor. Segueixes, com no, sintonies musicals express del millor pop-rock dels 70s i 80s. Quart treball dels Police. Des del Ghost in the Machine, Spirits in the Material World.

són de les grans bandes dels anys 70. Ells són els The Band, amb aquesta peça anomenada The Way. I amb la música dels Police, amb la peça Every Little Thing She Does Is Magic, ja em despediré de tots vosaltres fins al proper programa. Rep una salutació ben cordial de que està, com sempre, punxant la música, Francesc Vila, i que passeu una bona setmana. Us deixo amb els Police.

0: És la una de la matinada.
1: Ràdio Rubí, fes la teva. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

Ja hi tornem a ser aquí. Tenim el nostre rebost ple de minuts encapsulats radiofònics en perfecte estat de conservació per ser consumit per primera vegada o bé